0: sneakers. It's bizarre.
1: Escoltes i cas.

Digicat.es. Tot el que pots fer al web Digicat també ho pots fer a l'A. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Digicat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Digicat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

comença amb parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tot.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Alberto Núñez Feijóo continua pressionant Junts per Catalunya i el PNB perquè li facin una moció de censura contra Pedro Sánchez, però rebutja anar a Waterloo a plantejar-li la iniciativa a Carles Puigdemont. Feijóo, que ha participat a Barcelona a les jornades del Cercle d'Economia, li han preguntat, quan sortia de l'acte, si recollia el guant que poc abans li havia llançat a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. La seva resposta ha estat qualificada poc seriós, agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident català. Escoltarem Turull i la resposta de Feijóo.
2: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
3: Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
1: A la seva intervenció davant l'empresariat català, el líder del PP ha defensat una moció de censura contra Sánchez. Ha desvelat que el que ell vol són els vots dels nacionalistes catalans i bascos per fer caure el govern socialista i després convocar eleccions generals.
4: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
5: El papa Lleó XIV podria incloure finalment el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Segons fonts eclesiàstiques, l'arcabisbe Joan Josep Omella ha impulsat gestions per demanar-ho al Vaticà després de les queixes que va provocar el fet que aquest moment simbòlic fos totalment en castellà. El nou guió formal encara no està tancat.
1: Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny. Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat Metges de Catalunya que per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
5: Diverses ONGs pro drets humans critiquen la nova legislació europea respecte a la immigració. Auguren que la deportació dels estrangers en tercers països comportarà abusos i detencions perllongades. El govern alemany, com la majoria dels 27, celebra l'enduriment en la política d'asil.
1: Avui arrenca el Primavera Sound amb les actuacions de Wineta, Yard Act, Guitarrica de la Fuente o Wet Leg a la jornada inaugural. Fins dissabte pel Parc del Fòrum hi desfilaran caps de cartell i grans noms com The Cure, Gorillaz o Doja Cat.

0: a canvi dels ingressos futurs que generen les seves cançons, i és també una manera de planificar herències o assegurar el patrimoni.
1: Esports, triomf del Barça de bàsquet a la pista de l'UCAM Múrcia per 68-91 en el primer enfrontament de quarts de final de la Lliga ACB de bàsquet. Els blaugrana es podrien classificar dijous per a la semifinal si guanyen el conjunt murcià al Palau Blaugrana. També jugat aquest dimarts la derrota del Real Madrid contra el Tenerife per 97-98.
0: El Mataró ha guanyat el seu tercer títol de la Lliga Femenina de Waterpolo al derrotar per 9-10 al Sant Andreu en el tercer i definitiu partit de la final.
1: El Barça cobrarà 11 milions d'euros pel traspàs d'Ansu Fati al Mònaco i rebaixarà en dos anys 20 milions de massa salarial. A més, el Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs del jugador.
0: L'Ajax d'Amsterdam ha arribat a un acord amb l'exentrenador del Girona, Michel Sánchez, per la seva incorporació com a entrenador per les dues pròximes temporades.
2: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimecres 3 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que aquest dimecres tindrem un dia ben tranquil. Només de matinada s'escaparà algun ruixat feble a l'àrea de Barcelona i a les comarques de Girona. El dia serà assolellat, sense ruixats de tarda. Les temperatures matinals baixaran, amb fresc a les comarques de l'interior. I al migdia farà menys calor i no es passarà dels 33 graus. Déu-n'hi-do. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Llançà el sol sortirà a les 6 i 12 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 7 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Per això arrenquem amb aquesta cita de l'exciclista Miguel Indurain, que diu: no s'ha de tenir por a perdre. De fet, jo he perdut moltes més curses de les que he guanyat.
0: Ho estava explicant la Lara en un 3 i no res. Hem arribat ja a la meitat de la setmana. Molts ens escolteu fent el primer cafè, d'altres ja sou al cotxe de camí de la feina. Els més valents esteu practicant una mica d'esport i segur que moltíssims encara esteu treballant o ara mateix sortiu de la feina. Per tots vosaltres, avui us volem acompanyar, com deia Lara García, damunt d'una bicicleta.

Vives i Shakira van cantar plegats La bicicleta, una cançó que s'enganxa com una mala cosa i que ens recorda que precisament avui, 3 de juny, és el Dia Mundial de la Bicicleta. Tenim dies mundials per parar un carro i avui li toca a ella. Aquesta data va ser proclamada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2018 per fer visibles els beneficis d'aquest mitjà de transport senzill, assequible, net i sostenible per la salut i el medi ambient. No cal ni recordar que anar amb bici millora la salut cardiovascular, enforteix els músculs, ajuda a controlar el pes, millora la resistència, redueix l'estrès i pot ajudar a disminuir l'ansietat i els símptomes depressius. Els beneficis són múltiples i la gran majoria de nosaltres recordem quan el pare, la mare o algun familiar o amic ens va ensenyar a anar en bicicleta. I possiblement també recordeu el primer dia que vau aconseguir

0: treure les rodes petites i fer les primeres pedalejades amb aquella bici que teníeu quan éreu petits. Per tant, celebrem que amb un parell de pedalejades més arribarem a les 6 i el més important, esperem que aquest dimecres vagi sobre dues rodes.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maia, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Àlex Bosch, per cert, també, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Estareu d'acord amb mi que el món està dividit entre dos tipus de persones. Les persones a qui li piquen els mosquits i les persones
2: que
0: mai
2: rep
0: una picada.
2: Pensava que anaves a dir els ciclistes i les persones
0: també,
2: normals.
0: També. Molt bé, també. Els ciclistes estaran contents. Dic tot això dels mosquits perquè ha arrencat la temporada de mosquits i també de les paneroles, eh?
2: Ja fa dies que n'hi ha per casa, de mosquits. Però, escolta'm, hi ha un arsenal d'armes químiques preparat per combatre'ls, em sap greu, pels animalistes defensors dels mosquits, però... intentarem que no traspassin la porta de l'habitació.
0: Estava pensant si hi ha alguna associació amiga del mosquit, però jo crec que no deu existir cap associació d'aquesta de... M'encanten els mosquits. Jo soc dels que es desperta quan hi ha un mosquit a l'habitació, agafo una tovallola i vaig en busca i cerca dels mosquits.
2: És horrible que ja dos del matí t'has de llevar a 3:45 i...
0: A part, us piqueu l'orella? Perquè jo em pico l'orella.
2: No arribem a aquesta estupidesa, Canalies.
0: El veig molt a prop, dic, si pico el mato.
2: Sí, se'l sent.
0: Què deu fer el mosquit per evitar sempre la mà que l'està a punt de matar quan el tens al costat de l'orella? No m'ho pregunto sovint.
2: La cosa és que tu amb la mà el que traspasses és l'aire i aleshores li fas notar que està venint. Per això els matamosques tenen aquests foradets perquè no notin l'aire.
0: Mira, o sigui, ho he de fer a poc a poc?
2: O amb la mà oberta o directament no fer-ho, seria el millor.
0: He de dir que em foto unes hòsties bastant importants a la cara, no m'importa si la qüestió és matar el mosquit. Però aquí el que ens interessa és saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, que parlaves de la bicicleta, un programa que anirà sobre rodes literal, perquè avui anirem amb la unitat mòbil o l'Ostrell mòbil, podríem dir, perquè Ricard Ostrell farà la ruta que farà el Papa la setmana que ve. Nosaltres en un ordre invers, diguem-ne, començarem a la Sagrada Família, on saludarem des de les 8, i allà, per exemple, tindrem a Ramon Espadaler, el conseller que s'encarrega de tota la visita del Papa. També saludarem a l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura, i també a veïns i a voluntaris que hi seran amb Lleó 14. Després...
0: La pregunta és... Haurà aconseguit Ricard Ostrell enfilar-se al Papa Mòbil i fer el programa en directe des del Papa Mòbil?
2: Si ho va fer amb un tractor...
0: Per això.
2: T'imagines el Papa saludant i el Ricard a darrere amb el micro?
0: No m'estranyaria gens, eh?
2: A darrere ho podria, però dir que s'obre el Papa Mòbil seria ja l'últim. Després estarem a la parròquia de Sant Agustí del Raval, on tindrem l'Enric Canet i veïns del barri. També anirem a Brians, on saludarem el director i el capellà de la presó, i després acabarem a Montserrat, o sigui, la ruta sencera del Papa una setmana abans, per veure com respiren, com la preparen, i amb els protagonistes que d'aquí una setmana també ho explicarem.
0: Benediccions, Maiol Roger.
2: I bé, ara no va a citar Sandro Rey i dir-te bendiciones y buenas noches, que és el que deia ell.
0: Molta gent s'anirà a dormir, però millor diem.
2: Doncs bona nit als que van a dormir, bon dia als que es lleven.
0: Amb només 2 minuts arribem a 5:45 del matí. Què tal, Àlex Bosch?
3: Molt bé.
0: Escolta'm, ahir a la tarda de Catalunya Ràdio vam parlar d'un tema que ja a primera hora va ser protagonista.
3: Tim Paine.
0: Del món de Tim Paine.
3: Nosaltres portem...
0: Un petonet a Francesc Garriga per ser inspiradors dels temes que passen al matí i que n'acaben parlant a la tarda.
3: Només portem qualitat. A més, home, que sàpigues que Tim Paine ha jugat aquesta matinada, partit de preparació pel Mundial. Jugaven contra la potent Haití i han perdut 4-0. I a més, algun gol... Es veu que és atribuïble a Tim Paine, que es veu que no ha jugat massa bé, tampoc.
0: Pobre Tim Paine. Però era titular, però és que està nerviós, està pujadet, està pujadet.
3: Se sent
0: l'estrella.
3: Doncs que ho sapigueu. En tot cas, avui...
0: Què ha passat el moment mentre dormíem?
3: Que les autoritats dels Estats Units han descobert per on els entrava la droga al país. L'exèrcit nord-americà ja podia anar llançant míssils contra suposades narcollanxes al Pacífic, que la droga se'ls colava per sota terra. La policia californiana ha descobert un túnel de més de 0.5 km per on s'introduïa cocaïna directament des de Mèxic. Ho expliquem perquè la cosa té certa gràcia. Ens situem a Tijuana, una localitat que ja saps que està a la frontera,
0: claro que sí,
3: mexicana, però està a la frontera, just a la frontera amb els Estats Units. Des d'allà, els traficants van fer un túnel sota terra i sota el famós mur que anava a parar a un petit comerç de conveniència, d'aquests de un super 24 hores,
0: sí,
3: a la localitat californiana d'Otay Mesa. El comerç, per cert, s'anomenava Buy for Less, una cosa així com compra per menys. Tot i la proximitat...
0: Se'ls estava dient a la poli a la cara, ja, ja, aquí hi ha drogues.
3: Que la cosa anirà millorant. Tot i la proximitat amb la frontera i l'extrema vigilància dels Estats Units, ningú va detectar que els narcotraficants havien construït aquest túnel que no era precisament un forat a terra i prou. A banda del mig quilòmetre de longitud, havien perforat a gairebé 16 metres de profunditat. S'hi accedia a través d'un ascensor hidràulic situat al fons de la botiga. El túnel fa un metre i mig d'altura, té les parets reforçades i fins i tot vies per transportar amb vagonetes...
0: Home, si ho fas bé.
3: ...la droga. A més, també hi ha un sistema de ventilació.
0: Sistema de wifi altaveus per escoltar música.
3: Sí, podria ser.
4: Només falta això.
0: És no m'estranyaria.
3: Era una veritable obra d'enginyeria. I ara em preguntaràs, i com ho van descobrir?
0: Clar.
3: Doncs perquè la policia nord-americana va començar a veure coses que els feien sospitar en aquell establiment.
0: Com, per exemple, que tremolava de tant en tant?
3: Exacte. Bàsicament és que la botiga no tenia masses clients i hi havia 8 treballadors.
4: Ah, m'encanta això.
3: A més, es movien sovint amunt i avall amb maletes.
0: Clar.
3: La droga entrava dins de les maletes a través del túnel, les buidaven i els treballadors creuaven una altra vegada la frontera a peu amb les maletes per tornar-les a omplir. Aquest prodigiós sistema que els agents de CSI o Time Mesa van trigar bastant a descobrir va permetre als narcotraficants introduir als Estats Units una tona de cocaïna valorada en 45 milions de dòlars.
0: Clar, és que estava pensant, si introdueixes 45 milions de dòlars en cocaïna, aquest túnel et surt, vaja, per 4 dòlars de res.
3: Home, tenia estar aire condicionat.
0: Per això et dic, piscina climatitzada, sessió de massatges... Escolta'm, s'ho podríem haver muntat molt bé. Gràcies, Àlex.
3: Fins ara.
0: Fas un minut d'un quart de 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, i arriba Andreu Merino perquè ens expliqui per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc una mica millor per l'estudi que ha publicat la revista científica The Lancet sobre l'Alzheimer. Un equip d'investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Pittsburgh ha desenvolupat una tècnica per millorar la detecció precoç de la malaltia, identificant un nou marcador cerebral que detecta amb més precisió els primers signes d'alerta. Concretament, es tracta de tenir sota control les altes concentracions de la proteïna coneguda com a tau.
0: Què et passa, Lara?
4: Dic que faig
0: Venga,
4: uns
0: arrenca,
4: badalls
0: arrenca,
4: aquesta
0: Lara,
4: hora...
0: Vinga, arrenca, Lara, va, que
4: faig uns badalls aquesta hora que em surten els ulls a les conques.
0: Que no reboti aquí l'ordinador, per favor, que és una mica desagradable.
4: En qualsevol moment em cau un ull. Ho dic, no, li donaràs pas i estarà badallant.
0: Ah, no, això segur.
4: O no hi veuré de les llàgrimes als ulls, saps?
0: Bé, en tot cas...
4: Tot això sí. Pot ser, val?
0: Sí, en algú...
4: Quedes avisat.
0: Sí, clar, i què faig jo?
4: Recollir-me l'ull, posa música. Recollir-me l'ull.
0: Ara que està tossint.
4: Ara no està tossint ningú. Lara parla perquè si no... No sóc jo, eh? Jo només badallo, no tinc ni forces per tossir.
0: De veritat.
4: Estem...
0: Ah, no, home, no.
4: No passa res. No, només fico un cafè i ja està, ja me'l faré, escolta'm.
0: Sisplau, tu també.
4: No, jo estic molt malament avui.
0: De què parlarem poc, Marta?
4: Doncs a veure, de la casa d'empenyorament d'Ibai Llanos, si ens pensàvem que ell ja ho havia fet tot, doncs no. Ara ha decidit llançar-se en la compra-venda de segona mà. Ha dit que comptarà amb dos experts amb el tema que l'ajudaran amb les negociacions i després es veu que amb totes les peces que ell adquireixi s'acabaran sortejant de manera gratuïta. I entre els primers objectes hi ha hagut una Xbox en forma d'Oreo.
6: 3.500 o 5.000 moneda al aire?
7: Sí.
6: Me parece bien. Yo no te iba a pagar 5.000, entonces yo creo que te ibas a ir de aquí sin nada, si no me aceptabas. Pero me parece divertido. ¿Cuánto?
7: Ganaste 3.500.
6: ¿3.500? Me sabe mal, Cristian, ahora 3.500. Bueno, te sabe mal una polla, es una pasta.
7: Ya.
6: Me sabe mal, pero me sabe mal el tiro de moneda. ¿Lo dejamos en 4.000?
7: Venga, va.
4: S'han jugat tot a cara i creu. I s'han emportat 4.000 euros. També li han portat, es veu, roba que va portar la Rosalía en un concert, unes botes de la Minyamal, una carta de Pokémon, una pilota de futbol del Real Madrid firmada per jugadors, o, atenció, l'antorxa original dels Jocs Olímpics de Barcelona del 92, o el primer Monopoly que van fabricar a Espanya. En qualsevol cas, si teniu alguna coseta, us fa gràcia vendre?
0: A mi lo de l'antorxa m'ha encantat.
4: El primer Monopoly, jo me'l quedaria. Tampoc el vendria.
8: Jo l'antorxa, l'antorxa mola.
4: Antorxa mola.
0: Què vas el diumenge a passejar pel mercat amb l'antorxa olímpica, filla meva?
8: A la nit no encens la llum.
0: Tira't. Si sou de Girona, aquesta notícia us interessa? Val, ara, sisplau.
4: Que no sóc jo, Ara ja semblaré aquí. Està bastant ben aconseguit, aquest, trobo.
0: Sí.
4: És dels millors.
0: Què passa a Girona?
4: Mira, doncs que té una qualitat de vida molt alta, segons un índex internacional. Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades...
0: S'ha de i parlar.
4: És que la veritat, sabem tot.
8: Això ja és un abús.
4: Tenint en compte una sèrie de criteris, la base de dades col·laborativa més gran del món sobre cost i qualitat de vida, que es diu Numbeo, la ciutat de Girona té un índex de qualitat de vida de 190, qualificat de molt alt. Té una molt bona puntuació en clima i seguretat i també és un bon indicatiu que el cost de la vida aparegui com a baix. Això sí, el poder adquisitiu i el preu dels habitatges a la ciutat es cataloga com a moderat.
0: M'encanta el concepte moderat quan estem en una època que ens acabarem tots vivint a un càmping. Tenim motius per saltar del llit, un d'ells ens el porta a l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és no complicar-se a l'hora de pagar el pàrquing del cotxe. Els veïns de Llagostera ara poden fer un bízum per abonar la zona blava. El nou sistema permet tres opcions. A través de l'aplicació gratuïta Movis, que inclou els mètodes de pagament Apple Pay i Google Pay, a través de la web de la plataforma o bé escanejant el codi QR dels parquímetres. Segons llegim el diari de Girona, Movis ja funciona també a Platja d'Aro i la Jonquera i l'empresa preveu que arribi els pròxims mesos a altres zones com Barcelona i Tarragona.
0: Doncs vinga, bones notícies també pels habitants de Llagostera. En 10 minuts arribem pràcticament a 5:45 del matí i alerta perquè arriba el moment de desplegar la revista dels matiners, la revista del cor, evidentment, perquè volem saber com batega el cor aquest matí.
4: Doncs batega amb Marta Sánchez. Desesperada.
0: La Martíssima Sánchez. Què ha passat?
4: Doncs el que ha passat és que la Marta Sánchez ha passat per l'Hormiguero i ha explicat els seus secrets de bellesa. Ha volgut deixar clar que no porta retocs estètics, diu.
0: Ah, per favor.
10: Me siento muy contenta de cumplir los 60 como los estoy cumpliendo. Sin lifting, gracias. Porque cualquiera está así con lifting, pues no me he hecho ningún lifting. Que no... A lo mejor no digo que me lo haría algún día, ¿eh? Bueno, hago un poquito de todo, disciplinas así varias. Hago ballet fit.
0: ¡Hala!
10: En Madrid y en Las Palmas. Hago entrenamiento de fuerza y de peso. Uh-huh. Bueno, perdón, es lo mismo. Cardio. Hago masajes a cuatro manos.
0: No veo masajes.
4: Pero yo, Udiu... que no se li mou ni un múscul de la cara, també t'ho diés, que a veure...
0: I a veure, jo crec que està una mica... que cadascú faci el que li doni la gana,
4: evidentment, però no ho neguis.
0: Però jo crec que Marta Sánchez, si no s'ha estirat, a veure, va carregadeta d'àcid hialurònic, no?
4: Home, sí,
0: i tant. Ara estic mirant les fotografies i dic, home...
4: No passa res, no ho neguis, ja està.
0: Escolta'm, si no té una pell, que ens ha de dir quin és el seu secret, perquè realment...
4: Que no se li mou la cara, Xavi, que no. No me la crec.
0: No sé.
4: No me la crec.
0: Bé, en tot cas, un petonet des d'aquí a Marta Sánchez.
4: Petons.
0: I el cor també batega amb Esther Espósito.
4: Això fa.
0: Espósito. A veure, què passa ara amb Esther Espósito?
4: Doncs que s'ha sincerat sobre la seva joventut, ha parlat de la seva adolescència i ha reivindicat el seu passat xoni. Ella mateixa deia això al podcast La Pija i la Quinqui.
11: Yo era chunguilla de adolescente, buscaba un poco pelea.
0: ¿Sí?
11: Sí.
12: ¿Eras de las que mirabas 100 los botellones, claro?
11: Me miraban más de un show, ya era como... ya era muy chula.
4: Levantaba la cabeza así.
12: Eras de las que decía, ¿qué estás mirando?
11: Mira, cuando Élite tuve que parar, porque digo, tú me metes en una pelea y me graban o me denuncias al público, claro. Todo. Entonces tuve que empezar a contenerme, ser menos chula, ¿no? Y más cabeza. Y Miguel en Élite me llamaba Pitbull. Cuando salíamos de fiesta y todo decía que yo era el Pitbull del grupo, en plan... a nada, empezaba ya a ladrar y no sé qué. Y hace poco tuve que contenerme muchísimo, un puñetazo. Muy merecido, ¿eh? No voy a dar detalles, pero sí, muy merecido el puñetazo.
0: Muy merecido.
4: Muy merecido.
0: Caramba, carai, la pitbull de...
4: Me la imagino tant. Sí, 100%.
0: No sé. Ah, per ser un moment, abans de tancar la revista del cor, hem de comentar també... A veure... Hi ha nens que... nens i nenes que canten i de cop es troben un artista conegut i la mare li diu, canta davant d'aquesta artista.
8: Vinga.
0: Això de què ha passat amb Amaia Montero, una nena cantant una de les cançons. Se sent una mica malament l'àudio, però podreu veure si com canta aquesta nena petita. Escoltem-la. Cantes mejor que jo, li diu Amaia Montero. A veure, un consell des d'aquí als pares de Catalunya, si us plau, no feu cantar els vostres fills davant de persones que en saben del món de la música perquè els poseu en un compromís.
8: Sí.
0: Perquè hi ha nens que no canten bé i els pares diuen que canten bé i es creuen estrelles de la música.
4: És que aquesta nena és molt viral, eh?
0: S'ha fet viral, eh?
8: Ja ho era cantant.
0: Ah, sí?
4: Nena, sí, però els seus pares es relaxin, ja està, no passa res.
8: És incòmode, sí, això.
0: Repelentet.
4: És repelent. Bueno, la Lara ja havia ficat aquí. Roses, nena, repelent.
8: Així està guardat el tall.
0: Ah, sí, el tall estava guardat així.
8: Nena. Sí.
0: Doncs escolta'm, tot dit. Vinga, va, que anem una mica tard. Quins sons deixa la ràdio?
4: Al matí de Catalunya Ràdio, el pneumòleg de l'Hospital Vall d'Hebron, Sergi Pasqual, va advertir del risc que els adolescents comencin a fumar tan aviat.
13: Són els adolescents. És una edat molt sensible, on a nivell cerebral encara s'està madurant. Per tant, generar addiccions en aquest cervell immadur que està creixent, que s'està consolidant, ja ho saben bé, on fer aquesta publicitat tan xula, tan bonica.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio, 5 minuts, 5:45. I què passa a Catalunya? Com esteu? Bon rotllo? Pau i amor.
4: Pau i amor.
0: A veure.
4: I important, avui en el món de la música, perquè un 3 de juny del 1977 Bob Marley publicava la seva obra mestra Exodus. L'àlbum incloïa èxits mundials com Three Little Birds, Waiting in Vain, Jamming o aquesta que sentim, Natural Mystic. L'àlbum va estar classificat durant molt de temps com un dels millors àlbums de tots els temps. De fet, Time el va anomenar el millor àlbum del segle XX l'any 1999.
0: I a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
14: Bon dia, matiners. Avui dimecres 3 de juny seguim sota una influència molt constructiva entre el Sol i Saturn. I això ens parla de disciplina, compromís i capacitat de construir coses sòlides. No és una energia espectacular ni d'aquelles que fan molt de soroll, però sí molt útil. Ens ajuda a posar ordre, assumir responsabilitats i avançar amb paciència. Avui, el cel ens recorda una cosa molt senzilla. Allò que es construeix amb constància pot durar molt més. Pas ferm, cap clar i feina ben feta. Que tingueu molt bon dia.
0: Lara, qui bufarà espelmes avui?
4: Avui celebra que fa anys el tenista mallorquí Rafa Nadal, dia rodó perquè arriba als 40, com Maiol Roger. I també també bufarà espelmes Raúl Castro, el general i polític cubà, que celebra que arriba als 95 anys, que no són pocs.
15: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que fem camí ja cap a 6:15 del matí. Els Catarres tenen nou èxit, és una delícia, que es diu Diumenges sense drama.
16: Ja comença a fer

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell farà el recorregut del Papa dimecres que ve a Catalunya, però a la inversa. Arrencarà la Sagrada Família, passarà per Sant Agustí, Brians i acabarà a Montserrat. A la tarda, Enric Calpena ens portarà històries de papes. Entrevistarem el músic Miquel del Roig i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. El Catalunya Nit abordarà des de Burkina Faso l'epidèmia de l'èbola a l'Àfrica Central. Ho farà amb la periodista i col·laboradora del programa, Èlia Borràs.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimecres 3 de juny. En Alfonso també, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Continuen ressonant les declaracions que va fer ahir al matí de Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull.
3: Es va referir a la insistència del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, perquè Junts faci costat a una hipotètica moció de censura contra Pedro Sánchez. El va reptar anar a Waterloo a parlar-ne amb Carles Puigdemont i Feijóo li va respondre qualificant de poc seriós agendar una entrevista a Bèlgica amb l'expresident.
4: Nosaltres serem igual d'exigents amb el PP que amb el PSOE. A partir d'aquí, si aquest senyor té alguna cosa seriosa a explicar, doncs ja ho sap, que demani per veure'ns i ens veiem a Waterloo el dia que ell vulgui.
5: Vamos a hablar de cosas serias, vamos, por favor.
2: Parlem de coses serioses, ho deia Alberto Núñez Feijóo, els periodistes que l'abordaven a Barcelona, on precisament va participar a les jornades del Cercle d'Economia.
3: Sí, en el discurs públic davant de l'empresariat català, el líder del PP va insistir en la moció contra Sánchez per fer-lo caure i convocar eleccions generals.
6: Quienes coincidimos en que esta situación es insostenible, deberíamos hacer todo lo posible. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos.
2: El govern espanyol torna a carregar contra la proposta del líder popular.
3: L'executiu el veu desesperat i diu que el PP demani el suport dels nacionalistes catalans i bascos és un insult, tenint en compte que els populars s'han oposat a l'ús del català a Europa i han boicotejat reiteradament els acords de Sánchez amb els independentistes. Sentim la ministra portaveu, Elma Saiz.
7: Cinismo y desesperación. A los gobiernos se llega con votos y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. Esa oposición marrullera que están haciendo está vacía.
2: Continua l'enrenou al voltant de la visita del Papa i l'ús residual del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Fonts eclesiàstiques confirmen que l'arcabisbe Joan Josep Omella està fent gestions per demanar al Vaticà que Lleó XIV faci servir tant el català com el castellà en el moment simbòlic de benedicció de la Torre. Un canvi de guió que encara no està confirmat, però que s'hauria promogut després que diverses entitats religioses i culturals van lamentar que el català havia reculat en comparació amb la visita de Benet XVI l'any 2010.
2: I compte, perquè la visita papal també pot afectar els estudiants que facin la selectivitat.
3: Perquè totes dues coses, la visita del Papa i la selectivitat, coincideixen i hi haurà restriccions de mobilitat que poden acabar condicionant els alumnes que faran els exàmens. És per això que el Departament d'Universitats els demana que ho tinguin en compte i que vagin aviat a l'hora de planificar els seus desplaçaments. Sentim la nova responsable de la selectivitat, Rosa Pàmies Vilà, en declaracions al Catalunya Nit.
8: Avisem que es vagi amb el màxim de temps, que es vagi plenament identificat i que s'intentin minimitzar els recorreguts. Què vull dir? Que si un estudiant té un examen a les 9 del matí i després no en té un altre fins a les 3 de la tarda, doncs potser és millor que es quedi a prop de la facultat i que no torni a casa, no?
2: Doncs missatge important pels estudiants que s'enfronten a la selectivitat. Planifiqueu els vostres desplaçaments amb temps. Anava a dir, reseu un pare nostre. Els metges tornaran a la vaga el dimecres 17 de juny.
3: Aquesta serà la 12a jornada de protesta que fan per reclamar millores laborals i una taula pròpia de negociació amb el departament. La convocatòria va en paral·lel a la campanya del mateix sindicat, Metges de Catalunya, per reduir les hores extres que han d'afrontar els facultatius.
2: Aquesta nit i matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs al Golf Pèrsic.
3: Entre els Estats Units i l'Iran, que en teoria mantenen en vigor una treva i continuen negociant un acord de pau. L'intercanvi d'atacs l'hauria desencadenat el llançament d'un míssil tàctic dels Estats Units contra un petrolier que es dirigia a l'Iran i trencava així el bloqueig imposat per Washington.
2: Ho estàvem comentant també a l'inici dels matiners d'avui dimecres, perquè Ja tenim aquí les plagues.
3: Que bé, eh?
2: Oh, quina meravella, la notícia del dia.
3: Les temperatures altes que tenim aquest any, combinades amb les pluges que hem tingut i les que s'esperen, multiplicaran els pròxims dies la presència de mosquits i paneroles a Catalunya. És una combinació que genera les condicions ideals per les plagues que ja han començat a aparèixer al nostre país.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: No arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Aquestes hores, com sempre, saludo en Marc Jurado. Molt bon dia, Marc.
9: Què tal? Bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia, Maria.
10: Bon dia.
2: Com duia la premsa? Què diuen avui els diaris?
9: Avui, com ahir, Canalies, amb Alberto Núñez Feijóo en totes les capçaleres del dia. Comencem amb La Vanguardia, que explica que Feijóo refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. Aquí el verb és refusar. L'Ara, però, parla de menysteniment i titula Feijóo menysté l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. Una oferta, recordem-ho, que havia fet hores abans Jordi Turull aquí a Catalunya Ràdio.
10: El periòdico també porta foto del líder popular ahir a Barcelona, però obre l'edició explicant que l'AMB planteja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. Passa el mateix amb la premsa de Madrid, parlant de Feijóo en un lateral, però El Mundo dedica l'obertura a Zapatero, que renuncia al lawfare, però busca, diuen, anul·lar les proves.
9: L'altre gran tema de la premsa catalana és la visita del Papa i la llengua que farà servir. El periòdico titula que parlarà en català la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i l'Ara parla de pressió a Omella perquè el Papa parli català en la benedicció.
10: I acabem als Estats Units. La Vanguardia explica que Marco Rubio afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg.
2: Les paraules de Turull ahir al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell també ressonen avui als articles d'opinió.
10: L'editorial de l'ABC considera delirant l'exigència de Junts que el Partit Popular vagi a Waterloo a negociar amb Carles Puigdemont el suport a una moció de censura.
9: Per això el diari del grup Vocento reafirma que és hora que els populars abandonin tota esperança en la col·laboració dels nacionalistes a la necessària tasca de fer fora Sánchez i convocar eleccions.
10: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, considera que Feijóo tampoc sembla tornar-se boig per aconseguir el suport del PNB i Junts per una moció de censura.
9: Quan es fixa en el discurs d'ahir de Feijóo al Cercle d'Economia, en què va dir que no volia demanar favors ni tampoc regalar-los.
10: L'editorial del Mundo també fa referència a aquestes mateixes declaracions. Considera que el líder popular és conscient que la major part de l'empresariat català continua donant suport a Sánchez.
9: Tot i això, El Mundo considera que Feijóo es va presentar davant els empresaris com l'únic garant de l'estabilitat davant l'actual bloqueig polític.
10: La polèmica pel poc ús del català o gairebé inexistent en el discurs del Papa Lleó XIV a la Sagrada Família és un altre tema destacat en els articles d'opinió.
9: L'editorial de l'Ara diu que és l'arcabisbe Joan Josep Omella qui proposa al Papa en quina llengua es diu cada cosa.
10: I recorda que el Papa Francesc va preguntar-li a Omella el 2023 com era que el discurs que havia de fer per un acte dels 800 anys de la confraria de la Mare de Déu de Montserrat estava en castellà.
2: I a aquestes hores del matí també repassem la premsa digital. Alerta, perquè ja sabem on es rodarà una nova sèrie de Netflix.
9: Sí, en diversos llocs de Catalunya, com La Garriga, Barcelona i Manresa. De fet, ja fa uns dies que no es pot entrar al pàrquing del pavelló del Congost, a la capital del Bages. Això és perquè avui comença el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix, Los Niños del Brasil, inspirada en la història real del caçador de nazis Simon Wiesenthal. Es tracta d'una producció internacional del creador de The Crown, de Peter Morgan, protagonitzada per l'actor de Succession, Jeremy Strong, l'actriu Gillian Anderson, el català Daniel Brühl i la protagonista de Orthodox, Shira Haas. Ho llegim tot plegat al Regió 7.
2: Ui, qui no pot portar tirants ni xancletes?
10: Els periodistes de punt. La Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha posat normes a la vestimenta dels professionals que apareixen en pantalla. Es demana que s'evitin peces com ara samarretes sense mànigues i amb missatges considerats inapropiats. Caldria veure què vol dir inapropiats, no? Segons per aquí. Sí. Pantalons massa desgastats o esquinçats tampoc no els poden dur, ni tampoc xancletes o calçat de platja. També es demana als professionals que no vagin amb estampats massa cridaners. Això ho llegim a VilaWeb.
2: Jo vaig estar treballant en un mitjà de comunicació que no podies portar xancletes, eh?
10: Doncs mira, com aquí.
2: No cal anar a punt. Aquí també n'hi ha.
10: D'acord.
2: Apuntem-ho. Aquí ho deixo. I encara sobre indumentària, qui ha d'anar vestit de capellà?
9: Doncs els capellans, pot semblar una redundància, però en aquest cas ho expliquem, eh? No ho és. L'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, els ha demanat que vagin vestits de capellans a la visita privada que Lleó XIV farà a la catedral de Barcelona dimarts vinent. Serà una trobada amb sacerdots diocesans i canonges de la catedral, entre d'altres. Ara bé, l'ordre de dur el sacoll en aquesta trobada amb el papa ha generat controvèrsia fins al punt que alguns potser no hi aniran, segons el Nació Digital.
2: Qui és gent de paraula?
10: El Marc Jurado i una servidora.
2: Sou notícia.
10: Ahir et vam dir que avui sentiríem una altra cançó del
2: Home,
10: Naïm.
2: Home, sí, per favor. Sí.
10: Que és aquest jove català d'origen marroquí que ha fet diverses versions de cançons tradicionals catalanes i que s'ha fet viral a les xarxes. Si ahir et vam portar al cargol Ja no treu banya, avui et portem en Mohamed ha matat el Patufet.

0: Aquest és el vídeo que graven des de dins del cotxe?
1: Sí, exacte.
2: Amb els dos amics.
0: Són molt divertits, eh? Ell és molt divertit. Bé, de fet, és una miqueta això, eh? Una barreja d'humor, de crítica social també i d'ironia.
1: Sí, i té més cançons, eh? Si vols, te'n portem una altra.
0: I tant, jo sí, tant.
1: Què t'estimen més per demà? El Joan Petit ja no balla o Plou i fa sol?
0: Joan Petit ja no balla.
1: Vinga.
0: Aquí repassarem tots els èxits. Aquí cada dia una miqueta
1: som
0: de...
1: Som gent de paraula i
0: una miqueta de... d'aquest èxit viral en català que m'encanta. En 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí als matiners de Catalunya Ràdio. És moment de saber quin temps ens espera per avui, Marc.
2: A mi m'encanta que ja no faci tanta calor. Oh, de fet, aquest matí parlem d'una miqueta de fresca a les comarques de l'interior, amb mínimes a l'entorn dels 12 graus. Farà sol amb alguns núvols baixos a Osona i a la Costa Brava. A la tarda no plourà enlloc del país i farà una calor molt moderada. Les màximes més altes només se situaran al voltant dels 32 graus.
0: I aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres esteu fent el primer cafè i us esteu despertant amb els matiners, amb la Marta, com sempre, repassem alguns apunts culturals. Marta.
1: Doncs avui amb dos esdeveniments importants i ben diferents. El primer, la capital catalana.

0: és que avui comença el Primavera Sound.
1: Sí, primer dia de concerts, en aquest cas en gratuïts, són els que es faran al Parc del Fòrum. Vaja, tot el festival es fa al Parc del Fòrum, però en aquest cas avui ja comencen els primers concerts amb Winnet a les 6 de la tarda, també Yartak, Guitarrica de la Fuente i Wetleg, i a partir de demà i fins diumenge ja hi haurà molts altres noms amb un cartell de primer nivell amb Doja Cat o Massive Attack o Bad Gyal, per exemple, just demà dijous. Vull dir que ja ho tenim tot a punt pel Primavera Sound.
0: Primavera Sound que arrenca, doncs, com estaves dient, a partir d'avui amb aquests concerts gratuïts i al llarg d'aquests 4 dies també un planter d'artistes espectaculars que ompliran el Parc del Fòrum de Música. I també avui a Berga... Home... Alerta, perquè comença la Patum.
1: Tret de sortida, avui al migdia, de fet, ja es farà el primer passacarrers. La festa, recordem que està declarada Patrimoni de la Humanitat, s'allargarà fins dijous, coincidint amb la Setmana del Corpus. Hi haurà molta música, hi haurà molta festa, i artistes com Pepi Maria José Músics, Manolitos Band, Doctor Prats, Mama Duixa o Els Tiets. Per tant, molta festa també cap a Berga.
0: I molt bona Patum a tots els bergadans i bergadanes. I alerta, perquè avui volem moure el dial fins, alerta, el 13 de gener del 2005, aquella matinada, un fort incendi va calcinar l'edifici Windsor de Madrid, segur que ho recordeu. És cert que no va deixar víctimes mortals, però sí un fort impacte mediàtic. I així ho va cobrir Catalunya Ràdio.
2: És que s'ha declarat l'incendi a 11:45 de la nit. Les flames, que s'han originat possiblement per un curtcircuit a la planta 12, han cremat tot el que hi havia cap amunt i també ha avançat cap a les plantes inferiors. Durant bona part de la nit s'ha temut que el foc provoqués l'ensorrament absolut de l'edifici, però tot i que encara no es pot descartar res, sembla que l'estructura central, que és de formigó, ha aguantat. És aquesta la hipòtesi amb la que treballa els bombers, tal com ha explicat el seu portaveu Javier Ayuso.
3: Sí, lo lógico que es continúa bajando, que al final todo el resistimiento este metálico que tiene de cristal se caiga. Eso es lo que parece el tema y que se quede el armazón. El armazón, pues esperemos que aguante. Lo que se está intentando es reducir la velocidad del fuego para evitar que haya más calorías, y que las calorías es lo que está afectando, digamos, a la estructura.
0: Recordant aquest edifici, aquest incendi de l'edifici Windsor a Madrid, i quan falten 17 minuts per arribar a les 6 del matí a Tailàndia, falten 17 minuts per les 11. I allà qui tenim? Doncs un home que no para de viatjar, el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
4: Bon dia, matiners. El diumenge va ser lluna plena del 6è mes lunar, i a Tailàndia això significa que se celebra el Visakha Bucha, la festa que commemora el naixement, la il·luminació i la mort de Buda. És un dia sagrat no només a Tailàndia, sinó que per tot el món els budistes van als temples més propers i deixen ofrenes als monjos. També té una gran presència la meditació i els sermons sobre les ensenyances que va deixar Buda en vida. Per acabar, quan es fa fosc, comencen processons de devots al voltant dels temples. A Tailàndia es recomana viure-ho des de Bangkok, la capital, pels seus grans temples, o des de Tuaya, l'antiga capital, i que encara avui en dia conserva runes històriques. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Tailàndia pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I mentre a Tailàndia ens explicaven aquesta tradició en Guillem, nosaltres volem saber què passarà a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio. Mallol.
5: Doncs que avui farem la ruta que el papa Lleó XIV farà la setmana que ve. La farem en ordre invers. Començarem a la Sagrada Família, on parlarem amb veïns, parlarem amb el conseller Ramon Espadaler, que s'encarrega de tota la logística de la visita. Parlarem també amb l'Artur Ramon per parlar de l'arquitectura del temple. Després anem al convent de Sant Agustí, tindrem allà l'Enric Canet, alguns veïns del Raval també, que ens explicaran, doncs, com es rebrà el papa. Anirem després a Cambrians, a la presó, que també visitarà Lleó XIV, per parlar amb el director i el capellà, i acabarem a Montserrat. O sigui que avui Ricard Ocell en ruta amb l'Ostrell Mòbil, amb la Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio i els tècnics d'aquesta casa que fan possible un programa com el d'avui, que serà
0: complex.
5: Serà interessant explicar una setmana abans com s'estan preparant per rebre el papa Lleó XIV.
0: Estava pensant que en comptes d'una túnica blanca, que seria segurament una falta de respecte, podria portar una túnica groc Catalunya Ràdio, amb el logo de Catalunya Ràdio estampat a l'esquena, en gros, que, escolta'm, ja que et mous per Catalunya, que fem una mica de promoció de la pública.
5: M'apunto a la teva proposta a la llibreta de les idees presumptament brillants.
0: acaba d'entrar a l'estudi Lara García, aquí de moment.
1: Hola.
0: De moment encara tens els dos ulls.
1: No han caigut.
0: No han caigut, perquè diu que va d'allà i estan a punt de saltar els ulls, avui.
1: M'he fet un cafè.
5: Si el trobem per l'escala ja l'agafarem.
0: I alerta perquè...
1: Sisplau.
0: Que ningú trepitgi l'ull de la Lara. Hi ha una merda, la veritat.
1: Sí. Sisplau, nois. Fixeu-vos-hi.
0: Que tinguin vista els treballadors de la casa. Arriba... Uf, a veure, perquè últimament estiguem aquí traient-nos el doctorat en coneixement mundial.
5: Avui és fàcil.
0: Arriba la dada, Maiol. Quina por, quina por, quina por. També convidem a participar als oients a aquestes hores del matí, en dades sovint complexes, però que ens desperten l'interès i, sobretot, on aprenem sempre coses, Maiol.
5: Va, avui, amb l'estira i arronsa de Feijoy junts, dades sobre mocions de censura.
6: No quedan más cojones, escorbuto a la sede.
0: Això,
5: això és escorbuto, és un tamasso.
0: Sí, sí, no escoltarem escorbuto tota l'estona.
5: No, bé.
0: Oriol, ja pots canviar la sintonia quan vulguis, eh? Ja està, ja està.
5: En concret, quantes mocions de censura s'han presentat al Congrés dels Diputats?
0: En la història, tota la història de la democràcia.
5: Sí.
0: Val, val.
1: Tampoc
0: que no diguis els últims 10 anys. No, home, no, oh, ja ho sé.
5: Bueno, si tens la dada...
1: Perdó.
0: Quantes mocions?
5: M'agrada quan feu aquestes preguntes com si us acostés com,
1: sí,
5: més a la dada.
1: Sí, sí,
5: a
1: veure, sí, estem, és per guanyar temps,
0: a veure, un moment, guanyem temps flipats. I estem informant els oients.
5: Avui que és fàcil, aviam si algú no només em diu quantes, sinó quines.
0: Sí, sí, clar, i quin dia i a quina hora.
1: Doncs no moltes, no.
7: 3.
0: No, a més, home, jo diria que 10. 10? No, no tantes. 7.
1: Jo diria 3 també, 3 o 4.
0: No sé. 3 o 4, perquè la Marta ha dit 3.
1: Bueno, doncs 4.
5: Avui qui més s'hi acosta és Xavi Canalías.
0: Voleu perquè... aplaudir-me, sisplau?
1: No!
5: Espera que Feijó faci el pas, se n'han presentat...
0: Gràcies, sí. Oriol.
5: I sobre els últims 10 anys, n'hi va haver dues inicials, l'any 80, Felipe González contra Suárez, l'any 87, Antonio Hernández Mancha contra
1: igual,
5: Felipe i González, i entre 2017 i 2023, les altres 4, 4 en 6 anys. Per cert, a Catalunya quantes n'hi ha hagut? Ràpid, ràpid, ràpid, Catalunya.
0: Dues.
5: 3 i mitja.
0: Sí.
5: Perquè mitja és una de Josep Piqué que la va retirar, i dues contra Jordi Pujol i una contra Quim Torra.
0: Escolta, molt afinadet hem estat avui, eh?
5: Va, avui tampoc era molt difícil perquè, diguem-ne...
1: Tampoc podíem dir mil, tampoc ens treguis mèrit.
0: Bueno, correm
1: a favor nostre, de quina part no estàs.
0: Declarem tots de com no.
1: Si no, guanyo jo, em fa ràbia.
5: Sempre és una cosa aleatòria. Ahir vau dir, ahir la xifra era 55.123, és més difícil d'encertar que 6.
0: Escolta'm, el que no pot ser és que com a professor ens matxaquis quan més o menys ho fem bé i quan ho fem malament també ens matxaquis.
1: S'ha de premiar els encerts.
5: Tu ho has dit.
0: Molt bé, Lara.
5: Tu ho has dit, més o menys ho fem bé. Ningú l'ha encertat perquè has dit 7 i eren 6.
0: Algun dia en aquest programa farem la contradada, aviso.
1: Vols anar de concert?
5: I tant, sempre.
0: Doncs paga l'entrada, Maiol. Ja t'ho dic ara. Perquè els matiners de Catalunya Ràdio... quants concerts de les Maiol Roja t'ho dic 10 anys?
1: Molt bé que està veueta. Molt bé que està veueta.
5: No, ja, vosaltres avui teníeu dada fàcil i així ja es coneu, molt bé, ja veureu demà.
1: No, sisplau, demà pillarem tant.
0: Buah. Oients dels... No, Maiol, no siguis així.
1: Demà que vagi d'animals.
0: A veure,
1: sempre
0: us convidem
1: demanes
0: a...
1: el mateix.
0: Puc seguir?
1: Sí.
0: Gràcies, endavant, per deixar-me seguir. Us convidem a anar al Festival Vallviva, que se celebrarà del 8 al 12 de juliol a la Vall d'en Bas. És un lloc tan espectacular, al mig de la Garrotxa, que val la pena que comenceu a trucar al 932017474, perquè els matiners de Catalunya Ràdio tenim una invitació doble. Podeu triar alguns dels concerts. El dimecres, per exemple, el dimecres 8 de juliol hi haurà Mare Mundi, també el dia 9 Antonio Orozco, o el dia 11, que és dissabte, a Nata Roja. Per un públic més jove podeu anar a veure els Teràpia de Xoc i el Pep Plaza, això serà el divendres 10 de juliol, o per un públic més familiar, els Atrapassomnis, que serà el diumenge 12 de juliol. Ja podeu començar-nos a trucar al 932017474. Avui la primera trucada s'emporta aquest parell d'entrades per anar a Vallviva. Però, noies, qui serà? Qui serà?
1: Qui serà?
0: Qui serà?
1: Qui serà?
0: Ho descobrim d'aquí uns moments.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
1: Que m'he comprat un armari.
9: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
1: Sempre anava a burra.
9: Una burra,
7: els penjadors...
9: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
10: No! Home, se'l tardis d'alta baix del balcó,
8: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
11: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
12: Les dones i els dies.
8: Amb Montse Virgili.
13: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
14: Per orelles fines i cors oberts.
13: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
15: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
13: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
13: Però què pensava que era la intel·ligència?
8: El matiner.
16: Volia compartir amb vosaltres un so que sento el capvespre, quan es comença a pondre el sol i durant les primeres hores de la nit, que és molt típic de molts llocs de Catalunya, eh? Però aquests dies ho estic sentint especialment i m'agradaria compartir-ho amb vosaltres.
0: A veure...
16: És un ocell que es diu enganyapastors.
0: Ah, i per què es diu enganyapastors?
16: Es creia que xuclava la llet de les cabres durant la nit. I per això no estava molt ben vist. El que passa que en realitat l'únic que feia és aprofitar els insectes que hi havia al voltant dels de les cabres o del ramat. I possiblement d'aquí ve el nom d'aquest d'enganyapastors.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Escolteu una tonteria avui al programa, guapa, eh? 7 minuts, arribem ja a les 6 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Tinc per aquí en Jordi. Jordi, molt bon dia.
17: Bon dia. Bon dia al dematí.
0: Bon dia del matí. Un aplaudiment pel Jordi. Jordi!
1: Bon dia, Jordi!
0: Quina veu que fa, Jordi? Des d'on ens truques?
17: De Ripoll.
0: Home, clar, no m'estranya. Com, què s'explica aquesta gent de Ripoll? Jordi, què fas d'espera aquestes hores?
17: Faig tant cap a treballar.
0: I de què treballes?
17: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Perdó? De monitor?
17: Faig de monitor amb nois disminuïts.
0: Molt bé, una feina fantàstica, bonica, molt. Que sí. Suposo que és passional, no?
17: I tant, molt. Em plena molt. Realment són nanos supermacos, que tens moltes ganes de tirar endavant la vida.
0: I tant.
17: I de veritat que m'ho passo molt bé.
0: Jordi, quan fa que t'hi dediques?
17: Mira, ara farà un any.
0: Un any?
1: Un any.
17: Sí.
0: I com ha anat aquest primer any? Bé, no, pel que veig...
17: Fantàstic. Ara dormo les nits i tot.
0: Què vols dir?
17: Que amb la feina que tenia abans no dormia gaire.
0: O sigui que ara has trobat aquesta cosa meravellosa d'un horari... Un horari... tancat i...
17: Sí,
0: i amb les teves hores, no?, de dilluns a divendres, entenc.
17: Correcte, correcte.
0: Bé, escolta'm, Jordi, a veure una cosa. Sí. Antoni Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Xoc, Mare Mundi, Els Atrapasomnis... Què aniràs a veure tu al Festival Vallviva?
17: Si pogués, Antoni Orozco.
0: Home, per favor, doncs bé, a veure, sí. Si la Sara m'ho confirma, Sara m'ho confirmes, home, em diu que i tant, que evidentment, que t'emportes aquest parell d'entrades per anar al Vallviva. No sé si has anat algun cop.
17: No.
0: Fliparàs, Jordi, fliparàs amb l'espai. Sí, ja t'ho dic ara. Jo vaig anar l'any passat i és espectacular. Realment, t'ho passaràs bé i aniràs amb algú que ja tens pensat o no?
17: I tant, amb la meva parella, la Maria.
0: Ai, regalasso.
1: Maria. Pla, quin bon pla.
0: Ella està dormint aquestes hores?
17: Sí, està dormint, doncs, aquestes hores.
0: Per tant, no sap que té aquest parell d'entrades per anar a veure Antonio Orozco, eh?
17: Serà sorpresa.
0: Doncs vinga, una bona sorpresa per començar el matí. Jordi, una abraçada, que vagi molt bé. Records al Ripoll.
17: Moltes gràcies, macos.
0: Adéu. No sabem si l'Eloi Cordomí avui tindrà alguna cosa a explicar-nos o no, perquè dic, home, l'Eloi, pobre, sempre li demanem... És que la muntanya passa moltes coses.
1: No l'hem d'obligar, tampoc.
0: Abans, per això, una mica de música. Us estic parlant de Bruce Springsteen. Ai, quina meravella de cançó, pràcticament per arribar a les 6 del matí, sobretot aquells que esteu fent el primer cafè amb els matiners de Catalunya Ràdio, doncs ja esteu escoltant un dels primers compassos d'un dels grans èxits del Boss. Una mica de volum a la ràdio per compartir plegats aquesta cançó que es diu Hungry Heart.

0: A veure, gràcies per tossir mentre obrim els micros, Marta. Clar que sí, carinyo. Eloi Cordomí, què tal?
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Et tiro careta o no et tiro careta?
1: Tira, tira la careta.
0: Vinga, va, anem-hi, mal.
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què passa, Eloi?
1: T'haig de dir que aquesta història no té final, no té final.
0: Home, però perquè, mira, l'hem d'acabar amb un minutet, eh?
1: Sí, però no té final. Aquests dies, mira, dormo amb la finestra oberta, tapat amb el nòrdic, però...
0: Vestit o despullat?
1: Amb calçotets.
0: Molt bé.
1: Sempre amb calçotets.
0: Ah, sí?
1: I llavors... Sí, sí, sí, sí.
0: Millor dormir amb pilotes, Eloi.
1: És igual, amb calçotets. És que si no, no acabaré la història.
0: Val, val, perdó.
1: Llavors, són les 4 de la matinada, falta poqueta estona perquè em soni el despertador, i sento un so com si fos el teclat del mòbil. Saps quan li poses el so?
0: Sí, el cloc, cloc.
1: Allò fa com les bombolletes aquelles.
0: Sí.
1: Cloc, cloc, cloc. Vale. Doncs sento un so igual que aquest. Internament em dic, hosti, què fot el Xavi escrivint un WhatsApp a les 4 de la matinada.
0: Ah.
1: I em fixo i es va repetint. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. I al cap d'un moment el Xavi es desperta i em diu, què està escrivint? A qui està escrivint aquesta hora? No? Llavors, ell ha sentit exactament el mateix. Llavors, hi ha un animal que està fent aquest soroll i no sé què és.
3: Una abella.
1: No sé què és, no
3: jo
1: ho sé.
3: Jo tenia unes abelles, unes avespes al pati que em feien aquest soroll, eh? Així, clec, clec, clec, clec, clec, clec, molt molest.
1: Però era com repetitiu i idèntic, eh? O sigui, cada 30 segons es repetia. Clac, clac, clac,
3: això
1: clac,
3: ho has de descobrir,
0: a veure si tens algun niu d'abelles por allà al voltant.
3: Compte que són avespes. Tenen un niu per allà.
1: Li he preguntat al ChatGPT i em dic que era un xot. No, dic, no, no, un
3: no
1: xot
3: se li ha de preguntar, això.
1: No, no, no.
0: Però ho he provat. Lara García, Marta Viana, gràcies per ser-hi.
3: Adéu.
0: Eloi, què, en 15 segons, com ho tenim, això?
1: Mira, avui tenim una mica de treva. Avui no hi haurà tempestes, però demà sí. Demà dijous sí que tindrem tempestes a la tarda, a partir de migdia tarda, i fortes a molts llocs. O sigui que demà n'haurem de parlar amb calma. Avui gaudiu del solet.
0: Gràcies, Eloi, que tinguis un bon dia.
1: Fins ara.
0: Que vagi bé, adéu. A Maria Ostrell.
4: Què tal?
0: Avui de ruta, eh?
4: Avui en ruta,
0: sí. Vinga, poses una túnica de color groc amb el logo de Catalunya Ràdio a fer promoció.
4: No cal.
0: Engega el matí de Catalunya.
5: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negre. Capítol 3. Escolar-se a l'asfalt.
1: Mira que he hagut de deixar el cotxe tan lluny. Què em manava a mi posar-me en aquest embolic? I és clar, com que tota la resta del poble estava tancat, doncs vinga, més amunt de l'església. I ara, pujada cap dalt, que no ha estat res. Si ja li ho deia jo a ma mare, tots aquests capellans i gent de missa devien estar en plena forma amb tanta ermita dalt d'un penyal. És clar que llavors ells no devien haver de carregar ni un mac, ni una teula, que tot ho feia el poble a les ordres del cap d'obra. Ad maiorem gloriam Deo. N'he vist pocs de capellans vinclant l'esquena per fer de paleta. Això és només dels anys 60 cap endavant. Els capellans rojos i la teologia de l'alliberament i tot això. Oh, però aquí, la majoria, a viure com uns senyors. Així que mira, no em sap gens greu si ells i els feligresos han de fer tota aquesta pujadeta per venir a dir missa. Mira, com a mi no podran negar que són cada cop més a prop de Déu. Perquè mira com s'enfila tot això. El més sorprenent és que no hi hagi hagut algun editorial a qui mitja parada se li hagi anat en orris amb tanta pendent. Però vaja, em sembla que tampoc no han vengut gaire els pobres. Jo mira, m'he quedat després del meu acte a fer una mica de soparet amb els amics i he enganyat el Raül i així hem pogut parlar una mica, que sempre anem atrafegats. Em sembla molt interessant el que fa. Quina llàstima que jo ja no faci gaire periodisme, perquè això de la casa dels clàssics podria ser ben interessant per intentar explicar a la gent. Un reportatge ben fet. Però si ho penses bé, ja el llegiria avui dia, que així són les coses. I ja ho veus, aquí em tens, tronet amunt i parlant sola. O per a mi, o com li vulguis dir. Que a casa em diuen que mira, que mentre sigui a Girrai, que mentre no em contesti... Ha estat bé, això de poder anar a fer una hamburguesa i unes patates a la mossegada. Que de tant en tant ja m'agrada poder fer un sopar així. Una mica més de batalla, com quan era jove i quedàvem amb les amigues per anar al Frankfurt de Can Vallès. Que ara és de les poques coses més o menys assequibles que encara queden a Barcelona. I ja sé que no he de pensar així, que si no, la de parellada em renya. Però és que és veritat, que els escriptors, quan tenim quartos, ja ens agrada viure bé. Però que quan ens fem grans, també hem de saber guardar una mica. Que mai no sabrem quan ens farà falta. Que ara només busquen noies joves, aquests de les editorials. Bé, si no és que ha estat sempre així. Hòstia, mira, el cotxe. A la fi, ara sí, cap a casa, que ja hem passat tot el dia fora i demà al matí m'hauré de posar a escriure d'hora, si vull que tot rutlli. Que si no, ja em diràs quin negoci.

0: Vine tu, t'afegeixes a la festa i m'expliques què està passant que no puguis parar demà.
1: D'acord, en mitja hora sóc aquí. Quin és el menú?
0: Bunyols de bacallà, braves, seitons fregits i torrades amb escalivada de primer. I arròs a la marinera de segon. Crema catalana i ratafia per postres. Espectacular, eh?
1: I tu ets el cuiner?
0: Un dels cuiners. Però sense mi no hi ha arròs. O sigui que el plat principal depèn de mi.
1: Quina por que em fas.
0: Passa, sergent. Buscarem un lloc discret per atipar-nos força.
2: Pel que veig, aquests atipen com a lladres. Demà seran tots a urgències a cal metge.
0: Això passa cada cap de setmana. El diumenge es fa el ball social i el bingo. I es mira el futbol. I n'hi ha que passen tota la tarda aquí com si no hi hagués un demà. I és clar, dilluns, tots a la cua de la Seguretat Social a queixar-se i a buscar remeis per estar perfectament per al proper diumenge. I així anar fent. Cada vida només n'hi ha una i la majoria ho han passat ben puta.
2: Doncs mira, a gaudir-la.
3: Per cert, aquest arròs està de puta mare. No sabia que cuinaves tan bé.
0: Jo només executo el que la meva mare em va ensenyar. Però suposo que no has vingut des de Figueres un diumenge al vespre per menjar arròs a la marinera, per molt bo que sigui. O sigui que ja pots anar cantant.
2: Crec que el nostre home ha tornat a actuar.
0: No fotis, on? Què ha passat? Perquè portem una bona estancada en aquest cas. No hem fet res més que seguir vies mortes.
2: Sí, mira, han trobat el cadàver de l'escriptora de Castells molt a prop de la plaça de l'església de Cabrils. Dues punyalades al costat, que li han tocat el cor i que li han provocat la mort quasi a l'instant, segons les primeres diligències. I justament l'han trobada poc després que hagin plegat els paradistes editors que havien anat a participar en aquesta edició de la Vila del Llibre, la segona que es feia a la vila.
0: Si no m'equivoco, Cabrils és província de Barcelona. Aquest mort no ens toca a nosaltres.
2: No siguis purista. Segur que estaran encantats que ens el quedem nosaltres, aquest cas. Podem demostrar que estan vinculats. L'inspector ja hi està d'acord. I sobretot, els de Barcelona tenen una llau de feina i van tan de cul que ja ho han autoritzat.
0: Veig que ho tens tot pensat i que avui a la nit em perdré el ball.
2: Em sembla que sí. Però, si vols, ens podem emportar una carmanyola amb aquest arròs tan collonut que has fet i menjar-nos unes cremes catalanes pel camí. Això de la ratafia ho haurem de deixar estar. No es pot veure, estan de servei.
0: Puta misèria.
2: Mentre anem cap allà, estaria bé reflexionar un moment sobre què tenim.
0: Això és el més fàcil de tot, perquè no tenim res de res. Però res de res. La investigació sobre l'extrema dreta francesa no ha arribat enlloc, després d'haver generat unes certes expectatives. Però no hi ha hagut cap complot ni cap excusa per fer-ho. Tothom tenia coartades excel·lents. Les càmeres dels comerços no han enregistrat res, perquè era temporada baixa, i les apaguen per no fer-les malbé enregistrant vols de gavians. Les de l'Ajuntament de la zona controlada al taxi només mostren la Vila del Llibre. I el nostre home ben content en una taula d'un dels restaurants amb un grup d'amics hores abans de morir. Una altra pista fallida. De fet, si ho pensem bé, les càmeres de seguretat són una merda. Perquè no són càmeres de seguretat, són càmeres recaptatòries. La immensa majoria es fan servir només per posar multes de trànsit, no pas per fer realment res important pel poble en qüestió, ni per alertar la policia local, ni a nosaltres. I a més, en molts de casos, tampoc no serveixen en un judici, o sigui, una puta enganyifa.
2: I després hi ha la nostra cagada. Ens posem a seguir les pistes d'un xats on suposadament hi ha amenaces contra en Joan Daniel Bessonov, i resulta que després de perdre no sé quant temps buscant-ho i d'haver anat a trobar el lloc amb la IP des d'on es van emetre, ens hi plantem i resulta que era un xaval de 14 anys, fill d'una llibretera.
0: Sí, i que havia fet la piulada per defensar la mare en un fil on escriptors, editors i llibreters se les tenien per culpa de les fires literàries, uns defensant-les i els altres criticant-les. La criatura es va alegrar de la mort de l'escriptor i de qualsevol que anés a les fires, perquè, segons la mare i el que ell havia sentit a casa, això estava acabant amb el comerç local i amb les llibreries,

0: i havia decidit donar més força a l'assumpte des d'una identitat falsa.
1: I nosaltres, pensant que podia ser el nostre assassí, ens plantem a casa seva amb la nostra discreció habitual, li esbotzem la porta, ens l'emportem detingut i ens apropiem del seu ordinador, que a sobre no era ni seu. Era el que els donen a l'institut perquè puguin fer els deures. La tallota a la premsa, i amb raó. Un crio amb ansietat. Una denúncia més per brutalitat policial i mira, els pares que hauran pogut canviar el pany de la porta gràcies a nosaltres.
0: He de dir que aquesta vegada no faré autocrítica. Es va aplicar el procediment correcte i no sabíem a què ens enfrontàvem. Qui podia saber que era un xaval de 14 anys? Si hagués estat el nostre home, ara ens haurien ascendit i no estaríem anant cap a Cabrils a trobar-nos un altre escriptor assassinat, ara una escriptora. I jo podria estar començant una bona gresca amb els amics del centre de la gent gran.
1: De vegades penso que tens un cor enorme fent tot això que fas per aquesta gent.
0: Només hi ha dues coses que odio molt al món. La gent que fa mal als nens i la que en fa a les persones grans. Potser sí que algun vell s'ho mereix, no et dic que no. I més si mires la seva vida. Però molts són gent molt més digna que la majoria de nosaltres. S'han fet un fart de pencar per donar-nos una educació i oportunitats i han hagut de callar tota la puta vida. Com a mínim, que es diverteixin, que s'afartin com lladres ara que poden després d'una vida de misèries. Que com a mínim siguin una mica feliços ballant els diumenges.
1: Nosaltres potser no tindrem ni això.
0: Jo sí. Em penso jubilar i passar-me els dies que faci bo anant a pescar i tocant el banjo. I els dies que plogui llegint. Potser fins i tot escriuré algun llibre amb els nostres millors casos, que això de la novel·la negra es veu que està molt de moda. I potser em conviden a algun festival literari o guanyo pasta per complementar la pensió.
1: Jo ara mateix em conformo amb que la nena creixi sana i poder pagar els bolquers, que no és poca cosa.
0: Exacte. Ja et vindré a tocar el banjo de tant en tant.
1: Però ja en saps.
0: No, però tindré tota la jubilació per aprendre'n. I no deu ser tan difícil, no? És molt més difícil atrapar aquests fills de puta, eh? I bé que ens hi escarrassem cada dia.
2: Deu ser això, morir-se? I allò que deien que veies passar tota la vida davant dels teus ulls? Jo no veig res, només fosca. Però és que no puc ni obrir-los. Em pesa molt, com si tingués unes grans ganes de dormir. I ara ja no sento ni tan sols dolor, només molt de fred i alguna cosa que em mulla la roba i que suposo que... Ara que hi penso, deu ser sang. Deu ser la meva sang escolant-se sobre l'asfalt. Hauria de cridar, de dir alguna cosa. Aviam si algú em sent. Ho he d'intentar, malgrat aquest cansament. Ostres, quin mal que em fa intentar cridar. És com si et clavessin milers d'agulles a la part de dins del cos, com si m'estiguessin esquinçant. I en canvi, no he pogut dir ni fava, absolutament res. Només m'ha sortit dolor i una nova glopada de sang pel costat. La poca que em deu quedar, ara que la vida se m'escola. I no puc pensar en res. No puc moure la mà per intentar tapar-me els dos forats fondíssims que em noto a la carn. Enormes. Només tinc unes ganes enormes de dormir. I sento molt lluny una veu que crida el meu nom i que corre i que crida, però no entenc res. I, de fet, ja no vaig sentint res més que una son molt gran i una pau i una foscor tan negra que és impossible no estar-hi molt a gust. I has de venir. No, res.
1: Agent Sánchez, sóc la sergent Antònia Siquier, de la Brigada d'Investigació Criminal de la Comissaria de Figueres. Ens han assignat el cas perquè hi ha sospites fonamentades que pot estar vinculat amb un altre homicidi que estem investigant a l'escala. Aquest és el meu company, el caporal Estanislau Baireda.
3: Gràcies per venir. Ja ens estranyava que triguessin tant.
1: Havíem de venir des de Figueres, se n'ha de fer el càrrec.
3: Ho entenc perfectament, per descomptat. De moment, els companys de la unitat científica de Mataró ja han arribat. I també ha arribat la jutgessa Badia.
1: Vostè la coneix?
3: No gaire. Només de dues investigacions sobre narcotràfic. És expeditiva i va per feina. no sol posar gaires entrebancs si les sospites estan justificades. Va ser una de les signants a favor de la Constitució catalana. Potser per això és el jutjat de Mataró i no el de Barcelona. Però no faci cas. Només li estic dient el que es comenta una mica al cos.
1: Molt bé. Suposo que ens entendrem si és de les que no posa pals a les rodes a les investigacions. Faci'm un favor. Posi al dia el caporal Vayreda de tot el que pugui necessitar.
3: D'acord. Així ho faré.
1: Em sembla que tenen vostès el més semblant a un testimoni, oi?
3: Sí. És la persona que va trobar el cadàver. Segons els sanitaris, quan van arribar, encara era viva. Però ja no hi van ser a temps ni de pujar-la a l'ambulància ni de fer la reanimació. Segurament, encara que haguessin arribat 10 minuts abans, hauria mort igualment en el trajecte cap a l'hospital. No hi havia res a fer.
1: Gràcies. Jo parlaré amb ell.
0: Sergent, hauria de venir un moment. La jutgessa vol procedir.
4: D'acord, vinc de seguida. Alguna cosa interessant, de moment?
0: Ara t'ho explico tot. Sembla que els companys de la científica han trobat la possible arma homicida.
4: Despatxo amb la jutgessa i ens posem al dia. Fa un puto vent de l'hòstia. Hauríem de mirar de trobar algun lloc on ens puguin fer un cafè.
0: Jo me n'encarrego.
1: Aquesta vegada començo jo, d'acord?
0: Com vulguis.
1: Vaig primer per la jutgessa. Tal i com ens havia anticipat l'agent Sánchez, no ens posarà cap mena de problemes a tot el que li demanem. L'objectiu és sempre el mateix. Atrapar-lo com més aviat millor i amb el mínim ressò mediàtic possible. Tot i que em sembla que això serà difícil, perquè la víctima era una escriptora molt coneguda.
0: Em sap greu, però un cop més hauré de fer els deures. Ja veus que això de la literatura contemporània ho porto força malament. A mi m'agraden els clàssics d'una banda i els thrillers de l'altra. Què hi farem?
1: Doncs em sembla que en aquest cas acabaràs fent una bona immersió en la literatura catalana contemporània. Sigui com sigui, demà, quan això transcendeixi, ja tindrem les primeres pàgines als mitjans digitals. I després vindran les de paper. I potser fins i tot la tele, que Cabrils ja és més a prop de Barcelona. El cas és que la jutgessa ens autoritzarà a fer tot el que calgui per caçar l'assassí com més aviat millor.
0: Perfecte. Molt bones notícies, doncs. I com ha anat amb el mig testimoni?
1: Bé, tot i que estava molt nerviós. És molt vàlid perquè ens ajudarà al context i a la reconstrucció de les últimes hores. És en Raül Garrigasait, que potser el coneixes, és el director de la Casa dels Clàssics.
0: Sí, aquest sí. Vaig veure un documental del que feien i em va semblar molt interessant. De fet, em vaig comprar la Ilíada en la versió que han tret ells, tot i que poc abans me n'havia comprat una altra que havia tret des i ara.
1: Sí, com sorprens ara.
0: No et sembla al·lucinant que una cultura com la nostra sigui capaç de treure dues versions modernes de la Ilíada i que les dues tinguin força ressò i fins i tot lectors?
1: El que em sorprèn és que tu les hagis comprat les dues i les llegeixis. No sé com tens paciència.
0: Home, són els nostres orígens. I és clar, sempre és molt millor llegir sobre la ira d'Aquiles i els fets de Troia que no que algú pateixi la meva d'ira després d'un dia de feina. Ja et dic que a mi els clàssics em relaxen i els thrillers i la novel·la fantàstica també.
1: Mai deixaràs de sorprendre'm. Doncs això que et deia. Es veu que la víctima i en Raül havien coincidit en una taula rodona organitzada per la Vila del Llibre. Però com que feia molt que no es veien, havien dit que mira, que podien anar a fer un Frankfurt en acabar i que així ja tindrien una feina feta. Que si feien un berenar a sopar en arribar a casa, ja només els caldria menjar un iogurt abans d'anar a dormir i llestos. I que així es podien posar una mica al dia. Els dos els anava bé. En Raül feia temps que volia parlar amb ella per si li venia de gust fer la introducció a un llibre que estan preparant. I la víctima li havia proposat participar en un cicle de conferències que estava organitzant.
0: O sigui, un sopar d'amics que va ser un sopar de feina.
1: Exacte. Van sopar aquí mateix on som nosaltres ara. Que es veu que ja té la fama de ser un bon lloc per menjar tot això. Bé, la cosa, que ara no ve el cas la carta de l'establiment. Varen demanar unes hamburgueses, unes patates, alguna cosa per beure, i es van posar a parlar tranquil·lament fins l'hora de marxar. Llavors, va ser quan la víctima li va dir que tenia el cotxe prop de l'església, perquè quan havien arribat ja no hi havia cap altre lloc, i que li feia molta mandra, però que no quedava més remei que anar cap allà, i es van acomiadar.
0: I llavors, com és que allí va anar al darrere? També havia aparcat per allà? Pot ser sospitós d'alguna cosa?
1: No, no pot ser sospitós de res, el pobre home. Ell es va quedar una estona més perquè volia acabar de corregir uns textos abans d'anar a la feina. I va pensar que si esperava fer-ho en arribar a casa, li faria molta mandra. I va ser quan es va adonar que ella s'havia deixat una bossa amb llibres i que dins hi havia les claus del cotxe.
0: Així que suposo que ja havien pagat abans per repartir-se el preu del sopar com a bons germans, i en adonar-se que ella no podria marxar sense la clau, va sortir darrere seu.
1: Exacte. Primer va provar de trucar-la, però a la bossa també hi havia el mòbil, que va sonar quan ell va trucar. Així que no li va quedar més remei que anar pujant cap a l'església. Tot i que no sabia tampoc exactament on era que ella tenia el cotxe. Així que va anar trescant i quan ja faltava poc l'anava cridant, però no sentia res. Va ser quan va arribar a la plaça de l'església que la va veure a terra al mig d'un bassal de sang. Llavors va trucar als serveis d'emergències, que varen venir molt ràpid, i el que ja sabem. Per descomptat, en arribar no va veure ni va sentir res sospitós. I durant tot el sopar i el temps que van estar junts, ella va estar ben amable i ben contenta, sense expressar cap preocupació especial, ans al contrari. O sigui que tampoc no ens pot donar cap pista de per què algú podria haver-la volgut matar.
0: Segur que quan ens posem a furgar ja trobarem algun motiu. Tothom té motius per matar algú altre, i per la mateixa regla de tres, tothom pot ser víctima d'algú que cregui que té motius per pelar-la.
1: Deixa la filosofia per quan no estiguis de servei i posa'm en context.
0: D'acord. Aquesta és la segona vegada que se celebra la Vila del Llibre a Cabrils. De tot el circuit que munta l'empresa organitzadora d'aquests festivals literaris, és la segona de l'any, i en aquest municipi hi tenen preeminència els temes socials. De fet, l'any passat es va dedicar als feminismes i enguany a la crisi climàtica i la sostenibilitat. El mercat editorial s'ha situat en aquesta pujada i les vendes, pel que em diuen, han estat fluixetes. Però, en canvi, hi havia un programa d'actes molt complet i en alguns hi havia fins i tot força gent. La xerrada que feien ells dos era sobre la presència de figures femenines que podrien desaparèixer amb el canvi climàtic, com per exemple les dones d'aigua o l'home de les neus, que segurament duria ser d'allò més interessant i que servia d'alguna manera per veure com els mites clàssics sempre s'acaben readaptant. L'han feta de 6 a 7. Ha començat una mica més tard i després de signar alguns llibres han marxat a quarts de 8. Suposo que és després quan ha vingut a sopar aquí. Tenint en compte l'avís al 112, que ha fet el mateix Raül, podríem establir que l'atac s'ha produït cap a quarts de 9 del vespre. Tu has arribat al centre cívic a les 9 i poc, i el temps de menjar una mica i baixar cap aquí, cagant llets.
1: I què han trobat els companys de la científica?
0: Anem a veure-ho ara mateix. Però és un ganivet gran de busseig, de la marca Cressy, amb 18 centímetres de fulla. El forense ha arribat fa poc i està examinant el cos. Però sembla que han estat només dues ganivetades. Segur que ara ho podrem confirmar. Estan buscant-hi empremtes. És possible que l'home hagi sentit els crits del Raül buscant la víctima i hagi hagut de fugir corrents i ha pensat que era millor fer-ho sense el ganivet. Segurament coneixia bé la zona i ha pogut marxar a peu sense cridar l'atenció. Com a mínim és el que jo hauria fet, marxar per l'altra vessant de cap a algun aparcament i després agafar el cotxe mentre tothom estava entretingut intentant auxiliar la víctima.
1: Sí, té tot el sentit del món. Anem-hi i m'ho ensenyes. I potser així ens podem fer una bona composició del lloc.
0: Perfecte. Collons, no para de bufar. Quina nit que ens espera.
1: Sí, això tampoc no deu anar gaire bé als científics, oi?
0: No, segur que això contamina tota l'escena del crim. Mira, el forense sembla que ja és a punt d'acabar. El que jo et dic és que té lògica que si sentia els crits s'hagi desfet d'alarma i hagi baixat per aquest carrer allunyant-se de la zona. Ho he comprovat i al final del carrer hi ha un aparcament a l'aire lliure que el diumenge és gratuït. És probable que hi tingués el cotxe, o que si no hagi marxat a peu des d'allà cap on vulgui. Tothom, la policia local, l'agent Sánchez i companyia, han vingut per on hem pujat nosaltres a peu, que és el camí més curt. L'assassí, doncs, deu haver aplicat la lògica per marxar.
5: Torno a pensar que no és algú que estigui fent això com per casualitat. Ara veurem com ho podem relacionar tot plegat.
0: Sí, comença a ser complicat.
3: Caporal Vayreda, sergent Siquier, sort que els trobo. Han de venir a veure això. És molt important. Ho acabem de rebre ara mateix al correu dels Mossos i dona prou detalls com per saber que és el nostre home.
5: Ja ho llegeixo jo en veu alta per a tots. Ja en portem dos i això no pararà. La millor manera de potenciar la literatura catalana és fent que se'n parli. Jo sóc el missatger de la mort. A cada festival literari algú palmarà i així la literatura catalana s'anirà fent gran. Tothom buscarà un assassí i algú parlarà de llibres. I perquè vegin que sóc jo, els puc dir que he deixat el meu ganivet al lloc dels fets i que el vaig comprar la setmana passada en alguna botiga de Cabrils, en efectiu, és clar, per no deixar pistes. Ens veiem al proper festival.
0: Cago'm la mare d'en Tano.
6: Heu escoltat Escolar-se a l'asfalt, capítol 3 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol, amb les veus d'Ada Castells, Abel Font, Cris Cantal i Joan Brugués. I al capítol següent s'obre una mica de llum sobre els dos assassinats que acumulem, Joan Daniel Bessonov i Ada Castells, que semblen clarament relacionats. La investigació es complica i obre diferents fronts. Serà el capítol 4 de Mar Negra, Americans.

0: Creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
1: Avui va de bloqueig creatiu. Moltes vegades pot semblar que les persones creatives no tenim bloquejos, que el nostre dipòsit de la imaginació sempre té idees a punt per crear coses noves. Doncs no és el meu cas. Jo sí que pateixo bloquejos creatius i a vegades quan menys em convé. Per això m'ha ensenyat a buscar solucions i he fet una llista de remeis per si et pot ajudar, perquè potser tu en algun moment també et passa. O sigui que pren nota. Mira, si tens un bloqueig creatiu, et diria que el més important és parar, sempre parar. No ens quedem amb aquell bucle infinit que no trobem mai la sortida. Parem el que estem fent i, és important, moure't. Surts a que et toqui l'aire, camina, balla, salta. Una altra cosa que va molt bé també és canviar l'entorn. Sí, no tens opció de sortir fora amb una cafeteria, pots provar anar a una altra habitació, al balcó, al jardí. Una altra fórmula que va molt bé també és escriure a mà, en paper. Sobre el tema que t'has bloquejat, comences a escriure, però tot el que se t'acudeixi, encara que et sembli que són tonteries i no té res a veure, tu escriu, escriu, escriu, escriu. Això és una teràpia per buidar i segurament quan ho tornis a llegir pots trobar un fil conductor que et portarà a bona fi. Una altra cosa que va molt bé és fer una meditació. També pots parar i mirar alguna revista, llegir algun llibre, mirar algun vídeo del tema que estàs tractant, escoltar música. I mira, aquesta és molt important i a mi em funciona molt bé, reformular el problema. Per exemple, et fas la pregunta d'on estàs bloquejat i preguntes què faria un nen de 5 anys en aquesta situació. Preguntes també què faria una persona de 95 anys en aquesta situació o què faria la meva veïna, per exemple. I d'aquesta manera tindràs diferents visions del mateix problema i a partir d'aquí pots veure altres perspectives. Doncs bé, jo tinc una llista més llarga encara de remeis, però em sembla que si proves algun d'aquests, segur que te'n surts. Doncs vinga, salut i creativitat!

0: Remor de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Remor de pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Remor de pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels aqüeductes i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Joan Carles Blanc, historiador i il·lustrador, llicenciat en Història de l'Art, i en Jordi López Vilar, doctor en Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica de Tarragona.
2: Aquaducte, del llatí aquae ductus, format per aqua i ducto, del verb ducere, guiar, conduir. Un aqueducte és un conducte artificial subterrani o elevat que porta l'aigua d'un lloc a un altre. També pot ser un pont especial amb el qual es condueix l'aigua tot salvant una depressió del terreny.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Remor de pedra.
2: Remor de pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Tot i posar la mirada al riu Gaià, per la proximitat territorial, si parlem d'aqueductes, és inevitable unir aquest riu a la ciutat de Tàrraco, com anirem escoltant en diversos moments del podcast. El doctor Jordi López, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ens fa una primera aproximació als aqueductes.
3: Diu la mateixa paraula, aqueducte és una conducció d'aigües. Aleshores, hi ha un error molt comú, que és que pensar que un aqueducte és un pont. No? Pensem en el pont de les Ferreres, el pont del Diable, l'aqueducte de Segòvia, però clar, això és un pont. O sigui, l'aqueducte realment és la conducció d'aigües que passa per damunt del pont. Aleshores, acostumen a ser... Són canalitzacions d'aigua, com diu la mateixa paraula, acostumen a ser de vegades molt llargues, poden tenir bastantes desenes de quilòmetres, I sobretot ens hem de quedar amb la idea de que és això, una conducció d'obra, no? Normalment feta amb pedra i morter de calç, o a vegades amb grans carreus de pedra revestits, no?, per dins perquè no s'escapi l'aigua, i que el que fan únicament és agafar unes aigües que normalment ja estan buscades, no?, unes aigües pures d'un punt d'una surgència i conduir-les cap a una ciutat, cap a una vila, cap on sigui. Això és, en principi, un aqueducte. Per tant, el Pont del Diable és... No és un aqueducte, és un pont, però sobre el qual hi passa un aqueducte que té bastants quilòmetres de longitud. El Pont del Diable és quan tothom parla d'aqueductes de Tarragona, tothom li ve al cap el Pont del Diable, perquè realment, a veure, arquitectònicament és una obra espectacular, no? Però és un pont dels diversos que hi havia, perquè és que a més hi havia més d'un pont que no s'ha conservat, no? Per tant... malgrat que en si sigui una obra espectacular, quan parlem d'aqueductes hem d'esborrar una mica el pont i pensar en això, en aquestes conduccions de molts quilòmetres de llargada. De fet, amb el treball que portem fent des de fa anys, Si suméssim tots els quilòmetres d'aqueductes que hi ha a Tarragona i voltants, arribaríem a uns 100 quilòmetres aproximadament de conduccions. Per tant, estem parlant d'unes obres d'enginyeria realment espectaculars.
1: Són grans obres d'enginyeria en una època on no tenien els mitjans actuals.
3: Els enginyers d'abans tenien que lluitar amb coses que els d'ara tenen solucionats. No? Tota la tecnologia que tenim ara no hi era, era una tecnologia molt més rudimentària, i parlant d'aqueductes, clar, havien de buscar un punt d'aigua on l'aigua estigués a una cota més alta que el lloc on anava a parar, perquè l'aigua baixava només per pendent, no? Per la força de la gravetat. Ara no, ara tenim motors, ara podem elevar l'aigua, tenim molta més maquinària, però antigament havien de buscar un punt més alt i fer-lo baixar amb una pendent constant que fos la justa, perquè l'aigua no n'és ni massa a poc ni massa ràpid. No? Si va a poc s'estanca, si va massa ràpid agafa tanta velocitat que acaba erosionant i desgastant la conducció, l'aqueducte. No? Per tant, havien de buscar el pendent exacte, un punt d'aigua bona, vull dir que tota una feinada segur de molt temps de planificar totes aquestes conduccions.
2: El pont d'Armentera i el començament de l'aqueducte romà del Gaià. La guia Recorregut i Patrimoni de l'editorial Piolet, que dedica al riu Gaià, explica que el tram de l'aqueducte romà, que amb una longitud de 50 quilòmetres, duia l'aigua del riu Gaià a la ciutat de Tàrraco. L'aigua s'agafava en una resclosa situada riu amunt i es conduïa mitjançant aquesta canalització, que al principi està excavada a la mateixa roca natural. És un conglomerat i més avall és ja una caixa d'obra feta amb pedra i morter de calç. En aquest punt són visibles uns 3 metres de longitud. Dins el programa de l'ICAC, de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, els aqueductes romans de Tàrraco, s'ha excavat i estudiat el traçat d'aquest aqueducte.
0: Ramó de Pedra.
1: Posem ara la mirada a la conca del riu Gaià.
3: Sí, sabem que hi ha dos aqueductes. A veure, a banda dels aqueductes que porten aigua a Tarragona, que són dos i un d'ells amb una ampliació molt més llarga que va fins a Pont d'Armentera, hi ha aqueductes rurals. Rurals vol dir que l'aigua no la porten a Tarragona, sinó que la porten a viles romanes, no? Entenem com a vila el concepte que tenim ara actualment de masia. Una vila romana no és un poble romà, sinó que és com una gran mas, no? On hi viu una sèrie de gent, on se treballen les terres, una explotació agrícola, bàsicament. I bé, doncs a banda d'aquests aqueductes grans que porten aigua a la ciutat i que alimenten les termes, les fonts públiques i tot això, ens hem trobat que hi ha també uns aqueductes que nosaltres en diem rurals, que van a petar a viles romanes. O sigui, no a la ciutat, sinó a viles. D'aquests aqueductes ne coneixem tres. Un que va a la vila romana de Sencelles, a Constantí, i dos que agafen aigua del Gaià i que alimenten viles situades al Baix Gaià. Aquests aqueductes no es coneixien, es van descobrir fa uns anys. De fet, els va descobrir un amic nostre, el Josep Saragossa, que és un dels nostres col·laboradors del Catllà, i va ser ell doncs, qui recorrent el territori per totes bandes, va descobrir petits indicis doncs, que semblaven que podien existir aquests aqueductes. No? I aleshores, amb unes prospeccions que hem fet arqueològiques aquests darrers anys, hem anat resseguint el que quedava, no? El poc que queda d'aquests aqueductes, i hem pogut determinar una mica el lloc on anaven a parar, les longituds, les característiques.
0: Ramó de Pedra.
1: En Jordi López ens parlava de com l'historiador local Pep Saragossa, col·laborador de l'ICAC, descobria indicis d'aqueductes rurals. Ell mateix ens presenta 3 aqueductes de l'època romana del riu Gaià.
4: El riu Gaià, tot i ser un riu mediterrani, vull dir que es noten molts estiatges, doncs ha tingut al llarg dels anys una importància, una relativa importància, no? Diguéssim, els romans ja en van fer 3 aqueductes, vull dir, hi ha 3 aqueductes. Un és el que surt del pont d'Armentera i arriba a Tarragona, un dels dos que hi ha a Tarragona, no? L'altre, que es va trobar no fa una trentena d'anys, és el que possiblement ara l'ICAC, l'Institut d'Histologia Clàssica, ho està treballant. Podria ser el que va portar l'aigua als munts, d'Altafulla. I un altre és un petit aqueducte que va amb unes viles que hi havia a Ferran, no? I que sortia des de allí mateix del Callat, tenia de vell, i que també s'ha investigat i s'ha excavat alguns trossos, doncs, durant aquesta temporada passada.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'historiador local Pep Saragossa, com a col·laborador de l'ICAC, ens apropa també a la zona del Gaià i ens parla del projecte Aqua Augusta i els descobriments que aquest ha propiciat.
4: Sí, bé, jo, això ho porta, doncs, l'arqueòleg doctor Jordi López, no? I jo el que faig amb ells és el moment d'anar a les prospeccions. Bueno, sempre hi ve més quatre ulls que dos, no? O el que sis, no? I m'agrada caminar. I amb aquest projecte que es diu l'Aqua Augusta, doncs ells van tornar a investigar els dos aqueductes que portava l'aigua a la Tarragona. S'han fet descobriments importants, com per exemple saber que del riu Francolí, doncs, hi ha hagut dos aqueductes diferents, no? Un més vell i l'altre, doncs, diguéssim, el nou és el que fan el Pont del Diable. I després també el que n'hi deien l'aqueducte del Gaià, doncs, no? Que portava, portava l'aigua des del Pont d'Armentera a Tarragona, creuant d'una conca a l'altra. Una aigua que baixava per la conca del Gaià la trasbassen cap a la del Francolí. Vull dir que van estudiar molt bé el terreny per poder fer això, doncs, no? I això passa a la zona de Vila-rodona, no? Allí, doncs, del Gaià passa cap a la zona del Francolí i baixa ja cap a Vallmoll, doncs, diguéssim, i cap a la Secuita i cap a Tarragona. Doncs, no?
5: I era visible o estava colgat per la terra?
4: Ja hem trobat, no recordo, més de 50 llocs que es pot veure i es veien i se'n tenia constància. No? Aquest aqueducte, al segle XVIII, quan el bisbe Santinyan, la propietat de Tarragona, diguéssim, era dels religiosos, era de l'arquebisbe, era el senyor. Llavors, esclar, ell tenia de portar l'aigua per la seva gent, no? I fa elaborar un projecte per a veure si es pot reprofitar l'aqueducte romà que es veia. Aquest aqueducte, vull dir, clar, la gent des del segle XVI, Lluís Pons d'Icart ja el descriu, no? Descriu el famós aqueducte romà, esclar, a Tarragona, les restes romanes es veien per tot arreu. I ell fa elaborar un projecte amb un arquitecte que es deia Rovira, a veure si es pot fer servir una altra vegada aquest element, no? I es fa un estudi exhaustiu, hi ha un plànol d'uns 6 metres de llarg, que, molt detallat, que diu totes les restes que queden, el tipus de vegetació que hi havia, els propietaris, i veuen que no el poden fer servir, vull dir, hi ha més feina. Llavors és quan fan la mina de l'arquebisbe. La mina de l'arquebisbe, en comptes d'anar a buscar l'aigua del Gaià, ja, només agafa l'aigua de Puigpelat, que és un lloc que hi ha molta aigua, i a partir d'allí doncs, van, amb una diferència d'un metro, 1,50 m, van seguint al mateix nivell del Romà fins a Tarragona, al segle XVIII, que és l'aigua que arriba, doncs, diguéssim, és un part d'aquest aqueducte encara funciona ara, perquè Renau, Ematsa, va fer uns pous, es diuen el pou de Renau, i encara la fan passar per dintre aquest element, aquest aqueducte, doncs no, hi ha part de l'aqueducte que encara funciona.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament quan li preguntàvem a en Jordi López si seria possible reutilitzar alguns dels aqueductes, ens explica en detall la construcció d'aquest aqueducte del segle XVIII, del qual parlava en Pep Saragossa.
3: No, perquè són estructures que estan molt dèbils, el que queda. Primer, que la major part ha desaparegut, i després del que queda, clar, no, després de tants anys, es podria tornar-ne a fer un de nou al mateix lloc, no? Que, de fet, aquesta idea ja va sorgir al segle XVIII, quan es va fer la mina de l'arquebisbe, és un aqueducte que es va construir al segle XVIII, es va intentar restaurar un d'aquests aqueductes que portava aigua a Tarragona, i es va fer tot un estudi, i la idea era restaurar-lo. El que passa que al final també estava tan malmès que se'n va fer un al costat mateix, no? I actualment la mina de l'arquebisbe, que encara porta aigua ara, que es va fer a finals del segle XVIII, el que fa és néixer a Puigpelat i va en paral·lel a l'aqueducte romà, de forma que quan un va resseguint l'aqueducte romà es troba que al costat hi ha la mina de l'arquebisbe, que està construïda igual, té la mateixa secció, la mateixa tipologia, és com un nou aqueducte romà, entre cometes, fet al segle XVIII al costat de l'autèntic aqueducte romà, no? I aquesta conducció baixa des de Puigpelat fins a Tarragona i va ser una de les grans obres públiques o la gran obra pública de la Tarragona del segle XVIII. Intentar aconseguir que la gent deixés de beure aigua de l'aigua de pluja i de petites fonts com la Font de les Morisques, no?, que hi havia al costat de Tarragona, i que finalment arribés un cabal d'aigua suficient a la part alta de la ciutat.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: El doctor Jordi López parlava d'aqueductes rurals. Descobrim amb ell els dos aqueductes del Baix Gaià que han resseguit per endinsar-nos en la vida quotidiana de l'època romana. És sorprenent com cada prospecció descobreix més patrimoni.
3: De fet, aqueductes rurals se'n coneixen pocs, molt pocs. I concretament aquells del Baix Gaià, que els hem resseguit, n'hi ha un que va per la dreta i l'altre per l'esquerra del riu, els descric ràpidament. L'aqueducte de la dreta agafa l'aigua més o menys a l'alçada del Catllà, del poble, i va per la dreta del riu, mantenint l'alçada, no?, mentre el riu va baixant de cota. L'aqueducte més o menys va seguint la cota d'allà on l'agafa, no?, per poder possiblement regar les terres que hi ha més baixes entre l'aqueducte i el riu, no?, i per portar l'aigua amb una vila molt gran i molt important que hi ha, una vila romana, que hi ha Ferran, que no s'ha excavat mai, i que és una vila, doncs, que té moltes possibilitats. Hi ha murs, hi ha paviments, hi ha restes de mosaics, però és una vila que està absolutament enterrada. I per cota, l'aqueducte va petar justament allí. I és possible que aquesta vila, que és tan sumptuosa, tingués unes termes, no?, uns banys on doncs, l'aigua servís per alimentar aquests banys, no?, que és a banda de l'aigua pròpia de beure, etc., i que possiblement regués tot el que són les hortes de Ferran i les hortes del Molí del Pas, que actualment és una zona d'horta molt bona, no?, i té lògica que en època romana fessin arribar l'aigua allí per fer horta també, no?, i per fer conreu a tota la zona aquesta de Ferran. És un aqueducte que té uns 7 quilòmetres de llarg, més o menys, i ves una caixa que deu tindre uns 50 per 50 o 60 per 60 centímetres de secció interior, i doncs per on baixava aquesta aigua, no?, que la fan al Catllà i la fem baixar fins a Ferran. Aquest és un dels aqueductes del qual, a més, hi ha restes, sobretot a la zona entre el Catllà i Ardenya, que és una zona molt boscosa i on s'han conservat alguns testimonis. Després, quan anem més avall, pràcticament ja no es conserva res, perquè els aterrassaments, els conreus, etc., ho han fet malbé tot. No? Sí, a més són estructures que són bastant dèbils, no? Vull dir que amb els anys s'han anat, elles mateixes s'han anat erosionant, s'han anat desfent, i a més doncs, els tractors i tot això han acabat de malmetre tot. I després hi ha un altre producte, que és el de l'esquerra, que és molt més impactant. El producte de l'esquerra neix al pantà del Gaià, a la zona de les Coves Roges, i té un recorregut que calculem en uns 20 quilòmetres, aproximadament. Hem resseguit els quilòmetres inicials, des de les Coves Roges fins al Catllà, més o menys, on se conserven bastants testimonis. I després la resta ho tenim pendent. Hem de fer prospeccions, tenim pendent seguir-ho, però per cotes va per Altafulla, al poble d'Altafulla, i on hi ha una vila romana bastant important, també. I és possible que d'Altafulla neix també els munts, que està al davant. S'ha de salvar una vall, que possiblement doncs, hi hauria un pont, no?, tipus Pont del Diable o un sifó, potser, i és un aqueducte que té una secció molt més gran que l'altre, no?, que el que va cap a Ferran. És més ample i és més alt.
0: Ramó de Pedra.
1: L'historiador de la Riera de Gaià, Joan Carles Blanc, també destaca la magnitud de les obres de l'època romana i reflexiona sobre la rellevància del Gaià. Avui ens pot semblar un riu menor, però si hi ha tantes restes d'aqueductes al seu entorn, hem d'entendre que segurament comptava amb un cabal important.
6: Sí, devia ser important. I també hem de pensar que els romans eren molt pragmàtics. Si hi havia aigua aquí mateix en un riu o més enllà, doncs feien aqueductes, construccions quilomètriques per anar a buscar aigües, no? A Tarragona sembla que s'han trobat 3 o 4 aqueductes, no? Entre ells el que és el Pont del Diable, no? Però aquest Pont del Diable, l'aqueducte arriba fins a Puigpelat, no? Té el tram més espectacular, que és el Pont del Diable, però també d'un altre aqueducte, em sembla que és l'Aqua, no me'n recordo ben bé, té un altre aqueducte que arriba fins a Pont d'Armentera, i de Pont d'Armentera es portava l'aigua fins a Tàrrego. O sigui que eren rius que eren explotats pels romans, que eren molt pragmàtics, i que també hem de pensar que, bueno, també com que estaven captats amb diverses captacions, també no devien portar un gran cabal al riu, no? Perquè, clar, com que s'aprofitava l'aigua per portar-la a la ciutat, doncs el riu també se li manllevava capacitat de, no, d'irrigació pel seu territori natural.
0: Esteu escoltant Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Els aqueductes és evident que han fet possible la vida a les ciutats, pobles i viles, però també han estat imprescindibles per a garantir el funcionament de diversos molins arreu del territori.
2: A Santa Coloma de Caral hi ha l'aqueducte del Molí Nou o del Bonfill. Surt referenciat a la guia El Gaià, recorregut i patrimoni, de l'editorial Piolet. Se'ns hi explica que és un aqueducte d'origen medieval, del segle XIII. Portava l'aigua de la séquia major del Molí Nou cap al Molí de la Torre. Feia 32 metres de llarg i tenia 3 ulls, 2 dels quals se'ls van dur l'aiguat de Sant Cinto l'any 1921. Es van refer les voltes i la séquia amb maons, que són els que hi ha ara. Fins als anys 70, encara va estar en ús per regar els horts. Al mig de l'aqueducte hi ha un estellador per desviar l'aigua al riu.
0: Ramó de Pedra.
1: Precisament, a tocar del Molí del Mig, de la Riera de Gaià, hem parlat amb l'historiador i il·lustrador Joan Carles Blanc, que s'està fent càrrec del projecte de museïtzació del futur Centre d'Interpretació dels Molins del Gaià. A la tasca de recerca i investigació ha documentat molts elements de l'època medieval, però també ha volgut posar en valor el llegat romà, gran part del qual encara està per redescobrir.
6: El que passa és que estem parlant del riu en època medieval, però és que aquest riu en època romana ja existia també. Per tant, també podem trobar al voltant del riu i trobem viles romanes. O sigui, que és un riu que va més enllà de l'edat mitjana, no? Ara tenim el que es veu, no? Que són molins que s'han perdut en el temps, com aquest d'aquí, que té 800 anys i que en època moderna, al segle XVI, XVII i XVIII, s'ha modificat, però encara el tenim aquí, però clar, el que no veiem són les viles que han quedat enterrades en molts llocs al voltant del riu, no? Aquí mateix a la Riera hi havia la vila romana dels Alabastres, que estava aquí on tenen els Alabastres Gasolla, abans d'entrar a la Riera, que està al costat del riu, i tenia un aqueducte que captava les aigües del riu Gaià uns quilòmetres més amunt, no? A l'alçada del Catllà, no? I aquí dalt, també, a prop d'Ardenya, mateix darrere al meandre d'Ardenya, tenim la paret del Moro, que és un aqueducte romà, que no sabem si és el que portava l'aigua en aquesta vila d'aquí baix dels Alabastres o en una altra vila que hi havia a mig camí entre els Alabastres i Ardenya, no? O sigui que el riu també... O sigui, el riu és un riu històric, no?, i que va més enllà de l'època medieval.
1: Els aqueductes són grans obres d'enginyeria, els vestigis de les quals han arribat fins als nostres dies per recordar-nos com l'home ha buscat l'aigua des de temps immemorials. Hem passejat per l'Imperi Romà, pel segle XVIII i per la conca del Gaià actual, de la mà d'experts i apassionats per la història que ens deixen en aquest podcast algunes anècdotes curioses. I si heu estat curiosos, haureu escoltat els ocells que ens han acompanyat avui. Ja heu endevinat quins són?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Turlit. Burginus o Edicnemus.
0: Au visible a les zones de conreu durant tot l'any.
2: Roquerol. Tionoprocne rupestris.
0: Au que viu a les coves dels trams alt, mig i baix durant tot l'any.
2: Estornell comú. Sturnus vulgaris.
0: Au temuda pels pagesos, que trobem tot l'any als camps de conreu. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: Els primers reports de vespa asiàtica a Espanya es remunten al 2010. L'agost d'aquell any es registra la primera població a Amaiur, Navarra, i es detecta també a Guipúzcoa. Després d'aquestes àrees comença la invasió. El 2012 ja apareix a la resta d'Euskadi, a Galícia i a les províncies de Lleida, Girona i Barcelona. El 2014 acaba de colonitzar tota la cornisa cantàbrica. El 2015 ja era present a La Rioja, a Burgos i a l'illa de Mallorca. I el 2018 va colonitzar Tarragona. El 2019 ja havia envaït Lleó, Zamora, Palència, Valladolid, Osca i Saragossa. L'any 2021 ja ocupava Salamanca i Àvila. Les estimacions indiquen que entorn al 2029 probablement hi hagi colonitzat tota la península Ibèrica. Ha arribat per quedar-s'hi. Tot i que ara mateix el seu avenç té l'aspecte d'un front que es desplaça de nord a sud a raó de 100 km l'any, si ens fixem en les primeres fases a la península Ibèrica, es pot observar que hi ha hagut almenys 3 focus d'entrada de vespa asiàtica. Un des d'Euskadi i Navarra el 2010, 2 més des de Galícia i Catalunya al 2012, tots 3 sense connexió entre si. Totes aquestes poblacions procedeixen, però, de França i van entrar, en els casos basco-navarrès i català, per terra ferma, vorejant la barrera biogeogràfica dels Pirineus. Pel que fa a l'origen del focus gallec, no és clar si procedeix d'una instrucció amb vaixell des d'altres punts d'Europa o si es va donar una ràpida dispersió per la cornisa cantàbrica sense que s'haguessin reportat casos. Al cap i a la fi, de vegades els animals es mouen sense que l'ésser humà se n'adoni.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Com mantenir en bon estat les teves cervicals?
3: Mantenir en bon estat les cervicals és essencial per evitar dolors i molèsties a la zona del coll. Una bona postura és clau. Assegura't de mantenir el cap alineat amb la columna i evita inclinar-lo cap endavant, especialment quan utilitzis dispositius electrònics. Realitza exercicis regulars d'estirament i enfortiment per la musculatura del coll i les espatlles, ja que poden ajudar a reduir la tensió i millorar la flexibilitat. També és important fer pauses freqüents durant activitats prolongades com treballar a l'ordinador. Amb aquests senzills consells podràs mantenir les teves cervicals en un estat òptim i prevenir futurs

Hola, molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada i el seu programa matinal i diari, La Tenora, programa que dediquem a la sardana i a la música per a cobla. Amb tots vostès, Pere Païssa. Avui els hi proposo un programa una mica especial, una mica diferent. Escoltarem sardanes, però també escoltarem una altra demostració de l'àmplia i diversa cultura popular i tradicional que tenim en el nostre país. I així escoltarem, en primer lloc, una sardana de Ricard Viladesau, que es diu Esperit Calongí, i és interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal. Però després, de seguida, ens anirem cap a la comarca de la Terra Alta. I allà és molt tradicional les jotes catalanes, o les jotes, en aquest cas, de la Terra Alta. Són jotes interpretades per la cobla Mongrins, amb una adaptació que va fer el compositor i mestre en Tomàs Gil i Membrado. I així, d'aquesta manera, després d'escoltar Esperit Calongí de Ricard Viladesau, escoltarem la jota d'Arnes i després la dansada de Batea. La sardana amb la cobla La Principal de la Bisbal i les jotes amb la cobla Els Mongrins.

Avui hem començat escoltant Esperit Calongí, sardana de Ricard Viladesau, i després la Jota d'Arnes i la dansada de Batea amb la copla Els Mongrins. Bé, i ara continuarem i escoltarem El foc de Calonge, sardana de Ricard Viladesau amb la copla La principal de la Bisbal, i després la dansada de Bot i la Jota de Caceres. Són jotes, danses populars de la Terra Alta, amb la copla Els Mongrins.

Acabem d'escoltar El foc de Calonge, sardana de Ricard Viladesau, amb la copla La principal de la Bisbal, i després La dansada de Bot i La jota de Caceres, amb la copla Els mongrins. Bé, i ara escoltarem una nova sardana de Ricard Viladesau. Es diu Puig ses forques. I després escoltarem amb la copla Els mongrins La jota de Corbera d'Ebre i La jota de Fatarella.

La copla, la principal de la Bisbal, ens ha interpretat Puig s'esforca, sardanes de Ricard Viladesau, i després hem escoltat amb la copla els Mongrins la jota de Corbera d'Ebre i la jota de la Fatarella. Bé, i d'aquí un moment escoltarem una nova sardana de Ricard Viladesau que es diu Marona, amb la copla, la principal de la Bisbal, i després escoltarem la dansada de Gandesa i després la jota d'Horta de Sant Joan, amb la copla als Mongrins.

Acabem d'escoltar la sardana Marona, aquesta bonica, suau sardana de Ricard Viladesau amb la copla, la principal de la Bisbal. I després, la copla Els Mongrins, que ens han interpretat la dansada de Gandesa i la jota d'Horta de Sant Joan. Bé, i continuem ara amb més sardanes de Ricard Viladesau. I escoltem Sant Antoni de Calonge amb la copla, la principal de la Bisbal. I després, amb més jotes de la Terra Alta, amb la copla Els Mongrins, escoltant la jota de Pinell del Brai i la jota de la Pobla de Massaluca.

Acabem d'escoltar la cobla La Principal de la Bisbal amb la sardana Sant Antoni de Calonge de Ricard Viladesau, i després hem escoltat la jota de Pinell de Brai i la jota de la Pobla de Massaluca amb la cobla Els Montgrins. Bé, i ara hi anirem per acabar i escoltarem la darrera sardana de Ricard Viladesau. Es diu La Vall de Calonge, amb la cobla La Principal de la Bisbal, i després acabarem amb més jotes de la Terra Alta amb aquestes excel·lents interpretacions de la cobla Els Montgrins, i escoltarem la dansada de Prat del Comte i la dansada de Vilalba dels Arcs.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal? Com esteu? És dimecres 3 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, i serem fins a les 12 del migdia. Contents de saludar-vos un matí més, l'equip d'aquest programa, Sílvia Artés, Roger Tuset i un servidor, Oriol Romeu, ara mateix amb una temperatura que no arriba als 19 graus, 18.7 de temperatura, i disposats a seguir compartint amb vosaltres l'actualitat local, però evidentment també els espais, les seccions amb els nostres col·laboradors i col·laboradores. I d'entrada, aquesta primera hora del programa actualitzarem la informació de servei de seguida. Després també farem un repàs a l'actualitat local i a l'agenda d'activitats i ampliarem la informació, en aquest cas en clau general, amb els titulars de la premsa del dia i la premsa digital. A 9:15 us parlarem. Avui tenim diverses propostes, diverses activitats, i en volíem destacar una, i és que amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que es commemora cada 28 de maig, l'Ajuntament de la Vila i l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva organitzen una xerrada aquesta tarda. Porta per nom Menopausa, Salut de les Dones a la Maduresa. Es farà a les 6 de la tarda aquesta sessió al CAP, a l'ambulatori del barri de la Granja, i per conèixer els objectius de la iniciativa i la importància de donar visibilitat a la menopausa, avui parlarem amb el tècnic, el nou tècnic de Polítiques Feministes i LGTBI de l'Ajuntament de la Vila, que és el Marçal Castellvell. Teníem intenció de poder parlar amb la persona que durà a terme aquesta sessió. No ha pogut ser per motius d'incompatibilitat horària i de feina, i per tant ens ho explicarà el Marçal, que és qui ha organitzat aquesta xerrada. Serà a partir de 9:15 d'un matí, on també hauríem d'escoltar les reflexions, l'apunt del dia de la Laura Herrero des de Madrid. De moment no tenim l'apunt. Ens consta que ha anat diguem, empapar-se d'aquest experiment sociològic que és o que són els concerts de Bad Bunny. Recordeu que penso que 10 a Madrid, i per tant a veure si ens en pot dir alguna cosa, i si no, doncs la setmana que ve. Farem també un repàs a la programació de Ràdio Molins de Rei de la televisió per aquest dimecres, i acabarem aquesta primera hora del programa parlant de jocs de taula. Ho farem amb el Ricard García, que és membre de l'entitat Molins de Jocs. Tot això fins a les 9. Després de les notícies de les 9, farem la cançó del dia, en aquest cas amb el Magí Canyelles, com cada dimecres, i a partir d'aquí la tertúlia d'actualitat. Avui tenim la baixa del Pere Madurell i de la Mari Carmen Juárez, per motius personals. Esperem que ens puguin acompanyar el Toni Ramoneda, l'Antoni Bonilla, el Jordi Turró i la Samara Lansari, que justament la Samara és qui no ens podia acompanyar la setmana passada. Amb ells farem reflexions, tertúlia, fins les 10 del matí. A l'equador del programa tindrem l'espai polític del dia. Preguntes a l'aire, Molins, amb el regidor portaveu d'aquesta formació, que és el Marc López. Seguirem valorant el ple del passat dijous. Estem pràcticament ja a punt de tancar la roda amb tots els partits, a banda de la resta de l'actualitat política. I a 11:15, avui, com us vaig avançar ahir, parlarem de cinema. Ho farem amb el bon amic Albert Galera, crític de cinema, col·laborador d'aquest espai, d'aquesta casa, vaja, amb l'espai de la recomanació cultural els dimarts. Però li hem demanat perquè aquest cap de setmana va participar en un programa interessant i s'han fet bastantes reflexions al respecte. Al voltant del naixement, aquest dilluns, va fer 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, una de les icones absolutes de la història del cinema i la cultura popular.

0: Parlarem d'art. Mireu, la setmana passada ens visitava l'alcalde de Papiola, el Jordi Bou, aquí al programa, i parlàvem de la festa de la cirera i la gastronomia, entre altres aspectes, que arriba aquest cap de setmana. Doncs, en el marc de la festa de la cirera, tenim una exposició interessant que organitza el Museu del Papiol, i avui en parlarem. L'exposició es diu El Papiol revelat, la fotografia, història i evolució, i es podrà veure a partir d'aquest dissabte i fins al dia 20 de juny a la Biblioteca Valentí Almirall. S'inauguren al marc de la Festa de la Cirera i també, a més, programen una taula rodona pel dia 12 de juny. En parlarem amb els membres del Museu del Papiol, amb el Ramon Cònsol al capdavant, que ens acompanyarà a partir de les 11, després de les notícies. I per cloure el programa tindrem el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem de, com sempre, amb històries relacionades amb el Museu Municipal, amb Molins de Rei i amb altres aspectes, amb premis, llibres i música, bàsicament, per regalar-nos. I el Joan ens acompanyarà de 11:45 fins a arribar a les 12. I a les 12 posarem punt i final al programa, tindrem l'informatiu Molins de Rei al dia, ens acompanyarà també la Mari i l'Helena a la Ona Rainbow, de 12:45 a la 1, i tenim també la reemissió del Món Interior de 1 a 2 del migdia. És dimecres 3 de juny de 2026, comencem el bon dia i bona hora, som-hi! Passen 7 minuts i mig de les 8 del matí. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Hola, Ferran, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres amb diverses incidències actives a la xarxa viària catalana. Tenim un accident a la C58 a Ripollet que amb els vehicles del voral doncs deixa 4 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. També tenim un segon accident, en aquest cas de la Ronda de Dalt, que en sentit nord obliga a tallar dos carrils de circulació cap al nus de la Trinitat i que deixa fins a 3 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tenim dues avaries, una a la Ronda de Dalt, en aquest cas a l'altura de Vall d'Hebron, però en sentit sud, on es talla un carril i provoca retenció ja des de tot el nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la C25 cap a Santa Coloma de Farners, on també es talla un carril en sentit nord. D'altra banda, però, si parlem de retencions intenses, farem l'atenció també al vessant Llobregat, perquè tenim una entrada complicada en aquest sentit en direcció Barcelona, perquè tenim retencions en tot el tram de la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Tot plegat ens deixa cues de fins a 6 quilòmetres de manera intermitent a la B23 fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona i a la A2 amb cues des de Cornellà de Llobregat. Pel que fa a les vies costaneres, també tenim lentitud en sentit nord des de l'aeroport del Prat per la C31 i també per la C32, en aquest cas, d'entre Gavà i Sant Boi de Llobregat, en els dos sentits de la marxa. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Ferran, i que tinguis una bona jornada. Seguim parlant de mobilitat, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, parlem de transport públic, tenim una incidència a Rodalies a causa d'una incidència per robatori, concretament, de coure a les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. Tenim afectacions a la R2 i R2 Nord de Rodalies, amb demores de 30 minuts de mitjana, i a la R8, circulació interrompuda, servei alternatiu per carretera. La R8 sabeu que és la que ens connecta Martorell, o Castellbisbal Martorell, amb Granollers, passant per Rubí, Sant Cugat i Mollet, precisament. Doncs tenim aquesta incidència per robatori de coure a les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre, que afecta a la R2 i R2 Nord amb demores de 30 minuts de mitjana, i la R8, que té la circulació interrompuda, i expliquen que hi ha servei alternatiu per carretera entre Mollet, Sant Fost i Martorell. Aquesta és la incidència més destacada del transport públic en aquests moments. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi, funciona amb normalitat. Aviam, anem amb la previsió meteorològica. Us dèiem, ara mateix tenim 18 graus i mig de temperatura. lleugerament inferior a la que hem tingut aquests darrers matins. No molt, però en tot cas hem tornat als 18 graus i mig. I ara tenim el Jordi Miralles esperant-nos per explicar-nos

0: A quin temps hem d'esperar aquesta jornada de dimecres? Hola, Jordi, bon dia.
1: Hola, Oriol, bon dia. Comencem la jornada amb una mica de núvols. Aquestes últimes hores hem tingut una entrada d'aire una mica més fresca, han baixat les temperatures i, per tant, ara, a primeres hores del matí, fa una mica més de fresca. Cap a migdia, temperatures màximes al voltant dels 25 graus. Per tant, deixem ja enrere les altíssimes temperatures de la setmana passada i també de començaments d'aquesta setmana. El que no baixarà serà la humitat. Per tant, tot i que baixen les temperatures, la humitat serà alta i farà una mica de xafogó, però menys que aquests últims dies. Per tant, un temps ja més acord amb l'època de l'any, o si més no, temperatures ja normalitzades, com a mínim, avui i demà. Avui, com dèiem, amb nuvolositat variable, més sol que no pas núvols, però també estones nuvolades una mica més gruixudes, però vaja, sense risc de precipitacions. De cara a demà, doncs demà sí que tindrem força més núvols, i de cara a la tarda, cap a l'interior de la nostra comarca, podria arribar a ploure cap a la zona de Montserrat. Per tant, tindrem els ruixats a prop. No descartaríem demà a la tarda haver d'agafar el paraigua. Però vaja, en principi aquestes precipitacions serien més fortes cap a l'interior, cap al nord-est, i nosaltres estarem una miqueta al límit. Per tant, tinguem-ho en compte. Demà les temperatures, les mínimes més altes, les màximes més o menys com les d'avui, al voltant dels 25 graus.
0: Molt bé, doncs gràcies, Jordi, per la informació. I el que farem ara, 3 minuts per arribar a un quart de nou, és escoltar l'oferta de feina. Des de l'àrea de desenvolupament econòmic, a la primera planta de l'edifici del Molí, allà hi tenim el Francesc Rueda, que ens comparteix cada matí aquestes ofertes de feina. Què tal, Francesc? Bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Molins de Rei. Ens demanen un mosso, mossa de magatzem, a jornada parcial. Es busca una persona per treballar en horari parcial, unes 26,5 hores setmanals, de dilluns a divendres, de 7:30 a 13 hores, amb la possibilitat d'ampliar en un futur a jornada completa. El contracte seria indefinit amb un període de prova i el salari segons conveni. Les tasques les pròpies d'un mosso de magatzem en una empresa de venda i distribució de materials de construcció. Càrrega i descàrrega en carretó elevador, preparació de comandes, atenció a clients, professionals i particulars. L'empresa està a Molins de Rei i es dedica a la venda de materials de construcció a professionals i particulars. Imprescindible tenir carnet de carretó elevador i coneixements bàsics en materials de construcció per atendre els clients. També es demana experiència d'un parell d'anys en feina similar, català i castellà, a nivell d'estudis graduat escolar, ESO o similar, i també valorable el carnet de conduir de cotxe al B per portar una furgoneta de pressa.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies per la informació, Francesc, informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat, clicfeina.cat. A aquesta hora del matí us hem d'informar que no tenim constància de cap defunció, de manera que completem la informació de servei recordant-vos la farmàcia de guàrdia per avui dimecres, dia 3 de juny. Aquí a la vila avui és la farmàcia de la Granja, que la trobareu al carrer Roseta Canalies, número 16, justament en aquest barri de la vila, el barri de la Granja. L'horari d'obertura, recordeu, des d'ara a quarts de nou del matí, i amb el tancament a les 10 de la nit. Fins a les 10 de la nit, per tant, farmàcia de la Granja, avui la farmàcia de guàrdia. Seguim mig minut ja, i arribarem a un quart de nou. Som-hi.

0: Anem a fer aquesta hora un repàs a l'actualitat local explicant-vos que l'Ajuntament de la Vila ha oficialitzat l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia. Recordem que el passat mes de maig es va aprovar una moció d'Esquerra, el maig de l'any passat, no aquest maig, sinó el maig de l'any passat, es va aprovar una moció d'Esquerra perquè l'Ajuntament formés part d'aquest pacte per la llengua. I des de l'octubre del 25, que es va crear la nova regidoria de política lingüística, ho hem anat explicant. Des del govern s'ha dit que aquesta nova àrea municipal té la intenció de reforçar la defensa i la promoció del català i que es crearia un espai comú de debat i planificació d'actuacions entre l'Ajuntament i la societat civil. Doncs ahir al migdia es va formalitzar la signatura del document per l'adhesió de l'Ajuntament de Molins de Rei al Pacte Nacional per la Llengua entre la Generalitat i l'Ajuntament. Com dèiem, es va signar aquest document a la sala de sessions amb el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilamoreno, i l'alcalde Xavi Paz. L'objectiu global del Pacte Nacional per la Llengua, subscrit per diversos ajuntaments amb la Generalitat, és aconseguir més parlants de català com a llengua habitual i incrementar l'ús social, laboral i institucional del català. El conseller va explicar què implica el pacte i quins àmbits incidirà.
2: El pacte cobreix la totalitat dels àmbits de vida de les persones i, per tant, té més de 200 mesures per tal d'impulsar la llengua en tots i cadascun dels àmbits. El pacte també té compromisos molt concrets, per exemple, un pressupost mínim de 200 milions cada any, que, de fet, durant el primer any han estat 256 milions d'euros invertits, doncs, des de les aules d'acollida fins al reforç del sistema d'ensenyament de català per a les persones adultes.
1: L'alcalde, per la seva banda, va destacar la feina que fa les entitats de la vila per la promoció del català i la importància dels cursos de català per adults que des de fa anys que s'imparteixen al Centre de Normalització Lingüística.
0: Molt bé, i més coses perquè avui, aquesta tarda, s'inaugura una exposició en el marc de la campanya Vivim el Tour.
1: Forma part de les activitats prèvies al pas dels ciclistes del Tour de França, que passaran per la carretera el proper 5 de juliol, i avui s'inaugura aquesta exposició amb pintures de Miguel Soro a la sala de Can Ametller. Miguel Soro és aficionat al ciclisme, de fet va ser professional del ciclisme a partir del 2001, durant 3 anys, 2 a Portugal i un va competir a Itàlia, i també és conegut per la seva obra pictòrica que fusiona les seves dues passions, el ciclisme i la pintura. I avui s'inaugura justament a Can Ametller aquesta exposició titulada Tour de França amb 30 quadres de gran format. Ell mateix ens parla de com és la seva obra, Miguel Soro.
3: Pues yo pinté una tècnica particular, que és el collage, i li dóna molta importància que els fondos parlen també de ciclisme. Llavors composo una obra d'un ciclista en particular, però lo bonico de la meva obra és poder descobrir coses en els fondos, no? Quan tu mires la pintura des d'una distància i veus, pues, no sé, a Indurain o a qualsevol altre ciclista, però quan t'apropes es comences a veure coses diferents, no? I que parlen també de ciclisme. I a mi una pintura que sorprenga en el temps, per exemple, quan la tens en casa i pots descobrir alguna cosa nova, doncs és una cosa que m'agrada.
1: L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 7 a Can Ametller i es podrà visitar fins al 5 de juliol.
0: Molt bé, i més coses, seguim parlant en aquest cas d'esports, de futbol sala, i dels bons resultats dels equips alevins i els infantils del Club Futbol Sala Molins 99 en la promoció d'ascens.
1: De fet, són els tres únics equips que encara estaven competint aquest cap de setmana, en aquest cas per pujar de categoria. Els dos infantils han jugat les semifinals del play-off, el B, que vol pujar a primera divisió, ha guanyat i jugarà la final contra el Rubí aquest proper cap de setmana. I l'altre infantil, la tercera divisió, aspira a pujar a segona, també ha guanyat la semifinal i jugarà la final aquest dissabte a Cornellà per pujar de categoria. Jugarà contra el barri Riera. I l'alevi masculí ha guanyat la Lliga, ha jugat el play-off, en aquest cas era partit únic per pujar a divisió d'honor, i ho han aconseguit. Ho ha explicat Ivan Rodríguez, membre de la Junta.
4: El partit va ser contra el Racing Pineda, i vam guanyar per 5-1, per tant, hem tingut l'ascens de divisió d'honor. El partit, la veritat, que va començar amb nervis, normal també, i es va començar encaixant un gol, però després, un favor va avançar els minuts, es va fer un bon joc i es va acabar guanyant de manera solvent, així que bona victòria.
1: Per tant, jugaran a divisió d'honor, la màxima categoria del futbol sala a Catalunya la propera temporada, i queden aquests dos partits fora de casa de final del play-off d'ascens dels infantils.
0: Passen 5 minuts d'un quart de nou. Anem a repassar més aspectes de l'agenda, perquè us dèiem, avui tenim diverses activitats. D'entrada, a banda del taller per parlar de la menopausa, que ara us ampliarem, tenim també al Museu del Renaixement una nova xerrada del cicle Museus Convidats.
1: En aquest cas, el museu convidat és el Tèxtil de Terrassa. La directora en excedència d'aquest museu, Sílvia Carbonell, serà avui a la Sala Gòtica a les 6 per parlar d'aquest museu, del seu fons i la relació que té amb el Museu del Renaixement. Entrada lliure a tothom que vulgui anar-hi.
0: Us parlàvem d'aquesta exposició que s'inaugura avui a les 7 a Can Ametller, i una hora més tard tenim la segona part de l'Esportíssim amb aquest reconeixement als esportistes de la vila.
1: Aquest acte institucional organitzat per l'Ajuntament, que té per objectiu reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades per la seva implicació amb les entitats esportives. Són les mateixes entitats les que proposen els premiats o els reconeixements, i avui es farà l'acte a les 8 del vespre al pati de Can Ametller, novament amb un acte obert a tothom.
0: Parlem de demà dijous, perquè l'Aula d'Extensió Universitària organitza una nova xerrada adreçada als seus socis i sòcies.
1: Per parlar de Giacomo Puccini, l'última llegenda de l'òpera italiana, que combinava tradició i innovació amb òperes com Tosca, La Bohème o Madame Butterfly, en parlarà un expert en el tema, Joan Vives Vallalta, demà a 7:15 a la FEDE.
0: I recordeu també que aquest cap de setmana ens arriba la 8a trobada modelística de Catalunya.
1: És una activitat organitzada per com cada any per la CAM. Hi haurà una especial Itàlia. Hi haurà diferents activitats com tallers infantils, una exposició, un concurs o una exposició. Es durà a terme durant tot el cap de setmana, des de divendres fins diumenge, 5, 6 i 7 de juny, a la planta baixa del Molí.
0: Tenim divendres la primera proposta de la quarta edició de les Nits Musicals del Botànic, aquest any al pati de Can Ametller.
1: En aquest cas, amb Namina and the Barbarians, és la proposta musical del divendres. A les 8 obren portes al pati de Can Ametller, a un quart de 10 comença el concert, que durarà una hora aproximadament. Hi haurà servei de bar i també, aquells que vulgueu, podeu dur-vos al sopar, perquè instal·laran taules i cadires, i cap a un quart de 10, com dèiem, comença el concert. El preu de l'entrada és de 17 euros pels socis del CEM 12 i és gratuïta pels menors fins als 12 anys d'edat.
0: Tenim també activitats de diverses entitats, per exemple, la segona trobada de percussió anomenada Tremolinada.
1: L'organitzen els timbalers del Camell, que han convidat a 9 colles. Es farà dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat. Primer un cercavila pel centre vila a partir d'un quart de 7, a 7:45 lluïments de les colles, a 9:15 bingo musical i barra amb beguda i menjar, i a partir de les 11 música amb disjockey.
0: I els matussers, per altra banda, conviden la canalla de la vila a una tarda d'inflables i berenar gratuït.
1: Dissabte de 6 a 8 al pati de l'escola al Palau hi haurà aquest inflables, entrada gratuïta, berenar gratuït pels infants i també servei de barra pels acompanyants.
0: Molt bé. Tenim també nova ballada de sardanes que organitza la grupa per aquest diumenge.
1: Novament, a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, i en aquest cas amb la Copla Mediterrània, aquest proper diumenge.
0: I us recordo també, parlant de la població veïna del Papiol, que aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny, tenim la 44a Festa de la Cirera i la Gastronomia, amb diverses activitats que han preparat i de les quals nosaltres parlarem avui, de l'exposició que proposa el Museu del Papiol en el marc d'aquesta festa, i es podrà veure a partir d'aquest dissabte fins al dia 20. Parlant de la fotografia al Papiol, en parlarem a partir de les 11 aquí al programa. Continuem. 6 minuts i 9:15 del matí. Anem a fer ara un repàs als titulars de la premsa escrita. Roger Tuset, molt bon dia.
5: Bon dia, Oriol. Al periòdico hi llegim que l'àrea metropolitana de Barcelona, en un projecte a llarg termini, planeja el tercer túnel de Rodalies a la Diagonal. L'autoritat metropolitana considera que un ramal que connecti les línies del Vallès o el Maresme amb zona universitària suposaria el salt definitiu per la xarxa. També parlem de l'acabada de renovar Estació de Busos del Nord, que guanyarà 1 milió de passatgers. Feijó diu que tornarà la decència al seu país amb ajuda o sense. El president del PP insisteix a oferir a Junts i al PNB una moció de censura instrumental contra Sánchez i Llei Rueda. Xoquen pel finançament autonòmic al Cercle d'Economia. Llegim que l'onada de calor del maig va causar 111 morts prematures a Espanya. L'ONU avisa que aquest estiu el fenomen del Niño tindrà un impacte molt intens i el Poder Judicial demana respecte davant les crítiques del govern als jutges. També, i sense deixar de parlar d'actualitat judicial, l'aspirant a la plaça de David Sánchez diu que se sabia per qui era en aquest judici i, atenció, Trump esclata i anomena boig Netanyahu pels atacs al Líban. Ha trigat a donar-se'n també el canvi de plans. El papa parlarà en català en la benedicció de la Torre de la Sagrada Família i Héctor Botí, protagonista del documental del periòdico La Meta Invisible. El diari La Vanguardia: Feijó refusa negociar amb Puigdemont una moció de censura. El líder del PP al·ludeix la invitació de Junts a anar a Waterloo, però subratlla que ja coincideixen en moltes votacions. Parlant també de la rebaixa fiscal, control migratori i inversió, i de Rubio, que afirma que el nou líder suprem de l'Iran està implicat en el diàleg. El secretari d'Estat assegura que Mokhtar Khamenei està viu i que Teheran accepta negociar el seu programa nuclear. Parlant també del final d'un deute pendent amb Samarang, amb la Casa Reial, el Govern Central, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, que van representar ahir l'esperit dels Jocs Olímpics del 92 per homenatjar el seu principal president. Longevitia: els hàbits saludables són clau per viure més i millor. I entrevisten a Robert Smith, de Cure, actua al Primavera Sound. Vaig créixer, diu, veient el món millorar cada any. Avui va costa avall. Parlant d'un estudi, el Mundial de Futbol es jugarà amb més lentitud per la calor. Passem al diari ara. Feijó menys té l'oferta de Junts de negociar la moció a Waterloo. El president del PP despatxa la proposta juntaire amb un despectiu: parlem de coses serioses. El cap de l'oposició també rebutja la petició del Cercle d'estudiar la proposta de nou finançament. Rússia, amb fotografia de portada, llança un atac massiu sobre Kiev i pressió a Omella perquè el papa parli català en la benedicció. Bisbes i polítics l'insten a traslladar la petició al Vaticà. Al periòdico, a La Vanguardia, com a mínim ho donen per fet. A Catalunya pagarà el 20% del cost dels actes, les Canàries també hi contribuiran, però a Madrid només cedirà espais. Parla també el diari ara de l'ocupació a Catalunya, que bat rècords i s'acosta al 4 milions. Israel, que ignora les pressions dels Estats Units i manté els atacs al Líban. Trama Netanyahu, puto boig. I els punts més polèmics de la llei Maloney adoptada per la Unió Europea. També articles del filòsof Ferran Sáez Mateu i de l'economista Dàlia Marín. I per últim repassem la portada del Punt Avui. Roca transforma la ciutat. La planta de Gavà Viladecans esdevindrà un ecobarri amb 2.730 pisos i activitat industrial innovadora. Irene Casellas parla dels símbols que importen. Els docents bloquegen la Casa Batlló i Felip VI premia en nom d'una Unió Europea cada cop més cruel. Mort Josep Maria Cadena, impulsor de l'Avui, apartat necrològic, i també crònica d'Ana Serrano, l'important és la visita del papa. L'esportiu: el Barça redimeix amb un partidàs a Murda, amb 68-91, i entrevisten Albert Vidal, gerent de la Fundació Maresme, diu que no es pot deixar de pedalar i el repte és fer el nou centre.
0: Seguim, 2:02. Diaris digitals.
1: Comencem pel Viumolins, que explica que mor Maria Alé Doñate, la regidora d'Educació de la Recuperació Democràtica. Serà recordada com una mestra vocacional, dona compromès amb l'educació i una de les figures que va contribuir a la construcció de la democràcia local. Va morir el passat 29 de maig a l'Hospital Sant Bernabé de Berga, als 92 anys d'edat, casada amb Ramon Lager durant 69 anys. Va formar amb ell una família amb dos fills, el Ramon i la Núria. Molins de Rei va exercir com a mestra a l'escola Ramon y Cajal, actual Castell Ciuró, i va ser, com dèiem, la primera regidora d'Educació del primer Ajuntament Democràtic amb Antònia Castellana com a alcaldessa. L'any 2004 se'n van a viure a Gósol amb el seu marit i la resta de la família. Mort Maria Alé Doñate. Anem al 3CAT Info, que parla de la vaga de metges a hospitals i a CAPs de Catalunya, on els metges han deixat de fer hores extres. Publica també una eina interactiva on es poden veure els hospitals i també properament hi sortiran els CAP que s'afegeixen a aquesta vaga d'hores extra. La mesura de pressió dels metges es fonamenta en deixar de fer aquestes hores extra, que en bona part són les que serveixen per cobrir la feina que cal fer perquè es facin les proves. Hi ha 71 centres concertats i públics que estan cridats a participar i de moment s'hi han adherit 37. I també aquest dilluns s'hi havien sumat 7 centres d'assistència primària a més. El col·lectiu denuncia amb aquesta campanya que el sistema sanitari s'aguanta amb el seu sobreesforç. I el Nacional explica que comença Primavera Sound, la guia de concerts. Avui la jornada inaugural amb entrada gratuïta, accés ticket. Podreu veure Guitarrica de la Fuente, Oineta, Oyarac i Wet Leg a partir de 6:45 i fins a les 10 de la nit.
0: Ara mateix són 2:15 del matí.

0: Amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que es commemora cada 28 de maig, l'Ajuntament de la Vila, juntament amb la CIR, l'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, organitzen avui aquesta tarda la xerrada Menopausa, Salut de les Dones a la Maduresa. La sessió es farà avui a les 6, concretament al CAP de la Granja, amb l'objectiu d'oferir aquest espai de trobada, informació i reflexió al voltant d'una etapa vital que encara avui sovint es viu amb desconeixement o fins i tot amb silenci. Per conèixer els objectius d'aquesta xerrada, d'aquest taller, ens acompanya uns minuts al telèfon el Marçal Castellvell, que és el tècnic de Polítiques Feministes i LGTBI de l'Ajuntament de la Vila, i el tenim al telèfon. Hola, Marçal, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Bon dia i gràcies per acompanyar-nos. D'entrada, explica'm com va néixer doncs, la iniciativa de fer un taller pràctic com aquest, una xerrada com aquesta, en col·laboració doncs, amb la CIR.
1: Va, mira, doncs com ho has dit, la setmana passada, el dia 28, va ser el Dia d'Acció de Salut de les Dones, que és un dia on vol posar rellevància que les dones tenen drets a salut i dret a que la seva salut no sigui invisibilitzada. I a més, sabem que el tema de la menopausa és un tema que sovint no està tan a l'ordre del dia com ens agradaria i vam contactar amb la CIR, que és un col·laborador de la regidoria en molts aspectes, per organitzar aquest taller, sobretot per visibilitzar-la, trencar mites, trencar silenci, i poder tenir un espai obert per parlar d'aquest tema.
0: Bé, doncs expliquem a grans trets quins aspectes es tractaran avui durant la sessió i sobretot, doncs, diguem, com serà el taller.
1: Doncs això us ho podria explicar millor la llevadora, que és
0: sí.
1: La llevadora de la CIR, que és qui impartirà la sessió, però jo el que us puc avançar és que la intenció és que sigui tant un taller una mica pràctic, no?, on es pugui fer una transmissió d'informació per a totes aquelles persones que tinguin més desconeixença, però alhora també la llevadora de CIR, parlant mentre organitzàvem, ens dèiem, home, però també serà molt interessant si les pròpies persones que assisteixin volen compartir experiències, volen preguntar dubtes, per fer una mica de grup també, no?, perquè això ajuda sempre que els processos els visquem menys sols i puguem sentir-nos més acompanyats.
0: Tot i que sembla doncs, molt obvi la pregunta, però, Marçal, a qui recomanaries doncs, aquesta xerrada o a qui va adreçada concretament?
1: Doncs a totes les persones que es trobin en el moment de perimenopausa, de menopausa, que s'hi apropen, que l'han passada, que la poden tenir, totes les persones que puguin, si són susceptibles d'això, doncs jo les recomanaria molt que vinguessin.
0: Perquè dèiem que en els darrers anys, evidentment, com en altres aspectes, s'ha començat a parlar més de temes com la menopausa, però que encara hi ha cert tabú al darrere, no? Per tant, és important visibilitzar-ho i, per tant, doncs, canviar aquest tabú a través de tallers com el que feu aquesta tarda, no?
1: Sí, exacte. Bueno, això ve de llarg, no? No és cap sorpresa que vivim en una societat patriarcal on la salut, en aquest cas els cossos reproductors femenins, no els ha interessat gaire. I començar afeccions com aquestes ens és posar doncs, al punt de mira de hem de parlar d'això i hem d'impulsar no? que s'investigui
0: sí.
1: i que es facin accions.
0: Parlàvem també, i això ens citaves la llevadora de la CIR, que és la Sílvia Fernández, que per motius, diguem, de logística i de temps no ens ha pogut acompanyar, però suposo que també la idea és parlar una mica dels símptomes físics evidents que comporta la menopausa, però també la part emocional i la part social, no? Que és un tot que també s'ha de tenir molt en compte, no?
1: Exacte, perquè no només implica com unes sensacions físiques, sinó que també hi ha una part de què passa no? quan ens fem grans i ve la menopausa, quines coses doncs, ens poden passar a la feina, quines coses ens poden passar pel carrer, quines coses ens poden passar a casa, com ens veu la gent, com ens veiem en altres mateixos, també és una mica per poder treballar totes aquestes coses més interseccionals, que no només tenen a veure amb els símptomes físics.
0: Per tant, una sessió, evidentment, amb aspectes teòrics que pugui fer la llevadora, però també, com deies, amb molta part pràctica i de compartir experiències de la gent que vingui.
1: La intenció és aquesta. Evidentment, ningú està obligat a dir alguna cosa que no vulgui, però la intenció és estirar al màxim del grup del que puguem, perquè és quan la sessió és més rica.
0: Això serà, en principi, de 6 a 7 de la tarda, el mateix CAP de la Granja, oi?
1: Exacte.
0: I la gent s'ha d'apuntar en algun lloc o simplement directament anant allà ja n'hi ha prou?
1: La gent pot venir de manera lliure. No hi ha cap mena de manera de s'han d'apuntar en lloc ni res. Poden venir de manera lliure, s'han d'anar al CAP i allà demanar per la xerrada i els diran la sala exacta on es fa.
0: I com deies, per tant, Marçal, no és la primera vegada que col·laboreu doncs, amb la CIR des de la regidoria?
1: A la CIR col·laborem bastant, a més, sí. Tant des del CIAT, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, com des de... Bueno, també són un dels agents que participen a la taula de violències masclistes aquí del municipi, formen part del circuit, així que la col·laboració és bastant estreta, perquè la seva perspectiva de salut sexual i reproductiva és molt important alhora, tant de parlar dels drets de les dones de manera general, com de la violència masclista.
0: Mm-hmm. Molt bé, ara que apuntes al CIAT, que sempre en parlem segurament amb dates assenyalades, no? Important recordar que aquest servei doncs, hi és i que és diguem, focalitzat a l'àrea de serveis a les persones a Can Ametller, em sembla, no?
1: Sí, estem a diferents llocs del municipi, sí. Però la manera més fàcil que ens poden contactar
0: correcte, per contactar,
1: correu,
0: sí.
1: Que hi és a la pàgina web.
0: Molt bé. I a banda d'això, Marçal, algun altre aspecte? Quan fa que et tenim de tècnic de la regidoria?
1: Jo fa molt poc.
0: Poc, eh?
1: Jo fa un meset.
0: Et vas estrenar potser amb el concurs de narrativa Mercè Rodoreda, potser?
1: Exacte, va ser dels primers actes que vam tirar endavant
0: Molt bé.
1: La presentació dels premis.
0: I com estan anant aquestes primeres setmanes?
1: Estupendo, jo tinc moltes ganes de treballar i de fer coses pel poble.
0: Per tant, veurem més xerrades potser com la que es fan avui, doncs, més sovint?
1: Espero que sí, de cara al 25 de novembre també ens agradaria. La idea és fer un programa d'actes bastant transversal en diferents aspectes. Centrat en violència masclista, però en diferents aspectes també.
0: Molt bé, doncs d'entrada avui recordeu Menopausa, Salut de les Dones a la Maduresa, taller pràctic que es farà a les 6 de la tarda al CAP de la Granja, sense inscripció prèvia, podeu anar directament a aquesta hora al CAP i a partir d'aquí doncs aquesta hora que serà aquesta sessió, aquest taller en col·laboració de l'Ajuntament amb la CIR, com dèiem, l'atenció a la salut sexual i reproductiva. Marçal, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: Convidar-vos a venir, que serà molt, molt interessant i molt ric. Com més siguem, més ric serà la xerrada i més rica serà el grup.
0: Molt bé, doncs el Marçal Castellvell, com deia, és el nou tècnic de Polítiques Feministes i LGTBI de l'Ajuntament de la Vila. Marçal, moltes gràcies i que us vagi molt bé aquesta tarda.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Fins aviat. Adeu.
1: Adeu.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Feiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
4: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
3: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
5: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
3: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
6: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
3: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
7: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
9: Generació Chic.
8: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
1: Seguim endavant el Bon Dia i Bona Hora. Ara mateix dos minuts i arribarem a 8:45 del matí d'aquest dimecres 3 de juny. Avui no tenim l'apunt del dia amb la Laura Herrero, de manera que avancem amb el contingut del programa i el que farem és precisament repassar la programació de la ràdio nostra per aquesta jornada de dimecres.

I el primer que us hem de dir és que quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, que seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés fins a un quart d'una. I a partir d'aquí, a dos quarts d'una, tenim el programa setmanal del col·lectiu Ona Rainbow Molins, amb la Mari i l'Helena al capdavant, amb el seu programa Ona Rainbow, que les podeu escoltar doncs, a dos quarts d'una a la una, aquesta mitja horeta. I a la una farem la repetició del Món Interior. Ahir us vaig anunciar que tenien una convidada que finalment a última hora doncs, no va poder venir per motius de salut i vam haver de reposar, fer una reposició del Món Interior. Va passar aquesta circumstància i per tant doncs, no vam poder fer el programa i vam repetir el programa que avui doncs, també podeu escoltar en remissió d'una a dues del migdia. Les dues tenim les notícies en xarxa, com sempre una hora d'actualitat que podeu seguir de 2 a 3, de dilluns a diumenge, així com també la migdiada, que és el programa sense paraules, només amb música, que podeu gaudir també a les sobretaules de 3 a 4 de la tarda, de dilluns a diumenge. A partir de les 4 tenim la remissió, per una banda, del programa de la Margarida Casa de Sus, un dels programes que ens presenta aquesta temporada, i ja van unes quantes, que és el programa El Concert, que habitualment el podeu escoltar els diumenges, i en fem la remissió a les 4 de la tarda dels dimecres. I després tenim l'Arlet Valls i la Neus Pérez acompanyant-nos, com cada dimecres, aquesta temporada, amb el seu programa Fora Clitxés, de 5 a 6 de la tarda. A les 6 tenim la participació de l'Associació de Salut Mental del Baix Llobregat, amb el Jaume Vidal al capdavant. El divendres passat van realitzar un acte entranyable a la Federació Obrera per celebrar els 10 anys de l'associació aquí a Molins de Rei, però també 30 anys ja de l'associació a nivell comarcal, a nivell del Baix Llobregat. Segur que en parlaran i, en tot cas, podeu escoltar el programa de 6 a 7 de la tarda, amb el Jaume Vidal, com dèiem, al capdavant. Després tenim el programa Obrint Camins, de 7 a 8, amb l'Anna Ribas i l'Àngel Baumala com a presentadors també d'aquest programa, i de 8 a 9 el Toni Ramoneda, que el tindrem d'aquí una estona també nosaltres a l'espai de la tertúlia, però ja sabeu que ens presenta el Generació Chic tots els dimecres de 8 a 9 del vespre, Ràdio Fórmula i bona música per compartir els vespres d'aquest dia de la setmana. Després a les 9 tindrem una reposició d'Helena Ambach i també reposició de dos programes de mitja hora de 10 a 11. Per una banda el Parlem de Còmics amb el Pau Moratalla, per l'altra el programa Picama. I a les 11 tenim la remissió també del Jazz Club de Nit amb el Miquel Tuset, l'actualitat del món del jazz, que ens portarà fins a mitjanit. A les 12 tindrem la repetició de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora, tertúlia que farem d'aquí una estona. Avui tenim la baixa de la Mari Carmen Juárez i del Pere Madurell. Confiem que ens puguin acompanyar a la resta de tertulians i tertulianes. La Samar, normalment connectada telemàticament, i després aquí a l'estudi, l'Antonio Bonilla, el Toni Ramoneda i el Jordi Torró avui, si tot l'equip doncs ve, i serem doncs aquests quatre. I a partir d'aquí, doncs, la repetició la farem de mitjanit fins a la una de la matinada, i a la una connectarem a Micat FM, com fem cada nit, fins demà a les 7 del matí, que tornarem amb la programació pròpia d'aquesta casa, un altre programa també que ens acompanya de dilluns a diumenge, els 365 dies de l'any, que és el programa La Tenora, la selecció de sardanes que ens ofereix, per tant, diàriament, el Pere Paisa.

0: Anem a fer un repàs també al més destacat de la programació, en aquest cas televisiva, per avui dimecres. N'ha fet una selecció al Roger, quan vulgui, Roger.
1: I com sempre, comencem amb les pel·lícules que podem veure als canals en obert, a la televisió que no hem de pagar, a les 10 de la nit, a Comedy Central, tenim la pel·lícula Los Padres de Ella, de Jay Roach, amb Robert De Niro, Ben Stiller, Terry Polo i Blythe Danner, també Nicole Biaf i John Abrams, entre altres. És una comèdia de l'any 2000 americana que dura gairebé dues hores. El Greg ha d'assistir al casament de la germana de la Pam, la seva xicota. Aprofitant l'ocasió, doncs decideix demanar-li matrimoni i mostrar així als sogres les seves bones intencions. A un quart d'11, al canal AMC, 3 dies per a matar, de MCG, amb Kevin Costner i Amber Heard, també Hailee Steinfeld, una pel·lícula del 2014 de suspens, és de producció americana i dura dues hores. Ethan Runner és un agent veterà del servei secret que afronta la seva última missió amb l'esperança de retirar-se i viure amb la seva filla adolescent, a qui amb prou feines coneix. També a un quart d'11 ha mimat Ni una palabra, de Gary Flider, amb Michael Douglas i Sean Bean, també Brittany Murphy i Sky McCall, entre altres, com Famke Janssen. És una coproducció americana, australiana, suïssa i canadenca del 2001. També és de suspens i dura dues hores. El doctor Conrad, un prestigiós psiquiatre infantil novaiorquès, és amenaçat amb el segrest de la seva filla perquè extregui de la pertorbada ment de la seva pacient adolescent, Elizabeth Barrows, un codi de 6 dígits. A 3:15, al 33, Les lleis de la termodinàmica, de Mateo Gil, amb Vito Sanz, Berta Vázquez, Chino Darín, Vicky Luengo, Irene Escolar, Josep Maria Pou, Andrea Ross, Daniel Sánchez Arevalo, Alicia Medina i Marta Aguilar, una producció espanyola del 2018, una comèdia que dura 1:40. El Manel és un físic prometedor i una mica neuròtic que es proposa demostrar com la seva relació amb l'Helena, una cotitzada model i actriu en potència, no ha estat un desastre absolut per culpa seva, sinó perquè estava determinada des d'un principi per les lleis de la física, aquelles que van descobrir genis com Newton, Einstein o els pares de la mecànica quàntica. I a les 11 de la nit tenim la desena entrega de Fast and Furious, a Factoria de Ficció, de Louis Leterrier, amb Vin Diesel, Jason Momoa, Michelle Rodríguez, Nathalie Emmanuel i Charlize Theron. Una pel·lícula del 2023 d'acció americana que dura 2:20. Durant nombroses missions més que impossibles, Dom Toretto i la seva família han pogut ser més intel·ligents, tenir més valor i anar més ràpid que qualsevol enemic, però ara han d'afrontar l'oponent més letal que han conegut mai. Anem als programes. El 33 tenim a les 9 aquest microespai Talent Creatiu. Gemma Fontanals és una artista de cap a peus, il·lustradora, dissenyadora gràfica i muralista. Obre les portes de casa seva i mostra de prop tot el seu procés creatiu. Això serà a les 9 al 33. A les 10 a Televisió de Catalunya teniu el Quanta Guerra, avui amb Nando Jubany i Marta Torné. Les esperances del iaio Ramon. El cuiner Nando Jubany recorda la seva àvia Pilar Frago com una dona alegre, moderna i positiva, tot i que gairebé no en coneix cap detall del passat que va viure durant la guerra i la postguerra. Jubany descobreix que es va quedar vídua i va tirar endavant les seves 5 filles tota sola en una època molt difícil. La investigació revela també que la família de la Pilar va quedar molt marcada políticament i dramàticament pel conflicte. El cuiner comprèn finalment que aquell silenci i aquelles experiències també han influït en la seva personalitat i identitat. Jo faria una crida a tots els famosos de Catalunya perquè, per favor, s'interessin per la vida dels seus avis i àvies, perquè sembla que ningú coneix res dels seus avis i àvies. Sembla una mica ficció, tot plegat. En tot cas, això serà a les 10 a Televisió de Catalunya. Tenim també a les 10 La Renaixença amb el Peyu, que centra el capítol d'avui a les caixes fortes dels hotels, en l'ús que se'n fa i en la paradoxa de la seguretat que ofereixen, ja que fins i tot el personal disposa de clau mestra. D'altra banda, passen pel programa els membres de Vidres a la Sang, que demostren que els poemes de Miquel Martí i Pol també poden recitar-se en clau de, atenció, heavy metal. Imagineu-vos, poemes de Martí Pol en heavy metal. A les 11 tenim Antena 3, Salta, el programa inaugura la segona temporada al cim de l'imponent pont de 40 metres de llarg. En aquest primer episodi, l'estratègia i els coneixements de cultura general tornen a ser les claus per a un nou grup de concursants. I a 4 teniu també a les 11 el 100% Únicos, Fernando Tejero i Los Morancos protagonitzen aquest lliurament on els records familiars, les experiències personals i el sentit de l'humor donen peu a converses divertides i emotives amb els 30 reporters del programa. Tejero Romero repassa una trajectòria construïda a base d'esforç i perseverança i parla obertament de bullying. I amb això acabem aquest repàs, Oriol.
0: Molt bé, doncs fantàstic. Moltes gràcies, Roger, com sempre. I ara mateix ens queden 6 minuts i mig per arribar a les 9 del matí. Anem amb la recomanació cultural del dia. Parlem els dimecres de jocs de taula, amb el Ricard García, membre de l'entitat Molins de Jocs. Hola, Ricard. Bon dia.
2: Bon dia, Molins. Avui juguem a un joc un xic diferent. Sempre he dit que m'hem perd l'estètica i un joc per mi ha de ser bonic perquè em vinguin ganes de jugar-ho. Doncs bé, el cap de setmana passat vaig jugar a un joc amb el qual vaig dir, uf, una mica lleig. La veritat és que el disseny no és molt esmerat, però una vegada vaig jugar, em van venir ganes de tornar a jugar una i una altra vegada. Avui jugarem a Trasteros S.A. Sí, sí, Trasteros S.A. És un joc en el qual cada jugador esdevé un comprador d'objectes a trasters. Sí, així de peculiar, d'acord? Què hem de fer? Doncs la mecànica del joc es basa en que en el nostre torn haurem de buscar clients, veure aquests clients que necessiten i anar a trasters i buscar els objectes que necessiten aquests clients. I després vendre-ho. Qui més en ven, més diners guanya i guanya la partida. Molt bé. I això com es fa? Doncs molt fàcil. En el nostre torn, cada jugador té una sèrie de fitxes de fusta, d'acord, que són 3 fitxes senzilles i 2 fitxes dobles, és a dir, que equivalen a 2 senzilles. Veureu que això és important. Per què? Perquè en el nostre torn el que farem és col·locar aquestes fitxes a una sèrie d'espais que determinen les accions que farem. D'acord? Podem decidir col·locar una fitxa a un espai on hi ha un traster amb una filera d'objectes. Alguns d'aquests objectes veurem què són, altres estan ocults. També podem col·locar una fitxa a la màquina de cafè. Màquina de cafè? Sí. Perquè quan aconseguim cafès, amb aquests cafès, convidant a cafè el propietari del traster, podrem aixecar la carta que està boca avall i veure quin objecte està ocult. També, amb la nostra fitxa, podem decidir buscar un client senzill que busqui objectes determinats de fàcil assoliment o buscar clients més especials que ens demanin objectes molt més peculiars. Així de senzill, però compte, perquè tot això es fa per torns i no és fàcil perquè hem de decidir on posem les nostres fitxes amb el problema de que a cada espai hi ha un límit. En una partida normal podrem posar fins a 4 fitxes en un espai. Què passa? Que si tothom vol agafar objectes d'un traster determinat, si jo poso una fitxa doble en un traster i una altra persona posa una altra fitxa doble, 2 i 2 són 4, ningú més pot posar fitxes allà. D'acord? Això per un costat, de la mateixa manera, si algú posa fitxes a la cafeteria, quan s'arribi al límit de 4, ningú més en podrà posar. Igual que quan busquem clients. Si busquem clients, ho hem de fer posant una fitxa de fusta a sobre de la pila de clients. Quan s'arriba a 4, s'ha acabat. Els altres ja no poden buscar clients fins a la següent ronda. Una vegada s'han posat totes les fitxes de cada jugador, es comença la tria, és a dir, es comença primer per agafar els clients. Per tant, per ordre de la fitxa que està més amunt a la fitxa que està més a baix, es trien els clients i es posen al nostre costat. Els clients el que mostren és allò que volen. Els clients més especialitzats, més en pedigrí, volen objectes més determinats. Per exemple, els objectes estan classificats per uns colors i símbols, d'acord? Doncs un client, per exemple, vol voler 3 objectes blaus i 3 objectes vermells. 6 objectes. Aleshores, el que hem de fer és, aquest client el posem a la nostra mà i hem de començar a buscar objectes d'aquest tipus. Fins que no tinguem objectes, no podem baixar aquest client. Baixar vol dir satisfer-lo amb els objectes, és a dir, baixar el client i els objectes que hem trobat. El mínim d'objectes que podem posar en una carta, malgrat demani 6, per baixar-la hem de posar un mínim de 3. Aquestes cartes de client tenen una tabulació, un barem que diu: si poses 3 objectes guanyes tants diners, si poses 4 guanyes tants diners, si poses 5 guanyes tants diners, si poses tots els objectes que demana, que són els 6, guanyes tants diners. Clar, hem d'estar pendents de si esperem a jugar la carta quan tinguem tots els objectes o posar-la abans encara que no guanyem tants diners, perquè el límit de cartes a la mà és 9. Per tant, si anem acumulant, arribarà un moment en què no podrem ni jugar ni agafar cartes. D'acord? Per tant, resolem els clients que agafem. Hem de mirar quins objectes tenim per veure si aquell client ens interessa o no. Hi ha clients més senzills que ens diuen 3 cartes d'un tipus i ja està. O totes les cartes iguals, o cartes que vagin del 4 al 5 al 6, 3 cartes, per exemple. Tipus. Tipus més senzills, menys diners. Tipus més complicats, més diners. Per tant, triem client. Triem el traster. Per què? Perquè cada traster, com he dit abans, ens mostra els objectes que té a la nostra disposició. Per tant, veiem els objectes que necessitem per satisfer els clients que tinguem a la mà. D'acord? Els clients que no tinguem visibles, els objectes que no estiguin visibles, que estiguin boca avall, podem en qualsevol moment gastar un cafè i mirar-ho i tornar-ho a tapar. Ja tenim dues accions. Buscar clients, que poden ser clients especialitzats o clients més comuns. En altres té agafar els objectes, d'acord? I agafar cafès. Quan hem fet tot això, en el nostre torn, baixem, quan ha acabat tothom, baixem la carta de client amb els objectes que hem satisfet i cobrem els diners. Següent ronda, d'acord? I això s'acaba al final, després de 4 rondes. Es compten els diners i qui té més objectes ha guanyat. Senzill, oi? Doncs bé, enganxa, us ho dic de debò. Trasteros S.A., un gran joc. Que vagi molt bé, Molins.
0: Molt bé, fantàstic, gràcies, Ricard. Ens passem ja de l'hora, anem a connectar amb les notícies en xarxa.
3: Humans com fets amb intel·ligència artificial. Escoltem Lau Delgado, que és el director del MAC.
4: Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com veiem com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
3: Durant tota la jornada s'organitzen debats, taules rodones i conferències sobre quin paper tenen avui els mitjans de comunicació en la ciutadania. I en clau política, Pedro Sánchez visita avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat als partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República, la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I nova jornada de tensió al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han fet diverses detencions en un operatiu per intentar dispersar els grups desvalotadors i a l'última hora de la nit es comptabilitzaven també contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105 treballadors. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord també inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans de finals del 2028. I Metges de Catalunya també convoca una nova jornada de vaga el 17 de juny, coincidint amb les mobilitzacions estatals del col·lectiu mèdic previstes entre el 12 i el 19. El sindicat manté les protestes per reclamar millores laborals i denunciar la sobrecàrrega assistencial.
5: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9.
6: Informació local.
5: Aquesta tarda s'inaugura una exposició en el marc dels actes previs al pas del Tour de França per Molins de Rei. Passarà el dia 5 de juliol per la carretera i l'Ajuntament ha organitzat diferents activitats sota el lema Vivim el Tour. Doncs avui s'inaugura una exposició amb quadres de Miguel Soro, amb imatges vinculades al món del ciclisme. L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 7 i es podrà veure fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabte, les tardes i els diumenges al matí. També avui hi ha l'acte de reconeixement als esportistes de la vila. L'Esportíssim és un acte institucional que organitza l'Ajuntament per reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives de la vila. L'acte es durà a terme avui a les 8 del vespre al pati de Can Ametller i està obert a tothom. Al cap de setmana, els matussers conviden els infants de la vila a una tarda d'inflables i a un berenar gratuït. Es durà a terme al pati de l'escola al Palau entre les 6 i les 8 del vespre el dissabte. És una activitat gratuïta, hi haurà inflables, també berenar. A partir de la col·laboració del comerç local, hi haurà berenar gratuït pels infants, cortesia de la pastisseria Arenes i de Xocopunt, i també la colla castellera oferirà un servei de bar pels acompanyants i famílies durant tota la tarda de l'activitat. La intenció és dinamitzar l'activitat social del poble, acostar-se a la població i donar-se a conèixer. Activitat lúdica pels infants que organitzen els matussers per dissabte a la tarda. I la grupa farà el diumenge una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda aquest diumenge, en aquest cas amb la Copla Mediterrània. I també de cara al cap de setmana destaquem la tremolinada que organitzen els timbalers del Camell. Han convidat a 9 colles perquè dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat hi haurà tota la festa, la segona trobada de percussió. Primer, a 1:15 faran un cercavila pel centre del municipi i després, a 7:45, lluïment de les colles, a 8:45, bingo musical, hi haurà barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11, animació, música amb el DJ Chibi. Dissabte a la tarda a l'entorn de la plaça de la Llibertat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalies, número 16, a La Granja.

Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens

0: en les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Jo ja només demano hora al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets uns tequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
1: Bon dia. Avui us porto a una cançó molt coneguda per tots, una cançó tradicional, que és l'Hereu Riera, però amb una versió de la Rufaca Folk Jazz Orchestra, que bueno, forma part del segon disc d'aquesta formació. És una proposta liderada pel Sergi Vergés, que és un arranjador, trombonista i director, que el que volen amb aquest projecte, bueno, és una big band, de fet, amb alguns músics també que toquen instruments tradicionals, vinculats a l'Escola Folk del Pirineu. I amb aquest segon disc el que volien era recuperar danses, de fet va ser un projecte de la mà de l'Esbart Català de Dansaires, doncs volien recuperar algunes danses tradicionals, però amb aquesta nova mirada des del llenguatge de Big Band i del jazz. És un disc molt interessant, de fet els dos discos d'aquest projecte són molt interessants i us recomano escoltar-los. Així que us deixo amb l'Hereu Riera, de la Rufaca Folk Jazz Orchestra. Bon dia.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 3 de juny la compartim amb l'Antonio Bonilla. Què tal, Antonio? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Telemàticament, la Samar Elansari. Què tal, Samar? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I Toni Ramoneda, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I bona hora, som-hi. Avui amb la baixa del Pere Madurell, també de la Mari Carmen Juárez, que per motius personals doncs, no ens poden acompanyar. A veure si incorporem també d'aquí uns minuts el Jordi Turró i en canvi incorporem de nou la Samar, que la setmana passada no ens podia acompanyar i que de fet ja tenia previst Samar que ens expliquessis, entre els articles que es puguin anar fent aquesta setmana, n'hi ha un que només podien veure els socis i sòcies del Vic Molins de Rei, parlant del Parc Pont de la Cadena, que per fi comença a florir, explicaves, però que segueix amb desperfectes.
2: Correcte.
0: I com que la gent que no és sòcia doncs, només podia llegir el primer paràgraf, explica'm doncs, què és el que argumentes en aquest article.
2: Doncs mira, nosaltres fa... Ara no me'n recordo, ara no t'ho sé dir de memòria, però fa un any i mig aproximadament ja vam fer un primer reportatge perquè ens vam adonar, bueno, va ser el José, que un dia passejant es va adonar que hi havia com uns petits problemes al que és el terra, ¿vale? Que algunes, com t'explico, és que en realitat són com les peces aquestes que hi ha als voltants de les jardineres doncs que no estaven ben posades, és a dir, que s'havien com mogut. I ja vam fer un primer article sobre el tema, perquè jo em vaig passejar, vaig començar a fer fotografies i em vaig adonar que no eren una ni dues, sinó que eren moltes. I en aquell moment l'Ajuntament doncs, ens va explicar que, bueno, que el que passava era que bueno, eren desperfectes que podien sortir a qualsevol de les obres i que aquestes obres doncs, estaven encara en l'assegurança, diguem-ne, de l'àrea metropolitana, que és el que fan bàsicament és que quan surten els desperfectes en un temps, un cop ha finalitzat l'obra, doncs ells mateixos, sense necessitat d'incrementar el pressupost de l'obra, les arreglen directament. Què ha passat? Doncs que l'altre dia ens vam tornar a donar que aquests desperfectes, de fet, no és que continuessin, que continuaven exactament els mateixos, sinó que ara havien sortit més desperfectes en altres punts del parc. I vam dir, ostres, això en teoria no s'havia d'haver arreglat fa un any i mig. Bueno, doncs vam tornar a escriure i vam dir, ostres, és que estem en el mateix punt que fa un any i mig o dos anys, i resulta que no és que no hagi estat arreglat, sinó que és que a sobre han empitjorat i altres zones que també estan fetes malbé, que el terra d'altres zones també està fet malbé. Llavors, doncs, vam parlar amb l'Ajuntament, vam parlar amb l'àrea metropolitana i bàsicament ens van explicar que aquest estiu, juntament amb, diguem-ne, el paquet de licitació on s'incorporarà la guingueta que va sota la pèrgola i la resta de jocs infantils que van a la plaça, doncs que s'inclou en aquest paquet de licitació doncs, la millora de tota, no, que arreglin tots aquests desperfectes doncs, que han anat sortint al llarg d'aquests dos anys.
0: Uh-huh. De fet, ara recuperava un article teu del maig del 2024 que ja deien, surten desperfectes al Parc Pont de la Cadena dos mesos després d'acabar les obres.
2: Exacte. Aquest és el primer, el que et comentava abans, que ja vam parlar del tema
0: és
2: i
0: aquest.
2: De fet parlàvem també de que, bueno, de que no hi havia encara la vegetació, que s'havia de plantar, doncs ara ja tenim la plaça plantada, tota la vegetació ja plantada, que per cert fa goig veure com van creixent les plantes, però clar, si veus que fan goig les plantes noves i veus que, ostres, doncs comença a tenir aquesta pinta de bosc urbà, no? Que es pintava en un primer moment el projecte. Però, clar, encara continues tenint aquests desperfectes al terra, doncs fa una sensació de deixadesa que potser doncs, s'hauria d'arreglar, perquè ja no només deixadesa, sinó que és perillós. Uh-huh. És a dir, ara, perquè sí que és veritat que van posar unes valles al voltant, però, clar, és que és perillós.
0: Aviam, anem a pams, perquè quan ha dit fa goig la Samar, doncs hi ha hagut cares aquí com Toni Ramoneda que ha mogut el cap d'una manera que intueixes que no ben bé estàs d'acord.
3: No,
0: Toni, bon dia.
3: Bon dia. Depèn de per on ho agafis, el goig.
0: Sí.
3: Potser és que jo tinc un toc així molt marcat, però per mi una cosa fa goig està ben posadeta, ben alineada, sí, ben recta, sense res que surti. I aquests parcs modernos,
0: sí,
3: on tot ha de ser salvatge i créixer de la seva manera, sense intervenció i tot això, com també tenim aquí a
0: la plaça d'Octubre.
3: A la plaça d'Octubre, sí. Tot això que creix lliure i salvatge i frondós i... Bueno, sí, però a mi m'agrada... Això més dels jardins de Lluís XV.
0: Sí.
3: Tot ben posadet, ben retalladet, ben... Però això potser és un tema personal, eh?
1: Sí, sí. El fa goig és relatiu, no? Que ets guapo o ets lleig, no?
0: T'agrada més el jardí de Versalles?
3: Exacte.
0: Clar, però aviam... Això ja són de
3: Champions, sí, per això et dic, que és un tema de potser és de percepció personal, però vull dir que aquesta manera moderna de fer les coses, de que tot creixi així salvatge i que la natura faci la seva vida i tota aquesta...
1: Comparteixo el teu goig, vull dir que
3: allò de la criança lliure...
1: Estic d'acord amb això, eh?
3: Aquestes coses potser ens estan anant una mica a la pilota.
0: Sí.
3: A banda d'aquesta floració que faci goig o no,
0: sí
3: que és cert que el que tots podem veure és això, és aquest paviment que s'aixeca, rajoles mal posades, on la gent, on algú molt fàcilment es pot entrebancar i fer mal, i això sí que no fa goig de cap manera amb una cosa que és, hòstia, nova, acabada d'estrenar.
1: Uh-huh. Aquí és un punt que m'agradaria, no sé si la Samara ens pot aclarir. En sobte, trobo estrany que després de 2 anys hi ha desperfectes d'algú que algú ho ha fet i que s'hagi de demanar una licitació per arreglar aquest desperfecte que hipotèticament té una garantia. O sigui, no acabo d'entendre per què s'ha de demanar una altra licitació, o sigui, una oferta a diferents proveïdors, jardiners, el que sigui, per arreglar alguna cosa que algú ho ha fet malament. Vull dir, ja ha de tindre una garantia. No sé si això està... Ho heu estudiat, ho heu parlat amb l'Ajuntament?
2: Bueno, ho vaig parlar també amb l'àrea metropolitana, de fet. La garantia es va acabar. Llavors, com la garantia es va acabar i encara quedaven pendents, a mi l'Ajuntament després el que em va dir és que com encara quedaven pendents alguns elements per tornar a instal·lar, en comptes de fer una nova licitació per arreglar tots els desperfectes, el que es va fer directament va ser incloure el pressupost d'aquests desperfectes que havien d'entrar a la garantia directament amb la licitació de la guingueta. Però sí, és que ja t'ho dic, ho vaig parlar tant amb l'àrea metropolitana com amb l'Ajuntament i la resposta va ser aquesta.
3: Està clar que hi ha d'haver, que totes les feines tenen una garantia i que un cop s'acaba la garantia, doncs s'acaba la garantia i ja està, no hi ha més. Sí que és cert que a mi em costa de creure que aquests desperfectes hagin aparegut a partir just del dia que s'acaba la garantia. O sigui, potser
2: no,
3: simplement no hem estat a sobre en els últims mesos de la garantia i, ei, senyors, que això que
2: no
3: ho feu...
2: No, Toni, van aparèixer abans, perquè estem parlant de que van aparèixer 2 mesos després de finalitzar les obres i en aquell moment, quan jo vaig escriure l'article, encara estaven en garantia.
1: Aquí està la cosa.
3: Aquí vaig. Ara, si tu no reclames la garantia fins al cap de 25 anys, doncs, evidentment, el proveïdor et diu que...
2: Exacte.
1: De tota manera, una cosa és que tu compres un electrodomèstic i si té 2 anys de garantia, això com a estàndard, com a llei, però amb algú que sigui una construcció feta, un bloc de pisos, una casa, no té 2 anys de garantia, té molt més.
3: Hi ha elements que tenen la garantia decenal, que es diu que són 10 anys, com el seu nom indica.
1: Correcte.
3: Però que són elements de construcció. Segurament, no sé, ara tampoc no sóc expert en el tema, però, per exemple, no sé, un endoll no tindrà 10 anys de garantia.
1: Sí, està clar.
3: Però una columna sí.
1: Però estem parlant de que si estan on estaven les plantes, les pedres, que no sé com es diu, que estan al costat de les plantes,
3: sí,
1: és panors, molt bé. Hòstia, jo penso que això, 2 anys de garantia, no fotis. Em sembla molt poc, 2 anys de garantia, amb alguna que no deixa de ser una construcció.
0: Sí, a veure, sí. Aneu passant articles. Nosaltres teníem informació també que de l'àrea metropolitana de Barcelona que sembla que havia sigut un camió de molivers el que havia causat aquests desperfectes.
3: No, cap problema. Si de
0: cap
3: més,
0: problema.
3: Sí. No, home, cap problema. No. Cap problema, vull dir que si identifiquem qui és el responsable, sí, doncs es va cap al responsable, punt.
1: Es fa un parte i aquest parte, aquesta empresa, imagino que aquest camió té una assegurança, el que sigui, i que sigui l'assegurança qui pagui, punt. És que, clar, per què ara hem d'esperar una licitació que s'aprovi, vull dir, és que és pagar, sobrepagar, sobrepagar, perquè aquesta licitació, aquests diners que es gastarà a arreglar això, no en surten. Dels molinecs, una altra vegada.
3: Després també, i ara aquí rellegint una mica mentre en parlem, l'article de la Samar, del Viu, hosti, veig una dada que també és per fer-nos-ho mirar tots plegats, eh? Llegeixo, que és molt, només una frase. Durant aquell procés, parla de la licitació de l'octubre del 25, un any i mig després de la seva reobertura, diu, durant aquell procés, una licitació va quedar deserta per 23 cèntims d'euro.
2: Sí,
3: hosti, fem-nos-ho mirar, eh? Ja els poso jo.
0: Ja els poses tu, Toni, eh? Aquests 25...
3: 23.
0: Sí. 23.
3: Sí, perquè vull 23, que em tornin els
0: dos. Sí, això ja ho vam explicar bastament.
1: Sí.
3: Fem-nos-ho mirar tots plegats com a societat, una mica.
1: Sí, sí, hi ha coses que clamen al cel.
0: Bé, en tot cas, doncs, ara s'ha de completar el parc, doncs, amb aquesta guingueta que deies.
2: Correcte.
0: Samar, anem a veure doncs, si dona encara més ambient allà al parc i aquests jocs infantils, i si s'arrengen doncs, aquests desperfectes, haurà quedat ja aquest parc, que no sé, Toni, tu el tenies... És una zona que coneixes propera, no sé...
3: Sí, havia jugat jo allà.
1: Has jugat prou allà, oi?
3: Sí, fins prou, abans que hi haguessin Palmera.
0: Abans de la pista aquella, exacte, abans de tota la reforma dels 80.
1: Quants partits de futbol, eh?
3: I quantes fogueres de Sant Joan.
0: També fogueres de Sant Joan.
3: Allà s'ha fet les fogueres de Sant Joan. Home, els més viejos del lugar...
0: Sí, que no eres tu.
3: No, home, encara n'hi ha de més vells, de moment sí, però... Però allò és, de fet, el parc aquest no deixa de ser l'espai que quedava entre els dos recs, el rec nou i el rec vell. I quan jo recordo veure els dos recs destapats, per tant,
1: sí.
3: I tot allò eren canyes, no? És aquella famosa frase, no? Tot això eren camps, doncs,
0: sí.
3: Doncs jo ho havia vist com a camps, sí, com a camps totalment deixats, canyes i aquesta un conductor que hi havia just que sortia d'enfront del carrer Folquer, un col·lector que unia els dos recs.
1: Que anava que va vingut a Barcelona. Mm-hmm. Allà, mare meva, agafant pilotes, més d'una mica caigut a l'aigua, eh?
3: Exactament. Sí,
0: sí. Després hi va haver, doncs, aquesta...
1: A l'aigua, bueno...
3: A l'aigua, sí.
1: Allò que passava per allà.
0: Sí. La reforma dels 80s que va durar fins a aquest, això, del que estem parlant d'aquesta...
3: No et sabria dir, no recordaria l'any que es van cobrir els... Però no crec que fos els 80.
0: No. Dic, o sigui, l'estructura del parc com la teníem fins a la reforma darrere.
3: Ah, l'estructura sí, amb les pistes, amb la pista...
0: Correcte.
3: Tot això sí, potser sí, però això que parlo dels dos recs... O sigui, la cobertura dels recs, algú m'hauria de dir l'any, però no crec que...
1: Jo penso que es va fer...
3: Abans dels 80, segur.
1: No, jo penso que es va fer quan es va fer el Parc de la Mariona, més o menys per aquesta data, que no sé quants anys fa el Parc de la Mariona.
3: Jo crec que això devia ser cap als 70s.
1: No,
3: 75...
1: Més.
3: La cobertura dels recs?
1: Sí, la que va en paral·lel a la d'allò, més tard, segur. Més tard de 75. Sí, però jo, recordo haver vist lliure. I davant de la per la carretera, segur, una pudor de...
0: Bé, en tot cas, la filosofia del parc, tal com l'entenem ara, més enllà dels desperfectes, aquest urbanisme, diguem, que es proposa, us sembla bé?
1: Home, si estem parlant d'estètica, doncs, evidentment, cadascú té el seu gust.
0: És molt subjectiu.
1: No, exacte, és molt objectiu i molt es pot criticar relativament. No. A mi, personalment, com ho parlàvem abans amb l'Antoni, soc més classista, d'alguna manera. No? A mi aquesta zona, diguéssim, verda, de vegetació salvatge, doncs, home, ja tenim colserola, vull dir, per veure d'aquesta manera. Al poble m'agradaria que a mi m'agradaria que estigui més arreglat. No?
3: Sí, que tot el que... La vegetació que surt dels sota arbres, dels animals aquells, no?
0: Escocells.
3: Però escocells és un ocell, no?
0: Sí, crec que sí.
3: Bé, doncs allò de sota els arbres. Ostres, deixem que creixi així lliure perquè algú ha decidit, i deuen ser els criteris actuals que s'ha de fer així, de que tot ha de créixer en la seva harmonia pròpia i segons si plou bé i si no plou malament, perquè al final és un acte natural i no hem d'intervindre, i totes aquestes històries poden ser molt modernes o que segur, no dubto que s'hagi de fer així. Jo dic que a mi m'agrada doncs que les plantes no surtin d'on són.
1: Sí, completament d'acord.
0: Molt bé. Havíem parlat encara el tema, Samara, alguna cosa més que vulguis afegir?
2: No. Jo només dic que a mi sí que m'agraden els parcs aquests moderns de, que són amb plantes més silvestres. És a dir, sí que crec que s'han de cuidar, que han d'estar cuidats, que no pot ser d'aquí poso una planta i ja m'oblido per sempre. Sí que han d'estar cuidats, sí que necessiten de jardineria per veure's bé. Però a mi sí que m'agraden. També crec que depèn una mica el context. És a dir, no queden bé a tot arreu, com s'estan implantant ara, però crec que un parc que potser m'agraden més en zones així com més àmplies, però bueno, que a mi sí que m'agraden. És a dir, jo crec que l'equilibri entre uns i altres deixa ciutats bastant maques, així com a punt. Mm-hmm.
0: Bé, avancem doncs, i abans comentàvem també amb l'Antoni una notícia que de fet ja hem comentat, notícies econòmiques del mercat laboral. Llegim a tots els diaris, jo agafo la notícia del periòdico del Gabriel Ubieto, que diu parla de l'atur el mes de maig. Catalunya lidera la creació de llocs de treball, diu, i frega els 4 milions de cotitzants, i explica que després d'una bona setmana santa les contractacions es van mantenir al maig en el conjunt del mercat espanyol. Pesa més el bon temps i la perspectiva que l'economia continuarà tirant, almenys a curt termini, que les turbulències més incertes que puguin generar, per exemple, el context que tenim a la guerra de l'Iran. Així, el mes de maig va marcar el millor saldo d'ocupats des del 2018 i una transversalitat entre sectors que convida l'optimisme, segons l'article del periódico. Això va ser degut, en gran part, diu, a les persones d'origen migrant, que ja representen el 15% del total d'afiliats a la Seguretat Social. No obstant, les contractacions estan sent molt més explosives, especialment en aquests mesos primaverals, en sectors de baixa productivitat i condicions laborals qüestionables, com és el cas de l'hostaleria. Diu que la Seguretat Social va sumar al maig respecte a l'abril un total de 231.975 cotitzants, fins a un total de 22,3 milions de persones. És el segon millor registre en un cinquè mes de l'any de tota la sèrie històrica i consolida l'ocupació en màxims històrics. Diu, mai a Espanya hi havia hagut tanta gent treballant al mateix temps. L'atur, per la seva banda, va baixar en 36.323 persones fins a un total de 2,3 milions de desocupats. El maig, diu, acostuma a deixar bones xifres d'ocupació, si bé aquest ha sigut més generós que altres i previsiblement la bona dinàmica continuarà durant els pròxims mesos. M'aturo aquí. Quina lectura em faries, Antonio, doncs, aquestes dades d'entrada?
1: Bé, dades meravelloses i fantàstiques, evidentment, no? És curiós que l'agricultura passa a ser el primer en lloc del servei, que és el segon, i també la indústria passa a ser una dada negativa, d'alguna manera, no? I tot això és gràcies també a que hi ha immigrants que estan treballant a Lleida, per exemple, que llegint la notícia, Lleida ha sigut diguéssim, la comarca que més ha crescut amb aquesta amb aquests cotitzants, diguéssim, aquests 4 milions, i a partir d'aquí, una vegada més, tornem a la mateixa conversa de sempre, no? Vull dir que necessitem a persones de fora, perquè segurament aquesta cotització que està fent, possiblement, i desitjo que ens paguin la nostra jubilació el dia que ens toqui jubilar-nos. Sí. Vull dir que si volem créixer de veritat necessitem més gent, i a partir d'aquí, pues, bueno, m'agradaria que a nivell genèric els polítics siguin més ponderats a l'hora, sí, de parlar-ne, i amb aquestes dades a la mà, hòsties, que es pot millorar? Clar que es pot millorar, però són excel·lents notícies, no? Per Catalunya, sobretot.
3: Toni? Ara hem de veure que aquesta... O sigui, el que passa, que tu ho deies, tot, sí, i ser un dels millors, sí, mesos de maig de la història, al final estem un mes de maig que el que ens porta és una crescuda històrica, sempre ha sigut així. El que interessa és que quan arribi setembre o octubre, la caiguda no sigui, sí, igual que la pujada ara al maig ha sigut millor que altres mesos de maig, si fem que el setembre-octubre la baixada sigui menor que en altres setembres-octubres, haurem consolidat llocs de treball, que és el que fa falta.
1: Completament d'acord. Uh-huh. Home, el fet de que sigui una dada rècord, sigui que el mes de maig sempre ha sigut molt important, perquè el segon trimestre és quan es contracta molta gent, si ja estem amb una dada molt alta, A veure si això, com tu ben dius, el tercer trimestre, el quart trimestre, diguéssim, no es veu, diguéssim, repercutit en l'atur, no? Que evidentment aquesta seria la part més feble d'aquesta notícia, no?
0: Samar.
2: No, estic en una mica en la mateixa línia, és a dir, al final estem al maig, és a dir, s'apropa l'estiu, Catalunya rebrà moltíssims turistes, ja en rep, però rebrà encara més, i bueno, al final les empreses, sobretot les empreses d'hostaleria, doncs estan preparant una mica doncs, per aquest estiu, no? Llavors sí que és veritat que, bueno, molt bé, és una dada boníssima, però a veure què passa quan acabi l'estiu i si aquests llocs de treball ja es mantenen o no es mantenen. Llavors esperem que no decai tal com ha pujat ara mateix, però bueno, a poc a poc. També és veritat que jo crec que va una mica lligada, perquè ara t'ho dic de memòria, però... fa uns mesos, potser unes setmanes, vaig llegir una notícia que explicava que arran del conflicte Orient Mitjà, que aquest any a Catalunya i Espanya en general s'esperava una pujada de turistes que no podien anar cap a l'altra banda o que bueno, tenien com por d'anar cap a Àsia, cap a l'altra banda, i que preferien aquest any doncs, quedar-se aquest estiu a Catalunya, a Balears, bueno, a la costa espanyola en general. Llavors, que aquesta pujada no sigui per aquesta previsió, que em quadra bastant, i que després, doncs, com deien el Toni i l'Antonio, és a dir, al final, que no decaigui quan arribi l'octubre, no? A veure què passa aquest estiu, a veure què passa a la tardor. Però, bueno, també és veritat que, mira, sempre és bo, no? Sempre és bo que al final les vagin creant llocs de treball i que les dades de l'atur doncs, siguin cada cop més baixes, però bueno, a veure què passa després, perquè al final això passa sempre, no? En aquest país.
3: Sí, però hi ha un argument en tot això, que l'Antoni ho deia, que és el que canvia respecte a altres anys, i és que això normalment, històricament passa, que l'estiu creix, sobretot perquè som un país que viu del sector serveis, es contracten més cambrers, i el setembre se'ls acaba la feina, per tant, això és l'ABC. Què passa aquest any, a diferència d'altres? Que el sector que ha tingut més contractacions és agricultura, en comptes de serveis. Per tant, això... tot i que evidentment també és un sector que es mou per temporades, sí. No hi ha la mateixa feina al camp, no hi ha la mateixa feina al gener que l'octubre, que el març, que el desembre, però pot donar una mica d'això de que passi, que s'acabi consolidant aquest número d'altes a la Seguretat Social.
0: Sí. Parlàveu de turisme, per cert que hi ha una altra notícia al periòdico que diu que el turisme va arribar a un nou rècord en un abril marcat per la Setmana Santa. Evidentment, Espanya va rebre per primer cop aquell mes més de 9 milions de visitants internacionals, evidentment, que van desemborsar, diu, un total de 11.600 milions d'euros.
1: Sí, sí, seguim...
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, seguim amb el que la part més important de rebre, quan tu rebes diners, d'ingressar diners, és el tema serveis. I el tema està que no només s'ha de mantindre això, aquest ingrés, sinó s'ha de pujar amb d'altres indústries. Per exemple, estem parlant que la indústria ara, els cotitzants estan per sota, és en negatiu, no? Ostres, què tal si... es pot invertir en aquest tipus d'indústria, perquè, no sé, a mi m'has de masir amb gent que està, de veritat, tirant. Sí, és veritat que la indústria, i això ho sé perquè jo estic més ficat més en aquest sector, la guerra està, d'alguna manera, reduint el nivell, diguéssim, de negoci que hi ha actualment, no només a nivell nacional, sinó a nivell europeu i mundial, no? I el tema de la guerra, el tema del petroli, increment de preus, vull dir que tot això afecta a que el negoci cada vegada vagi a menys en aquest sentit, s'està reduint una miqueta, i en aquest cas els empresaris estan reduint la contractació de persones en aquest sector perquè les seves vendes i els seus marges estan reduint, no?
2: Sí, correcte. Vull dir,
1: en aquest sentit, s'hauria d'aprofitar aquest ingrés amb serveis, per exemple, per reinvertir-ho en d'altres sectors que potser ho necessiten més. No?
0: I per cert, Samar, també llegíem, encara amb una tercera notícia, que les dones migrants prenen la davantera en la creació d'empreses a Espanya. És una dada, una conclusió de l'última entrega del Global emprenedors Monitor GEM, per no fer-nos mal, del curs 25-26, la radiografia del qual, del teixit empresarial, ha constatat que les dones migrants emprenen el doble que les espanyoles. Atenció.
1: Completament d'acord.
0: El 2025, sí, diu, el percentatge d'emprenedores d'origen migrant duplica el de les espanyoles, una proporció que supera fins i tot la diferència entre els homes d'origen migrant i els nadius.
1: Completament d'acord.
2: Sí, és molt interessant aquesta dada. Mira, de fet, aquí a Badalona tenim una associació d'empresàries, sí, i una d'elles és una noia que em sembla que ve del Senegal, que és com, està com, si no eres ara mateix la presidenta, va ser la presidenta fins fa un any com a molt. I jo parlava fa relativament poc, potser un any, amb ella, i és que hi ha moltes dones que volen emprendre. Molts cops sí que és veritat que t'haig de dir que és perquè molts cops s'han trobat que els hi costa entrar al mercat laboral. Uh-huh. Llavors, els hi costa entrar al mercat laboral, són dones que potser també tenen problemes a nivell burocràtic, sobretot, això amb dones i homes, però per convalidar els seus estudis aquí, llavors potser venen d'altres països sent, m'invento, infermeres, aquí no poden exercir d'infermeres perquè han de tornar com a fer pràcticament la meitat del grau un altre cop i no s'ho poden permetre. Llavors, comencen a reinventar-se moltíssim. Mm-hmm. I això passa molt. I ostres, no, és una dada que em sembla interessantíssima, que és molt bona i que al final dius, ostres, mira, és que també el fet de migrar, no?, fa que et busquis una miqueta les castanyes, per dir-ho d'alguna manera, i si no pots trobar treball del que tu mateix has estudiat, doncs busques una altra cosa, una altra cosa, una altra cosa. I a mi em va semblar molt interessant, és que no me'n recordo com es diu aquesta noia ara mateix, però bueno, que jo he parlat un parell de cops amb ella i molt, o sigui, molt bé, molt bé, i bueno, de fet, és que a mi és una dada que em va sorprendre molt, perquè si et fixes aquí aquí mateix, jo perquè tinc aquesta visió, no?, de l'Associació de Dones Empresàries aquí de Badalona, la meitat són migrants. I dius, ostres, com han canviat les tornes, no?, en els últims anys. Però molt bé, molt bé, molt bé. És superinteressant.
1: Sí, sí. Dono fe. Jo sí? he pogut participar amb diferents associacions, la gran majoria de dones, ajudant-lo amb el tema empresarial, el tema, diguéssim, de lo que és l'emprendiment pròpiament dit, no? I a més de confirmar el que tu em dius, que jo ho he viscut d'alguna manera parlant amb tantes i tantes dones, també és veritat que l'empoderament de la dona en els últims anys també ha ajudat moltíssim a que alguna persona, una dona del Perú, d'Argentina, de Colòmbia, d'allà on sigui, que vinguin aquí i que pugui veure certa llibertat a l'hora de dir, escolta'm, jo emprenc, jo puc ajudar a d'altres companyes meves amb alguna cosa que sé fer, pues ho fa, o veneçolans, no? He tingut dones que tenen, són cirurgianes, però que no poden exercir perquè convalidar el títol de Venezuela aquí a Espanya pues és complicadíssim. Pues on ha pres un camí pel mig, a l'hora de poder ajudar d'altres dones, en aquest cas que es volia dedicar a la dona, amb el que sabia fer, que és el tema, diguéssim, de cuidar-les la pell, etc, no? Amb diferents temes alimenticis, etc, amb la seva coneixença com a doctora, no? Que és doctora cirurgia, no? I jo la vaig ajudar en aquest sentit a com caminar, a com enfocar el seu propi negoci, no? Vull dir que en aquest sentit tens tota la raó, però també l'empoderament de la dona ha tingut també un pes molt important en aquesta, sí, allò, i afortunadament.
2: I de fet, Antonio, tu m'ho confirmaràs, obren de tot, és a dir, hi ha des d'empreses d'assegurances, immobiliàries, botigues de roba, és que obren de tot, és a dir, clíniques estètiques, és el que tu dius, no? Pot ser més que clíniques estètiques o salons d'ungles o perruqueries, és que obren de tot, increïble. És increïble la capacitat aquesta que tenen del que tu dius, no?, de reinventar-se i de dir, ostres, doncs aprofito els meus coneixements en aquest àmbit, en aquest tema, per dir, ostres, doncs jo no em puc dedicar al que jo em dedicava al meu país, però aquí em puc dedicar a una altra cosa, és increïble.
1: Sí, sí, vaig ajudar una dona de Lugo, que és enginyera d'alimentació, i ha creat, diguéssim, un negoci en el qual ofereix i ven productes de superaliments, el cúrcuma, la chia i aquest tipus de coses. Vull dir que ella té un coneixement i es dedica a fer això. Vull dir que en aquest sentit tenen molta empenta.
3: Al final és que tu pots quedar, ho deia la Samar, no?, de gent que no troba feina del que del que voldria o del que feia en el seu país i venen aquí i sortiren per una altra banda. La cosa és, tu pots quedar-te plorant a un racó de, ai, que no trobo feina, o espavilar-te i buscar altres vies. I al final, les oportunitats de negoci ens fan créixer a tots, com a societat. Vinguin d'on vinguin.
2: Sí.
3: D'homes, de dones, immigrants, amb 8 cognoms d'aquí, m'és igual. El que s'ha de fer és fer créixer l'economia, perquè això, al final, l'economia és redundant. Si aquí creem negoci, molta part d'aquest negoci es queda aquí i ajuda a crear altres negocis i fa que tot pugi. Per tant, tot això ho hem d'entendre com una bona notícia en general.
1: Al final, la mentalitat de qualsevol emprenedor, i és el que tenen la gran majoria de dones que emprenen, és dir, bueno, jo si ho vaig a treballar, tindré un salari a fi de mes. Hòstia, si jo emprenc i faig això, potser, si no és el mateix, no ara, però d'aquí a un any o dos, jo això aconsegueixo i treballo per mi. Aquesta és la mentalitat que tenen.
2: I ja no... Digues.
1: No,
2: que ja no només això, sinó també el fet de dir, és que què puc trobar jo si no treballs de cures, potser, és a dir, netejar pisos, tal que estan, que són treballs, són feines que estan molt pitjor pagades que potser del que jo guanyava en el meu país. Mm. I sí, doncs per un temps, doncs mira, sí, arribo a un país nou, agafo el que sigui i ja està. Però després, ostres, jo em vull dedicar al que jo he estudiat o jo em vull dedicar a una altra cosa que potser estigui relacionada. I llavors en aquest punt és on també elles és on busquen aquest emprendiment. És que al final és així.
1: No, i que la gent es pensa que no, és que és colombiana, és que és venezolana. Allà, però allà ha estudiat una carrera. Vull dir,
2: exacte.
1: Que són universitàries. Vull dir que no és que vinguin allà de la selva. No fotis, tio. O sigui,
2: exacte. No, és que tenim... Jo crec que en general tenim com una cosa al cap i és que ens creiem que només estudiem a Europa.
1: Exacte.
2: I ja està. I és com, ostres, és que a la resta del món també hi ha universitats molt bones i hi ha gent amb molts estudis.
1: Sí.
2: És que, i sobretot, per exemple, a Llatinoamèrica, és increïble la quantitat d'estudis que surten de les universitats
1: sí.
2: i que, sobretot en el que són estudis socials, de l'àmbit de les ciències socials, ostres, són una barbaritat.
1: Colòmbia tenen un bon... El govern colombià té moltes universitats, sobretot d'estudis socials, molts.
0: Les comunitats autònomes, per cert, que encapçalen aquest auge d'emprenedoria són Catalunya, el País Valencià, Andalusia i Madrid per aquest ordre. Per tant, a Catalunya doncs encapçalem aquest rànquing.
1: Sí.
0: Molt bé, alguna cosa més al respecte? Per cert, que des de primera hora del matí us estàvem dient, parlem de Renfe un moment, de Rodalies, perquè hi ha hagut una incidència.
3: Vaja.
0: Vull dir, perquè no és nou.
3: Avui?
0: No, per robatori de coure.
3: Vaja, avui també.
0: A les estacions de Mollet-Sant Fos i Granollers-Centre. Això passava fa un parell d'horetes, ho hem explicat. Què vol dir això? Doncs que les línies R2 i R2 Nord circulen amb demores de 30 minuts de mitjana i la R8, que ens connecta Martorell amb Granollers, doncs directament la circulació està interrompuda i hi ha alternativa per carretera. Ara això ho he actualitzat de fa 10 minuts i encara segueixen les demores, la R2 Nord de 45 minuts de mitjana i amb una circulació de 2 trens per hora i sentit. Un dels aspectes, per exemple, que em deies, Antonio, fora del micròfon, és que no saps ni per on començaries a fer que seria aquest robatori.
1: És que clar, jo em plantejo, vaig a robar coure.
0: Sí.
1: Honestament, no tindria ni idea de com fer-ho. O sigui, a on està aquest coure? O sigui,
0: és més, patiries potser directament una
1: electrificació. No sé, és que no ho sé.
3: Jo no posaria la mà per si de cas.
1: No ho sé, però és que jo dic, hòstia,
0: tampoc.
1: D'on treuen aquest coure? O sigui, hi ha vies, no sé. Vull dir, em costa molt imaginar-me això, i si de veritat puc treure un coure per guanyar-me la vida de veritat amb el risc que comporta això. No ho sé. Hi ha coses que...
0: Però el cas és que passa, perquè hi ha molt bons experts.
3: Passa cada dia.
0: Sí, però aleshores, Toni, que dius, no tens nou, però com intentes resoldre o prevenir-ho? Perquè és que, clar, és molt difícil això, no?
3: No ho sé. Si tingués la recepta, segurament...
0: Sí.
3: Estaria cobrant més del que cobro i treballant en un altre lloc. No sé, el que està clar és que tenim un problema. Un problema que a més afecta a un sector que ja porta els problemes de casa, que no li fa falta que li vinguin gent de fora. El tema de Rodalies està com està, Moltes vegades, recordeu, coincidia més amb un dia d'eleccions,
0: sí,
3: que hi va haver aquell famós robatori també de coure que va paralitzar completament les línies de tot el país. Hosti, sí, jo tampoc sabria per on començar, però hi ha gent que s'hi dedica, i si s'hi dediquen és perquè dona calés.
1: Vale, vale. Però aleshores, ostres, si tenim sempre, si és algo, un problema que no és que sigui esporàdicament que vingui aquest problema, sinó que això fa unes setmanes enrere també vam tindre el mateix problema. Hòsties, de veritat no hi ha una solució, no sé. Clar, barreres al costat no es poden posar, perquè penso que pel tema de la inèrcia, del tren i de més, no sé si es poden posar.
3: No sé si segurament
1: prohibir d'alguna manera que algú pugui entrar.
3: Jo diria que, per exemple, l'alta velocitat sí està tota ballada.
1: Vale.
3: Però vaja, el tanque és aquest. O sigui, poses una tanca de malla d'aquesta de pollastre. Home, hosti, si saben tallar el coure, no sabran tallar una malla d'aquesta?
0: Sí, sí, sí.
3: Al final, o sigui, aquest, veus, la malla aquesta potser sí que m'hi veig en cor de tallar-la jo.
0: Sí. A Samar.
2: No, poc res a dir. És a dir, al final és que és una cosa que passa cada dia. És a dir,
0: sí, sí,
2: a Renfe, de la majoria d'incidències que hi ha al dia, la majoria és per robatori de coure. I dius, ostres, sí que és veritat que treuen molts diners, perquè no sé quan es paga el coure exactament, però sé que es paga molt car, sé que es paga car i que és una manera fàcil d'aconseguir diners, però clar, val la pena aquest risc. És a dir, no ho sé. De fet, fa unes setmanes, si no recordo malament, va aparèixer un cadàver a les vies, a l'alçada més o menys entre Papiol i Castellbisbal, mm-hmm, i aquest cadàver que va aparèixer va ser precisament... es va intuir... Bueno, jo tinc algunes fonts que m'ho van confirmar, però bueno, un home que va entrar doncs, a robar coure i que bueno, es va quedar enganxat i va morir electrocutat.
0: Sí. Efectivament, això
2: llavors,
0: va, sí, sí, va passar.
2: I parlem de professionals, és a dir, parlem de persones que segurament no és el primer cop que entra a robar coure a les vies. I... el problema és que bueno, aquest coure també el paguem entre tots, no?
0: Sí, i de fet doncs, ja està comportant efectes pràctics, doncs, això, aquestes demores de 45 minuts i molèsties hem vist, no sé quina estació era, no sé si Mollet o Granollers, però que de gent esperant a les andanes.
3: Mm. Bé, però és que quan començaves a llegir la notícia,
0: sí,
3: ja tirava d'inoria i anava de... És que avui és el coure, demà falla els marcadors de no sé què,
0: sí,
3: després no funcionen les màquines que treuen els bitllets, els que les piquen, els que... Hosti,
0: però les màquines potser sí que depèn de que hi posin solució, no?
3: No, dic que és un sector...
0: Els responsables, però el coure, el robatori de coure...
3: Sí, sí, sí, dic que el robatori de coure és un dels grans problemes que té Rodalies,
0: que
3: però que no en té només,
0: sí,
3: aquest. I que segurament portem reclamant la gestió de Rodalies des d'aquí fa molts anys. Crec que ens hagués anat millor en molts aspectes i segurament el robatori de coure no és un d'aquests, perquè el robatori de coure no depèn de si la gestió la té la Generalitat.
2: Exacte.
3: O la porten des de Vigo. I, al final, entenc que si la infraestructura és teva i el control el porten des d'aquí, potser sí que es pot tenir un
1: control més gran, no?
3: Més vigilància.
1: Més detallat.
3: Perquè, clar, si la vigilància l'ha de fer algú, qui ha de decidir la vigilància està a Madrid, doncs potser no és el mateix que qui ha de decidir la vigilància estigui aquí. Veurem, quan tinguem la gestió plena, des d'aquí com funciona això, però que tenim un problema gran a Rodalies,
1: sí, és una evidència.
0: Per cert, que avui llegíem també relacionat amb el tren al diari Ara que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència calcula que més de 509.000 viatgers han renunciat a utilitzar el tren d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona respecte a les èpoques en què feien el trajecte en els millors temps històrics, i calculen que això ho han deixat de fer per culpa doncs, de l'alentiment del servei.
3: Lògic, no? És a dir, tu agafes un tren d'alta velocitat...
0: Sí.
3: Primera, te'l cobren com a alta velocitat perquè la velocitat és alta. Quan deixa de ser-ho, o no el cobres com a alta velocitat, Però clar, vull dir, tu te'n vas a Madrid demà, bé, perquè són 2 hores 43 minuts.
0: Sí.
3: Què passa? Que no, és que ara aquí hi ha sectors que per seguretat no podem passar de 150, més quan abans anàvem a 180 o a 220, és igual, el que sigui. Què fa això? Que un trajecte, que en el millor dels casos es feia en 2 hores 43, ara s'està fent...
0: Amb 3...
3: Amb 3.50, amb 4 hores, bueno, doncs amb 4 hores, o me'n torno a anar al pont aeri, o em llogo un cotxe i paro de dinar on em dóna la gana. A veure, el que tu no pots és dir, ostres, és que el servei d'alta velocitat ha perdut clients. No, el que ha perdut és velocitat. I, per tant, això fa que perdi clients. Però ja no és el servei que oferies. I dues coses. Planteja-t'ho, arregla-ho per poder tornar a les 2 hores 43 o 2 hores 30, o almenys no ho cobris com a tal. Si no dones el servei, no el cobris.
1: Sí, completament d'acord. Completament d'acord.
3: Això és el mateix que passava quan teníem les autopistes de peatge. Autopistes parades perquè hi havia retencions. O sigui, tu m'estàs cobrant un peatge perquè això és una via ràpida? Molt bé, jo pago el peatge. Avui és ràpida? No. I està tot parat i no corres? No em cobris el peatge. Això ja no és una via ràpida.
1: Clar. Sí, sí. Però és important que el fet de que hi hagin hagut aquests accidents i demés, el tren, com l'avió, segueix sent medis de transport molt segurs. Vull dir que el missatge ha d'estar aquí, ho posem a sobre la taula. Vull dir
3: que... precisament es triga més perquè sigui segur.
1: Correcte, correcte.
3: Per seguretat, sí, em sembla correcte, molt bé. Jo no estic dient, no, que saltin els d'això, que tirin ràpid igual.
1: Perquè potser hi ha gent que no agafa el tren per por a... vull dir que en aquest sentit segueixen un transport molt segur. Més que el cotxe, fins i tot.
3: I tant.
0: Tu ja has hagut de tornar a Madrid diverses vegades, Antonio, em penso, per feina?
1: Sí, sí, no? I a Madrid estaré...
0: I tu segueixes confiant en
1: sí,
0: el
1: sí,
0: tren,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Per mi és molt més còmode.
0: Malgrat la... No per... és a dir, per motius, diguem, de temps, d'economitzar el temps.
1: Sí, sí.
0: Et segueix sortint a compte anant...
1: Per mi és molt més còmode perquè jo estic 2-3 hores estic treballant, puc connectar al tren, tinc més amplitud, puc anar a prendre un cafè, vull dir que l'avió és, diguéssim, més estressant, entre cometes, per mi. O vaig en cotxe o vaig en tren. Vull dir que en aquest sentit...
3: Així al final, si parlem del Madrid-Barcelona, trigues més o menys el mateix. Quan, amb les èpoques més ràpides del tren i el pont aeri, al final, diguem, de punta a punta, de porta a porta, acabes trigant més o menys el mateix. Sí. El que passa és que aquest temps l'emplees d'una manera o d'una altra.
0: Clar.
3: Sí que és veritat que el trajecte de pont aeri, diguem, viatjant, potser estàs 20 minuts, però com que has d'estar una hora abans, estàs a un Cristo a perdre el gorro, no trobes taxis, has d'esperar un no sé què, per arribar al centre de Madrid, des del centre de Barcelona, trigues més o menys el mateix. Però l'estona... Amb tren, sí, no? Clar, és que amb tren estàs 2 hores i pico, 3 hores. Però aquestes 3 hores estàs amb més o menys amplitud, si et pots aixecar i estirar les cames i anar a fer això, anar a fer un cafè, pots tenir el teu ordinador, anar treballant...
1: És a vegades hi ha una connexió, però bueno, tu pots anar treballant si és que tens...
0: Exacte.
1: I tu pots carregar, vull dir que en aquest sentit, en canvi, a l'avió directament has d'estar desconnectat, vull dir, no tens...
0: Digues, Samar.
2: No, i que més en un trajecte tan curt com és Madrid-Barcelona, és a dir, al final és que no et dona temps ja d'obrir l'ordinador quan ja l'has de tancar, i al final és això, que has d'anar fins a l'aeroport, esperar, passar el control, pujar l'avió, tal, no sé què, i al final acabes trigant el mateix perquè tant l'aeroport de Barcelona com el de Madrid estan els dos lluny de la ciutat, és a dir, és una realitat, i en canvi a Totxa Sants vas directament al centre, és que causa el centre de la ciutat.
3: Hi ha un altre aspecte important que hem de tenir en compte. Abans parlàvem de si les plantes creixen lliures i salvatges. Sí. La petjada de carboni que deixa anar un avió per anar a Madrid no és el mateix que deixa anar un tren. Per tant, tot el que puguem fer amb tren, millor que no ho fem amb avió. De cara a salvar el planeta. Que al final...
2: I de fet, sí, completament d'acord. I de fet és que és una llàstima, no? que ara, amb els temes de la problemàtica de la llarga distància, que hi hagi gent que ja s'estigui plantejant tornar un altre cop a agafar l'avió en trajectes que abans es podien fer en tren. Llavors, bueno...
3: No, el que es vol és que es puguin fer en tren.
2: Bueno, sí, exactament.
0: Es poden
2: perquè
0: fer...
2: Ara ja no sé quan es triga, però abans jo me'n recordo Barcelona-Màlaga, eren 5 hores i mitja, ara ja no sé quan serà, però clar...
0: Bé, en tot cas, també molt interessant això que has dit, Toni, no? Per intentar, doncs, contribuir a no fer alçar més aquestes temperatures que ja prou dures que van ser la setmana passada.
3: Avui. I espera't.
0: Que... Esperem, no?
3: Estem dient que tindrem un dels estius més càlids de la història.
0: I espera't,
3: Calceu-vos.
0: Calcem-nos, doncs millor n'agafem
3: trens. O descalcem-nos, no sé, estarem més fresc.
0: Potser sí, i remullem-nos. Samar, Antonio, Toni, moltes gràcies per la xerrada i que tingueu molt bona setmana,
2: Igual.
1: Bona setmana a tothom.
0: Vinga, endavant.
3: Bon dia.
0: Gràcies.
2: Bon dia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez visita avui Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. I Òmnium, l'ANC, el Consell de la República i la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat han enviat una carta al papa Lleó XIV perquè prioritzi l'ús del català durant la seva visita a Catalunya, especialment en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Les entitats recorden l'arrelament d'Antoni Gaudí a la llengua catalana i alerten del retrocés en el seu ús. També reclamen que l'Església continuï defensant el català i apunten a l'aspiració d'una conferència episcopal catalana. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i al tràfic de marihuana. S'estan realitzant una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia, tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera del resultat de la consulta i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT i Intersindical sí que ha mantingut les vagues perquè veuen insuficients les mesures que queden reflectides en l'acord. De fet, avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i Tarragona. I Comissions Obreres ha convocat concentracions avui també davant diverses entitats financeres per denunciar la pressió comercial i la sobrecàrrega laboral que assegura que pateixen les plantilles. El sindicat reclama que els beneficis rècord de la banca es reparteixin de manera més justa i alerta que l'actual model de treball està afectant la salut física i mental dels treballadors. I preacord a Ficosa per reduir l'impacte de l'ERO. Després de la negociació amb els sindicats, el nombre d'afectats passa de 172 a un màxim de 105. Les sortides seran voluntàries i es faran de manera progressiva fins al març del 2027. El preacord inclou indemnitzacions millorades segons l'edat, una clàusula de retorn preferent en cas de noves vacants i també garanties per mantenir les mateixes condicions si l'empresa presenta un nou ERO abans del finals del 2028. I en mobilitat, tres incidències afecten a la circulació en aquests moments, una a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, una altra a Santa Coloma de Farners i una altra a la P7 a Barberà del Vallès. Totes deixen un carril tallat i tret de sortida a Granollers a la 27a edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, una edició que girarà entorn el comportament de l'audiència.
0: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 10.
2: Informació local.
3: Aquesta tarda hi ha un taller sobre la menopausa, un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i tenir eines per viure aquesta etapa amb benestar físic i emocional. És un acte obert a tothom que vulgui anar-hi. El taller el farà Sílvia Fernández, que és llevadora d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. El taller es fa a les 8 al Cap La Granja, no cal fer inscripció prèvia, simplement anar-hi directament i escoltar i participar-hi si us interessa. Menopausa, a salut de les dones a la maduresa. També avui, a les 6 de la tarda al Museu del Renaixement, hi ha una nova xerrada dins del cicle Museus Convidats. Avui és el Museu Tèxtil de Terrassa. Sílvia Carbonell, directora en excedència del museu, parlarà del fons d'aquest museu i la vincle i relació amb el Museu del Renaixement. Avui, a les 6, a la Sala Gòtica, entrada gratuïta. I de cara al cap de setmana hi ha la 8a trobada modelística de Catalunya, amb tallers infantils, campus, exposició, concurs, una sessió, una edició especial enfocada a Itàlia. Es farà des de divendres fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7, tot el cap de setmana, a la planta baixa del Molí, trobada modelística. I divendres tornen les nits musicals del Botànic, que organitza el SEM, en aquest cas al pati de Can Ametller, no es pot anar al Botànic per les restriccions de la pesta porcina. Primera sessió, primer concert amb Namina and the Barbarians, el divendres al pati de Can Ametller. S'obren les portes a les 8 i el concert comença a un quart de 10. Podeu turbosar el vostre sopar, hi haurà també servei de bar i un quart de 10, com dèiem, comença el concert que durarà una hora aproximadament. L'entrada general val 17 euros, pels socis 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I per acabar recordem que el diumenge els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, segona trobada de percussió, cercavila pel centre de les colles participants participants a un quart de set i després a l'entorn de la plaça de la Llibertat a 7:45 lluïments de les colles, a 8:45 bingo musical, servei de barra i després a partir de les 11 música amb el DJ Chibi. També l'exposició que s'inaugura avui a Can Ametller sobre el ciclisme amb quadres de Miguel Soro que es podrà visitar fins al 5 de juliol. L'horari de visites és de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí. Acabem a la farmàcia de guàrdia. Avui és la granja que està al carrer Roseta Canalia 16.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaugrana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar? Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
0: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bé, són les 10 del matí i 10 minuts. S'ha acabat la nostra sintonia d'introducció d'aquesta hora i ens estàvem organitzant per aquesta tercera hora del programa on farem bàsicament dues coses. La primera és l'espai polític del dia, per tant, preguntes en l'aire amb Molins, amb el regidor Marc López, ara el saludarem, i després saludarem el nostre col·laborador, l'Albert Galera, per parlar dels 100 anys del naixement de Marilyn Monroe. Aquest dilluns, justament, celebrava doncs, aquesta efemèride i ens ha vingut de gust doncs, trucar a l'Albert i parlar una estona de Marilyn Monroe i de cinema clàssic, en aquest espai que ocuparíem amb l'Art és Vida, que aquestes setmanes doncs, no us podem oferir. I, per tant, doncs, anem vestint també amb diversos temes i aquest doncs, és d'actualitat. I de passada doncs, també ens recomanarem pel·lícules que no sé si farà falta perquè jo crec que molts de vosaltres ja haureu vist la majoria de pel·lícules protagonitzades per la Marilyn Monroe, però en tot cas en parlarem a partir de 11:15 amb l'Albert. I a partir de 11:00 us recordo que parlarem d'aquesta exposició del Museu del Papiol que podreu veure a partir d'aquest dissabte i fins al dia 20 a la població veïna del Papiol, que aquest cap de setmana celebra també la festa de la Sirea. Saludem, però, a les 10 del matí, pràcticament 12 minuts, el Marc López. Marc, bon dia i bona hora.
1: Molt bon dia, Oriol. Què tal?
0: Com està vostè?
1: Pues molt bé. Mira, de dimecres. Sí. Avui dia de teletreball.
0: Avui dia de teletreball. Ara anava a preguntar des d'on et saludàvem.
1: No, avui des de Molins de Rei, des de MDR a casa.
0: Molt bé. Que per

0: Ter, i anant amb temes d'actualitat ja, ahir es va oficialitzar ja l'adhesió de Molins de Rei al Pacte Nacional per la Llengua. Vam tenir la visita del conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, amb l'objectiu, doncs, ja ho sabeu, de visibilitzar i aconseguir més parlants, incrementar l'ús social, laboral i institucional del català. Doncs justament s'ha fet aquest pacte, al qual, doncs, l'Ajuntament de la Vila s'hi ha adherit. Com ho veus?
1: Molt bé. De fet, ara t'estava escoltant i quan estava escoltant el que m'estaves dient, dic, ui, a veure per on em sortirà. Mm. Però és veritat que ens van informar el mateix, si no recordo malament, el dilluns, ens vam a través de nota de premsa, que venia el conseller a les 12:30, però bé, òbviament per qüestions d'agenda i de feina no hi vam poder assistir, però sí, però sí, sabíem que venia. Bé, em sembla molt bé que ens haguem adherit i totalment d'acord. És a dir, hem de protegir la llengua i l'hem de continuar conservant.
0: Uh-huh. Molt bé, ja aprofitem també que tenim el mar, doncs, per fer aquest balanç del ple del passat dijous, el ple ordinari del mes de maig, des del punt de vista de en l'aire, doncs, que va tenir primer les primeres desavinences públiques amb l'alcalde Xavi Paz, no? Marc López?
1: Sí, t'anava a fer la broma de dir, i primera bronca.
0: Primera bronca, Marc.
1: Però bé, no passa res.
0: Perquè va ser molt crític, anem a situar, era el punt de la Gravera, eh? Sí. I va ser crític amb com es va portar el pla, i, de fet, tant tu com la resta de partits de l'oposició us hi vau abstenir, amb diversos matisos, però sobretot també per el volum de text, de treball que comportava, doncs, l'estudi del contingut, del que es portava a ple, i que, doncs, no havíeu estat massa d'acord amb com el marge de temps que havíeu tingut, no?
1: Sí, jo, és veritat que igual vaig ser dur i potser el sí. Va malinterpretar, o puc entendre que igual molestés el govern que jo digués, perquè vaig dir sí, que o la sensació que a mi se m'havia donat o se m'havia transmès era que aquest projecte havia estat guardat com en un calaix, però igual es va malinterpretar en el sentit de que jo no dic que s'amagués informació i que això ara hagués interessat treure-ho. El que venia a dir és que, home, se'ns va presentar aquest projecte en una reunió de portaveus el dia 12 de maig, quan igual portàvem, doncs, no sé, des que jo he entrat a l'Ajuntament al gener, reunint-nos mensualment o bimensualment amb segons quins temes, i d'això no s'havia pas tractat, i de sobte, doncs, ens presenta com aquesta proposta que es vol tirar endavant, o si més no, la millor proposta que ha trobat els tècnics i a l'Ajuntament, en aquest cas el govern, i home, que després, home, com va dir el regidor Sánchez, era un expedient de 600 i pico pàgines, i que hagin tingut escassos 2 setmanes per poder-les analitzar. I de més, doncs, jo era la queixa una mica del que deia, perquè inclús havíem comentat de dir, home, doncs, no ho podem posposar-ho i portar-ho al següent ple, i era com, no, ha de ser ara. Llavors, bé, per mi això va ser el que em va, en aquest sentit, molestar. És veritat que jo després rebo la contrarèplica, no? I a mi és quan llavors em diu, no, perquè vostè, el seu partit, ta-ta-ta-ta-ta-ta... Mm-hmm. Jo sempre dic que, per molt que l'aire s'hagi presentat gràcies a que als drets electorals de Junts o de Compromís Municipal,
0: sí,
1: l'aire no té res a veure amb el que tingui hagués abans, però bueno, és igualment. No entrarem allà en aquest debat, i ja per això ja no vaig voler contestar-li la rèplica, però jo sabia perfectament que el 2022 o 2023 ja havia hagut, bueno, l'anterior mandat ja s'havia tractat aquest tema, i és veritat que es va aprovar. El que passa és que bé, jo ja també m'havia informat una mica i em deien que no era ben bé aquesta proposta, o si més no, que n'hi havia diverses sobre la taula. Llavors, bé, en qualsevol cas, jo vaig entendre que el govern té la mà estesa a tots, que això era més una modificació per començar a treballar-lo, i que al final no, això no és la proposta definitiva que es tirarà endavant, perquè això al final, vull dir, no, només cal dir-ho o recordar-ho, que estem a un any d'eleccions i que això ben bé, doncs, qui ho acabarà llançant o tirant endavant serà el proper mandat, vull dir, hi hagi el que hi hagi amb el color partit polític que sigui, vale? Llavors, bueno, ja veurem si és veritat que, bueno, almenys hi ha una cosa que jo estic content, i és que jo et vaig manifestar la setmana passada que considerava que el club d'atletisme havia de fer un comunicat, o si més no, era el moment de manifestar-se, perquè considerava que, home, ja que hi havia una part implicada, i és que s'estava parlant de fer una pista d'atletisme a la zona, creia que era el moment ideal per donar la seva opinió, el seu punt de vista. Llavors, bé, finalment, aquell mateix dimecres a la tarda van fer un comunicat on, bueno, pues, mostraven, no, aquest rebuig, o no consideraven que allò fos el que demana el club com una pista d'atletisme com a tal. Però bé, ja ho sabíem, això, que ja se'ns havia comunicat, ja se'ns havia dit que les circumstàncies de la zona són les que són i tampoc hi ha molt més marge de maniobra per poder fer. Vull dir, perquè els companys d'Esquerra van manifestar que aviam si es podria fer doncs, alguns vestuaris o mirar de treballar aquella zona tal, però és que, vull dir, ja sabem el que hi ha. Llavors, bueno, doncs, ja veurem com acabem de treballar per encabir, no, aquí, que tothom estigui en aquest sentit content.
0: Bé, tornant al que replicava l'alcalde, doncs, ell deia que en l'avenç d'estudi, aquest estudi previ que es va fer el maig del 2022, clar que Junts estava al govern amb el PSC i, per tant, doncs, que éreu coneixedors o havíeu de ser coneixedors de tot el projecte, no?
1: Sí, però, bueno, jo havia parlat, ho havia dit, i m'havia dit sí, però no ben bé, però tal, no sé què. Bueno, és igual, la qüestió és que jo en aquest cas, potser jo també vaig malinterpretar o vaig entendre malament que el que, com et deia, que pensava que jo això ja ho estava portant a votació per tirar-ho endavant o executar-ho com a tal. Per això jo en aquest sentit estava com molest. Llavors, bé, jo fora del ple vaig tenir una conversa amb l'alcalde i bé, vull dir, cap problema. Vull dir que jo al final no, ni això m'ho prenc com un atac personal ni en absolut. Vull dir, crec que forma part del debat polític i el que passa al ple és que del ple i crec que així ha de ser. Vull dir que cap problema.
0: Bé, en aquest punt, com dèieu, us hi vau abstenir. I deixa'm preguntar-te també per aquesta moció conjunta, finalment, de tots els grups municipals per la millora de les condicions de les escoles de Molins de Rei i la planificació de les inversions educatives.
1: Sí, al final la moció, bé, la va presentar, crec que ja fa, doncs, què, un mes o dos mesos, és que ara ja perdo, ja arriba un punt que ja em perdo...
0: El ple del mes d'abril, eh?
1: El ple del mes d'abril, sí. Vale, doncs el ple del mes d'abril la presenta, bueno, fa una proposta, el govern li fa una... Bueno, diguem-ne que li fa un canvi, una esmena a la totalitat d'aquella moció i al final es decideix de posar-ho sobre la taula per intentar pues, trobar un consens per part de tots els representants de l'Ajuntament i crec que ha sigut molt positiu o molt favorable perquè així és una manera també de reivindicar a tots que home, pues, que mirem de treballar i de construir, no?, la problemàtica que tenim a les escoles municipals i de fer les inversions que calguin oportunes. Llavors, sí que és veritat que va haver-hi un moment, una intervenció que va fer el regidor Sánchez, que jo això també estic totalment d'acord, i és que fora bo que féssim una espècie de... I va dir amb el govern, que es fes una auditoria una mica interna per saber quina és la magnitud del que s'hauria d'invertir a totes les escoles per tal de tenir aquest manteniment o inversió al dia. ¿Vale? Perquè és veritat que ara bueno, pues estem aquí tots una mica contents o emocionats amb aquesta partida que hem de rebre de l'Ajuntament, no? Del voltant que no, que crec que algun cop ja ho havíem comentat, de 300 o 400 mil euros, però estaria bé saber quin és el forat o quan necessitem, potser, per donar cobertura a tot això. Perquè igual haurem de saber si arribem a tot o no, o igual què prioritzem abans o no. Llavors, bueno, crec que això estaria bé que li donem seguiment, que se'ns digui, que es faci, i a partir d'aquí pues, anar donant solucions als aquests problemes.
0: Bé, algun altre aspecte que vulguis destacar del ple del dijous?
1: No, crec que... Bueno, jo crec que ja també ja vaig comentar quan vam parlar de lo del remanent barra préstec, no? Que no... Del tema del carrer Miquel Tort, que jo crec que ja també el regidor Saragossa va comentar que bé, doncs, havíem tingut un remanent i que això l'utilitzaríem per fer les obres. Jo, en aquest sentit, crec que s'està fent des d'aquest govern o els anteriors mandats amb el que té a veure amb l'ús dels recursos públics, pues una bona gestió, crec, econòmica. que és al final invertir on toca i no demanar crèdit perquè sí, o no endeutar-se per sobre de les necessitats. Llavors, ostres, jo amb això també soc partidari, crec que hem de continuar en aquesta línia i, per tant, són punts que sempre hi estaré a favor. De fet, crec que, si no recordo malament, va ser un punt on tots hi vam votar a favor.
0: Mm-hmm. Bé, han passat també moltes coses al cap de setmana. No sé si has viscut la nit del comerç i vols fer algun comentari d'aquest esdeveniment que arribava ja a la desena edició.
1: I vaig estar-hi, vaig fer una volta.
0: Sí.
1: Crec que jo en aquest impàs d'aquests últims anys, hi ha alguns anys que no hi he estat perquè s'han anat movent les dates. Sí que més o menys han anat caient per aquestes sempre dates, però sempre amunt o avall, no? Aquestes setmanes amunt o avall. Jo sempre la recordaré com aquesta nit, que ara és la nit de comerç, que igual em diràs tu, hòstia, doncs ja fa anys que se li diu la nit del comerç, però jo ho recordava com el Shopping Night.
0: Sí, sí, va, fet, ha tingut una evolució, sí.
1: Oi que sí? De fet a la carpa que hi havia a la plaça de la Creu, al carrer Major, ficava dècima nit del comerç, però ben petit posava Shopping Night. Llavors jo vaig pensar, bé, dic, veus com això sempre havia sigut el Shopping Night? Home, hi havia gent al carrer, però jo la sensació que vaig tenir, o igual, no sé, eren les 9 i 20, 9 i mitja quan vaig fer la volta i vaig anar al mercat i tal, altres anys havia vist més gent, o més com més bullició, ara em corregiràs, però crec que hi havia gent més... Però bueno, escolta'm, això va com va, vull dir, aquí al final no sé si rebrem igual algun estudi de mercat o algun... quan s'acabi d'aquí les pròximes setmanes, si tenim algunes dades per saber com ha anat, però bé, aquí en tot cas el que ens han de dir o ens han de transmetre són els comerciants i esperem que els hi funcionés i que els restauradors pues, també estiguessin contents. És veritat que el barri, per exemple, el barri de la Granja, ja de per si un dissabte està ple, pues aquell dia encara amb més motiu, no? Però jo crec que bé, està bé, home, dinamitzar el comerç local crec que és el que s'ha de potenciar.
0: Bé, parlaves d'estudi de mercat, el Marc sempre ho acaba traduint, diguem, cap a l'esfera d'empresa, del sector empresarial,
1: Sí, bueno, jo crec que al final sempre penso, bueno, fem això, molt bé, i com que sempre l'empresa sempre ens medim per KPIs, no?, que és allò de dir punts de control, doncs penso que està bé fer aquestes coses, però després s'ha de fer una anàlisi, no?, i valorar si realment té sentit, si no té sentit, si val la pena o no, perquè, bé, igual setmanes anteriors vam tenir allò del Veragust.
0: Sí.
1: I el Veragust, no?, ja havíem comentat que, home, que ja havien una mica de queixes de que els tiquets igual eren cars, de que igual pues, no, li havien també canviat el nom i la gent es perd, o igual ara, per exemple, no sé si té molt de sentit fer el Veragust fa 15 dies i ara el Shopping Night o la nit de comerç. Bueno, pues, igual s'ha de deixar més marge d'espai. No sé, són coses que crec que s'han de valorar, però jo faig comentaris o reflexions en veu alta. Igual ens hem de sentar en una taula i fer com es fa posterior de la fira i mirar de fer una anàlisi exhaustiu i valorar-ho. Les coses s'han de valorar i no vol dir que per valorar-ho vol dir que no s'hagi de fer, no, però bueno, comentar-ho i mirar de treballar entre tots per millorar les coses que s'estan fent bé i si hi ha alguns punts que no, pues, també treballar sobre ells.
0: Molt bé. I més enllà de la nit del comerç, algun altre aspecte? No sé si...
1: Bueno,
0: digues.
1: Ja va haver-hi... Jo no hi vaig poder-hi ser, perquè això va ser... No sé si va ser dissabte o diumenge, però els meus pares hi van anar i perquè els van convidar, que va ser la polpada de l'enxuscat.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, senyor.
1: Que els meus pares van anar-hi i es van quedar quasi bé sense cop. Però bueno, no passa res. Escolta'm, van morir de l'èxit. Les coses es van com van. Per tant, me n'alegro també molt bé per ells.
0: També vam tenir l'esportíssim.
1: També.
0: Avui tenim la segona part amb l'acte de reconeixement als esportistes, que es farà aquest vespre a les 8.
1: Sí, és veritat.
0: I moltes coses més, que aquesta jornada de dimecres tenim doncs forces activitats.
1: Sí, bé. I inclús crec que la setmana passada o l'anterior, és que hi ha dies que solapa... Va haver també una xerrada, no?, sobre la Unió Europea, que va venir el director...
0: Ui, ja fa un parell de setmanes,
1: Sí, això, Sí, veus com ja confong? És que, clar, són... Van moltes coses. Últimament, jo sempre ho dic, aquest poble està molt actiu a nivell d'activitats. Sí, sí.
0: Molt bé, Marc, alguna cosa més que vulguis afegir?
1: No, jo crec que ja ho tenim tot. Aviam, les properes setmanes començarem amb la dinàmica ja de preparar el proper ple i anem sobre la marxa, i anem fent.
0: Perfecte. Doncs, Marc López, moltes gràcies per acompanyar-nos i que tinguis una bona setmana, eh?
1: Igualment. Que vagi molt bé, Oriol Lluís.
0: Que vagi molt bé.
1: Bona setmana.
0: Adéu-siau, bon dia, bona hora i bona setmana. Bé, anem a escoltar la cançó més escoltada a les ràdios de casa nostra durant el mes de maig d'aquest 2026. Això és un rànquing que es fa habitualment cada mes, i en aquest cas la cançó més escoltada del mes que hem deixat enrere és del grup Siderland i porta per nom Tutu Turu, i sona així.

El Siderland, cantant-nos aquesta cançó, la més escoltada a les ràdios de casa nostra durant el passat mes de maig, ens ha situat ja un minut per sobre 2:15 del matí.

0: Aquest passat dilluns, 1 de juny, va fer 100 anys del naixement de Marilyn Monroe, nascuda el 1926 i mort el 1962, una estrella, una icona de la història del cinema clàssic i de la cultura popular, amb aquest reconegut I Wanna Be Loved By You. Comencem aquest espai que teníem ganes de fer quan vam conèixer la notícia, i per això ens acompanya un bon amic d'aquest programa, que és l'Albert Galera, crític de cinema, que de fet ja aquest cap de setmana dedicats a una hora a participar del programa La Finestra Indiscreta, parlant, fent un monogràfic de Marilyn Monroe. Què tal, Albert? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia, Oriol.
0: Com va això?
1: Doncs bé, sempre envoltat de cinema, de pel·lícules i de llibres de cinema, i bé, aquesta bogeria permanent que no s'aturi mai.
0: Home, no sé si algun dia participaràs o dedicaràs un llibre del que va significar Marilyn Monroe.
1: Home, doncs no estaria pas malament, perquè per bé que, com bé has dit, és un mite, una icona universal, absoluta, també és cert que probablement no se li ha acabat de fer prou justícia. I ara fixeu-vos que vosaltres us heu recordat del centenari, altres emissores, com has comentat, doncs també ho hem anat fent, però el cert és que no se li està fent, crec, o no hi ha una commemoració a l'alçada del que va suposar la Marilyn, el seu mite, i la Norma Jean, en realitat, que és com amb el nom amb el que va néixer, i una dona absolutament interessant més enllà del personatge de la Marilyn, no? I per tant, jo crec que efectivament és un centenari una mica descafeinat, i jo me l'imaginava molt més potent i molt més apoteòsic.
0: Ara volia fer també una pinzellada biogràfica, em deies o parlaves del seu naixement com a Norma Jean, i el que explicàveu també al programa, i m'agradaria que ho compartissis, és aquesta ja de per si infància difícil que va tenir, que fins a quin punt creus que va marcar doncs tota la seva trajectòria posterior?
1: Doncs la va marcar absolutament. De fet, va tenir, com bé dius, una infantesa realment tràgica, realment dramàtica, amb una mare desequilibrada, amb un pare que va fugir, i amb tota una mena de centres d'acollida on va anar parant, on va anar a parar, i on cada vegada doncs ho passava pitjor, on va patir tota mena d'abusos, i per tant això li va generar una desconfiança permanent al llarg de la seva vida ja com a adulta. La va marcar profundament i va condicionar no només la seva vida sinó la seva obra. És a dir, que de retruc, si més no, sí que vam, com a espectadors, vam tenir la sort, entre cometes, pobra, de que per culpa de tots aquests desequilibris, d'aquestes inseguretats, doncs va fer que finalment emergís aquesta Marilyn amb uns personatges realment fascinants, molt més interessants d'aquesta imatge icònica que ha quedat com probablement excessivament freda a ulls d'un espectador que potser veu a una actriu essencialment sensual, seductora, activa i provocativa, però que en realitat doncs amaga uns personatges amb uns matisos absolutament interessants.
0: Tot i això, doncs aquesta infància, no?, o vida turmentosa, Albert, va fer que doncs hi hagués aquesta addicció ja prou i ja bastament coneguda als barbitúrics, no? Sí. Que això li va comportar fins i tot, explicau també, problemes fins i tot per aprendre els diàlegs de les pel·lícules, no?
1: Sí, aquesta és una de les llegendes que ha envoltat la Marilyn Monroe ja, diguem, com a actriu, no? El fet, doncs, de que no tingués capacitat per memoritzar els diàlegs de les seves pel·lícules. De fet, hi ha anècdotes, doncs, que realment filen molt prima en aquest sentit, o en aquesta debilitat, perquè, efectivament, per exemple, en el rodatge de la llegendària comèdia del Billy Wilder com Faldas y a lo Loco, o el Ningú no és perfecte, com es va conèixer quan es va emetre per TV3, doncs ha passat a la història el fet doncs, de que els seus diàlegs, com que no hi havia manera que els memoritzés, perquè efectivament, com bé dius, aleshores ja era molt addicte a tota mena de barbitúrics i a somnífers diversos, que evidentment això li perjudicaven a l'hora doncs, de memoritzar els diàlegs. I en el que van fer en aquesta pel·lícula llegendària del Billy Wilder és doncs, escriure amb lletres uns rètols molt grans els seus diàlegs per parets, per portes, evidentment, que no es notés de cara als ulls de l'espectador, però que la Marilyn doncs, ho tingués molt present per poder pronunciar els seus diàlegs, perquè ella doncs, era incapaç de memoritzar-los i de recordar-los. No?
2: Recuerdo perfectamente, Edison, que taché su nombre de la lista de invitados. ¿Qué hace usted aquí?
3: Querida Margo, hizo un incomparable Peter Pan. Debería volver a representarlo. Recuerda a Miss Caswell, ¿verdad?
2: No, ¿cómo está?
4: Nunca nos hemos visto, tal vez sea por eso.
3: Miss Caswell es actriz. Se graduó en la Escuela de Arte Dramático de Copacabana.
0: Aquest és un fragment d'una pel·lícula de 1950, Albert, aquí a Espanya coneguda com a Eva el Desnudo, que seria una de les primeres aparicions, doncs, de la Marilyn ja a la pantalla?
1: Sí, efectivament, aquesta senyoreta Caswell, que com bé s'esmenta en aquest tall. Sí, Eva el Desnudo, o Tot sobre Eva, o La Bautif, que és, ja és una obra mestra absoluta del Joseph Leo Mankiewicz, on efectivament ella ja té un petit paper, aparentment insignificant, però molt interessant, perquè ja comença a dibuixar el que seria la Marilyn personatge o la Marilyn actriu en moltes pel·lícules que vindrien a partir d'aleshores. És un petit paper, però on ella ja interpreta una actriu amb inseguretats, una noia ingènua, atractiva, sensual i amb una aparença doncs, d'una imatge, diguem així, com molt banal, però alhora una dona que té aquesta, o que presenta aquesta dicotomia, no? De sota aquesta aparent ingenuïtat s'amaga una dona que probablement és molt més llesta del que majoria de la gent que l'envolta es pensa, no? I aquesta és una tendència en la vida, tant com a actriu com a dona, diguem, fora de les càmeres de Marilyn Monroe o de la Norma Jean.
0: Passen 8 minuts de 2:15, doncs estem parlant de Marilyn Monroe i d'algunes pel·lícules, no?, icòniques també de la història del cinema, per la seva interpretació i també per algunes escenes o frames, no?, que han passat de la posteritat.
5: Este es mi primer verano en Nueva York y estoy a punto de morirme. ¿A que no sabe lo que hice ayer? Intenté dormir en la bañera. El agua helada me llegaba hasta más arriba del cuello.
6: Una idea un poco suicida.
5: El único inconveniente era el grifo. Goteaba continuamente y esto me mantenía despierta. Entonces, ¿qué hice? Metí el dedo gordo de mi pie dentro del agujero del grifo.
6: A eso le llaman habilidad técnica americana.
5: Lo malo del caso es que el dedo gordo quedó preso dentro y no sabía cómo sacarlo.
6: ¿No podía?
5: No, pero afortunadamente había un teléfono en el cuarto de baño y llamé al fontanero.
6: ¿Llamó usted al fontanero?
5: Sí, se portó muy bien. A pesar de que era domingo, le expliqué el caso y vino en el primer autobús.
6: ¿Y todo salió bien?
5: Claro, pero fue todo un poco embarazoso.
6: Sí, ya me lo imagino. Sí.
5: Le aseguro que casi me muero. Un fontanero totalmente desconocido para mí y yo sin esmalte en las uñas de los pies.
0: Bé, aquí tenim La Tentación Vive Arriba, Albert, de 1955, també una de les pel·lícules icòniques, sí.
1: Sí, altra vegada Billy Wilder, sí, que va ser un dels directors que millor la va dirigir, com pràcticament tots els actors i actrius que dirigia el geni. I efectivament aquesta pel·lícula, aquesta comèdia, que és molt divertida i que és una comèdia romàntica i que funciona molt bé, que és molt novaiorquesa i que és molt estiuenca, es recorda sobretot també perquè en allà doncs, la Marilyn porta a terme un dels seus instants més icònics de tota la seva carrera, que és aquella seqüència que fa que el vestit doncs, se li aixequi a partir del vapor del metro de Nova York, i aquesta és una escena que tothom sí, recorda, que ha passat a la història i que pràcticament de la pel·lícula només es recorda aquesta escena, quan efectivament, com hem escoltat, hi ha diàlegs molt punyents, molt sarcàstics, made in Billy Wilder, i on ella, en aquest fragment que hem escoltat, justament ja es veu això, no? Aquesta ingenuïtat, aquesta manera doncs, d'apropar-se al concepte, entre cometes, de rossa tonta, del qual ella després d'alguna manera també va caure una mica en aquesta trampa i va lluitar a partir d'aleshores per fugir una mica d'aquest estereotip a partir de la qual doncs, se la va anar vinculant.
0: Deies aquesta col·laboració amb Billy Wilder i també interessant la que va fer amb Howard Hawks, no? Que és un dels directors també teus de referència, no?
1: Sí,
0: la qual
1: sí,
0: va
1: sí.
0: fer, per exemple, Los caballeros las prefieren rubias, no?
1: Sí, que és una comèdia musical absolutament meravellosa, que també es recorda per tota la seva iconografia, sí, pels vestits que van lluir, no només la Marilyn, sinó també una meravellosa Jean Russell, i és un musical deliciós, preciós, l'únic musical pur de Howard Hawks, que ja sabeu que va ser un d'aquells directors que va provar tots els gèneres i ho va fer bé amb tots, no té cap mala pel·lícula en cap gènere, i Los caballeros las prefieren rubias, doncs es recorda efectivament pel seu esclat de colors, aquell tecnicolor absolutament irresistible, una pel·lícula que defineix per si sola l'estètica dels 50s i on la Marilyn, a més, doncs, va aconseguir estar divertidíssima, estupenda, i on ja va portar a terme doncs, interpretacions de cançons que s'han convertit en pura llegenda, també.
0: Bé, però tornem a Billy Wilder per parlar segurament d'una de les pel·lícules que més ens ha fet i ens fa disfrutar, que és Ningú no és perfecte, Con faldas y a lo loco, en castellà.
7: Sois las sustitutas del saxo y del contra.
8: Sí, yo soy Daphne. Y esta es Josephine.
7: Pasad. Yo soy Sugar Cane.
8: Encantada. ¿Sugar Cane?
7: Sí, pero mi verdadero nombre es Sugar Kowalczyk.
8: ¿Polaco?
7: Sí. Vengo de una familia musical. Mi madre es profesora de piano y mi padre dirige.
8: ¿Y qué dirige?
7: El tráfico en una calle de Baltimore.
0: Bé, petit fragment d'aquesta pel·lícula, Some Like It's Hot, Albert, seria el zènit potser de, bé, no sé si de la seva carrera o la seva millor interpretació, però clar, tots els elements aquí, tornem a Billy Wilder i una comèdia, com sempre expliquem, meravellosa, no?
1: Sí, és segurament el personatge patró, és el personatge sí. Més identificable perquè hi és tot, efectivament, com bé dius, no? Les inseguretats, la ingenuïtat, les cançons, impossible oblidar-la tocant l'ukelele, addicte ja als barbitúrics o a l'alcohol, a la recerca d'un milionari, és a dir, gairebé aquí conflueixen tots els aspectes que definirien la Marilyn com a actriu. Està fantàstica, malgrat no recordés els diàlegs, la veritat és que està meravellosa a la pel·lícula, cantant, ballant, seduint el Jack Lemmon i el Tony Curtis i fins i tot seduint-los en versió dones. La veritat és que és una comèdia perfecta. Hem fet sempre aquest joc de paraules de que si ningú no és perfecte, doncs aquesta sí que és una pel·lícula efectivament absolutament perfecta, on Billy Wilder doncs, va estar més inspirat que mai i on va dirigir, jo crec, a la Marilyn en el seu moment de principal èxtasi, tot i que també no hem d'oblidar que era un moment molt complex per ella. Durant el rodatge de la pel·lícula estava embarassada, va perdre la criatura i era addicte absolutament ja als somnífers i tot plegat, malgrat tot, doncs va esdevenir un, com bé dius, un personatge icònic, inoblidable, aquesta Sugar Cane totalment memorable.
0: Mm-hmm. Per cert, que l'altre dia, el dilluns, crec que era els clàssics de la 2, van emetre Niagara, Albert, també d'ella.
1: Sí.
0: No sé què podríem dir d'aquesta pel·lícula, també protagonitzada per Joseph Cotten, no? Coprotagonitzada.
1: Sí, és una meravella. És una pel·lícula que és molt interessant perquè, a més, és com una mena de precedent de Vertigo, l'obra mestra de Hitchcock, on el mateix Hitchcock va reconèixer que es va inspirar, que va agafar elements d'aquesta gran pel·lícula de Henry Hathaway, cinema negre, amb un entorn icònic com és Niàgara, justament, les seves cascades absolutament llegendàries. I la veritat és que és molt interessant perquè aquí la Marilyn és una fan fatal que no és habitual en ella, és a dir, aquesta dona manipuladora, aquesta dona que té un amant i entre tots dos doncs, intenten acabar amb el marit d'ella, i on la Marilyn, jo crec que aquí porta un dels seus personatges més convincents, més contundents, més segurs, no? O sigui, tots estan molt envoltats d'inseguretats. Aquest potser és el personatge més íntegre de la seva carrera i em sembla fantàstic i molt encertat aquest joc de manipulacions que porta a terme a la pel·lícula. Per tant, és una rara avis, perquè per bé que també tots la recordem amb aquell vestit rosa que llueix a la pel·lícula, doncs és una rara avis perquè aquí deixa enrere aquestes inseguretats i és qui porta el timó del pes narratiu d'aquesta pel·lícula fantàstica.
0: I també volíem recordar anar ja cap al 1961 per parlar de Vidas Rebeldes.
9: Desgraciadamente no.
10: Ah.
9: Dicen que los hijos unen, pero a veces pienso, ¿qué ocurre cuando no es así? He conocido parejas que parecían ser muy felices y maridos que dejan sola a su mujer, que tiene que sufrir todas las angustias y cuidados por los hijos. Y eso es muy injusto, a mi entender. Así no hay felicidad posible.
10: Usted cree en el amor eterno, ¿verdad?
9: No lo sé, pero debiera encontrarse el medio de que el amor se mantuviera siempre vivo. Los niños notan la diferencia. Yo siempre la noté.
0: Película, Albert, ¿va ser la darrera de Marilyn Monroe, aquesta Vida Rebeldes?
1: Sí, una altra obra mestra, en aquest cas de John Huston, i efectivament la darrera pel·lícula acabada, perquè després n'hi va haver una altra encara, però que es va quedar a mitges, perquè aleshores sí que ja va coincidir amb la seva mort, però aquesta és la darrera pel·lícula acabada, no només de la Marilyn, sinó també d'una altra mita, com el Clare Gable, i de fet va ser també una de les darreres d'una altra mita, de Montgomery Clift. Mm-hmm. És una pel·lícula meravellosa, però és una pel·lícula trista, melancòlica, molt colpidora, una pel·lícula amb una mena de hipnotisme realment trist, no? Però em sembla una pel·lícula tan fascinant, tan meravellosa, una pel·lícula on hi ha moltes metàfores. La principal és aquesta carn de cavall amb la que es guanyen la vida els personatges de Clark Gable, de Montgomery Clift i fins i tot d'Eli Wallach, que és un altre dels actors que apareix a la pel·lícula, i aquesta carn de cavall que actua una mica com això, com de metàfora d'aquesta mort, d'aquesta carn podrida, no? D'aquests mites que s'estan acabant i que ens estan a punt de deixar, i per tant la pel·lícula és realment duríssima, però és una meravella, és una de les pel·lícules més extraordinàries de John Huston, i per mi aquesta és una altra dels treballs tops en la carrera de la Marilyn Monroe.
0: Bé, i aleshores per què creus doncs que amb tots aquests elements, fins i tot també llegia, no, les serigrafies d'Andy Warhol, és a dir, quan dèiem que va transcendir la cultura popular, no? Per què creus doncs que per les teves sensacions que deies, no ha estat prou reconeguda ara que es celebra doncs aquesta efemèride important?
1: Jo crec que precisament per tota aquesta mena d'abusos que va patir, la pròpia societat va abusar molt d'ella, no? La van veure com un mite sexual, com la dona més seductora del món, i no se la van prendre prou seriosament. Crec que aquest va ser el gran problema, no? Perquè parlàvem d'aquella seqüència mítica de La tentació vive arriba, però probablement un dels moments que més recorda el públic en general, la societat de qualsevol país, és fins i tot quelcom fora de qualsevol pel·lícula, que va ser aquell Happy Birthday, Mr. President, famosíssim, que l'havia de dedicar a un dels seus amants d'aquella època, el president John Fitzgerald Kennedy. I per tant, doncs, tot plegat jo crec que ho van rebre tot molt. Es va crear una imatge certament confusa sobre el que era la Marilyn, que doncs se la va menysprear, òbviament, i la van utilitzar com una joguina, que després va esdevindre una joguina trencada no només per Hollywood, sinó jo crec qui és més culpa de la societat en general que del mateix i ferotge Hollywood.
0: Aquí teníem aquesta interpretació icònica. Parlant doncs de relacions sentimentals, hi havia un jugador, no?, DiMaggio, que va ser...
1: Sí, Joe DiMaggio.
0: Després Arthur Miller, no?, el dramaturg.
1: Sí, Arthur Miller, que de fet un relat seu és amb el que es basa The Misfits, Vida Rebels, que estàvem comentant. I Arthur Miller, sí, va ser va ser probablement la parella, diguem, més lògica, és a dir, la parella que més la va equilibrar, els altres la van acabar de confondre més. El que passa és que després també, evidentment, van entrar en una crisi molt forta, vinculada amb gelos. És molt difícil, o era molt difícil tenir com a parella sentimental una dona que sempre estava doncs en el primer pla, que era que es va convertir en la dona més famosa del planeta, i evidentment mantindre una relació sentimental amb aquestes característiques probablement era impossible.
0: Bé, el que sí que llegia, de totes maneres, Albert, per exemple, a Sant Cugat del Vallès, llegir el Tot Sant Cugat, que celebra el centenari del naixement de Marilyn Monroe amb un cicle de cinema que es podrà veure a Cal Gerrer fins avui, per tant ja s'ha acabat, però que en aquest museu sembla que acull, és el primer museu dedicat a Marilyn Monroe d'Europa.
1: Sí, porta molts anys aquest museu, jo ja fa molts anys que el vaig visitar. Sí, no és nou, porta molts anys.
0: D'acord.
1: I és molt curiós perquè està construït en base a elements, diguem, de col·leccionista, hi ha molt de material, i és molt interessant, la veritat és que sí, és una experiència que recomano, efectivament, està a Sant Cugat, i sí, aquests dies hi ha hagut projecció de Niàgara, per exemple, s'han fet alguna projecció especial, i per tant, ells sí que d'alguna manera han celebrat aquest aniversari, és un dels pocs espais, efectivament, com bé dius, dedicat al mite, i val molt la pena, si podeu, ho teniu aquí mateix, doncs de visitar-lo, perquè és molt curiós. És un espai no excessivament gran, però molt curiós de comprovar el material que s'hi ha recopilat.
0: Molt bé. Millor a Sant Cugat que no a Los Angeles, que veig que també hi ha una altra gran exposició, no? I a Londres,
1: Home, si us ho podeu, permetre, doncs sí. Endavant, no?
0: Però en tot cas, si no, a Sant Cugat, que dius que és fàcil de trobar, per tant, al museu, eh?
1: Sí, el museu està tocant pràcticament el monestir de Sant Cugat, aquella plaça mateix, vull dir que no té cap mena, no té cap mena de pèrdua.
0: Perfecte, doncs mira, ens ho anotem, aquest museu dedicat a Marilyn Monroe, Museu Cal Gerrer, Fundació Cabanes a Sant Cugat del Vallès. Molt bé, Albert, una reflexió final doncs, abans de tancar de sobre Marilyn Monroe?
1: Doncs bàsicament que recomanaria això, que ens la prenguéssim tots més seriosament, perquè era una actriu que a més es va esforçar molt per anar millorant. Fixeu-vos que fins i tot es va apuntar a la prestigiosa Actors Studio de Strasberg, a Nova York, que és com l'escola mítica per on van passar Marlon Brando, precisament Montgomery Clift i molts altres, i que per tant ella va anar moldejant, va anar millorant el seu propi estil, es va esforçar, crec que ho va aconseguir, i jo, per mi, era molt millor actriu del que sempre s'ha dit o del que s'ha escrit o de la conclusió final amb la que arriba molta gent. Mm-hmm.
0: Molt bé, doncs avui hem parlat del centenari del naixement de Marilyn Monroe amb el nostre crític de cinema, l'Albert Galera. Albert, moltes gràcies per aquesta estona i seguim en contacte.
1: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada ben forta, que vagi molt bé. Nosaltres anem a escoltar els Diamonds Are a Girl's Best Friend, interpretada, evidentment, per Marilyn Monroe.
11: The French are glad to die for love. They delight

Molt bé, especial Marilyn Monroe al Bon Dia i Bona Hora, gràcies a l'Albert Galera, que el podeu escoltar els dimarts abans d'arribar a les 9 del matí, com sempre, amb la recomanació cinematogràfica. Ens fa una recomanació d'una pel·lícula, i sempre que hi ha hagut alguna efemèride, en aquest cas pel naixement, 100 anys del naixement, però també hi ha hagut algunes morts recents, el cas recordo de Robert Redford o d'altres, que també doncs hem fet un repàs d'urgència de la biografia i les pel·lícules, la filmografia de la persona en qüestió amb l'Albert, que sempre està disposat i al qual li agraïm moltíssim. Bé, 3 minuts i seran les 11. Abans d'arribar a les notícies, deixeu-me dir que després anirem al Papiol. La setmana passada ens acompanyava aquí en aquest estudi l'alcalde Jordi Bou, l'alcalde Papiol, per repassar l'actualitat del municipi, però bàsicament per parlar de la 44a edició de la Festa de la Cirera i la Gastronomia, que es celebra aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de juny, a la població veïna del Papiol. En el marc d'aquesta festa s'inaugura, com ja és habitual, una exposició proposada pel Museu del Papiol a la Biblioteca Valentí Almirall. Avui parlarem, doncs, després de les notícies, d'aquesta exposició d'enguany, que porta per nom El Papiol revelat, la fotografia, història i evolució. De seguida en parlarem. Recordo també que ens acompanyarà el Joan Vilaseca amb el seu espai Parlem de Més Història, història relacionada amb el Museu de Molins de Rei, però també amb la nostra vila, i a més també, en funció de la setmana, doncs veurem si parla de Corpus, que és que tenim ja demà. En funció de la setmana, doncs, i de les efemèrides que es produeixen, doncs parlarem amb el Joan i a veure què ens explica. I a més també ens porta llibres i música també per regalar. Això serà a la part final del programa, de 11:45 a les 12. D'una jornada on us hem parlat d'aquesta xerrada, taller pràctic sobre la menopausa que es fa avui a les 6 de la tarda, recordeu, al Centre d'Assistència Primària, que conviuen aquesta tarda diversos actes. Hem parlat també, ahir ho fèiem, amb el Miguel Soro, que és l'autor d'aquests quadres que podreu veure a partir d'avui. A les 7 de la tarda s'inaugura l'exposició i fins al 5 de juliol a la sala d'exposicions de Can Ametller. En el marc de Vivim el Tour, doncs precisament l'exposició porta per nom Tour de França. Són quadres de la tècnica de collage. Avui s'inaugura a les 7 el Museu del Renaixement, que ofereix doncs aquest cicle de museus convidats avui al Museu Tèxtil de Terrassa una hora abans, a les 6 de la tarda, i una hora després de la inauguració del Tour de França, a les 8 tenim l'acte de reconeixement als esportistes de la vila, segona part de la Festa de l'Esportíssim, que ja és un clàssic i que es fa al pati de Can Ametller. Ens aturem aquí, doncs, i de seguida tornem amb l'última hora del programa per anar cap a Papiol i escolta també les explicacions del Joan Vilaseca. Us recomanem també que participeu, que truqueu, encara que no vulgueu cap obsequi, i així doncs també la fem petar amb el Joan i amb tots vosaltres. Una pausa i tornem de seguida. Vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Recordem que la consulta es va obrir el dilluns i podran respondre fins demà al migdia. Tot plegat en un moment de discrepàncies entre sindicats, ja que USTEC ha desconvocat les vagues a l'espera d'aquest resultat i mostrant-se a favor del mateix, mentre que CGT Intersindical sí que mantenen les vagues perquè veuen insuficients les mesures de l'acord. Avui, de fet, estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. De fet, anem fins a aquest darrer punt, on allà hi tenim l'Eduard París. Eduard, quin és l'ambient? Bon dia.
2: Bon dia, Maria. Doncs sí, unes 250, aproximadament 250-300 persones aquí a la plaça Imperial en aquesta nova jornada de reivindicacions. Just ara mateix els manifestants es dirigiran cap a l'Avinguda de Roma. Recordem que la jornada ha començat a 8:45 a la Rambla Nova d'aquí de Tarragona. Els manifestants s'han dirigit de forma improvisada a la delegació territorial i ha muntat allí un piquet per dirigir-se aquí a la plaça Imperial Tàrrega, des d'on estan des de aproximadament 30 minuts, i ara, com diem, es dirigiran a l'Avinguda de Roma. La idea és que la convocatòria finalitzi cap a la 1:00 PM amb un vermut reivindicatiu a prop del riu Francolí, sota el pont Ramon i Cajal. Recordem que aquests sindicats són precisament els que estan fent campanya pel no amb aquest preacord signat amb USTEC i professors de secundària per part del Departament d'Educació.
1: Gràcies, Eduard. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I desconvocat el desnonament previst per aquest migdia al barri de Cerdanyola de Mataró després dels greus aldarulls registrats les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors per desordres públics i un adult per atemptat contra agents de l'autoritat. Durant la nit es van cremar contenidors i també es van llançar objectes contundents i artefactes incendiaris contra la policia. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se. Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns, juntament amb PP i Vox, li han demanat a Illa també que comparegui pels casos de presumpta corrupció al PSOE i al PSC. I dispositiu policial conjunt de Mossos d'Esquadra i la Divisió d'Investigació Criminal a la Cabra del Camp contra una organització criminal dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. S'estan realitzant des de primera hora del matí una quinzena d'entrades i escorcolls amb un desplegament de més de 300 efectius entre els dos cossos policials. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Aquesta tarda s'inaugura una exposició en el marc dels actes previs al pas del Tour de França per Molins de Rei. Passarà el dia 5 de juliol per la carretera i l'Ajuntament ha organitzat diferents activitats sota el lema Vivim el Tour. Doncs avui s'inaugura una exposició amb quadres de Miguel Soro, amb imatges vinculades al món del ciclisme. L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 7 i es podrà veure fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabte, les tardes i els diumenges al matí. També avui hi ha l'acte de reconeixement als esportistes de la vila. L'Esportíssim és un acte institucional que organitza l'Ajuntament per reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives de la vila. L'acte es durà a terme avui a les 8 del vespre al pati de Can Ametller i està obert a tothom. Al cap de setmana, els matussers conviden els infants de la vila a una tarda d'inflables i a un berenar gratuït. Es durà a terme al pati de l'escola al Palau entre les 6 i les 8 del vespre el dissabte. És una activitat gratuïta, hi haurà inflables, també berenar. A partir de la col·laboració del comerç local, hi haurà berenar gratuït pels infants, cortesia de la pastisseria Arenas i de Xocopunt, i també la colla castellera oferirà un servei de bar pels acompanyants i famílies durant tota la tarda de l'activitat. La intenció és dinamitzar l'activitat social del poble, acostar-se a la població i donar-se a conèixer. Activitat lúdica pels infants que organitzen els matussers per dissabte a la tarda. I la grupa farà el diumenge una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda aquest diumenge, en aquest cas amb la Copla Mediterrània. I també de cara al cap de setmana destaquem la tremolinada que organitzen els timbalers del Camell. Han convidat a 9 colles perquè dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat hi haurà tota la festa, la segona trobada de percussió. Primer, a un quart de set faran un cercavila pel centre del municipi i després, a dos quarts de vuit, lluïment de les colles, a dos quarts de nou, bingo musical, hi haurà barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11, animació, música amb el DJ Chibi. Dissabte a la tarda a l'entorn de la plaça de la Llibertat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalies, número 16, a La Granja.

0: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Cal Molí Jove, ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
4: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
3: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
4: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
3: T'esperem al Molí Jove.
5: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
6: Tens raó.
5: Justament l'altre dia a l'Institut de la Nora hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
7: La decisió d'adquirir un animal de

0: rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Són les 11 del matí i 9 minuts. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora per fer una visita cap al Papiol, perquè aquest cap de setmana celebra, com bé hem explicat, la Festa de la Cirera i la Gastronomia, 44a edició. En el marc d'aquesta festa s'inaugurarà el dissabte l'exposició El Papiol Revelat, la fotografia, història i evolució, que es podrà veure fins al 20 d'aquest mes de juny a la Biblioteca Valentí Almirall, i és una proposta, com cada any, del Museu del Papiol. En parlem uns minuts amb el Ramon Cònsol, que és membre de la Junta del Museu del Papiol. Què tal, Ramon? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I responsable de l'espai d'art a l'ECEIA del Papiol de Baix. Però avui anem amb la samarreta del Museu del Papiol.
1: Avui toca museu.
0: Avui toca museu.
1: Sí.
0: Ja ho teniu tot a punt o què?
1: No.
0: No, eh?
1: No.
0: Teniu encara aquests dies,
1: sí, sí,
0: no, per anar habilitant.
1: Avui i demà i el divendres al matí, perquè la inauguració la fem el divendres a la tarda.
0: Ah, atenció, divendres sí, 5,
1: sí.
0: Eh?
1: Divendres 5 a la tarda.
0: És veritat, perdona, que avui
1: sí, és que sempre inauguràvem el dissabte,
0: sí,
1: però com ens agrada que vinguin les autoritats,
0: sí,
1: el dissabte ja tenen massa liu, i llavors inaugurem...
0: A les 7 de la tarda, divendres.
1: A les 7 de la tarda, divendres.
0: Mm-hmm. Sí, sí. És veritat que sempre, des del museu, no?, i ja fa anys que ho intenteu fer, feu coincidir la Festa de la Cirera...
1: Sí.
0: Amb una exposició, seria la més gran que feu, diguem, durant l'any?
1: Durant l'any, sí. Després, al desembre, fem una altra més petita, però la exposició del museu és ara, per coincidir amb la Festa de la Cirera. I sempre es refereix a una professió, sempre.
0: L'any passat vau fer la del tèxtil,
1: oi? El tèxtil,
0: sí.
1: Hem fet la fusta, hem fet el vidre, hem fet... un munt.
0: El criteri és que sigui un ofici.
1: Clar, el nostre museu és el museu de l'eina. O sigui,
0: sí.
1: Ens dediquem a les eines, als oficis, no? O sigui, té sentit que allò que fem d'exposició sigui això, un ofici.
0: Mm-hmm.
1: I aquest any li ha tocat a la fotografia.
0: Clar, però ha de ser un ofici també que em vincla amb el poble, no?
1: Mira,
0: o no,
1: ens
0: té per
1: hem
0: què?
1: Trobat que facis a l'ofici que facis, quan busques el Papiol trobes de tot. Home, fotògrafs n'hi han que estan exposats 17.
0: Mm-hmm.
1: Aviam, som un poble de 4.000 habitants, eh? Vull dir que...
0: Això ho deies també l'any passat pel que fa al tèxtil, no?
1: Sí, és que... I no em canso de dir, el Papiol hi ha de tot,
0: sí.
1: Molt. O sigui, el criteri per estar a l'exposició com a fotògraf és o que hagis viscut de la fotografia, si hagués sigut, o que com a aficionat hagis exposat com a mínim una vegada o dos.
0: A Papiol?
1: On sigui.
0: Que tu hagis exposat la teva obra.
1: Sí.
0: D'acord.
1: Llavors vol dir que ja tens un nivell.
0: Per decidir l'ofici, el tema en qüestió, us porta molt de temps això? O és una pluja d'idees?
1: Sí, una pluja d'idees.
0: Una reunió? Ara la recerca de documentació suposo que sí que,
1: això sí que
0: és més laboriosa, no?
1: És laboriós. És laboriós. Muntar l'exposició, contactar amb la gent... No, és

0: És una currada. O sigui, normalment estem 6 mesos treballant.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
1: Molt bé. Sí. A veure, explica'm què hi trobarem a l'exposició. Recordeu que és la sala d'entrant amb esquerra, no?
0: Sí, de la
1: Biblioteca Valentí Almirall, que és una sala d'actes.
0: Sí, sala d'actes, d'exposicions.
1: Mig polivalent.
0: Mig polivalent, sí.
1: Sí, i vosaltres hi feu l'exposició.
0: I nosaltres és on fem les exposicions, sí.
1: Què hi trobarem, Ramon, doncs, enguany?
0: Pues trobarem eines de l'ofici de fotògraf. Trobarem, per suposat, moltes càmeres peculiars, diguem tot des de la més bàsica, que és l'estenopeica, que diguem que és la primera que es va fer servir al segle XIX, fins a coses molt sofisticades ja d'última generació i un mòbil al final, vull dir que llavors hem muntat un laboratori, un quarto fosc.
1: Sí,
0: hem muntat un plató que farem fotos d'aquelles antigues de retratista, que es deien, no? Hem cercat fotos d'aquestes que es feien per les comunions i la gent que es vestia anava a cal retratista i es feia fotos, i llavors no posarem els originals perquè ens semblava delicat, els hem escaneixat i els penjarem. Després tindrem uns plafons per cada fotògraf i un sobre història, breu història de la fotografia. Tan breu que comença explicant com va començar i el paràgraf següent parla de la intel·ligència artificial. Vull dir que ens hem polit el segle XX amb res. Però bueno, ens semblava que principi i final, no? Després el desenvolupament ja és bastant conegut i ja ho parlarem amb la taula rodona, que després
1: ara ho comentem,
0: sí. No? Això, un plató, després les diferents tipus de... hem posat un bodegó amb una càmera de plaques, i ja et dic que no, em sembla que no em deixo res. Els plafons de cada fotògraf, que són això, 17.
1: N'hi ha molts de Papiol o no?
0: Sí. Nascuts a Papiol o que hagin viscut.
1: Sí?
0: Hi ha un que només estiuejava, que ja va morir, el doctor Miquel.
1: Ah, vol dir que n'hi ha de vius i morts, de fotògrafs.
0: Sí, un parell de morts, sí.
1: D'acord.
0: Un parell o tres.
1: Bé, aquesta persona dius que estiuejava a Papiol.
0: Sí, el doctor Miquel, i bueno, se dedicava, era metge, però era un gran aficionat, i té una quantitat de fotos del Papiol considerable i estan molt curioses, perquè clar, són dels anys 50, del 1950, aquelles dècades, i estan força interessants. I després tenim gent, el més jove és de l'any 1999.
1: Bé.
0: O sigui, té 27 anys. Sí. I, com sempre ens ha passat, segur que ara quan inaugurem algú ens dirà, ei, us heu deixat...
1: Clar, això també passa sovint, eh?
0: Buah! Quan la música... van sortir grups de música, que ja et dic, no és... Van sortir grups de música després, dos, van fer una reedició del llibre que els vam incloure. Ja fem recerca, però sempre... Segur que ens trobarem gent, aficionats, jo crec que els professionals estem tots, jo sóc fotògraf, o sigui que em toca molt de prop aquesta exposició.
1: També és molt polivalent el Ramon, doncs,
0: bueno,
1: pintes...
0: Sí, pintura, fotografia, disseny gràfic...
1: Sí, però la fotografia l'havies tocat des de...
0: No, són els estudis que tinc...
1: És l'estudi oficial,
0: I és amb el que vaig començar a treballar i vaig estar molts anys fent de fotògraf, molts.
1: Bé, per tant, parles en fonament de causa.
0: Sí, m'ho conec.
1: T'ho coneixes una mica?
0: El tema, sí.
1: Molt bé.
0: No, home, a mi em feia especial... No la vaig decidir jo, aquesta. O sigui, quan jo vaig estar un temps fora del museu, i quan vaig tornar em van dir, hem decidit que la propera exposició serà fotografia, i se'm van posar els ullets brillants.
1: Que bé.
0: Sí. O sigui, que no... Clar, m'agrada, ho estic disfrutant molt.
1: Sí.
0: però és una currada, és una
1: currada. Ja m'ho penso. I com sempre també és una altra característica, no? Quan feu l'exposició intenteu fer una taula rodona, una mirada de debat.
0: O alguna conferència, algun...
1: Al voltant del tema en qüestió.
0: Clar.
1: Això ho fareu el divendres 12 de juny.
0: El divendres 12, a les 7 de la tarda...
1: Sí, explica'm.
0: A l'entrada, diguem, al vestíbul, perquè allí hi cap més gent i, a més, la sala d'exposicions estarà ocupada amb tot
1: allò. Al vestíbul de la biblioteca,
0: Al vestíbul de la biblioteca, sí. Molt bé. La idea... Mira, la fotografia... A mi és un tema que m'ha agradat llegir molt sobre gent que ha escrit sobre fotografia. Soc alumne del Joan Fontcuberta. Uh-huh. I la fotografia és un dels invents... No li donem la importància que té. És un dels invents del segle de la nostra vida. La veritat és que... Tu imagina't, quan algú se li mor un ésser estimat, la fotografia d'aquest ésser agafa una rellevància importantíssima. Tant és així que moltes vegades, quan un perd els seus àlbums de fotos, ho hem sentit moltes vegades amb inundacions, focs i tal, que la gent, quan diu és que lo he perdido todo, i sobretot les fotografies, no? Perquè és com un segon dol. O sigui, se t'ha mort un ser estem... I si perds les fotografies, s'ha tornat a morir, no?
1: Ara ens passa a vegades amb el telèfon mòbil, no? Que... Sí. Si per alguna raó no hem passat les fotografies que tenim a dins...
0: Uala, i les has perdut!
1: A l'ordinador o el que sigui, i se'ns fa malbé el telèfon...
0: Sí, o del pispan, no?
1: Sí, també.
0: Sí, sí.
1: Perdem allà una quantitat de...
0: Sí, sí, sí. El que passa és que també és cert que la fotografia avui en dia ha canviat
1: molt,
0: de paradigma.
1: Sí.
0: Vull dir, les fotografies durant el segle XX tenien un pes específic que ha perdut ara. Ara... De cada ser estimat tenim 300.000 fotos.
1: Sí.
0: I tenim els nostres fills des del moment de néixer fins que es casen cada hora. Vull dir, la cosa ha canviat, és una reflexió que també volem fer. I després, lo de la intel·ligència artificial canviarà el sentit últim de la fotografia. No, deia el meu estimat Fontcuberta que quan va néixer la fotografia, la pintura va perdre el seu sentit i només li va quedar l'art. De fet, quan va començar la fotografia, la pintura va canviar, va començar l'impressionisme, després el cubisme, o sigui, va deixar de ser realista perquè ja no la necessitaven. Ara, amb la intel·ligència artificial, a la fotografia només li quedarà la sortida de l'art. O sigui, estem davant una altra revolució similar a aquella dels finals del segle XIX.
1: Hi hauran diversos ponents, entenc, a la taula rodona?
0: Espero que sí.
1: Esperem que sí, eh?
0: Que gairebé, no sé, els 17 no, perquè dos com a mínim estan morts, tres, però que hi hagin, perquè a més com som de diferents edats, pot ser molt interessant, molt interessant. Jo tinc moltes ganes de poder fer una xerrada i posar sobre la taula cadascú com veu la fotografia. Em sembla
1: i pel que deies, doncs, per tant, veurem diverses màquines de fotografia.
0: Sí, sí, sí.
1: Fins arribar als nostres dies, diguem.
0: Sí, l'últim posaré un mòbil.
1: Sí. Van passar per la càmera digital, no? O tenim, vaja,
0: digital. Sí. Moltes càmeres digitals. Sí. O sigui, l'evolució...
1: D'aquelles petites també que es van posar molt de moda.
0: Sí, sí, sí. Tinc una fotografia així molt petita, una mica ridícula.
1: Sí?
0: Però bueno, va fer el seu ús, no?
1: Clar.
0: Em va per viatjar a banda conya. Vull dir. Però bueno, ara, clar, és que tothom portem una càmera de fotos a la butxaca o una càmera de vídeo i, a més, la podem fer servir per parlar, per telèfon.
1: A més de tot això.
0: Sí, és un altre món, és un altre món.
1: L'exposició es pot veure fins al dissabte 20.
0: Fins al dissabte 20.
1: De juny, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I no sé si cada dia que obriu hi haurà algú del museu...
0: Sí, sí, sí, sí, perquè com hem muntat un plató...
1: Clar.
0: Mirarem de fer fotos a la gent que vulgui posar, i llavors el dia següent, els dos dies, penjarem la foto. O sigui que serà una exposició que estarà viva, que anirà canviant una mica.
1: Deixeu-me dir que l'horari és de dilluns a divendres amb l'horari de la biblioteca.
0: Sí.
1: Entenc que més aviat de tardes.
0: Sí, em sembla que és dimecres i divendres és tot el dia. I després nosaltres obrim el dissabte i el diumenge de 11 a 1.
1: Correcte. Sí. Dissabte i diumenge de 11 a 1.
0: De 11 a 1.
1: Molt
0: que
1: bé.
0: Estarem nosaltres. Però bueno, per les tardes estarem sempre, si no un l'altre, ja et dic, i quan estigui jo faré fotos a la gent que vulgui posar.
1: I l'exposició, com dèiem, s'inaugura aquest divendres a les 7 de la tarda.
0: A les 7 de la tarda.
1: Bàsicament amb la presència d'autoritats.
0: Sí, i de la gent que vulgui.
1: De la gent que vulgui, tret de sortida.
0: Farem una xerrada que jo espero que sigui interessant.
1: Molt. Ah, l'inauguració, vols dir?
0: Sí, la inauguració, sí. Sí, perquè jo crec que ens hem equivocat amb el títol.
1: A veure.
0: Crec. Perquè posa el papiol revelat. I per el feedback que hem trobat d'alguna gent, penso que la gent esperarà una exposició de fotos del papiol.
1: Clar.
0: I no. No és això. Nosaltres no fem això. Això li correspondria a Patrimoni, que és una altra associació que tenim. És que en el poble, el dia que fem una exposició d'associacions, no hi cabrà. Necessitarem tota la biblioteca. És exagerat. El poble és un... El Papiol és un poble meravellós. Cierro falca publicitària.
1: Sí.
0: Què t'estava dient?
1: El títol, que crec que creus que us heu equivocat.
0: No reflexa exactament el que es trobaran. Sí que hi haurà fotos del papiol, però no és una exposició. Hi haurà fotos, doncs això, d'algun fotògraf que ha fet fotos del papiol, però no és el bàsic. El bàsic és l'ofici de fotògraf.
1: Molt bé. Ha quedat claríssim. Escolta, i l'Aleceia, què tal?
0: Aleceia,
1: esteu tranquils ara?
0: Hem acabat ara fa poc les
1: que veu allargant,
0: les litografies. Què?
1: També l'exposició de les dones artistes?
0: Sí, sí.
1: Oi que les veu allargar un...
0: Ho vam allargar...
1: Unes setmanes...
0: No.
1: O era aquesta?
0: No. L'exposició de les dones artistes la vam traspassar a la biblioteca.
1: D'acord.
0: I aquí sí que la vam allargar.
1: Val.
0: No, i a l'Ecella vam fer litografies,
1: sí.
0: una exposició de litografies de Guinovart, de Subirats... del Perico Pastor, o sigui, va ser una exposició. I ara parem perquè estem esgotats,
1: sí.
0: esgotats del tot, i fins al setembre estem preparant un homenatge al David Pérez, que era un poeta que va morir ara fa un any i mig, i començarem la temporada això, amb aquest homenatge, que és homenatge-exposició, i després la programació no te la dic encara perquè tampoc la tinc clara.
1: D'acord.
0: però anirem...
1: Però ara hi haurà tranquil·litat fins al setembre, vols
0: sí,
1: dir?
0: Sí, necessitem entrar en el mar, banyant-se,
1: sí.
0: Prendre el sol... sí, ho necessitem físicament. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs tornant al Museu del Papiol, recordeu, tenim la Festa de la Cirera aquest cap de setmana,
0: sí.
1: en el marc de la Festa de la Cirera, inauguració divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Valentí Almirall d'aquesta exposició que porta per nom el Papiol Revelat, la fotografia, història i evolució. Fins al 20 de juny la podeu veure i a més el divendres 12 de juny hi haurà la taula rodona, la fotografia i els fotògrafs del Papiol. Ramon Cònsol, alguna cosa més que vulguis afegir?
0: Donar-vos les gràcies.
1: Un plaer, eh? Ja ho saps. Pues... A veure si teniu força èxit amb aquesta exposició.
0: Ens veiem aviat.
1: Molt bé. Ramon Cònsol, moltes gràcies.
0: A tu.
1: Que vagi molt bé. Tres minuts i mig i seran 2:15. Anem directament a l'espai Parlem de...

0: Parlem de... És aquest espai que compartim els dimecres a la recta final del programa amb el Joan Vilaseca i Figueres, que el tenim ja aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Hola, Joan, bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Bon dia i bona hora. Com va?
1: Bé.
0: Bé?
1: Sí.
0: Sí?
1: No, amb més calor ja.
0: Avui has vingut amb bermudes ja.
1: Ja vaig amb bermudes perquè fa molta calor.
0: Sí.
1: I si fa calor...
0: Si no arribaves aquí a caloradíssim...
1: La penitència que ens feien fer quan estudiava al seminari, doncs l'havíem de fer, però ara aquesta no és necessària.
0: No cal, oi?
1: No és necessària.
0: Ara no cal.
1: No, ja en fem d'altres.
0: Aniràs a veure el Papa la setmana que ve o què? Ui, quina cara.
1: Per la tele.
0: Per la tele.
1: Per la tele veuré algunes coses i depèn de com, veure quines veurem, per algunes coses que encara no estan solucionades.
0: D'acord. Molt bé. Bé, entrem en matèria. Primer, explicant-vos els obsequis que avui teniu l'oportunitat de guanyar, eh?
1: Molt bé, mira.
0: A veure.
1: L'Àngels Terrada ja té el llibre aquí.
0: D'acord.
1: I llavors tenim un CD, que és de la ONCE, que és escrito con música, i ho fan uns cantants diferents dels originals, eh? Solo pienso en ti.

0: aquesta cançó de Víctor Manuel, que no és el Víctor Manuel, però interpretada per altres intèrprets.
1: Sí, érem en un festival de la ONCE.
0: D'acord.
1: Llavors era per ajudar a les persones.
0: Molt bé. A banda d'aquest CD, què més tindrem?
1: Tenim El Jardín Olvidado,
0: sí.
1: Kate Morten, i un altre, Sayonara Barcelona, Premi Sant Jordi 2006, de Joaquim Pijuan.
0: Molt bé. Ja sabeu que heu de marcar el telèfon de l'emissora, el 93668-6161, després de cada història que expliqui el Joan, i la pregunta que farà en relació amb la història que ha explicat. Primera història d'aquest dimecres, a veure.
1: Mira, avui dimecres 3 de juny se celebra el Dia Mundial de la Bicicleta. Una jornada proposada per l'ONU per fomentar l'ús d'aquest vehicle que, malgrat el pas dels anys, no ha perdut vigència i és un aliat davant els reptes del canvi climàtic. Després d'un segle de dictadura del cotxe i els vehicles de combustió, les autoritats busquen alternatives per combatre el col·lapse de les ciutats i la contaminació. I una vegada més, la bicicleta ha aparegut per entrar a contribuir a millorar els efectes del canvi climàtic. Ara se la considera una opció plausible per substituir els cotxes en la mobilitat urbana. Els seus orígens va sorgir per ocupar els llocs dels cavalls. La idea va ser d'un inventor alemany, nascut a Karlsruhe el 1785, anomenat Karl Drais. Ell va viure en primera persona la complicada, estem parlant del 1700, la complicada situació que va patir l'Europa central en els primers anys del segle XIX. Primer, Napoleó va arrasar-ho tot amb l'intent de conquerir el continent i després, per si la guerra no fos prou desgràcia, el 1816 el volcà indonesi Mont Tambora va entrar en erupció. Tot i ser a l'altra banda del món, la potència de les seves emissions va causar uns núvols de cendra tan grans que van afectar el clima mundial. Com que les partícules en suspensió tapaven el sol, les temperatures van ser enormement baixes i el 1816 apareix als llibres com l'any sense estiu. Tot plegat va tenir efectes devastadors per l'agricultura i la ramaderia i, entre altres coses, va provocar una gran mortalitat de cavalls perquè no hi havia farratge per alimentar-los. En aquests moments, els èquids eren el principal mitjà de transport i la seva disminució suposava un problema. Karl Drais va crear una estructura de fusta amb dues rodes, una mena de bicicleta però sense pedals, només pensada per agilitzar l'acció de caminar. I va tenir èxit, tant que, tot i barrejar-la amb l'Aufmaschine, la màquina de córrer en alemany, tothom va acabar anomenant-la Draisina pel cognom de l'autor. La fama del vehicle va saltar fronteres i va arribar a França i Anglaterra. Allà van fer un model més sofisticat i elegant que es va posar de moda entre els homes de classe alta. En terrenys plans, aquelles màquines de 22 quilos havien agafat fins i tot 13 quilòmetres l'hora. Es consideraven autèntics geners de la modernitat i per això van rebatejar l'invent de l'alemany com a Dandy House. Potser sí que eren més elegants els genets que els que circulaven amb bicis i patinets per les voreres d'avui dia, però ja causaven les mateixes molèsties als vianants i les autoritats van prohibir aquell caprici dels senyors rics. El segle XX va ser la centúria de les fàbriques, els engranatges, les bieles i el moviment, i aquella dèria pels mecanismes va arribar al món de les dues rodes. De mica en mica es va anar imposant la idea de millorar la Dandy Horse, construint-la amb pedals a la roda del davant. S'havia acabat de córrer, ara només era qüestió de pedalar. El nom també va canviar per convertir-se en velocípede. Durant la dècada del 1870, gràcies al desenvolupament de la indústria metal·lúrgica, se'n van poder construir els primers models sense haver de recórrer la fusta. Això feu abaratir costos i arribaren a més butxaques. Es va descobrir que amb la roda del davant més gran s'anava més de pressa sense haver de pedalar tant. Això obligava a anar enfilat més amunt, acostumats els genets a muntar a cavall i de passada, com que tothom els veia, era símbol de modernitat i progrés. Igual que ara. La gran expansió de la bici, com a mitjà per arribar a l'anomenat Safety Bicycle, la va inventar John Kemp Starley el 1885 al dissenyar un model de dues rodes iguals i amb una cadena connectada a la posterior.
0: Molt bé, doncs fins aquí la primera història.
1: Dia Mundial de la Bicicleta.
0: Tu tens bicicleta ara mateix o no?
1: No n'he tingut mai.
0: No n'has tingut mai, eh?
1: I anant més ràpid, oi?
0: Has anat més ràpid, sí.
1: Sí que no en tinc, no, no vam tenir.
0: No passa res.
1: No passa res, escolta, sembla que avui s'hagi de tenir tot, doncs sí. Es té tot el que s'ha de tenir, però no més, eh? No cal.
0: No cal.
1: No cal a vegades tants trasters.
0: Molt bé. A veure, doncs anem a fer la primera pregunta sí. del dia.
1: Avui es considera una opció plausible
0: sí.
1: per substituir els cotxes sempre que respectin les normes. Sempre que respectin les normes, cosa que avui dia ha deixat molt de desitjar. Quin vehicle, des del primer moment, era l'únic que no contaminava? I no diria resposta.
0: Molt bé. 9-3-6-6-8-6-1-6-1. Quin vehicle...
1: Era el primer que es va fer que no contaminava, eh?
0: D'acord. Doncs ens ho heu de respondre trucant al telèfon de l'emissora i en joc doncs, aquest CD que hem fet un petit tastet fa uns minuts.
1: I avui és el seu dia, eh? Dedicat al Dia Mundial.
0: El Dia Mundial de la...
1: Molt bé.
0: Tal.
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: Ara, quan passes els pas de vianants, vigila, eh?
0: Sí. Normalment ho procuro fer sempre.
1: Sí, sí, s'ha de mirar tot arreu, eh? Vull dir que és terrible, això, avui dia. Però bé, en fi. Tenim aquest CD escrit en música que escoltàvem la cançó de Víctor Manuel amb uns altres cantants, que es diu Solo pienso en ti. Tenim El jardín oblidado, que és un llibre d'estiu, i l'altre, El sayonara a Barcelona, és un premi Sant Jordi del 2006, de Joaquim Pijuan.
0: Molt bé. I ens hauríeu de respondre aquesta primera pregunta.
1: Aquesta
0: eh?
1: Primera pregunta. Quin vehicle, des del primer moment, era l'únic que no contaminava?
0: I que avui doncs, celebra el seu Dia Mundial?
1: Avui és el Dia Mundial. I d'aquí pocs dies celebrem alguna altra cosa sobre aquest vehicle.
0: Sí.
1: Sí.
0: Passaran molts vehicles per aquí, vols dir?
1: Sí, però passant massa aviat per aquí. Per dalt anava més bé, perquè podies veure des de molt lluny.
0: Bé, deixem les línies obertes.
1: Sí, eh? Perfecte.
0: I ja, aviam si s'anima la gent després a respondre la pregunta o la que vingui. Ah, tenim trucada, doncs ja s'animen ara mateix, perfecte.
1: Bon dia, bona hora, amb qui parlo?
2: Hola, sóc el Ton.
0: Tom Hola, Fonegat. Ton.
2: Què tal, com estàs?
1: Bé, bé, bé.
2: Ara feia un mes o dos que no et deia res, però bueno
1: jo saps què passa? Cada setmana tinc el teu nom aquí i vaig anar posant ratlletes.
2: No, ja ho sé, sí, no hi he estat fora.
1: Ah, mira però que bé, ara, mira que bé.
2: Ara ja estic aquí. Ja
1: molt
2: estic
1: bé,
2: aquí.
1: Doncs, perfecte. Tens alguna cosa per aquí, eh?
2: Això em sembla que parlaves de la bicicleta.
1: Oi, molt tant, bé. Sí, sí, molt bé, Ton, ostres, tu.
2: Jo sóc com tu, eh? Em sembla que vaig tindre una bicicleta quan tenia... 40 o 50 anys.
1: Jo en vaig tenir una també aquesta edat i per l'estiu va venir el meu nebot, se me'l va quedar i com la va tornar doncs era ja per anar al desagüe.
2: No, jo tenia una i la vaig enviar per allà a l'Àfrica o per allà.
1: Bé, l'he fet millor jo. Molt bé,
2: bueno,
1: perfecte.
2: Ja tinc això, vinga.
1: A veure.
2: No em donis res, eh? No em donis res.
1: No vols el CD, no, llibre?
2: Guardo-ho una miqueta, això.
1: Vale, perfecte, eh? Doncs. Doncs escolta, vale. abans d'acabar ens tornem a sentir, eh?
2: I tant.
1: Al mes de juliol encara ens sentirem, i abans també.
2: Vale.
1: Doncs, molt
2: sí,
1: bé.
2: Sí, al final de juliol, sí, ja estaré aquí, tranquil, ja estaré aquí.
1: Molt bé, perfecte.
0: Molt bé.
1: Ton.
2: Fins ara, adéu.
0: Gràcies, Ton.
1: Visca Pallejà.
0: Visca Pallejà, efectivament. Bona gent de Pallejà. Adéu-siau, Ton. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
0: Anem amb la segona història, ara sí.
1: Sí, com sempre parlem del Museu Municipal de Molins de Rei. I l'altre dia vam començar la capelleta de visita domiciliària i com que era una mica llarga per explicar aquestes coses, m'han fet en dues setmanes. Dèiem la primera part, la setmana passada, el que devien pensar en aquells anys les comunitats religioses. Devien pensar això, eh? Si els fidels no es desplacen al lloc de culte per pregar, serà la capella que els anirà a buscar. Bé, aquesta podria ser una de les teories per les quals es van crear les capelletes de la visita domiciliària. Aquesta pràctica, en temps passats, era una pràctica estesa arreu del país i de més de 100 anys d'història. La tradició segueix viva i encara són moltes les capelletes que circulen pels pobles i ciutats, i en concret també a través de la parròquia Sant Miquel, de Molins de Rei, que ho vaig consultar i em va dir que n'hi devia haver unes 8 o 10, és a dir, en punts suspensius. i al Museu Municipal de la Vila hi podem contemplar una capelleta molt senzilla amb la Sagrada Família. Així vam explicar alguns dels principals elements compartits per aquestes capelletes que visiten les cases. Una cosa és l'itinerari, els elements comuns, l'origen i la finalitat. Continuarem amb les advocacions que hi ha en diversos llocs. Es mantenem les capelletes amb imatges ben diverses, com la de Santa Gemma Galgani i Sant Gabriel de la Dolorosa, la capella de pa de Sant Antoni, la Milagrosa o el Sagrat Cor. També les capelles de la Mare de Déu del Sagrat Cor i, com a singular, la capella anomenada la Infermera, dedicada a la Mare de Déu del Perpetu Socorro, que molt probablement servia per visitar els malalts, o la capella de la Bona Mort, amb la mort de Sant Josep al costat de Jesús i Maria. La qualitat dels materials depèn de pobles o ciutats, de la condició de les famílies o del pressupost de la parròquia. Hi ha capelles més luxoses i n'hi ha de més austeres, com la del museu, com les que circulaven per zones menestrals o pobles rurals. Es troben capelles planes amb una sola imatge que pot ser un marc de fotos o una pintura a l'oli amb una nansa superior per transportar i una guardiola. La majoria d'imatges són fetes de guix i també hi ha plaques de relleu. La qualitat artística varia en funció de la qualitat de la talla, la pintura que utilitzen, el detall i la riquesa en la decoració. La gran majoria s'han fabricat a l'art cristià d'Olot i també d'altres fàbriques ja desaparegudes com les arts religioses d'Olot. Entre les capelles hi ha diferències no només en l'advocació, sinó també en el receptacle, la caixa de fusta. Les capelles antigues eren molt més grans i pesades. Avui les que es fan són més petites i lleugeres. Com hem dit, les capelles tenen un calaixet amb una ranura per poder-hi posar monedes. La capta es fa arribar a Càritas o altres organitzacions religioses. Pel que fa al manteniment, els mateixos fidels amb les almoines són els que arrangen i mantenen les capelles quan es fan malbé. Normalment és la parròquia qui ostenta la propietat i la majoria són dedicades a la Sagrada Família. Les capelletes de la Sagrada Família s'apleguen cada any en una missa especial en què es beneeixen les capelles. En els últims anys a Molins de Rei s'han recuperat força capelletes i són de bon veure per la seva conservació gràcies a persones anònimes que hi ha dedicat molt de temps en la seva restauració. Per tant, com sempre acabo, visiteu el nostre museu. Podreu admirar una capelleta com aquestes que us he explicat a l'espai del carrer Pintor Fortuny 55 tots els diumenges de mes.
0: Absolutament tots.
1: Tots. I fins a mig juliol també.
0: Molt bé.
1: I després farem vacances, que també toca.
0: Home, i tant, per favor.
1: Que sí.
0: Genial. Doncs bé, hem completat aquesta segona part.
1: Ja, ja està, les dues parts d'una peça del museu.
0: Molt bé. A veure.
1: Les capelletes n'hi ha que estan dedicades a sants i santes, però quines són les capelletes més populars? A què aquí, no a què, aquí estan dedicades aquestes capelletes?
0: Aquí estan dedicades.
1: Sí, sí. Hi ha tres persones dintre, amb figura, eh? Amb figura, no estan. Allà hi ha tres personatges.
0: Sí.
1: Que estan dedicades aquestes capelletes, sobretot les primeres que van ser. Després van sortir les altres amb sants o beates.
0: Que és un tema que segur que molts de vosaltres coneixeu de primera mà o...
1: Sí, si no que vinguin al museu i els explicaré.
0: Si voleu compartir alguna d'aquestes històries i respondre aquesta pregunta, doncs sí. Ja ho sabeu, 9-3-6-6-8-6-1-6-1.
1: Aquí estan dedicades la majoria d'aquestes capelletes que es porten a l'església el mes de gener, que és la festa de la Sagrada Família.
0: Uh-huh. Molt bé. Fet aquest apunt ja el Joan. Molt bé. Vinga, 9-3-6-6-8-61-61. Si voleu respondre aquesta pregunta relacionada amb la segona història del dia. Tenim trucada, don Joan.
1: Molt bé, bon dia, Bruno, en qui parlo?
3: Bon dia.
1: Bon dia.
3: Gemma
0: Armengol.
3: Sí. Gemma.
1: Gemma, perfecte.
3: Sí, que sí, sí, del museu. Jo sé la de la Sagrada Família, però el museu no sé quina és la que
1: sí,
3: hi ha.
1: Sí, sí, és la de la Sagrada Família.
3: Perquè és la que teníem a casa,
1: sí,
3: fa
1: sí,
3: molts
1: sí.
3: anys.
1: Sí, sí, nosaltres
3: i
1: també en teníem.
3: De tirar la moneda i després la mama hi posava un llum d'oli al costat sí. fins que la duíem a l'altra casa.
1: Una espècie i... de llàntia petita.
3: Sí, sí, que sí. anava amb oli, no sé com sí. diuen, un llum d'oli.
1: Sí, sí, un llum d'oli.
3: I com s'apagaven n'hi posaven un altre, no sé
1: sí,
3: què,
1: sí,
3: que
1: sí,
3: ho feien
1: sí,
3: com...
1: Sí.
3: Sí.
1: Sí, sí,
3: i aquella, llavors... aquella encara existeix, em sembla, no?
1: Sí, n'hi ha diverses, eh? N'hi ha de 8
3: sí,
1: a 10
3: sí,
1: de parròquia.
3: La ma cosina també en té una i sí. Bueno, jo no la tinc perquè allà on vic ja no sé, ja. No hi ha veïns que...
1: No, però inclús...
3: No la podria dur, eh?
1: No, però inclús hi ha cases que la tenen fixa a casa seva.
3: Ah, se la queden?
1: Era seva, i la volien tenir a casa.
3: I la tenen tot l'any, ja.
1: Sí, tot l'any.
3: Molt bé.
1: Gemma, què és el que vols?
3: No vull res, gràcies. No,
0: perfecte.
3: Perquè tinc molts llibres i molt
0: doncs,
3: poques...
0: Cap problema.
1: Bueno, doncs, moltes gràcies per trucar-nos, Gemma.
0: Gràcies, Gemma.
3: A tu, home. Va, adéu.
0: Que vagi molt bé.
3: Joan.
0: Adéu.
3: Igualment.
0: Adéu. Doncs seguim.
1: Seguim.
0: Un minut per sobre 3:15 d'aquest matí de dimecres, primer dimecres del mes de juny. Seguim amb la tercera història.
1: Aquest article ha estat arran de la pesta porcina per tota la zona del parc de Collserola, arrodonint la paraula porc en diferents estadis i significats. Diu així: de porc i de senyor, hi ha tantes maneres de dir el nom del porc com de menjar-se'l. Que algú li diguin el nom del porc es considera cosa greu. Figura que se l'ha insultat de manera més ofenosa que si simplement se l'hagués tillat de gos o de cabra, per exemple. I això que, d'acord amb una valoració tradicional, el porc és un animal esplèndid que destaca per la seva altíssima i providencial rendibilitat. El porc domèstic és una varietat de porc senglar, de cos rabassut i potes curtes, amb 4 dits, cap gros i morro llarg, pell gruixuda, apreciat des de l'antiguitat per la seva carn i el seu cuir. No hem d'oblidar que el porc ha estat des de fa segles una de les bases de l'alimentació popular, si no a Europa, en notari contrast, amb les prohibicions de que el seu consum és objecte per part de les religions jueva i musulmana. Quins contrastos en el... Veu un segon.
0: Sí, veu una mica d'aigua al Joan, necessari, i seguim.
1: Quins contrastos en el nom del porc? Però no només pel que fa al seu ús, sinó també a la diversitat de noms i el seu origen. La paraula porc, certament, és la més general procedent del llatí i compartida en moltes llengües, com ho són també les variants berro, berra i garrí, en aquest cas per designar el porcell, amb les quals es podria relacionar l'espanyol guarro. També castellà és el mot tocino, tanmateix molt emprat a les nostres terres occidentals, no només per cansalada, sinó com a sinònim de porc, de vegades en competència amb una altra paraula, coig o cocho, que si bé, òbviament, relacionable amb el francès cochon i amb el castellà cochino, sembla d'origen onomatopeic. Coig, coig, és el renom propi d'aquests animals. I la truja... Gran problema etimològic, incert, sens dubte, també ja llatí, però potser abans cèltic. Per acabar, un parell de porcs que no són porcs. El porc espí és un mamífer, de l'ordre dels rosegadors, de color fosc i una ratlla blanca plena d'espines nocturn i que s'alimenta d'arrels. El porc marí, peix de l'ordre dels esquialiformes o de la família dels esquàlids, gros i gran, d'aspecte inflat, amb el cos de secció triangular, boca petita, ulls grossos, aletes dorsals amb una espina i pell aspre i negrenca. Mira, arribat el de la història, el porc salvatge o senglar, que vol dir solitari i singular. És un mamífer de l'ordre dels artiodàctils, amb un morro troncat mòbil i ben desenvolupat i el pelatge gris o negre, també anomenat porc fer, el Pirineu, o jabalí, o javalí, que es pot dir les dues maneres, és un arabisme, no un castellanisme, en alguns indrets del País Valencià, del qual procedeix el nostre porc domèstic. És a dir, entre els porcs també hi ha classes, tu. Quan a un se li diu que és un porc, vol dir que és brut, físicament o moralment. Potser dels primers cada vegada n'hi ha menys, perquè amb els anys la brutícia i el cascarrum que es portava han anat desapareixent i han sorgit com a bolets personatges que sense escrúpols han actuat i actuen sense cap mirament. I és que ja no diuen que ja ho diuen que del porc i del senyor se n'ha de venir de mena.
0: Bé, doncs aquesta història és relacionada, com ha dit el Joan, arran de la crisi de la pesta porcina africana.
1: Sí, que...
0: que ens està limitant i molt...
1: molt, però no obstant ja...
0: l'accés al,
1: ja,
0: al parc.
1: Ja es comença a traspassar la línia i la gent ja comença a sortir una mica més. És que és indiscutible, no hi ha ningú, no... ni vigilants ni res aquí dalt a la zona de part de Collserola.
0: I què vols dir, que llavors amb això...
1: vas per uns camins, que hi ha, aquí hi ha algunes cases, si hi ha algunes cases, doncs no està tallat el camí, no ho posa. I doncs mira, és que si no, no pot sortir gens. És que és complicat. Jo no dic que...
0: m'estàs dient que Joan Vilaseca se salta la...
1: no salto perquè no
0: normativa?
1: Posa, no posa. Hi ha una zona allà dalt de Santa Creu que no posa. Hi ha un trosset que no posa, doncs anem fins allà i tornem. I si ens enganxen, com que no portem el carnet... Això ja és broma. Però vull dir que una miqueta has de caminar, si no, no pot ser.
0: Però pots caminar per altres zones.
1: No, però és que aquesta zona hi ha cases. I si hi ha cases, no està tallat el camí.
0: D'acord.
1: Poc, eh? Són espais petits, però almenys surts una mica.
0: Bé.
1: No ens diuen res, eh? No, i això que són per allà no ens diuen res.
0: Bé. Anem a fer alguna una altra pregunta?
1: No incomplim.
0: No.
1: Ens faltaria. Que no som d'incomplir.
0: Bé.
1: Bé, a veure, anem per l'última. La pregunta es diu, refrany, de poc i de senyor, com acabaríem la frase? Se n'ha de venir de mena o saps qui és pels diners que té?
0: De porc.
1: I de senyor,
0: sí?
1: Se n'ha de venir de mena o de porc i de senyor... ho saps pels diners que té, que demostra.
0: Quina és l'opció correcta? 9-3-6-6-8-6-1-6-1, vinga. Que hem tingut dues trucades.
1: Tenim dues trucades, ens queda el CD i ens queden aquests dos llibres que són molt, molt bonics. Són d'estiu, eh?
0: D'acord.
1: De més temps, que allò que es pot deixar i posar.
0: Molt bé. A veure si... s'ha tallat. Teníem una trucada, però s'ha tallat... a la Lolín, disculpa, Lolín, si vols tornar a trucar, se'ns
1: sí,
0: ha tallat sense voler, i et faríem passar, evidentment. 7 minuts i les 12, i encara ens queda el relat curt. Eh?
1: El relat és curt, però el títol és llarg.
0: És compatible?
1: Sí,
0: no?
1: És compatible, sí.
0: D'acord. A veure, doncs fem el relat curt, i si vol després tocar la... ah, em sembla que ja repica el telèfon. Doncs esperem, i després ja anem amb el relat curt, amb el títol llarg,
1: sí.
0: com bé ens ha dit. Ara sí.
1: Molt bé. Bon dia, bona hora, amb qui parlo?
4: Bon dia, sóc la Lolín.
1: Hola, Lolín,
0: bon
1: què
0: dia,
1: tal?
0: Disculpa'ns, digues.
4: Molt bé.
1: Mira, aquí estem,
4: de porc i de senyor, se n'ha de venir de mena.
1: Tens tota la raó. Posat en un costat i en un altre.
4: Sí.
1: Molt bé.
0: Et sembla bé aquesta expressió?
4: Sí.
1: Eh que sí?
4: Sembla molt bé. Molt.
1: Sembla, és encertada completament, eh?
4: Sí, completament, i tant que sí.
1: Totalment. N'hi ha que vol... parlant ja de persones, n'hi ha que volen demostrar alguna cosa que no ho són o no ho seran mai.
4: Sí, no s'ha de tenir molts diners per ser una persona.
1: No, per ser persona. Per ser persona.
4: Que a vegades moltes persones van equivocades amb això.
1: Sembla que els diners ho siguin tot.
4: No.
1: I com tanques els ulls, els tanques com els altres.
4: Això mateix.
1: Bueno, ja hem fet...
4: I trucar per
0: participar.
4: Us escolto sempre, però no vull res.
0: D'acord.
1: Bueno, és igual, no pateixis per això.
0: Molt bé.
4: Molt bon dia a tots dos i a tota l'audiència.
1: Molt bé, moltes gràcies, Lolín.
0: Gràcies, Lolín. Que vagi
1: molt bé.
0: Adéu-siau. 5 minuts i mig i seran les 12.
1: No tinc cap relat curt que sigui tan llarg que el títol.
0: Endavant. No es diu així, el relat? No. Ara ho, ara...
1: Diu així, volia explicar com de vegades el silenci es transforma en vergonya paralitzant. Entre cometes, escrius sobre el que coneixes, el que t'inquieta, i intenta no allunyar-te d'això. Potser allà trobes el que busques. Això li va dir una professora després de veure com setmana rere setmana s'encallava amb un text que no anava enlloc. Dies després, un matí d'octubre, a l'aixecar la persiana de l'habitació, va notar aquesta barreja estranya d'angoixa i eufòria davant l'aparició d'una idea. En un quadern va esbossar diverses frases atropellades, inconexes. Què fer... Perdó. Què va fer que el dic de contenció s'obrís? Llavors no ho sabia, però aquell matí aquella idea ho va inundar tot, com la llum de l'habitació. Fou en aquell moment, però podia ser que aquella història ja l'hagués començat a escriure molts anys abans al seu cap. Intueix que ara, també durant anys, va ser ell mateix qui va fer que estigués com estan els volcans abans d'entrar en erupció. Silenci, aparentment en calma, però a punt d'esclatar. Com desorientada, aquella idea pugnava per sortir. Havia de sortir? Va intentar dissimular la seva presència per allò de no ser prou valent o capaç, però continuava parpellejant. Així que va començar a escriure. I això va ser el que va passar, que va trencar el silenci. Va anar teixint una trama, va inventar uns personatges, va dibuixar escenaris i a poc les paraules van començar a fluir. Va escriure, va esborrar, va tornar a començar. La va aparcar durant aquella pandèmia en què només podia llegir molt de manera gairebé salvatge. Els llibres, llavors, i com sempre, el van salvar. I mentrestant la història mai va deixar de ressonar. Així que, temps després, hi va tornar fins que un dilluns de març va teclejar la paraula final. I ara què? Va pensar. De nou aquella mescla d'angoixa i eufòria i al seu cap les paraules de la seva professora. Potser allà trobes el que busques. 5 anys després d'aquell matí, en una altra casa, va saber llavors que havia arribat el moment. Després de corregir el manuscrit, va decidir que si havia arribat fins allà, per què no sortir a aquest abisme que s'obria davant seu? El que mai va imaginar fou que, entre els missatges amb respostes de tot tipus, n'arribaria un altre que ho faria saltar tot pels aires. Parlava abans de trencar el silenci, el tema que vertebrava la novel·la. Amb ella buscava donar veu als que han hagut i han de callar i aferrar-se al silenci i per sobreviure i evitar ser la Diana dels dards d'odi i intolerància. Volia explicar com a vegades aquest silenci, macerat durant anys, es transforma en vergonya, tan paralitzant i fosca, que l'impedia decidir per si mateix i que retallava vides i famílies senceres. Gairebé sense adonar-se'n, ara ho sap, va escriure aquesta novel·la com qui s'aferra als llibres i com li va dir aquella professora, per trobar el que buscava.
0: Molt bé, doncs fins aquí el relat curt, i amb el relat curt tanquem l'espai Parlem de d'aquest primer dimecres. Avui no has parlat gens de Corpus.
1: No he parlat gens de Corpus perquè he parlat ja tants anys, amb tanta informació de tants anys, i penso que, doncs, repetir no és el meu.
0: No va amb tu, eh?
1: No.
0: No va amb tu repetir. Doncs molt bé, Joan Vilaseca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que tinguis una molt bona setmana. Eh?
1: Esperem-ho.
0: Gràcies.
1: Esperem-ho, només faltaria.
0: Només faltaria, això és el que esperem. Gràcies.
1: Gràcies.
0: Un minut i arribarem a les 12. Gràcies també a tots els oients per fer-nos confiança. Ara us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Completarem aquest matí migdia de dimecres a la Ràdio Nostra amb el programa Ona Rainbow a 12:45 i a la 1 la remissió del Món Interior. Connexió amb les notícies en xarxa i a partir d'aquí la migdiada i la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins la 1 de la matinada. Moltíssimes gràcies de veritat per acompanyar-nos, per fer-nos confiança i que acabeu de passar un molt bon dimecres. Nosaltres tornem demà a les 8 en punt del matí. Fins aleshores, que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. L'Ajuntament Molins de Rei s'adhereix al Pacte Nacional per la Llengua. S'oficialitzava ahir amb la visita del conseller. Explicarem què implica formar part d'aquest Pacte per la Llengua. També des de l'Aire Molins, encara en l'àmbit polític, es diu que consideren que caldria conèixer bé les necessitats de les escoles per prioritzar les obres que s'han de fer de manteniment i d'inversions llargament reclamades i que sembla que finalment es tiraran endavant les prioritàries aquest estiu. Aquest estiu és la visió del portaveu de l'Aire Molins. I també repassem una proposta que hi ha per avui, una xerrada taller sobre la menopausa que organitza l'Ajuntament sobre la salut de les dones a la maduresa. Es farà aquesta tarda al Cap la Granja i també ens n'anem fins al Papiol. Aquest proper cap de setmana és la festa de la cirera i en el marc d'aquesta festa hi ha una exposició sobre la fotografia, història i evolució en aquesta població. En esports d'avui parlem del Club d'Halterofília, que està en plena temporada competitiva i es prepara pels campionats internacionals. Repassarem les últimes competicions i que tenen doncs, com a full de ruta de cara als propers mesos. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dimarts 2 de juny. Comencem.

0: Comencem amb la informació de servei, com sempre. Avui fa un dia clar, fa sol, com els últims dies, temperatures una mica més suaus que la setmana passada. Ara tenim 24 graus a l'exterior de la ràdio. Com ha de ser el temps els propers dies? Doncs el nostre meteoròleg ens ho concreta. Jordi Miralles, bon dia.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Avui esperem una jornada tranquil·la pel que fa a les temperatures. Per fi ja temperatures normalitzades per l'època de l'any, un ambient força més agradable que aquestes últimes jornades. Però això sí, amb humitat alta i per tant encara amb una mica de xafogó, però vaja, màximes que avui no passaran dels 25-26 graus a molt estirat. Temperatures normals per l'època de l'any. Com dèiem, amb estones d'ensol, estones amb núvols, però sense pluges. De cara a demà augmenta la nuvolositat. Això farà que les temperatures mínimes demà siguin més altes que les d'avui. Demà a la tarda aquests núvols seran més gruixuts i podria arribar a haver-hi algun ruixat aquí a Molins de Rei. És més probable que aquests ruixats afectin al nord de la comarca del Baix Llobregat, però podria de forma puntual arribar gairebé fins aquí, fins a la costa. De fet, demà esperem ruixats i tempestes a la tarda a les comarques, sobretot interior de Barcelona, comarques de Girona, Pirineu. Nosaltres estaríem una miqueta al límit, per tant, ens podrien afectar. Però, d'augment, el que sí que podem dir és que les temperatures per fi s'han normalitzat i farà la calor normal per l'època de l'any.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, ens consten encara incidències que ja dèiem aquest matí. Des del Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat s'informa. Incidències totes, a més, per robatori de coure. A la R4 de Rodalies, per un robatori de coure entre les estacions de Montcada Bifurcació i Fabra i Puig, hi ha retards de 15 minuts a mitjana amb els trens que van a Terrassa i a Manresa. També hi ha servei alterat a la R2 Nord per una incidència també per robatori. En aquest cas, entre les estacions de Montmeló i Granollers Centre, retards de 45 minuts a mitjana amb una circulació de 2 trens per hora i sentit. I servei interromput, en principi, a Rodalies a la R4 per una incidència també per robatori de coure entre Mollet-Sant Fost i Granollers Centre. La circulació està interrompuda i s'estén servei alternatiu per carretera entre Mollet-Sant Fost i Martorell Central. Situació, doncs, complicada en aquestes tres línies de Rodalies. La farmàcia de Guàrdia, avui dimecres, és la Granja, que està al carrer Roseta Canalies, 16, a la Granja.

0: L'Ajuntament oficialitza l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua. El mes de maig de l'any passat es va aprovar una moció d'Esquerra perquè l'Ajuntament formés part d'aquest Pacte per la Llengua i des de l'octubre passat que es va crear en aquesta línia la nova regidoria de política lingüística que s'ha dit des del govern té la intenció de defensar i promoure el català i crear un espai comú de debat i planificació d'actuacions entre l'Ajuntament i la societat civil. Ahir al migdia es va formalitzar la signatura del document d'adhesió al pacte entre la Generalitat i l'Ajuntament que van signar a la sala de sessions el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vilamoreno, i l'alcalde Xavi Paz. L'objectiu global del Pacte Nacional per la Llengua és aconseguir més parlants i incrementar l'ús social, laboral i institucional del català. El conseller va explicar què implica el pacte i en quins àmbits incidirà.
1: El pacte cobreix la totalitat dels àmbits de vida de les persones i, per tant, té més de 200 mesures per tal d'impulsar la llengua en tots i cadascun dels àmbits. El pacte també té compromisos molt concrets, per exemple, un pressupost mínim de 200 milions cada any, que, de fet, durant el primer any han estat 256 milions d'euros invertits doncs, des de les aules d'acollida fins al reforç del sistema d'ensenyament de català per a les persones adultes.
0: I l'alcalde també va destacar la feina que fan aquí a la vila les entitats i la importància que tenen els cursos de català per adults del Centre de Normalització Lingüística en aquest àmbit de normalitzar l'ús social de la llengua. Xavi Paz és l'alcalde de la vila.
2: 300 alumnes han passat pel consorci en aquest curs escolar. Per tant, vam poder veure l'evolució des del curs bàsic fins al curs intermedi i, per tant, des d'aquest punt de vista, sabem que a Molins de Rei hi ha una pràctica important del català, però la volem incrementar. Que tinguem un bon nivell de parla del català no vol dir que no estem exempts dels riscos a què està sotmès el català i de la disminució en la seva pràctica els darrers anys que volem revertir.
0: Doncs ahir es va signar aquest pacte, l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua en el que hi participa el nostre Ajuntament, entre molts altres municipis, en col·laboració amb la Generalitat. L'Aire Molins considera que caldria conèixer bé les necessitats de les escoles per poder prioritzar les obres de manteniment i les inversions que s'han de fer properament. De fet, aquest estiu l'Ajuntament ja començarà a fer obres de millora a escoles, tal i com ha aprovat el ple a través d'una moció. Els centres educatius s'han queixat darrerament del mal estat d'alguns dels seus equipaments. L'Ajuntament ha explicat que ha de fer el manteniment, però que la competència de les inversions és de la Generalitat i en els últims anys no n'hi ha hagut, per la qual cosa l'Ajuntament ha hagut de destinar 1,5 milions als centres escolars dels últims anys per suplir aquesta manca d'inversió de la Generalitat. I justament també aquest passat mes de maig hem conegut que la Generalitat ha desbloquejat les inversions i que del total que destinarà aquí a la vila arribaran 300.000 euros per inversions a les escoles. A la línia del que deia el regidor d'Ara Molins al ple, el portaveu de l'Aire Molins, Marc

0: Pel que s'ha dit, l'Ajuntament començarà aquest estiu, per tant, abans de l'inici del curs que ve. La previsió de les inversions que s'han de fer a les instal·lacions, s'han de fer inversions a les instal·lacions elèctriques, s'han de substituir calderes obsoletes, millorar i revisar les cobertes i teulades de les escoles, i també s'ha dit que es començaran les obres, l'actuació de reforma dels patis de les escoles Pont de la Cadena i el Palau. Aquesta tarda hi ha un taller pràctic per parlar de la menopausa, per compartir experiències, aprendre eines per viure aquesta etapa de les dones amb benestar físic i emocional. L'encarregada de fer la xerrada i el taller és una llevadora, Sílvia Fernández. Ella és membre de ASSIR, Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de l'Institut Català de la Salut. Marçal Castellvell és tècnic de feminisme LGTBI de l'Ajuntament, qui ha organitzat aquest taller per avui, i ens ha explicat quin és l'objectiu d'aquesta xerrada-taller.
1: Sabem que el tema de la menopausa és un tema que sovint no està tan a l'ordre del dia com ens agradaria, sobretot per visibilitzar-la, trencar mites, trencar silenci i poder tenir un espai obert per parlar d'aquest tema. Que la intenció és que sigui tant un taller una mica pràctic, no?, on es pugui fer una transmissió d'informació per a totes aquelles persones que tinguin més desconeixença, però alhora també serà molt interessant si les pròpies persones que assisteixin volen compartir experiències, volen preguntar dubtes, per fer una mica de grup també, no? Perquè això ajuda sempre que els processos els visquem menys sols i puguem sentir-nos més acompanyats.
0: Doncs la xerrada, el taller, es farà aquesta tarda a les 6 al CAP La Granja. No cal que feu inscripció prèvia, simplement podeu anar directament al CAP avui a les 6. En el marc de la festa de la cirera del Papiol, aquest cap de setmana s'inaugura, de fet divendres, l'exposició titulada El Papiol Revelat, la fotografia, història i evolució, que es podrà veure fins al 20 de juny a la Biblioteca Valentí Almirall. La inauguració és el divendres a les 7 de la tarda i la setmana següent hi haurà també una taula rodona. A l'exposició hi ha obra, s'hi podrà veure obra de 17 fotògrafs del Papiol. Hem parlat avui amb Ramon Cònsol de la Junta del Museu del Papiol, que és qui organitza aquesta exposició, i ens ha explicat què hi trobarem.
2: Trobarem eines de l'ofici de fotògraf. Trobarem, per suposat, moltes càmeres peculiars, des de la més bàsica, que és l'estenopeica, que diguem que és la primera que es va fer servir al segle XIX, fins a coses molt sofisticades ja, d'última generació, i un mòbil al final, eh? Vull dir que... Llavors, hem muntat un laboratori, un quarto fosc, hem muntat un plató, que farem fotos d'aquelles antigues de retratista, que es deien, no?
0: A l'exposició també hi ha 17 plafons explicatius dels fotògrafs participants i una breu història del que ha estat la història de la fotografia. La inauguració, com dèiem, divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Valentí Almirall del Papiol. El divendres següent, el dia 12 de juny, a les 7 de la tarda, hi ha una taula rodona que es titula La fotografia i els fotògrafs del Papiol, i l'horari de visita de l'exposició és de dilluns a divendres a la mateixa biblioteca, en l'horari habitual, i els dissabtes i diumenges al matí.
3: Molins de Rei al dia.
0: El Club d'Halterofília de la Vila està en plena temporada competitiva i es prepara també per campionats internacionals. Fa un mes, l'atleta del club Nolan Gallar va quedar desè al Campionat del Món en categoria júnior. També ha estat al Campionat d'Espanya, sub-17, han tornat amb bons resultats i la classificació d'un atleta per l'europeu. A finals d'aquest mes aniran al Campionat d'Espanya absolut amb 8 aixecadors i a la tardor Kilian Gallar anirà al Campionat Europeu sub-23. David Soria, entrenador i responsable del club, ens explica com ha anat l'últim campionat del que han participat.
4: Hem estat al Canyiz, on vam portar 8 atletes, 7 noies i un noi al Campionat d'Espanya sub-17 i ens vam portar 9 medalles cap a Molins de Rei. A més, en aquest campionat, el Kilian Gallard va anar a fer una presa de marques i es va classificar per al Campionat Europeu sub-23 que tindrà lloc a l'octubre. Vale? Es va quedar a 3 quilos de classificar-se per al Campionat Mundial Absolut. Aquesta marca la mirarem d'aconseguir o com a mínim d'intentar-ho per al Campionat d'Espanya Absolut, que marxem el dia 20 i 21 de juny.
0: El sub-17, en sub-17, perdoneu, no han aconseguit cap atleta classificat, cap aixecador ni aixecadora, per les competicions internacionals, pel Campionat d'Europa en concret, i ara el que fan és preparar-se en

categoria júnior i absoluta per aconseguir 3 places per anar al Campionat d'Europa i volen també tenir l'objectiu de tenir 3 atletes més pel Campionat del Món absolut. Per tot plegat no s'aturaran. La temporada d'halterofília per ells comença al gener i s'acaba a final d'any i, per tant, han de preparar els campionats que tenen a la tardor i hauran d'entrenar tot el mes d'agost. Abans de marxar, recordem dues activitats que hi ha aquesta tarda. Una és al Museu del Renaixement, a la Sala Gòtica, dins del cicle Museus Convidats. Avui es parlarà del Museu Tèxtil de Terrassa. Ho farà la directora en excedència, Sílvia Carbonell, parlarà del fons del museu i la relació que té amb el Museu del Renaixement. Avui, a les 6, a la Gòtica, entrada lliure. I també avui, a les 8, al pati de Can Ametller, l'Ajuntament fa el reconeixement als esportistes de la vila en aquest acte ja habitual de cada any, institucional, que vol reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, d'equips o de persones que han estat vinculades i que tenen una trajectòria dins de les entitats esportives de la vila. L'acte és a les 8, al pati de Can Ametller, i està obert a tothom. Res més. Punt i final de l'informatiu d'avui. Tornem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé, que acabeu de passar un molt bon dia.

0: Molt bon dia a tothom. Us desitgem des del 91.2 FM Ràdio Molins i en especial a les nostres amigues i amics que heu escollit la companyia d'Ona Rainbow, que esperem us sigui una estona entretinguda i amena amb la música i els continguts que avui us portem i entrar amb bon peu al mes de juny. I com ja és habitual, avui també tenim la millor col·laboradora que es pot tenir, l'Helena. Molt bon dia, Helena. Ja fent canvi d'herbari?
1: Doncs sí, ja fa força setmanes, perquè el final de la primavera ens l'hem patillat. Hem saltat de maig quasi a juliol. Així que sí, ja a pleno estiu.
0: Absolutament d'acord. Bé, i per avui, quina escaleta de programa oferirem als nostres radioients?
1: Doncs, Marifa, uns dies tots els mitjans de comunicació han hagut de dedicar espai especial a un esdeveniment cinematogràfic de primer ordre, el Festival de Cinema Internacional de Cannes, al qual la representació LGBTQ+ nacional ha estat superrellevant. Una ocasió que aprofitem per a comentar sobre la presència del col·lectiu en aquesta edició i també al llarg de la seva història.
0: Bon i interessant tema, que acompanyarem amb temes musicals de la mà de la cantant sueca i resident dels Estats Units, Lick Lee, els autòctons Leiva i Guitarrica de la Fuente, i afegirem a Lady Gaga.
1: Eli, molt bon dia, quan ens donis l'entrada i iniciem programa.
0: Fa unes setmanes que haig es clausurava la 79a edició del prestigiós Festival de Cinema Internacional de Cannes, al qual hem gaudit d'una bona representació nacional i en especial d'autoria LGTBIQ+, amb la signatura d'un habitual Cannes, com ho és el director manxec Pedro Almodóvar, que amb el d'aquest any ja porta presentat 6 films al festival.
1: Completa la representació nacional la participació per primera vegada a Cannes del duo més talentós de la cinematografia mundial, els Javis, que ha sigut arribar i moldre a nivell de públic i també del jurat amb el seu últim treball, La Bola Negra. Però què podem explicar sobre el Festival de Cannes en relació a la presència i participació del col·lectiu al llarg de 8 dècades?

0: El camí recorregut pel Festival de Cannes va iniciar-se al 1946, just finalitzant-se la Segona Guerra Mundial, una època a la qual el col·lectiu existia, però la seva era una existència soterrada que difícilment és visibilitzada, ja que l'homosexualitat era il·legal. I Cannes no era cap excepció. Haurem d'esperar als temps de la revolució del maig del 68 a França, que, entre d'altres coses, va establir nous valors socials basats en la igualtat i la llibertat sexuals.
1: Kant es va apuntar al carro de l'onada de modernitat, al acceptar films amb contingut polític i també films transgressors sexualment parlant. Justament aquell any, un director del col·lectiu, l'italià, i tota una llegenda del cinema d'autor, en Pier Paolo Pasolini, va presentar el film Teorema, i va suposar tot un escàndol, ja que Pasolini va convertir l'homosexualitat en una eina de crítica a la religió i al poder.
0: Anys després, Pier Paolo Pasolini repetiria experiència a Cannes amb el film Saló, el 1975, el qual encara va ser més polèmic i escandalós que Teorema, ja que les seves postures davant la política, la religió i el sexe s'havien radicalitzat a l'extrem. Sense cap mena de dubte, Pasolini va ser el primer referent queer del Festival de Cannes.
1: Els 80 van ser anys d'avenços amb visibilitat LGBTQ+, en part pel problema de l'UVH, i tant directors com actors del col·lectiu van guanyar visibilitat. I Cannes es va convertir en un espai de dol, d'activisme i de representació queer. Un molt bon exemple seria el film Blue, l'últim del britànic Derek Jarman, un autobiòpic on narra la seva lluita contra la sida.
0: Els 90 van seguir amb la tònica ja establerta d'augment de participació LGTBQ+, i si hem de destacar un títol rellevant, us citarem el film del director xinès Wong Kar-wai, Happy Together, premi a millor direcció, film considerat com a un dels millors sobre la homosexualitat masculina.
1: I a la primera dècada del segle XXI, el Festival de Cannes va seguir fidel a la inclusió del cinema en temàtica LGTQ+, incloent sempre pel·lícules sobre el col·lectiu, el palmarès del festival. Però el 2010 va suposar un punt d'inflexió històric, ja que es va crear la Queer Palm, que premia el millor film sobre temes, personatges i narratives LGTQ+.
0: Cannes feia un pas per situar-se al capdavant dels festivals de cinema amb una secció específica LGTBQ+, convertint-se així en un extraordinari aparador mundial de l'expressió artística cinematogràfica del col·lectiu, al qual s'inscriuen alguns títols que han estat grans èxits de públic i crítica.
1: De fet, la prima Queer Palm es va atorgar al 2010 i va ser guanyada pel film Kaboom, una comèdia de ciència-ficció del director nord-americà Greg Araki, film el qual és recordat gairebé només pel ser el primer guanyador. Però al llarg dels 16 anys de trajectòria de la Queer Palm ens trobem amb autèntiques obres d'art cinematogràfic.
0: Com, per exemple, el film Queer Palm del 2013, Blue is the Warmest Color, i titulat a Espanya com La vida d'Adele, del director Frank Tunesi Abdelatif Kechiche, imprescindible a qualsevol cinemateca LGBTQ+, i que ens ofereix algunes de les escenes lèsbiques més gràfiques i explosives dels últims temps.
1: Dos anys després vindria altre gran film, Carol, del qual estem escoltant de fons el tema principal de la banda sonora, dirigit pel britànic Todd Haynes, amb guió basat en la novel·la homònima de Patricia Highsmith. Una comèdia romàntica de gran èxit i que va estar nominada als Oscars, als BAFTA i als Globus d'Or.
0: Altra Queer Palm a destacar com a èxit cinematogràfic i repercussió mediàtica, a més d'obtenir també el premi a millor guion, va ser Retrat d'una dona en flames, dirigida el 2019 per la francesa Céline Sciamma, la primera dona lesbiana en aconseguir-ho. Aquest film és considerat com a una de les pel·lícules lèsbiques més encertades i ha posat a Céline Sciamma com a referent del cine LGTBQ+ i, a més, el feminista també.
1: Celebrant el suport, difusió i visibilitat que el Festival de Cannes proporciona al col·lectiu, entrem a la pausa musical amb un tema de la cantant sueca Like Lee, I Follow Rainbows, tema utilitzat a la banda sonora de l'abans comentat film La vida d'Adele.

A Ona Rainbow ens declarem fans incondicionals d'aquest festival de cinema tan LGTBI-friendly, el qual, des de fa una dècada, ha augmentat la presència de personatges trans, cineastes queer-racialitzats, narratives no binàries i sexualitats dissidents que sumen a altres facetes queer més habituals.

0: I com a botó de mostra, basta esmentar el Cannes de fa 2 anys, quan el film Emília Pérez va ser tot un esdeveniment mediàtic atorgant el Premi a Millor Actriu a Carla García Gascón, primera actriu trans que ho aconseguia. També el Festival de Cannes es distingeix per acollir a cada edició un gran nombre de gent del col·lectiu, tant directors com actors i artistes musicals, dels quals hi ha diversos exemples amb participació múltiple.
1: Perquè fa als directors que han repetit experiència a Cannes, ens trobem amb noms ben potents a la indústria del cinema, com per exemple el britànic Todd Haynes, director de l'excel·lent film Carol. També hem de ressenyar el nord-americà Gus Van Sant, premi millor director al 1991 per My Own Private Idaho i al 2003 per Elephant.
0: Però si hi ha un nom que destaqui com a repetidor de Cannes, hem de parlar del nostre estimadíssim Pedro Almodóvar, que el 1999 es va presentar per primera vegada amb Todo sobre mi madre, pel·lícula de la qual estem escoltant de fons un tema de la seva banda sonora. Des d'aleshores, el director manxec ha repartit en 5 ocasions més. I encara que no ha estat premiat sempre, la història d'amor mutu entre Cannes i Pedro serà eterna.
1: Després de 20 anys de trajectòria professional i amb un currículum de premis que l'avalaven com a director rellevant, Pedro Almodóvar decideix presentar-se al Festival de Cannes en l'edició del 1999 amb un film que és una obra mestra del cinema i fins i tot podrien catalogar-la com el seu millor film. I Almodóvar és dels prolífics, 24 pel·lícules des del 1980, any que es va estrenar amb Pepi Lucibón i Otras Chicas del Montón.
0: El film al que estem fent referència és Todo sobre mi madre, estrenat al Festival de Cannes, on Pedro Almodóvar va entrar per la porta gran al cinema internacional, no només per guanyar el premi al millor director, sinó també per la incondicional aclamació pública internacional que va tenir, amb un film on es barreixen personatges trans, desig homosexual, melodrama queer i maternitats no normatives.
1: Cannes va ser el trampolí que va elevar a Pedro Almodóvar com a director de primera fila a final de cimera internacional. Després del reconeixement de Cannes, es produirien en cascada tot un seguit de premis fins a sumar un total de 39. El reconeixement nacional va ser clamorós, ja que Todo sobre mi madre va guanyar 8 Goyas a l'edició del 2000, any de la consagració definitiva del geni cinematogràfic manxec.
0: I també a nivell internacional, ja que Pedro Almodóvar van acumulant guardons de gran prestigi, com els BAFTA Millor Director i Millor Film Estranger, categoria aquesta la qual també va guanyar el 2000 el Globus d'Or, el César i finalment el reconeixement definitiu, l'Òscar a Millor Film de Parma no anglesa. Al llarg de 10 mesos, Todo sobre mi madre i Pedro Almodóvar van ser motiu de notícia.
1: Aquest any, Almodóvar ha tornat a Cannes, però malgrat ser un director reverenciat al certamen, s'ha anat amb les butxaques buides. Però aquest any, a Cannes, ha hagut més representació del col·lectiu a part d'Almodóvar, ja que un dels valors més capdavanters del cinema nacional i molt estimats en el Rainbow s'han estrenat a Cannes i, de nou, el rebombor i la polseguera que han aixecat ha fet història al festival.
0: Javier Calvo i Javier Ambrosi, coneguts com els Javis, un tàndem que porta anys de creació audiovisual amb un nivell extraordinari de qualitat. Molts coneguts i reconeguts a nivell nacional per les seves sèries televisives com Paquita Salas, La Veneno o La Messias, i per obra de teatre musical La Llamada, la qual anys després va significar el seu primer film al 2017.
1: 9 anys després de La Llamada, els Javis tornen a les pantalles de cinema amb La Bola Negra, presentada a Cannes, on, de nou i per a no variar, han aixecat l'aplaudiment unànim de jurat i crítica i públic. Arribem a una nova pausa musical per escoltar a Leiva amb el tema La Llamada, de la banda sonora del mateix film.

0: A Ono Rimo ja hem parlat alguna vegada sobre el que era el nou projecte dels Javis, La Bola Negra, un film que seria el segon de la parella de creadors, projecte que va aixecar moltes expectatives donat al gran talent dels autors i que ara ja és una realitat, la qual ha superat sobradament les expectatives generades.
1: Quan es va estrenar a Cannes el passat maig, al finalitzar la projecció, un esclat d'aplaudiments a la sala amb una durada d'aquelles que marquen rècords. Moltes són les virtuts i encerts de La Bola Negra, una pel·lícula creada a partir d'un escrit inacabat, només hi ha 4 pàgines, del gran Federico García Lorca, les últimes que va escriure.
0: Tot un repte al temps que una gosadia, fàcils d'entendre, però que els Javis han resolt amb força mestria, convertir-la en una epopeia, en una obra magna, a partir d'aquestes 4 pàgines. La història que La Bola Negra ens narra és la vida de 3 nois, cada una d'elles a èpoques diferents, però que estan interrelacionades.
1: L'inici del film i la seva primera història ens situa al 1937, amb la Guerra Civil ja iniciada, mentre que la segona història ens fa retrocedir al 1932, l'època de la Segona República. I la tercera, fent un malabarisme gairebé un salt mortal en el temps, ens transporta al 2017. I justament aquesta última acaba sent el fil que enllaça totes tres, mantenint a cadascuna d'elles un clima constant en la trama.
0: Una ambició narrativa d'aquest abast necessita d'un nexe d'unió entre les històries que sigui eficaç, que en aquest cas ve determinat per l'identitat sexual, el desig homosexual i el llegat dissident del qual Federico García Lorca n'era referent destacat. De fet, l'última obra, inacabada del poeta, estava destinada a ser la primera a la qual Lorca anava a utilitzar un protagonista obertament homosexual.
1: No podem deixar de mencionar el pes fonamental del repartiment que dona consistència al film, amb una Penélope Cruz faraònica, Lola Dueña sempre impecable i el descobriment com a actor del cantant valencià Guitarrica de la Fuente.
0: I per acabar, el comentari sobre La Bola Negra, reproduïm el discurs que els Javis van fer després de ser fervorosament ovacionats. Fa 90 anys, Federico García Lorca va ser assassinat pel feixisme per ser gay. Així que, per a tots els que hi pensen que retrocedirem en els nostres drets LGTQ+, tenim males notícies. Estem aquí per quedar-nos.
1: Guanyadors del Premi a Millor Direcció a Cannes al 2026, amb una obra cinematogràfica molt complexa i ambiciosa, magníficament resolta. Perdó. I aquí diu que Lorca estaria molt orgullós d'aquest film. Però, estimades amigues i amics, haurem d'esperar fins a la tardor, concretament al 2 d'octubre, per a poder veure'l a les pantalles dels cinemes.
0: Ens acomiadem d'aquest tàndem de luxe del cinema d'autoria LGTQ+, escoltant un tema musical de Guitarrica de la Fuente, una de les moltes peces gràcies a les quals La Bola Negra llueix amb llum pròpia. Amb tots vosaltres, Guitarrica de la Fuente amb Agua i Mezcal.

0: I amb l'alegria eufòrica que ens ha proporcionat tot allò que ha succeït al Festival de Cannes, per obra i gràcia dels Javis, aprofitem per acabar el programa d'avui felicitant-nos per les bones notícies que arreu del món es van produint sobre els passos endavant en drets del col·lectiu, malgrat que sempre hem d'estar a l'aguait per contrarrestar les involucions, però ara toca suverir al costat dels.
1: Començant pel continent asiàtic, el Nepal ja mou fitxa prodets al crear un ministeri específic que proporcione marc jurídic i també de suport social a les persones del col·lectiu. I des de la República Popular de Xina, país tradicionalment gens LGTB-friendly, la Cort Suprema ha reconegut la necessitat de donar protecció oficial als matrimonis homosexuals, un inici prometedor per aconseguir el matrimoni igualitari.
0: I Europa, el vent bufa a favor amb molts llocs revifant l'avenç cap a una societat més igualitària i inclusiva. A Hongria, aquest any el Pride de Budapest no només no es prohibirà, sinó que estarà promocionat directament per l'Ajuntament de la ciutat, que es volcarà en organitzar un Pride memorable.
1: Polònia, altre país on hi ha molta feina per realitzar, ja l'ha començada fent història al reconèixer el matrimoni igualitari emetent el primer certificat de matrimoni a una parella homosexual. El Vaticà també està avançant pel bon camí a l'acceptar públicament el dany infringit al col·lectiu, així com també expressar el seu rebuig a les teràpies de reconversió.
0: El Regne Unit, país d'una de les persones més anti-LGTBIQ+, que pot haver-hi, la famosa escriptora J.K. Rowling, creadora de Harry Potter, s'han endurit les lleis d'abans als delictes d'odi LGTBIQ, a l'igualar-los als d'odi per motiu de religió o de raça.
1: A Espanya també estem d'enhorabona, ja que segons la reconeguda organització ILGA Europe, Espanya ocupa el primer lloc al rànquing dels països europeus més garantistes en quant a drets assolits, amb un 89% de compliment, desbancant a Malta, que havia ocupat aquesta posició durant anys.
0: I per finalitzar, una notícia molt emotiva que ens arriba des d'Austràlia, protagonitzada per Jason Virgo, diputat del Parlament Australià pel partit One Nation, de que era xenòfob i anti-LGTQ+. Doncs en Jason, durant la seva primera intervenció com a diputat al Parlament, el maig passat, va declarar entre llàgrimes que era gay i que la seva parella era un migrant musulmà i nacionalitat australià, protagonitzant així una sortida de l'armari heroica i espectacular al mateix temps.
1: I per a que l'alegria no decaigui, l'últim tema musical del programa és per escoltar a Lady Gaga. Sempre garantia de bona i marxosa música. Aquesta vegada la cançó escollida ha estat The Edge of Glory.

0: Estimades amics i amics, Eli, sempre vigilant el crono, ja ens avisa que el temps del programa s'esgota per moments i no queda altre remei que posar el punt final. No sense abans donar-vos les gràcies per haver-nos escollit un dia més per estar a la nostra companyia. Tot i esperant que aquesta estona hagi estat amena, us esperem la setmana propera.
1: Aquí serem al 91.2 FM Ràdio Molins, amb nous continguts i bona música, sempre embolicats amb els colors Rainbow. Sempre moltíssimes gràcies per escoltar-nos i recordeu que repetim programa dissabte a les 9:30 de la tarda.
0: Elena, sempre un plaer treballar colze a colze amb tu i fer possible cada programa amb la teva imprescindible col·laboració.
1: No, Mari, sí que és imprescindible la teva. La teva, la d'Eli i la de les nostres radioients estimadíssimes.
0: Clar que sí, molt bé. Eli, moltes gràcies per la teva feina, sempre impecable. Estimades i estimats radioients, molt bona entrada al juny, cuideu-vos molt, feu bondat i fins aviat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia sobre la campanya del PSC del 2024 i el contracte de l'executiu amb Huawei. Ha estat la resposta a la presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, que li ha exigit que comparegui al Parlament per explicar-se.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: Amb tot, Pedro Sánchez ha visitat avui Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions i amb una moció de censura instrumental. I la ministra de Sanitat, Mònica García, ha alertat que les altes temperatures arriben cada cop més aviat i ha presentat el Pla Calor 2026, que inclou alertes personalitzades a través del portal Meteosalut. El pla posa el focus en la protecció dels col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran, les persones amb malalties cròniques, les embarassades i els treballadors exposats al sol. La calor extrema va causar 101 morts a l'estat durant el mes de maig, gairebé el triple de la mitjana de l'última dècada, una de les quals va ser a Catalunya. I en aquest sentit, uns 1.200 comerços, bars i restaurants de la demarcació de Lleida actuen des d'avui com a refugis climàtics per ajudar a la ciutadania a fer front a les altes temperatures, una iniciativa que ha impulsat Pime Comerç Lleida. I gairebé un de cada quatre estudiants ha fumat cigarretes electròniques en l'últim mes. Davant aquestes dades de l'enquesta Estudes del 2025 corresponents a Catalunya, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha advertit que les cigarretes electròniques no són innocues i ha anunciat que cap a finals d'any reforçaran les inspeccions sobre infraccions relacionades amb el tabac, com ara la venda a menors, si bé també volen sensibilitzar la població dels riscos de fumar i de vapejar. I els docents hauran de decidir en les properes hores si avalen l'acord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Avui estan cridats a vaga els docents de les Terres de l'Ebre i també de Tarragona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: informació local.
1: Aquesta tarda s'inaugura una exposició en el marc dels actes previs al pas del Tour de França per Molins de Rei. Passarà el dia 5 de juliol per la carretera i l'Ajuntament ha organitzat diferents activitats sota el lema Vivim el Tour. Doncs avui s'inaugura una exposició amb quadres de Miguel Soro, amb imatges vinculades al món del ciclisme. L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 7 i es podrà veure fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabte, a les tardes i els diumenges al matí. També avui hi ha l'acte de reconeixement als esportistes de la vila. L'Esportíssim és un acte institucional que organitza l'Ajuntament per reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives de la vila. L'acte es durà a terme avui a les 8 del vespre al pati de Can Ametller i està obert a tothom. Al cap de setmana, els matussers conviden els infants de la vila a una tarda d'inflables i a un berenar gratuït. Es durà a terme al pati de l'escola al Palau entre les 6 i les 8 del vespre el dissabte. És una activitat gratuïta, hi haurà inflables, també berenar. A partir de la col·laboració del comerç local, hi haurà berenar gratuït pels infants, cortesia de la pastisseria Arenes i de Xocopunt, i també la colla castellera oferirà un servei de bar pels acompanyants i famílies durant tota la tarda de l'activitat. La intenció és dinamitzar l'activitat social del poble, acostar-se a la població i donar-se a conèixer. Activitat lúdica pels infants que organitzen els matussers per dissabte a la tarda. I la grupa farà el diumenge una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda, aquest diumenge, en aquest cas amb la Copla Mediterrània. I també de cara al cap de setmana destaquem la tremolinada que organitzen els timbalers del Camell. Han convidat a 9 colles perquè dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat hi haurà tota la festa, la segona trobada de percussió. Primer, a un quart de set faran un cercavila pel centre del municipi i després, a 8:15, lluïment de les colles, a 9:15, bingo musical, hi haurà barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11, animació, música amb el disjockey Chibi. Dissabte a la tarda a l'entorn de la plaça de la Llibertat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalies, número 16, a La Granja. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Bona tarda, aquí des del món interior. Bona tarda, Rocío, com estàs?
1: Molt bona tarda, Marta, doncs molt bé, molt contenta.
0: Sí, fa un dia una mica raro, eh?
1: Sí, venen borrasques.
0: Borrasques.
1: Un altre cop.
0: Les borrasques que estan caient en Medio Oriente, mare això sí meva. Que són borrasques.
1: Això sí que és un problema.
0: Mare de Déu, quina por.
1: Pues sí.
0: D'això també en parlarem, eh?
1: Sí.
0: Bueno, a veure, perquè avui tenim un programa
1: una
0: que...
1: Una miqueta així.
0: Avui el programa t'ho dic que no sé com sortirà.
1: No sabem com etiquetar-ho.
0: No. No, perquè... Bueno, ja en parlarem. Avui és Sant Jacobino. ¿Conoces algun Jacobino?
1: No.
0: ¿Jacobo sí? ¿Jacobino?
1: No. Jacobo el... crec que no em sona.
0: El Jacobo que vino.
1: Sant Jacobo.
0: Bueno, però si era petit potser li van posar Jacobino.
1: També.
0: Però si és Jacobino, és Sant Jacobino. ¿Coneixes alguna Màrcia? És com molt, molt latinoamericà,
1: sí,
0: no?
1: Aquest, això no? Sí, és que em sona, però no, sí que ara...
0: Màrcia, sí, no? És com... Bé, avui és el dia de les nines.
1: Ah, mira, eh? Avui... Qui no ha tingut una nina?
0: Sí, el que a mi no sé... O sigui, em van agradar molt per jugar, però... no sé, ara em fan com una mica de coses, ja. Saps, les nines, quan no sé.
1: Bueno, són com d'una etapa. A la meva avi li agradaven molt les nines. Sempre tenia una sota...
0: A sobre el llit. Sí, no sé. Avui és el dia de les carns fredes.
1: Ah, molt bé.
0: Que jo no sé qui se li va ocórrer de dir, mira, vamos a poner un dia el de la carne
1: sí,
0: fria.
1: Sí, ja.
0: No sé, és que, saps?
1: Bueno, que sobraria un dia.
0: Sí,
1: i ja, pues venga, pues carne fria.
0: Ahí, pim-pam, no sé.
1: Esos días que no sabes qué poner, pues ya, pues venga, la carn freda.
0: Avui és el dia de la naturalesa.
1: Ah, això sí que m'agrada
0: més. Sí, però avui anirà més per la naturalesa humana.
1: Sí, avui parlarem
0: avui
1: més
0: parlem de la naturalesa humana. És el dia de l'audició, que el convidat això sembla que li agrada, i és el dia dels homes únics.
1: Home, ara ja llora. Ara sí, ara llega el regalazo, nuestro invitado.
0: Avui tenim l'Àngel Vergara. Bona tarda, Àngel.
2: Bona tarda, què tal?
0: Molt bé, què t'ha semblat? La

0: general sanitari, és psicòleg esportiu.
1: És psicòleg.
0: Sí, sí, sí, és un home que va decidir ser psicòleg per dir, escolta, me'n vaig a Bellaterra a estudiar.
1: Clar.
0: Aunque sea de Murcia. Pim pam. Sí,
1: Alacant.
0: No? Ara, a veure una cosa. Alacant. Ara no te me quedes callado perquè no hem pogut fer una prèvia medio decente. I ara estàs molt callat. O només seas tímido. Estic...
2: No, perquè com m'has dit abans que era el dia de l'audició, dic, bueno, vaig a practicar-la. Vaig a practicar-la en profunditat.
1: És el dia perfecte per escoltar.
0: Clar, sí. El que passa que estàs a la ràdio i també s'ha de parlar.
2: Vale,
1: és
2: vale,
1: el dia de l'audició, però has de fer una
0: també,
1: altra cosa.
0: També has de parlar.
1: A veure, si és no ho fas mai i ho has fet avui.
0: També, sí.
2: Audició recíproca, no?
1: Això
2: sí, tens raó. Sí, vaig marxar cap allà per estudiar, però sobretot per sortir de festa.
0: Necessitem un hilo argumental. Que és que també...
1: Bellaterra.
0: A veure, va, sí.
1: 2001.
0: Bueno, és que és...
2: que no pari ningú.
0: Sí, però, a veure, un moment. Perquè jo veig que a l'Instagram de l'Àngel posa Àngel Vergara 77 i dic, ostres, pues somos coetanios, saps?
1: No.
0: Però no, és el 78.
1: No, és per despistar.
2: És per despistar.
0: Perquè el 77, el 78 estava pillau, no?
2: Sí, no donava opció, dic, bueno, pues 77.
1: Clar. Ell va anar a lo fàcil, però va dir res, pues vinga. Si no, pues bé.
2: I a més, com m'agrada el número 7, dic, pues, doble 7.
1: Pues vinga.
0: Pues tal qual.
1: Molt bé.
2: Tal qual.
1: El pragmatisme està molt
0: bé. I llavors, tu eres petit i vas dir, mira, jo ni bombero ni astronauta, jo psicòleg.
2: Sí.
1: Això va ser una decisió de vida o va ser més tard?
2: Va ser una decisió, no sé si de vida o de més tard, però va ser una decisió. No tenia clar per què volia ser psicòleg i no, jo feia esport. I sí que m'agrada mirar, observar els esportistes i començava a preguntar-me per mi mateix, hòstia, aquest tio, per què li va tan bé si no és tan bo, a priori, no? I aquí vaig començar a rascar una mica i dic, això poder m'interessa. I també una mica barrejat amb el tema de les famoses emocions, aquella paraula que està tan de moda, dic, va sortir allò de que m'agradava una noia... no problemes amb els amics, i dic, això de què va? I vaig descobrir que això era la psicologia, bueno, això era el que jo pensava, i per aquí vaig decidir, dic, bueno, marxo cap a Bellaterra, sortiré de festa cap allà.
0: Clar,
1: sortiré de festa cap allà.
0: Home, sí. A veure, si has d'estudiar algun lloc, Bellaterra és el sitio, eh?
2: És el lloc. De fet, Bellaterra es diu el campus.
0: El campus. A més, és que genera com un microclima allà.
1: Un lloc de referència, no?
0: Un caldo de cultiu de tot.
2: Sí, de tot. Però amb ordre, Però amb ordre.
0: Sí, bueno, ara ho estem fent tot molt
1: ordenat. Una cosa, després una altra.
0: I llavors... Ara. I bueno, però tu vivies a Santa Perpètua, no?
2: Jo he viscut a molts llocs. He viscut a...
0: Però l'època de Bellaterra, el que interessa. A veure, el que interessa.
2: Aquella vaig agafar la Florida, Santa Perpètua. També vaig estar allà a la vora vostra, a Castellbisbal. Mm-hmm. I a Barcelona. Barcelona ciutat.
0: Barcelona ja dijiste, me paso la capi, no?
1: La capital.
2: Sí, sí, em vaig posar també allà a un lloc on hi hagués festa i vaig anar cap allà.
0: I després ja de tot dius, mira, escolta, agafo i milions ens posem tranquil·lets, te'n vas tornar cap a casa i ahir...
2: Exacte.
0: I ahir ja està, no?
2: Ja està.
1: Home,
2: ja
1: això
2: està,
1: va ser molt ja. Després, no? Després
2: d'haver estudiat, home. Sí, jo he tornat cap aquí el 2020. Sí, he estat allà molt de temps.
0: Mm. Home, parles molt bé el català.
2: Gràcies.
0: Ja que bé. Escolta'm una cosa. Ara parlant, mira, que com que parlàvem del tema de la guerra, tu què en penses? O els pacients amb els que tu tractes? No penses que la societat, ostres, amb tot el carinyo, és una mica cabrona? Perquè vam tenir el Covid, després, ahí que viene el Covid, otra pandèmia d'otro bicho. Després, el gran apagón, i vam apagant-se. Però, claro, si todo el mundo, tots són com problemes, la guerra d'Ucraïna. Ara... aquesta. Clar, vivim amb una pressió que tothom està supertens, no? No és normal que estiguem tots malament del cap?
2: no sé si malament del cap,

0: o del peu, però
1: sí,
0: que hi
1: malament.
0: hagi, però malament. Sí que és cert també que posar el focus en el tema de la guerra, que és molt alarmant, està clar.
1: No vull dir el tema de la guerra en general, saps?
0: Ja.
1: Que tot és, o sigui, hi ha poques alegries.
0: Ja, jo sóc una mica raro i, clar, parlar en general amb un psicòleg
1: únic,
0: és complicat.
1: Únic, ets únic. Únic, raro,
0: ara,
1: únic.
0: I guapo. Exacte.
1: O sea, un llavors... hombre único y guapo y que sepa escuchar.
2: Madre mía.
1: O sigui...
0: Poca broma.
1: Top. Sí, digues.
0: Poca broma. Deia que parlar en general a mi no m'agrada molt. Per què? Perquè una de les paraules que pude definir a un psicòleg és que digui depèn. No?
2: Clar.
0: Sí, i en general hi ha problemes. Bueno, depèn, no? Però sí. Sí, és cert que hi ha problemes, però també hi ha bones notícies, no? Si preguntem, ostres, avui què has fet? Pues avui he parlat amb la Marta i la Rocío, per mi és una bona notícia.
1: Bueno, espera, que acabem de començar,
2: fa
1: més
2: nosa, no? Fa més nosa que no ens agrada.
0: Ara.
1: Clar, no, però jo ho dic perquè, ostres, en general, ja et dic, evidentment, jo no vius, però clar, no ets... No, en certa manera t'afecta, no? Tu agafes, arribes a casa i poses la tele en un momentet i, escolta, és que esgarrifa una miqueta. Però de tot, ja no només de les notícies, sí, les notícies en general, o sigui, totes són alegries. Sembla el telediari, parece el caso.
0: Sí, tal qual. Sí, és cert, és una realitat i forma part del context que ens toca vivir. I això probablement, amb certa probabilitat, afecta el nostre benestar o el nostre malestar, digue-li com vulguis. Al final és
1: clar,
0: la mateixa moneda, diferents cares, no?
2: Normalment, el que és notícia, no? Si tu penses també en la nostra vida, és com quan passa alguna cosa com menys agradable, és com, em sobta més, no? El que és més notícia potser és el que és
1: sí,
2: més
1: no,
2: negatiu.
1: Però... això i el fet de no poder-ho... Perquè hi ha molta gent, l'altre dia llegia... Ostres, una quantitat molt alta de persones que viuen soles. I clar, dius, ostres, vius sola, això no ho pots compartir, el neguit aquell de, no sé, de veure el que està passant. És més, a més, a Xina ara hi ha tota una indústria al voltant de les persones soles. És a dir, fan mini neveres, mini lavadores, mini microondes, mini platos, mini tot per una persona sola. I tot el, bueno, em sembla que tu ho tens apuntat en el teu Instagram, que dius, ostres, que tu et vas fer una paella i et van preguntar, te l'has fet per tu?
0: Sí. Exacte.
1: Que guai, no? Cuidar-se, però estranya.
0: Sí, i alimentar-se.
1: No? Sí, no, i tant. Però estranya, no? Perquè aquesta pregunta... De fet, la Jéssica del Moral va venir, ha escrit un llibre, és una periodista, i el llibre va ser arrel de que volia una paella de cranc blau del Delta i no li servien perquè era una persona.
2: Mínim dues persones.
0: Clar. I és curiós perquè dius, no, si te la pagaré.
1: Sí, sí.
0: Si no tinguis problema, te la pagaré.
2: Però és qüestió d'eficiència.
0: Ara.
2: Clar.
0: Sí. Sí, teniu raó, però... Al final, el tema de la soledat no deseada, li diuen, la soledat no volguda, és un problema molt, molt fort, que a consulta jo sempre sí que el veig molt.
2: Sí, i tant, que es veu, sí.
1: És que
0: molt.
1: Hi és.
2: I socialment també, és com la persona que està sola, és com que estàs sola?
1: No bueno, ser, i estem amb l'era de la connexió, se supone, o supuesta mala connexió, perquè jo per mi que és mala connexió.
0: Sí, aquí tenim wifi, no? Sí.
1: Sí. Bueno.
0: Vale. No, per la connexió d'ella.
2: No, i clar, si no ho inventem.
1: Però estàs connectat, podes tenir 4.000 amigos, però clar. Realment és com... És tot volàtil, perquè realment estàs sol.
0: Clar, és estar sol versus sentir-se sol, no? O sigui, hi ha gent que també està acompanyada, però se sent molt sola. Aquí és on està també poder el petit detall.
1: Llavors es tracta de com un ascent.
2: Ja tornem amb les emocions un altre cop.
1: No anem a cap emoció perquè ara anem a escoltar la cançó del Ronan Keating que avui fa 49 anys. I quan escolteu la cançó digues, ostres, em sona. The Way... Mira, i a més em va bé. Mira com ho hilamos. Perquè la cançó es diu The Way You Make Me Feel. Què te parece?
2: Perfecte.
1: I resulta que ara, tant que ho dèiem, el nostre regidor està tenint una xerrada molt interessant amb la noia, amb la directora del programa que ve després, i no ens posa la cançó.
0: Bueno.
1: Mira, ara va, vamos.
2: Ara va.

0: Que maca, la cançó.
1: Sí, és molt maca. Sí.
0: Té diverses d'aquestes que a mi em recordaven a Friends, no sé per què.
2: Sí. És així, és tendre, no?
0: Sí, home, i, bueno, i ens ha anat bé, no?, pel tema de les emocions. Hi ha una que a mi em fa molta ràbia, que és la de la felicitat.
2: Oh.
1: L'emoció de la felicitat.
0: A veure, sí.
2: Aquesta no la coneix. No sé
1: no la conec. No.
0: Aquesta cosa que ens hem imposat de que parlant clar i català per pebrots has d'estar feliç tot el rato, tot,
1: no,
0: sin parar.
1: Tot el que sigui imposat no és bo.
0: Sin parar. O te tomes un tripi o no va, això.
2: Exacte. Sí, és un problema que la societat cala molt, eh? El de tens que fer això, tens que fer això sí. Altre... I més que fes, tens que ser feliç. I dius, bueno, digue'm la fórmula, a veure si l'aplico i la faig. I cap problema, eh?
0: Clar.
2: Però és una imposició que més que res pot generar i genera molta frustració i molts problemes. Perquè, clar, si tengo que ser feliç i no ho soc, hòstia, no, tinc un problema.
0: Ser, no seria millor has de ser, punto, amb això ja n'hi ha prou?
1: No, és una emoció més, clar.
2: Però és que no sé ni si has de ser, o sigui, de què has de ser? O sigui, on està el llibre que posa l'Àngel Vergara?
0: Tu, no? Tu, ja està. O sigui, jo, per exemple, en los propósitos de principio de año, jo sempre
2: anar
0: dic,
2: ostres...
0: No, o sigui, jo vull seguir respirant. Després, lo d'anar al gimnàs ja és altra cosa. Però vull dir, jo necessito seguir respirant.
2: Sí.
0: Pues, però aquesta premissa tan bàsica la gent s'oblida.
2: Sí, perquè vivim en un context que crea realitats i crea necessitat. O sigui, ja no és tens que tenir un treball. Tens que tenir un treball que et doni diners per comprar una casa, un cotxe. Bueno, depèn. Una casa a segon quin lloc, un cotxe de segon quin model,
0: claro.
2: Un mòbil a l'últim model, òbviament.
0: Claro,
2: un ordinador, etcètera, etcètera. Llavors, me vas posant obligacions que dic, jo no les he triat.
1: Que hi ha necessitats.
0: Bueno, són també autoimposades, jo penso.
2: Bueno, més que auto...
0: Per pertànyer, dintre del teu grupet.
2: Exacte. És veure quina funció compleix això que hem de fer, no? El famoso para qué. O sigui, vale, jo necessito un telèfon. Bé, per fer què? Per parlar? O per escriure o per estar connectat, o sigui, per què? Quina és la utilitat?
0: Bueno, i de vegades és el que et comentava, no? Pel tema de l'estatus, simplement.
2: Clar, clar.
1: Bueno, sí, ara
0: vivim molt amb el tema de l'estatus, no? Que, a més, que això es veu molt en les xarxes socials, que, a més, tenir aquest estatus, la gent no s'han enterat de que l'únic que aconsegueixen amb això és allunyar-se dels altres.
2: Per exemple...
1: Clar, és que depèn de quin és el teu objectiu en la vida, no? Si vull allunyar-me, potser ja és la intenció.
0: Clar, però llavors com has de ser feliç?
1: Bueno, cadascú la felicitat és molt subjectiva, també, perquè potser per mi un cotxe de luxe no me'n fa feliç i per una altra persona sí.
2: Clar, a més, la variable que jo introduiria aquí és al termini. O sigui, has de ser feliç, està bé, però quan?
1: Quant de temps?
0: Sempre, perquè jo requiero todo.
2: Clar, llavors, això no... Jo sempre poso comparacions molt tontes, sempre, ja m'anireu coneixent. Jo sempre dic que si et toca la loteria, et toca la grossa, d'un piló de milions, suposo que tindràs una explosió de felicitat, benestar, uau, però això, al cap del temps, anirà caient a una certa estabilitat. No sempre aniràs gastant 1.000 euros cada dia. Bueno, aniràs bastant normal, o sigui, el que necessitis.
1: Llavors, cap emoció la pots sostenir molt de temps. L'emoció va canviant.
2: Exacte. En funció del context, en funció de la teva història d'aprenentatge, però has de ser feliç. Això és com la pandèmia, us recordeu? Todo irà bien.
0: O no.
2: Pues, explica'm això, com que todo irà bien.
1: Depèn de lo que te tocara.
2: Què és tot, què és anirà quan i què és bé. Li preguntem al que estava a l'hospital que va morir o li preguntem
0: això,
2: a qui?
0: Això em sona a tienes que ser normal.
2: Ah, o fuerte, tienes que ser fuerte.
1: Sí. Ja. Esa hace daño, la de tienes que ser fuerte. Yo es que soy fuerte.
0: No,
1: claro.
0: A més, mira, i això voy a hilar-lo perquè tu també estàs ajudant a dones amb càncer, no? Em sembla. Uh-huh. Sí. A mi em fa molta ràbia la gent, jo soc una persona que tinc una enfermedad, que diguin... Uh-huh. Que luchadora eres.
2: Ostres, sí, que valiente.
0: Perdona que et digui, és que és lo que toca. no hay más putía,
2: no he triat aquesta lluita.
0: Clar, vull dir, és que és lo que toca, o sigui, te van a pinxar i te pinxen i te va a doler, sí o sí, i ja, punt, no hi ha més. Si el luchador no lucha res.
2: Exacte, sí.
1: Estàs en una batalla.
2: És tal qual, eh? És tal qual, a més, són batalles que com dient, no hem triat. O sigui, la tinc aquí, hòstia, què haig de fer, no? O sigui, vale.
0: No, i a més encara et dic una cosa, encara que et vulguis, diguem-ne, si vols, abandonar, que dius, mira, ja, saps, no, ara no tinc
2: fins
0: ganes.
1: És igual de lícit.
0: No, però no t'ho permeten.
1: No.
2: Clar.
0: No, perquè s'ha de fer això. Ja, però
2: és el meu cos,
0: jo no vull. No, és que s'ha de fer, com que s'ha de fer? Però és això, llavors, ostres, cuidado amb això també, i a mi em fa molta ràbia les frases fetes, no? El t'acompanyo amb el teu sentiment quan es mor algú, quan a tu no se t'ha mort ningú, quan... I això, no? I no, una gran luchadora, que coño una gran luchadora?
2: Clar, que per, si per sota... Exacte, de vegades aquestes frases, no les analitzem bé. Quan algú en general... Mira que parlàvem abans de que en general, no? Quan algú en general diu tienes que ser fuerte, el que està dient de veritat és que aquesta persona que li diu a l'altra tens que ser fort no és capaç o no està sent capaç de mantenir el dolor que li provoca veure una persona estimada que té un problema.
1: Clar, sostenir...
2: Llavors, amic, això és el teu problema. O sigui, tu manegues tu, però no li diguis a l'altre tienes que ser fuerte. Perquè, clar, si l'altre està fort, jo no em sentiré malament.
1: Clar.
2: I dius, ei, cuidado.
1: Mira, és això, més per tu que per l'altre.
0: Mira, això que estem parlant ara, i ara vaig a... Perquè hem dit que podíem parlar de les etiquetes, em recorda una mica també a quan tu estàs malalt, no? Vas al metge i si vols posar el psicòleg o el psiquiatre, en aquest cas potser seria més el psiquiatre, no? Et donen un diagnòstic, o sigui, tu li expliques i automàticament... Pum, te cuelgan el San Benito. Llavors, un cop t'han colgado el San Benito, el problema ja no és d'ell. És a dir, tu eres la que tiene esto. I ja està, i jo ja me olvido. I llavors ja tu pues ja te puedes leer un libro del...
1: Soc més que l'enfermetat.
0: Clar, o sigui, tu ja no ets, tu ja no ets per exemple, l'Àngel. No, tu ets el que tiene, jo què sé.
2: La depressió.
0: La depressió, això, ja està. Eres, i entonces, pues ja, jo ja t'he diagnosticado. I això, avui en dia, i em sap greu dir-ho, però jo ho he patit. I li vaig dir al psiquiatre, en aquest cas, li vaig dir, ah, muy bien, i ara què? Dic, et penses que et deslliuraràs de mi? No, O sea, tú no me has colgado esto, que em sembla molt bé, perfecto, estaré más o menos de acuerdo, perquè fa 10 minuts que em coneixes, però...
1: Bueno, y eso
0: no, ahora trabajaremos con eso, ¿eh?
1: Que limita la etiqueta, ¿no? Ya es como, como soy eso, ya está.
0: No, pero tú dices con el tema de sostenir, que comentàvem, ¿no? O sigui, el metge o l'especialista en aquest cas te lo cuelga y después ya no es mi problema. A partir d'aquí és el teu problema. Busca en Google y tú mismo.
2: Exacte, o en ChatGPT.
0: És veritat, aquest és millor.
1: Tu eres vintage, tu eres
0: a més, és molt fort, perquè inclús també amb el tema de la medicació. Però me medico o no? Bueno, no sé, a veure, si t'has de medicar, et mediques. Com que si t'has de medicar? No?
2: Sí, és que aquí Marta, tenim un problema de base. És a dir, les famoses malalties mentals, jo sóc un psicòleg conductista, que diem. Les malalties mentals per nosaltres no existeixen, m'explico. No existeixen perquè la ment com a tal no sé on està. Jo no m'he pres mai una canya amb la ment.
0: Sí, senyor,
2: no sé,
0: jo estic molt d'acord amb això.
2: No sé on està. Si algú la coneix, que li passi el meu Instagram. Però jo no la coneixo. Llavors, les malalties són malalties del cos, que tenen una causa interna. Sí? I les tindrem aquí... o a Xina
0: o també pot ser situacional, no? De la situació que un pateix,
2: sí, però,
0: en funció de la situació que estàs...
2: Sí, però mira, perdona que t'interrompa. Sí. Si és un problema de situació, ja és un problema de comportament. I la ciència que estudia el comportament humà és la psicologia. I el comportament humà és producte de les interaccions de l'organisme, o sigui, de la persona, amb tot allò que ens envolta. Però no hi ha cap medicació, cap pastilla, cap ni una, i ho estic dient així de clar, que solucioni cap malaltia mental.
0: Clar que sí,
2: la depressió no es cura, parlant de termes metges, no es cura amb una medicació. No té res a veure. Hem d'analitzar què la provoca, què la dispara i què la manté. I això no ho fa un metge. Ni tan siquiera ho dic bé, no.
0: Ni un diazepam, tampoc.
2: Ni un psiquiatre, ni tan sol.
0: El que passa, Àngel, que no sé, però també el que jo penso és que avui en dia la gent, igual que abans estàvem comentant, no? Diuen, bueno, que eres una luchadora, no? Perquè no poden sostenir, sí. La gent tampoc no volem patir. Llavors és, bueno, pues mira, ui, estoy estresado, estoy deprimido, mira, me tomo la pastillita, duermo un rato i ja està. I la realitat la veu difusa.
1: O me drogo, o salgo, o sexo.
0: O bebo, sí, clar.
2: I tracta molt bé el símptoma. Però no la causa, no l'arrel. No l'arrel.
0: Bueno, però és que tracta... No,
1: em marxo de viatge al Tíbet, d'igual.
0: Claro, la mierda te va contigo. Al Tíbet vas...
1: Pues ir a Castelldefels, igual de bien, sí,
0: claro,
1: que al
0: però,
1: Tíbet.
0: Però el que vull dir és que... Ja, però és que llavors això és igual que el... El guay desarrollo personal, es decir, yo me leo un libro del Bucaray, ¿no?
2: Sí, y dius... cuando no tengo para hacer llenya, los poso todos allá y se andan muy bien.
0: Bueno, pues perdona, que son los libros más venguts que hay aquí a España, cuidado. Pues el que pasa es que pues, la gente es pensa que se lee un librito así... i ja està. O, per exemple, i bueno, i jo sempre ho dic a les formacions que fem amb la Rocío, i ja quan vas a retiro, ja estàs elevado, eh? Quan ja vas a un retiro, t'has llegit un llibre. O, bueno, si no te l'has leído, te l'has comprado, que mola. Per portar-lo a sota el braç quan van a la platja.
1: Sí. Que no està aquí, sobretot.
0: Que no està aquí, eh?
2: Aquests es podrien inclús tacar, subratllar...
1: Si així no t'importa, no, amb aquest tipus de llibre.
0: Jo directament no els compro, però...
1: Després, com després els crema, li diuen...
0: No, saps? Doncs, i llavors se l'han llegit o se l'han comprat o van al retiro i llavors ja està, ja s'entienden i tot.
2: I el retiro que sigui car, eh?
0: Sí, home, clar.
1: Contra més lluny, millor.
0: Que sigui car, que vengin molta col... o bleda i aigua sobretot.
1: I kombucha.
0: La kombucha és cara. No, kombucha no. I no se puede... I col o, no sé, lo más barato. Esto...
2: Sí, o caducat.
0: I passar gana, perquè això limpia mucho. Això
2: també.
0: Has de fer molt de detox, total, i llavors ja vienes...
1: I matina.
0: Sí, i vienes ligero.
2: Ligero.
1: No, clar, amb tot això dius, és que estic millor on estava, clar.
0: Clar. Llavors,
1: és molt fàcil estar millor. Jo quan em diuen, has de matinar a les 5 del matí, que jo no matino. Em dona el mateix que ho digui Buda, o digui jo no, jo necessito dormir. Jo matina, no m'aporta res en el meu autoconeixement.
0: Un moment.
2: Per què? Per fer què?
1: Pues jo tinc tot el dia.
0: Jo vaig al gimnàs a les 7 del matí. I ja està, jo soy del club de les 6, però també és veritat que a les 9 estic dormint.
2: Bueno, sí,
0: o 10. Cada un tiene unos tiempos.
1: Clar, però això està bé. Cadascú té el seu tempo. Però no és si matines i t'aixeques a les 5 del matí és el millor.
0: No, a més...
1: Hi ha persones que sí, per mi...
0: No, però jo penso que és amb el sentit que ho fas. És a dir, si dius, jo és que me tengo que levantar a les 6, perquè de 6 a 6 i media cago. A les 6 i media cojo el cotxe, me voy al gimnasio, en el gimnasio hago 25 minutos de pesas, 23 y medio de andar con esta posición, 20 minutos o 30 para ducharme, tanto para vestirme.
1: Acabas estressat.
0: Després, clar, home, això, per tant, millor que dormis.
2: Sí, i no despertis.
1: Ningú. Però després, a les 8 has d'anar al psicòleg. Perquè, clar, això és un estrès.
2: Clar. És que és una qüestió de context. O sigui, de vegades la gent no agafa el seu calendari, el seu almanaque, que m'agrada a mi dir. No agafes el calendari i dius, a veure, de vegades no som conscients de les coses que fem o volem fer. I no tot i cap.
1: Això mateix.
2: Llavors... Dius, jo vaig al gimnàs a les 7. Vale, molt bé. Digue'm, per què vas a les 7? Pues mira, vaig a les 7 perquè després és que si no tinc temps i he de fer això, perfecte.
0: Ah, no, jo vaig a les 7 perquè és l'hora que està més tranquil i ningú m'empipa.
2: Genial. Té un sentit.
0: Total.
2: Té un sentit.
0: Total.
2: Però no és, ai, aniré a les 7 perquè no en cap i haig d'anar al gimnàs, perquè com que el llibre aquest fabulós m'han dit que haig d'anar al gimnàs,
0: doncs
2: llavors, hòstia, ho foto allà i sigui com sigui, és igual, si peto, és igual, després aniré al psicòleg i li diré, tu, que no me'n surto, què faig?
1: Clar, i una miqueta això, el pensament crític, no? Que me va bien a mi, que no, no compro tot lo que me dicen.
0: Bueno, claro, pero es que el pensamiento... Claro, claro, pero el pensamiento crítico, nena...
1: Claro,
0: está muy buscado, de, ahora.
1: Que yo m'agrada, no? M'agrada i així aquestes coses, i bueno, una miqueta de qüestionament, però que, això no, tot no val, no val per tothom. Cadascú ha de saber també...
0: Sí, però és que ara no hi ha... Abans deies, en mi opinió... No? I ara, clar. I vol dir que tu havies pensat, et respectava la teva, t'escoltava, i després jo tenia la meva opinió. Però ara ja ningú té cap opinió? No diu que tenen cap opinió?
2: No, i això va donar...
0: Me l'ha dit el xat GPT, punto, ja està, Eva Missa.
2: Ara. Això va també molt lligat a les noves tecnologies, no? I a les ciències de la informació. O sigui, l'opinió ens la venen, ens la donen ja empaquetada.
0: Perquè així no pensem.
2: I com ho saps això? Bueno, perquè ho han dit a tal lloc. Ah, vale.
1: Ja, claro.
2: Perquè ho han dit. Vale. Sí, perquè ho han dit. Ja està clar.
0: Doncs mira, ara toca la cançó de l'Àngel i mira per on, que clar, així parlant amb ell, és un home de frases llargues. Havia escollit una cançó, però ha dit, mira, hi ha una d'Izal que el títol és superllarg i és tan llarg que ni me l'he apuntat el David, així que escoltem-la. No le podemos...
1: Es que le he dicho...

0: He visto a Bowie flotando. Espectacular.
1: Al loro, ¿eh?
0: Al loro esa frase. Madre. Marta, es que no escucha las canciones. Yo sí.
2: Bueno, sí, ahora, ¿eh? Ahora, a ver, un momento, un momento. A ver,
0: lo he dicho dos veces. He visto a Bowie flotando.
2: A ver, tú esta canción, vosotras dos la cansó, ya la sabíeu. Yo soy más, yo soy de simplificar.
1: A ver, de resumir.
2: Claro, de resumir.
0: Es de culta instrumentals.
2: No, no, a veure, hi ha coses que m'agraden, i ha d'altres que no. Aquesta cançó penso que és maca, no l'havia escoltat mai, però jo sí que puede ser corto perquè va ser largo. Clar. Bueno, a veure.
0: Claro. Depèn. No es pot generalitzar, no? No es pot
1: generalitzar.
2: Bueno, a veure, cadascú té les seves cosetes, no?
1: Aquesta cançó t'agradarà, Marta, fes-me cas. Quan vagis amb el cotxe, condueixes... Poses,
0: sí.
2: A veure,
1: posa't molt alta.
2: Vale, a veure, Àngel, jo sé que només és... Veus, los jo hombres, resumeixo. És d'Izal.
0: Los hombres que no saben volar... Saben volar
2: que, escolteu el nom de la cançó. Los hombres que no saben volar...
0: Que saben volar
1: no,
0: i no saben com.
1: La increïble història del hombre que podia volar, però no sabia com.
0: No sabia com.
1: Que això dona joc,
0: eh? Esto es Juan Salvador Gaviota.
2: La
0: gaviota que pensava que no iba a hacer nada y al final acabó volando.
2: A ver, un moment, que es que ya me he perdut. La increíble historia del hombre
0: que sabía volar,
1: que podía volar, pero no sabía cómo.
2: Bueno, això ens passa molts, eh?
1: Ah, ara, exactament.
0: Claro.
1: No he donat puntada sense fil.
2: Hombre, no, ja ho tenia clar, això. I no sabia com. Déu-n'hi-do.
0: Si hubiera sabido cómo, volaria.
2: Bueno, clar, pues terminó volando, ha, ¿no?
1: Bueno, pero ya un momento en la canción que diu cambio de rumbo y salgo de la órbita oscura.
2: Sí. Que això va pel tema dels llibres de creixement personal.
0: No, fer les coses diferents.
1: No, exacte. La Rocío en sap, d'això.
2: Bueno, és que és coach. És que, a veure, tu no saps...
1: Però de les bones.
0: De les bones.
2: Tu no saps que sempre estic en minoria, jo? O sigui, ella és coach.
1: No,
2: creus. Ella es coach y vienen, claro, venís todos sus amigos.
0: Toda mi gente.
2: Bueno, toda la gente. Toda mi gente, güey. A ver, encara us vaig seguint, ¿eh? Porque, claro, a ver, todo se pega, ¿eh?
0: Claro,
2: després de
0: alguna
2: de temps,
0: cosa s'aprèn.
2: Fa molt de temps que ens coneixem amb la Rocío, claro. I tant de temps, imagina't, ya. A veces me dicen, eres coach, ¿no? Y digo, no, que yo te digo lo que tienes que hacer. Sí. Y me cago en otra cosa.
0: Té el telèfon. Ara. No sabe si no té el telèfon del que sap.
2: Sí, la Rocío és més... Ella és més todo, más todo... Más profesional.
1: És genial.
2: Sí.
0: Sí.
2: A veure, què he de dir?
0: La tinc aquí totes dimarts, no? Què he de dir?
2: A veure, el tema... Estem amb el tema de les etiquetes. El tema de les etiquetes que te cuelgan el San Benito, tema emociones, que tenemos que ser felices, el tema de la soledat no deseada. Què otro hit nos toca?
0: Home, les etiquetes pot durar per molt, sí.
1: Sí, les etiquetes pot donar per moltíssim. Al cap i a la fi, el que a mi m'agradaria és que la gent tingués clar alguna cosa, és a dir, el diagnòstic, l'etiqueta, no diu res. O sigui, té alguna funció, clar que la té, per comunicar-nos entre professionals, per dir, o sigui, per referir-nos a moltes coses amb un terme, però no defineix el problema en si. Sí? El problema que té la gent és que el diagnòstic, l'etiqueta, la confonen amb la seva identitat, el famós jo soy así.
2: Sí.
1: Què vol dir això de jo soy así? Sí, jo sempre dic que tu ets o moreno o pel roig, o de cabell ros. Hòstia, fa temps que no parlo català.
2: Bueno, no, però escoltes valorades forts.
1: Llavors, això no ho canviarà ningú. Això segur. Ara bé, el teu comportament no és estable sempre perquè sí.
2: Clar.
1: Hem de veure per què. Què hi ha al darrere i què hi ha al davant. I això és el que hem de fer. O sigui, el psicòleg el que hauria de fer, el que ha de fer, millor dit, és explicar el famós anàlisi funcional de la conducta. Traduït és per què fas allò que fas. Això és el més important. Llavors, no val a dir, bueno, és que jo tinc tal.
2: Veritat, bueno, que no, perquè, diguem, escolta, també...
1: Jo sóc hipertensió. No, tu no ets hipertensió.
2: Clar, a tu no t'ha passat també, cuidado, perquè pot haver-hi gent que ja li va bé, és a dir, a darrere de l'etiqueta justifica el seu comportament.
3: Tant, clar.
1: Clar, clar. Això és una cosa important per ells, però clar, no és per dir-ho d'alguna manera una bona cosa, perquè pot d'alguna manera aliviar aquest malestar, no?
3: I el limita també, no?
1: Comprensió, el normalitza, bueno, com que jo tinc depressió, doncs...
2: Sí, però el que diu la Rocío, jo penso que més et limita que una altra cosa.
1: Ah, clar, pot limitar, i tant. Perquè... I tant que pot limitar.
2: Perquè mentre tu t'han dit que ets allò, o que, i a més, bueno, t'ho han dit, i ara t'ho creus, perquè per mi el fons és que t'ho creguis, ja està, o sigui, ja ho tenim tot fet.
1: Clar, i està...
2: I així no em preocupo jo més.
1: Ara, i jo soc, reconeixo, soc molt pesat, intens, que diuen ara, bro.
3: Òbvio.
1: En plan, vull dir...
3: En plan, vull dir...
1: El tema està en que la societat està molt medicalitzada. És a dir, tens això i ja està. I pren la pastilla o la medicació. I no funciona així. No és tens això. Què em passa? O sigui, jo no tinc. Com que tinc? A on el tinc? O sigui, no tinc la depressió. A on la tinc? Al genoll, al turmell? A on? Tinc una sèrie de comportaments que m'estan donant problemes. Ostres, no vagis al metge. Ve si al psicòleg. I si pot treure un psicòleg conductista, millor. Però...
2: I si és amb tu, millor, no?
1: Ara. No ho volia dir, però...
2: Ahí vamos, sí. Perquè, escolta, això s'està acabant, Àngel?
3: Sí.
1: Haurem de fer una segona part.
2: Sí. És que no sé què tenim, la Rocío i jo, que tothom vol repetir.
3: La saga. Volen una saga, de programes.
2: I després ens diuen... Ei, una cosa per la pròxima temporada i dius, ui, espera, perquè ara ja anem a juny. Com que anem a juny?
3: Clar,
2: a juny?
3: S'acumula la
2: feina. Si en... Sí, ja és que clar. Ho tinc tot ple. Bueno, de vegades
1: I de l'any no. Que ve. Sí, no d'aquest any, de l'any
2: no,
1: que ve.
2: No. Però és veritat, ara nosaltres l'escaleta més o menys la tenim...
1: Feta, llenita, no?
2: O, bueno, sempre hi ha algú que d'on tirar, no? Perquè de vegades pot fallar algú i dius, bueno, mira, però si no, és veritat, bueno, tenim el nostre club d'amics... Tots guapos, que això ja, cuidado, és un nivell. Cuidado,
1: sí. Cuidado, amb aquestes coses sí que és fàcil ser feliç.
3: I tant.
1: No.
2: Mira, escolta'm una cosa.
3: Som molt afortunades.
2: Nosaltres, sí. Jo, per exemple, bueno, fa quasi 8 anys, aquesta és la 8a temporada, i hem fallat poques vegades, de vegades, a veure, són circumstàncies, però tot i que de vegades... personalment jo, hi ha dies que m'he trobat malament i que dius avui millor que no hi vagi, quan vinc aquí, ostres, m'ho passo tan bé que se m'oblida tot.
3: Clar.
2: És medicina.
1: Doncs aquesta és la conseqüència que fa que molt probablement repeteixis. No pel teu...
2: Fa 8 anys.
1: Pues això. O sigui, la conseqüència és molt enriquidora per tu i això és el que augmenta la probabilitat de que tornis a fer.
3: És el però no compensa. Hagis...
2: Sí.
1: Ah, exacte.
2: I a més...
3: Me renta. Eso era renta. Que me faltaba, el me renta.
2: Esto debe ser de generación Z, ¿no?
3: Yo no sé.
1: Yo me he perdut.
3: Le han dado la vuelta al
2: abecedario. O si casará A. A, ya.
3: Generación A.
2: Se ha unido. A Àngel, que t'hem de vendre una mica, no? Perquè has estat aquí amb nosaltres un ratet. A l'Instagram, Àngel Vergara 77... Que seria 78, però és 77 perquè ell és així, i punto, i 77.
1: I s'ha acabat.
2: I després on et poden trobar més? De dir, ai, mira que chico más majo, encima han dicho que és guapo, vamos a verlo, on et poden trobar? A part, no sé si aniran a Elche.
3: Clar, està una miqueta lluny.
2: Bueno, però escolta'm una cosa, fa sessions online, no?
1: Sí, online, faig molta feina online. Amb una de les pàgines que em poden trobar precisament és a psicologsdeldeporteonline.com. Aquí em poden veure i aquí és,
2: una cosa,
1: òbviament...
2: Només és per esportistes? O...
1: Aquesta que et dic, sí.
2: D'acord.
1: A part, jo sí que tenc persones amb altres problemes i em poden trobar a Faropsicoteràpia, que és on passo consulta, però si no em volen complicar, jo per això soc bastant dolent a l'hora de vendre'm, doncs el mateix perfil d'Instagram, que és bastant cutre.
2: Bueno, que et diguin, i Àngel...
1: Exacte. Vull Xerrar, doncs pues, pues molt bé. Vale. Parla amb la Rocío i la Marta.
0: I aviam, deixem en pau. I si voleu una sessió per pagar a mi.
1: Ara, exacte.
2: No, home, no, que ets, sí, sí, que ets una persona sèria, tu.
1: Tinc pendent fer-me una web, veus?
2: Bueno, doncs, pues, escolta, ja va estar. El que passa que, a veure, jo només et dic una cosa, Àngel. La web, per favor, ha de ser clara i concisa.
1: Sí, sí.
2: Sí, per favor.
1: No frases
2: d'un
1: no, imatges.
2: Només
1: imatges. No estaria malament fer una web només amb imatges, què dius?
2: Doncs pues estaria genial, perquè és el que se lleva. Somos visuales.
1: Ara. Que i bé. Guapos.
2: I guapos. Doncs així, que maco, no? Que va un programa així. Escolta, sí, ha estat un plaer.
1: Igualment.
2: I els demés, espero que us ho hagueu passat bé. I Àngel Vergara, 77. Ahí vamos. Exactament. Escolta, un petonet i gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu.
2: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: En clau política, Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords de Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya de les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa, exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Això serà per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo. Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: I cop d'ull al temps, sembla que demà arriba un canvi de temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, al Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do, ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi Pérez. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ho hem sabut fa només uns minuts. L'executiu espanyol presentarà pressupostos per l'any que ve. El president del govern, Pedro Sánchez, ho ha dit des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, que estan tenint lloc encara ara. Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia, a més, es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos per l'any 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle de Economía de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que Espanya i Catalunya viuen un moment favorable, que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar també del tot la llei d'amnistia.
0: Doncs la crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament. L'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions necessàries. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Mon Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per a mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, que es tradueix en vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. S'estan estenent des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, han destacat, és que el tabaquisme ha baixat fins a mínims històrics a Catalunya. Així tot, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes

0: 270 persones van ser ateses a l'Hospital d'Olot per aquest tipus de lesions.
1: Olot FM, Roger Isern.
2: Es tracta d'una prova pilot desenvolupada durant 12 mesos sobre 31 pacients atesos a urgències dels hospitals d'Olot, Blanes i Campdevànol, que presentaven una fractura al radi distal, un tipus de lesió força comuna del canell. N'ha donat més detalls l'investigador principal d'aquest estudi i cap de servei de traumatologia i cirurgia ortopèdica de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, el doctor Manel Vancells.
3: Estàvem convençuts de que això ens evitaria efectes secundaris negatius, com podria ser edemes a l'extremitat no desitjats, dolor, malposicions a vegades de la fractura. I aleshores, doncs, amb aquest interès, vàrem iniciar doncs, aquest estudi que es varen implicar també els hospitals de Campdevànol i de Blanes-Calella.
2: Una xifra que, per exemple, segons indica l'informe presentat, si s'extrapola a tot el sistema català de la salut, significaria un estalvi anual estimat de 625.000 euros.
1: I encara sobre la salut, la donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament els primers 4 mesos d'enguany.
0: Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan a la llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de salut.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV també farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part de l'acte del 10 de juny.
0: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes amb la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
1: Això mentre diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita papal sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Sílvia Fernández, bon dia.
6: Bon dia. Les entitats que ja es van aixecar amb la visita de Benet XVI el 2010 critiquen que l'arribada del papa es presenti com un viatge d'un cap d'estat quan es tracta d'un líder religiós. Reclamen que els actes no es paguin amb diners públics perquè s'incompleix amb la confessionalitat i reivindiquen la fi del finançament públic a l'Església Catòlica, entre altres qüestions que titllen de contradictòries. Ho ha explicat aquest dimecres en roda de premsa Hongria Panadero, la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia.
7: Volem reafirmar el nostre compromís amb la laïcitat com a principi fonamental de convivència. No volem que el papa convidi a la seva casita als polítics.
6: Tot i que l'Església pagarà part d'aquests actes amb diners de patrocinadors i donatius, l'Ajuntament de Barcelona haurà d'assumir part de les despeses de neteja, mentre que la Generalitat aportarà 1,6 milions d'euros a través de la recaptació de la taxa turística. També se cedirà l'Estadi Olímpic de manera gratuïta. La concentració de Jo no t'espero s'ha convocat dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born.
1: Atenció a aquesta xifra, 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès, amb la participació també d'USTEC, que analitza la irrupció de la intel·ligència artificial en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fa servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
9: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
8: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada.

0: vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
1: I tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, en aquest cas avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, per expressar el rebuig al preacord assolit entre USTEC i el Departament d'Educació. A Tarragona la manifestació ha plegat prop de 300 docents des de la Rambla Nova i fins al riu Francolí. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
2: Convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb el Departament d'Educació, CGT, Intersindical, la Coordinadora Obrera Sindical i CNT, els mestres i professors s'han concentrat cap a 9:15 a l'estàtua dels Despullats a la Rambla Nova. Des d'allà han anat cap a la seu dels serveis territorials del Departament d'Educació, des d'on han fet una atenció als mitjans. Carlos Alcalde, portaveu de l'Assemblea de Docents del Camp de Tarragona, ha reclamat la negativa al preacord per tal d'aconseguir encara més millores.
3: I per això hem animat a votar no a aquest preacord, perquè pensem que és un moment històric, pensem que està tothom mobilitzat i que s'ha de continuar amb aquesta mobilització per aconseguir molt més.
2: Posteriorment, els manifestants s'han dirigit cap a la plaça Imperial, on han tallat parcialment el trànsit durant gairebé una hora. Tot seguit, la manifestació s'ha dirigit cap a l'Avinguda de Romà per acabar a prop del riu Francolí, sota el pont de Ramon y Cajal, on han celebrat un vermut reivindicatiu i una posterior assemblea.
4: Notícies en xarxa.
1: Ens situem ara a Barcelona. L'Ajuntament es prepara ja per la campanya d'estiu, sobretot pel que fa a la seguretat i la neteja. Enguany es farà patrullatge 24 hores a la Guàrdia Urbana a les platges i es reforçarà un 40% la neteja. Com a novetat, també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. L'operació Estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
6: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
5: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació Estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
1: Doncs justament en relació als incendis forestals, la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la campanya d'informació i vigilància contra els focs. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 600.000 hectàrees agroforestals. La campanya s'ha presentat a Masquefa. Anem fins allà, Canal Taronja Noia, Joan Gual.
7: Algunes de les mesures que s'estan implementant són la gestió forestal estratègica, la protecció de les zones habitades i el manteniment de les infraestructures bàsiques, així com la informació i la conscienciació a la ciutadania. Jordi Fàbrega, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació de Barcelona, ha explicat la importància de la prevenció durant tot l'any i no només durant l'època estival.
8: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral.
7: La campanya d'estiu començarà el dia 17 de juny i acabarà el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis sobre una superfície de la qual el 67% n'és forestal.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls, com els registrats les darreres 24 hores que han acabat, recordem, amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
9: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
1: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
10: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts. amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Bote i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
11: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
12: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
10: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
1: En clau econòmica, Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Fígols. Era un acte presidit per Pedro Sánchez. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directes i més d'un miler d'indirectes. Vallès Visió, Alba Araia.
13: L'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma invertirà 160 milions d'euros en aquesta nova nau, que ha d'entrar en funcionament l'any 2030 i que suposarà la creació de més de 400 llocs de treball qualificats un cop entri en funcionament. En l'acte d'aquest matí s'ha comptat amb la presència del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que juntament amb el CEO de Grifols, Nacho Avías, han destacat l'impacte del projecte al territori.
14: 400 empleos directos y más de 1.000 empleos indirectos. Todo un revulsivo para la economía de Lliçà de Vall y también, lógicamente, para toda la comarca del Vallès Oriental.
15: Hoy no solo iniciamos la construcción de unas nuevas instalaciones, también reafirmamos nuestra presencia en el Vallès.
13: Entre les instal·lacions actuals de Parets del Vallès i les de Lliçà d'Amunt, a partir del 2030, la companyia tindrà més de 3.700 treballadors al Vallès Oriental. I aquesta nova planta permetrà duplicar la capacitat de Grifols de fraccionament de plasma a Europa.
1: Això a Grifols, a Ficosa, en canvi, s'ha arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO.
9: Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros.
1: I és moment per la cultura. Avui amb música clàssica perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per a tothom i una sinfonia imaginària. La nova edició de Clàssica de Platja serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Sinfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
17: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
16: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
18: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
16: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà dos concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
19: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol a la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9 gols a 10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
20: L'Assolim Centre Natació Mataró torna a doblegar el Sant Andreu per, aquesta vegada, aixecar el títol de campió de la Divisió d'Honor Femenina. Després de forçar el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, l'equip de Dani Ballart volia tornar a repetir la gesta de derrotar un conjunt andreuenc que fins a la setmana passada mantenia la condició d'imbatible. Un títol mataroní que es començava a gestar després d'un inici igualat i reaccionant al 3-2. A partir d'aquí l'assolim amb una Tylee Kearns com a màxima golejadora, una bona defensa que neutralitzava els atacs locals i ben liderada per la petita de l'Esterrer a la porteria, aconseguiria arribar en el tram final amb 3 gols d'avantatge. El Sant Andreu ho va provar i va tenir l'opció d'empatar el partit a 10. No ho va fer i l'assolim aixecava el seu tercer títol de la temporada. Dani Ballart es el técnico mataroní.
0: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo.
20: Després d'un dia de descans, l'equip tornarà demà als entrenaments per afrontar el repte de ser per primer cop campiones d'Europa. Qui sap si amb una nova final catalana amb el Sant Andreu, aquest cop a Malta.
19: Gràcies, Joan Maria Espà. Des de Mataró Ràdio també hem de destacar que Leo Messi ha estat escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. L'exjugador del Barça rebrà el prestigiós guardó que tenen, entre d'altres, els catalans Xavi Hernández i Manel Estiarte. El seleccionador espanyol de futbol Luis de la Fuente ha confirmat avui que el davanter del Barça, Lamine Yamal, que es va lesionar en el tram final de Lliga, estarà en condicions de jugar en el debut d'Espanya al Mundial el dia 15.
21: El plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esas plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
19: I a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
22: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
19: I a la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del jove jugador Ferran Ruiz pel Terrassa, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora de la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de deixar-ho aquí momentàniament, però tornem de seguida. Fins ara.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
23: Salses saludables. Hi ha la creença popular que les salses engreixen, i això és així si les comprem comercials, farcides de sucres, olis refinats, additius i altres ingredients innecessaris. Però si són casolanes i amb un contingut nutricional interessant, poden ser el condiment perfecte d'amanides, verdures i cereals. Les bases d'una bona salsa solen ser un oli de qualitat sense refinar. A Catalunya abunda el d'oliva, però al mercat també en trobaràs de lli, ric en omega 3, el de sèsam, el de girassol o el de coco, que dona un toc dolç a les receptes. Vinagres de vi, sidra, poma, mòdena, umeboshi. El de poma i umeboshi són els més digestius de tots. Si no us agrada el sabor del vinagre, també podeu usar el suc de cítrics, com la llimona, la llima, la taronja o l'aranja. Espècies com el pebre, la cúrcuma, el gingebre o el curri. Herbes aromàtiques, com el julivert, l'alfàbrega, el coriandre, l'orenga, el romaní o la menta. Llavors o fruits secs, sal, sal d'herbes o salsa de soja. O d'altres condiments, com l'all, ceba, mostassa, iogurt, beguda vegetal o nata vegetal. I fins i tot fruita. A continuació, us deixo alguns exemples que segur que encantaran i donaran un toc diferent als vostres plats. All i oli d'alvocat. Porta al bocat un raig de llimona, una culleradeta d'oli d'oliva verge, 3 dents d'all, sal i julivert. Salsa al pesto, alfàbrega, oli d'oliva, pinyons, all, unes gotes de llimona i unes fulles de menta. Salsa de iogurt. Barrejar iogurt grec de cabra, dent d'all ratllat, suc de llimona exprimit, sal i pebre. I opcional, es pot afegir cogombra, julivert o menta. Vinagreta de llimona. Oli d'oliva verge, suc de llimona, mostassa Dijon, sal i pebre. Vinagreta de fruits secs, mostassa, oli d'oliva, suc de llimona, sal, pebre i ametlles picades. Salsa a l'estil hindú, beguda de coco, curri, oli d'oliva i all. Salsa de cítrics i magrana. Ratllar un dent d'all i barrejar amb el suc i la pell d'una taronja i el suc de mitja llima o llimona. Afegir fulles de romaní i llavors de magrana. Salsa tagina. Tagin o sèsam cromol, ratlladura i suc de llima, gingebre en pols, oli d'oliva verge i sal. hummus, cigrons cruits, tagina o sèsam, oli d'oliva verge, llimona, all, sal i comí. El que cal tenir en compte a l'hora d'afegir salses als plats és que són un condiment i, per tant, no cal posar-ne en abundància. La salsa és per donar sabor al plat, però no per amagar el de l'aliment el que acompanya.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos generals per a l'any vinent. En la intervenció a les jornades del Cercle d'Economia ha fet públic que aquesta mateixa setmana es començaran a elaborar els comptes.
2: Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
0: Sánchez també s'ha mostrat disposat a fer avançar els acords a Brussel·les amb Junts i el full de ruta amb Esquerra per la resolució del conflicte a Catalunya. A més, ha mostrat el desig que l'amnistia sigui efectiva en aquesta legislatura. És dimecres 3 de juny de 2026 i tenim més titulars. Salvador Illa defensa que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència. Sònia Kerr.
3: A la sessió de control al Parlament, el president ha assegurat que ja ha donat totes les explicacions que calia i rebutja qualsevol irregularitat dins les seves files.
4: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes.
0: Preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya, malgrat que l'hàbit està en mínims històrics.
3: I és que entre els joves s'estenen els vapejadors, les cigarretes electròniques i les bossetes de nicotina. El tabaquisme encara causa una mort cada hora.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el Papa Lleó XIV farà servir el català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
3: Després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa exclusivament en castellà, el bisbe de Lleida ha tret ferro a la qüestió. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola.
3: Tot plegat per evitar aldarulls com els registrats en les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 persones detingudes.
0: En cultura tornen els concerts de clàssica a la platja Barcelona.
3: La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de 2 concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC.
0: Els esports, el Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo, Joan Barberà.
6: L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions.
0: Avui llueix el sol, però de cara a demà s'ha activat l'alerta del Pla Inuncat perquè es preveuen pluges molt intenses a bona part de Catalunya. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, estem tenint un dimecres esplèndid. Una atmosfera neta, raspallada, transparent, un cel radiant, molt poca nuvolositat i només algunes nuvolades justament aniran apareixent aquesta tarda al voltant de les muntanyes del Montseny, del Montnegre i també cap a l'interior gironí. Per tant, cap al Puigacalm, el Rocacorba, les Guilleries, les Gavarres, en alguns racons del Prepirineu. Núvols que avui, a diferència d'ahir, no desembocaran en tempesta. Déu-n'hi-do ahir les tempestes que van arribar a descarregar, per exemple, entre el Berguedà, Osona, també la Garrotxa i el Ripollès. Avui, de moment, treva pel que fa a aquestes tamborinades. I ja diem, amb aquesta temperatura, que va pujant perquè el sol és dominant, i amb una mica de vent, que al llarg d'aquesta tarda es tornarà a reforçar arran de mar i al prelitoral. Pel que fa al dijous, canvi de situació. Ja al matí algunes nuvolades amb gotellades a la Costa Daurada. La tarda del dijous serà de fresa, de sarau, de tempestes a moltes comarques. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: L'executiu espanyol presentarà pressupostos per a l'any que ve. És la intenció que té el president del govern, Pedro Sánchez, i que acaba d'explicar des de Barcelona en la clausura de les jornades del Cercle d'Economia. En clau política, Sánchez ha afegit que espera que la llei d'amnistia es pugui desplegar del tot en aquesta legislatura. Marc Dalmau, bon dia.
8: Bon dia. Pedro Sánchez ha anunciat que presentaran aquesta setmana els tràmits dels pressupostos pel 2027, dels quals ha avançat que són més ambiciosos i més socials que mai.
2: Y en este sentido, quiero anunciarles también aquí en el Cercle d'Economia de que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Esta misma semana se va a publicar la orden de elaboración en el Boletín Oficial del Estado Y a lo largo de este mes lo que vamos a hacer es actualizar el cuadro macro con el objetivo de aprobar nuestras cuentas de coordinación de los presupuestos generales con el resto de fuerzas parlamentarias en las Cortes Generales.
8: Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes del país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords de Brussel·les i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: Así fue, por ejemplo, nuestra rotunda apuesta por la agenda del reencuentro entre Cataluña y España, cuyo hito más significativo, a la espera del pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo, va a ser la aplicación total y efectiva de la ley de amnistía. Un hito que esperamos desde el Gobierno se haga efectivo en esta presente legislatura.
8: El cap de l'executiu espanyol recolzava així les paraules d'ahir del president de la Generalitat, Salvador Illa, també al Cercle d'Economia, on demanava esgotar la legislatura per, entre d'altres, aplicar aquesta llei d'amnistia.
0: La crònica política d'avui ens porta també fins al Parlament, on l'ombra de la corrupció ha planat sobre la sessió de control al govern. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins de la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera en preguntar.
10: I per aquest contracte de 127 milions que el govern ha signat amb Huawei, tot i els advertiments de la Unió Europea sobre aquesta empresa, o és que els catalans hem de pensar que la mà de Zapatero hi podria tenir alguna cosa a veure? Què té a dir vostè, a més, de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Hard Rock? Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos.
9: En totes les respostes, el president Illa ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella.
11: La corrupció és una línia vermella per a la meva formació política i per mi mateix. I es combat de dues maneres, amb totes les mesures possibles per prevenir-la i amb tota la contundència, la màxima contundència, quan es detecta. Així ens hem comportat i així ens seguirem comportant.
9: Illa també ha advertit que alguns corren massa, i segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència.
0: A tot això hi afegim que el Partit Popular i Vox han arribat a un acord per governar en coalició Castella i Lleó, que situa a la presidència el popular Alfonso Fernández Mañueco.
3: El pacte segueix l'estela dels acords de govern Extremadura i l'Aragó, que han inclòs el principi de prioritat nacional per a l'accés a les ajudes públiques.
1: Notícies en xarxa.
0: Preocupació entre els responsables de salut pública per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. La bona notícia, però, és que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric a Catalunya. Tot i això, encara causa una mort cada hora. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
13: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmet un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
12: L'any passat a Catalunya es van fer quasi 7.600 inspeccions relacionades amb el tabac i els nous productes i es van posar 139 sancions.
0: Encara en relació amb la salut, l'Hospital del Mar ha obert un nou espai a Santa Coloma de Gramenet. Té per objectiu donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord, inclòs Badalona. La iniciativa s'emmarca en un projecte pilot del Departament de Salut per tal de fomentar alternatives a l'atenció hospitalària. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
14: Es tracta de l'espai Salut Àgora, que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada. L'espai està construït com si fos una casa, amb la seva sala d'estar, cuina, lavabo i bugaderia. Els pacients l'utilitzaran per readaptar-se al dia a dia, després d'una llarga hospitalització, interioritzar bons hàbits alimentaris, higiènics, i a més serà un centre de referència per fer consultes privades i establir vincles entre els professionals, els pacients i els seus familiars. Ho explica la coordinadora de la Unitat Funcional de l'Espai Salut Àgora, Maria Roviralta.
15: És de baixa exigència, amb la qual no es programen visites com a tal, no fem activitats programades, és a dir, la persona entra i surt quan vol, quan pot, quan té espais que vulgui compartir, i ve aquí, comparteix amb altres persones, i evidentment hi ha professionals que li donen l'atenció segons les seves necessitats.
14: Els pacients que en seran derivats provenen de diversos hospitals i centres de salut mental de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa i que preveu que el pontífex parli només en castellà.
3: Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a aquesta petició. L'arquebisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem encara. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel Palau, defensa el català i confia a poder incrementar-se el pes en la visita papal. Són declaracions a Lleida Televisió.
5: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions sempre és un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc ni cap mala fe, tot el contrari.
0: Doncs tot plegat pel que fa a la visita del papa, que genera també polèmica pel que fa a la visita en si mateixa. Diversos col·lectius laics han engegat una campanya en contra, sota el lema «Jo no t'espero».
3: Els impulsors, que són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona.
0: De la qual anem coneixent cada vegada amb més detalls. El papa té previst de rebre el president Salvador Illa al Palau Episcopal de Barcelona. Serà dimarts a la tarda en una audiència privada abans de la pregària a l'Estadi Olímpic. Entrem en matèria educativa. 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i dediquen una hora al dia. Són dades de l'enquesta estatal del sindicat Estès en participació d'USTEC, que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir, de manera ocasional, això sí, i amb una visió més crítica. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. Els alumnes utilitzen la IA per fer esquemes i resums, per fer els deures tant de matemàtiques com de llengua, per resoldre dubtes i fer treballs de recerca d'informació. Un de cada quatre accepta els resultats que els proporciona l'eina i els adjunten directament al document només canviant el format. L'estudi, que ha encastat prop de 6.000 professors i mestres de tot l'Estat i un miler d'estudiants no universitaris, alerta dels efectes en el procés d'aprenentatge. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
17: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, a argumentar, a relacionar conceptes, a revisar errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
16: El 80% del professorat ha utilitzat la intel·ligència artificial alguna vegada i un de cada quatre la fa servir habitualment. Reclamen formació i un canvi en el sistema d'avaluació dels alumnes, més centrat a l'aula i menys en les tasques que fan a casa.
0: Tot plegat en una nova jornada de vaga de mestres i professors, avui al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, on prop de 200 mestres i professors han tornat a sortir al carrer a Tortosa per expressar el seu rebuig al preacord entre USTEC i el departament. Els manifestants han sortit de la plaça 1 d'Octubre i s'han desplaçat fins a la seu dels Serveis Territorials d'Educació. Canal T, Martí Carot.
18: Des de CGT i l'Assemblea de Docents de les Terres de l'Ebre han reivindicat que la proposta de reforç del personal docent no resol els dèficits de l'escola inclusiva. Consideren que les millores salarials anunciades no compensen la pèrdua de poder adquisitiu acumulada ni s'ajusten a l'IPC. Enric Segarra és portaveu de CGT a Terres de l'Ebre.
19: No dona resposta a la emergència educativa que actualment està vivint el país. És un preacord que només millora l'acord de comissions i UGT en el tema salarial, però és que ni dins del tema salarial respon a les nostres demandes, perquè el salari no s'actualitzarà a l'IPC com dia la unitat sindical. La dotació preinclusiva és insuficient, semblen uns números molt elevats, però 6.000 i pocs professionals no donen ni a dos professionals per centre, i a més, aquesta dotació se desplegarà al llarg de 4 anys. Nosaltres tot això ho necessitem ja.
18: Afirmen que l'escola inclusiva està desbordada per la manca de recursos humans i materials als centres. També reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB i alerten d'un retrocés en els nivells educatius.
0: I ara que acaba el curs, l'ONG Educo alerta que 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, que és el que duren les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia.
3: Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. També han alertat que al voltant d'un 7% dels infants, que són uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics.
1: Notícies en xarxa.
0: Són 3:15. A Barcelona, l'Ajuntament ja ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja de la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i també un reforç del 40% pel que fa a la neteja. Com a novetat, també entraran en guany en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. Carina Bellvé, bon dia.
20: Bon dia. L'operació estiu posa el punt de mira en l'espai públic i, sobretot, en les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, en moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot en quads. Un operatiu contra els robatoris, la venda ambulant i els botellots en un litoral en què es desplegaran 11 noves càmeres de vigilància. També reforçarà fins a un 40% la neteja de la ciutat, amb 134 equips i uns 300 efectius més, tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, la visita del Papa i la sortida del Tour de França. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
21: Fer una crida a la ciutadania, que jo crec que es comporta sempre de forma exemplar, perquè és molt conscient del batec i del ritme de vida que tenim a la ciutat de Barcelona pel que fa a viure en comunitat i col·lectivament, doncs, tots aquests esdeveniments a l'espai públic, i demanar-los que aquest estiu, especialment, que hi ha dos grans esdeveniments, doncs seguim les recomanacions de mobilitat, de seguretat.
20: Emmarcat en el pla Endreça, l'operació estiu reforça també els dispositius de bombers, de manteniment, d'informació i de prevenció.
0: Doncs encara en relació a la calor que ens espera de cara a l'estiu, a Lleida, uns 1.200 comerços de la demarcació s'ofereixen com a refugis climàtics dins d'una campanya que impulsa Pimec Comerç Lleida. La iniciativa arriba enguany a la tercera edició i participen el doble d'establiments que l'any anterior. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
22: A partir d'aquest dimecres, els establiments adherits a la iniciativa funcionaran com a refugis climàtics per la ciutadania en el marc d'una campanya impulsada per Pimec Comerç Lleida amb la col·laboració d'associacions de comerciants i veïnals i de la Federació d'Hostaleria de Lleida, fet que permet que restaurants i bars s'assumin a la xarxa de refugis. El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, ha explicat el funcionament de la iniciativa. L'escoltem.
23: Tots els comerços estan identificats amb un cartell amb el qual el que fica que és un refugi climàtic i dona aquesta seguretat, aquesta garantia a la persona que tingui una necessitat molt puntual de que si veu el cartell pot entrar amb tota tranquil·litat, no se li demani que faci cap tipus de despesa, si era ben atès.
22: A més, com a novetat d'enguany, els establiments distribuiran un díptic amb recomanacions bàsiques per afrontar els episodis de calor, com mantenir-se ben hidratat o evitar les hores de màxima exposició solar.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament dimarts al matí que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra.
3: L'alcalde David Bote ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
0: Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
24: Després d'una nit d'aldarulls que ha acabat amb la detenció de 5 persones, 4 d'elles menors, el barri de Cerdanyola s'ha llevat amb calma. De tota manera, a primera hora encara s'han pogut veure algunes restes de la nit d'atenció de dimarts, amb contenidors cremats, alguns desperfectes al mobiliari i certa inquietud entre els veïns. A la calma també hi ha contribuït que s'hagi acabat aturant un altre desnonament previst també al barri de Cerdanyola. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha assegurat entendre el malestar veïnal amb la situació de l'habitatge, però assegura que la violència mai és la resposta. L'associació veïnal del barri es reunirà aquest vespre per reclamar solucions. Escoltem David Boté i Antonio Ruiz, membre de la Junta de l'Associació de Veïns.
2: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant.
4: Estos hechos que pasaron ayer se enmarcan en un contexto de un barrio empobrecido que hay una dificultad inmensa con el tema de la vivienda. Entonces eso hace que haya una tensión ahí contenida y en un momento determinado.
24: Precisament fa una mica més d'un any el barri de Cerdanyola també va ser escenari de diversos episodis d'aldarulls i tensió que van acabar amb la detenció de quatre menors acusats de cremar contenidors.
0: I anem ara fins a Granollers, que torna avui a acollir una nova edició del Mercat de l'Audiovisual de Catalunya, enguany centrat en la irrupció de la intel·ligència artificial al sector de la comunicació. La cita també ha servit per presentar les noves propostes dels mitjans catalans. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
6: L'impacte de la IA, les audiències sintètiques i la probabilitat que apareguin audiències virtuals són temes de debat avui en el MAC, com explica el seu director, Lau Delgado.
7: Com s'estan desenvolupant les audiències avui en dia, amb un panorama molt complex, en el qual les fonts de distribució dels continguts són múltiples, molts més que abans, i que a més tenim una particularitat, que és que comencem a tenir dades sobre com estem assumint com a audiència els continguts que no han estat generats per humans, sinó per la intel·ligència artificial o les diferents intel·ligències artificials.
6: A Reconvert Fàbrica de les Arts hi ha 5 espais amb actes i una fira amb una vintena d'expositors proveïdors de productes i de serveis. El MAC inclou la 6a trobada de podcasting de Catalunya i acull la primera edició d'Arcana, un programa de mentoria de treballs de ficció de l'Associació Productors Audiovisuals de Catalunya. El MAC l'organitza en Reconvert, l'Ajuntament de Granollers, la Diputació de Barcelona i la Generalitat.
0: Moment per la cultura. Avui amb clàssica de protagonista, perquè l'orquestra del Liceu i l'OBC portaran música per tothom i una sinfonia imaginària en la nova edició de Clàssica a la platja. Serà els dies 8 i 9 de juliol a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. L'orquestra del Liceu serà la primera a pujar sobre l'escenari de la platja de Sant Sebastià el 8 de juliol a les 9 de la nit. Interpretarà, com ha explicat el seu director artístic, Víctor García de Gomar, Liceu Simfònic, música per a tothom, pensat per apropar la clàssica a tots els públics.
25: Que els més petits es puguin connectar també amb el concert i jo crec que serà un gaudi, diguem, poder tenir l'orquestra en plena forma amb el Josep Pons, amb aquesta il·lusió màxima que tant l'orquestra com el Josep tenen de poder connectar amb 22.000 persones.
8: El dia següent, també a les 9 de la nit, l'OBC posarà sobre l'escenari, segons ha dit el director de l'auditori, Víctor Medem, una sinfonia imaginària.
26: Combinar diferents moviments de diferents sinfonies per construir-ne una de nova.
8: Per portar la música als col·lectius que no es podran apropar a la platja, l'Escola Coral de l'Orfeó Català oferirà 2 concerts a residències de gent gran i un a l'Hospital del Mar.
27: No intentes ocultar, és impossible.
0: I seguim amb música, perquè aquesta tarda arrenca el Primavera Sound i ho fa amb concerts gratuïts al Parc del Fòrum.
27: Talón de Aquiles, casi.
3: A 6:15 pujarà a l'escenari la catalana Guinea amb el seu pop enèrgic. Una mica més tard, a les 7, actuaran els rockers britànics Yard Act. Al vespre serà el torn del cantautor Guitarrica de la Fuente, aquí estem escoltant, a 9:15, i tancarà la jornada la música indie de Wet Leg. Les entrades estan per ser exaurides.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Centre Natació Mataró torna a guanyar la Lliga Femenina de Waterpolo.
28: Bon dia, Marta. L'equip del Maresme suma el seu tercer títol de la competició domèstica després de guanyar la piscina del Sant Andreu per 9-10. Ara, els dos clubs catalans se centren en la lluita per la Champions. Dani Ballart és el tècnic del Centre Natació Mataró.
29: Sobretot hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
28: i avui el Catalunya i el Barceloneta disputen el partit de tornada de la final de la Europe Cup femenina de waterpolo. Amb l'avantatge de 14-9 per al Catalunya, avui es decideix aquest títol continental. Leo Messi, escollit Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026, en un dia on en futbol a la Lliga F l'Espanyol ha anunciat la renovació de l'entrenadora Sara Monforte fins al 30 de juny del 2028.
5: Molt contenta. La veritat que tenia moltes ganes de que es poguera donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dos temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva.
28: També hem de destacar que la segona federació a l'Olot, el capità Pedro del Campo, ha anunciat que no seguirà al club de la Garrotxa. Tercera federació, satisfacció en els clubs catalans pel canvi que hi haurà el play-off d'ascens a segona a partir de la temporada 27-28. Amb el nou sistema, els quatre equips catalans classificats entre la segona i la cinquena posició de la Lliga disputaran les tres eliminatòries del play-off contra rivals d'altres federacions territorials. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
9: Des del Badalona, el tècnic escapulat Miquel Azparren considera que la iniciativa respon a una demanda col·lectiva del futbol català, però confia en no necessitar-la d'aquí a la temporada 2027-2028.
10: Yo entiendo que es una petición, no la he leído, entiendo que es una petición general, si no, no la federación le cuesta dar a veces pasos cambiantes porque, bueno, pues son más conservadores, pero si lo ha pedido la gente será por algo. Que nos interese, que no nos interese más, yo ojalá no nos interese porque no lo necesitamos.
9: La proposta de la Federació Catalana, però, haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General Ordinària de la Federació Espanyola de Futbol, que està prevista el pròxim 30 de juny.
28: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona, i destaquem que la segona federació, indignació a Terrassa pel fitxatge del Terrassa Futbol Club del jove jugador Ferran Ruiz, involucrat presumptament amb la difusió d'un vídeo de contingut sexual d'una menor. El club ballesà va anunciar la seva incorporació i les penyes i diferents moviments socials han mostrat la seva indignació de manera pública i esperen que el Terrassa no fitxi finalment aquest jugador.
0: Gràcies, Joan Barbara. Veurem com acaba tot plegat. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.
1: La xarxa de comunicació local. Gràcies per

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president espanyol Pedro Sánchez ha anunciat que aquesta setmana activarà els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat pel 2027. En el seu discurs al Cercle d'Economia, Sánchez ha assegurat que els comptes donaran a un pes prioritari a l'habitatge i hauran de servir per resoldre el problema del finançament. Segons el president espanyol, la proposta de pressupostos serà social i inclourà també responsabilitat fiscal.
2: Van a ser unos presupuestos sociales, porque el objetivo del gobierno de España es redistribuir esa riqueza, reforzando, por tanto, aún más nuestro estado del bienestar, para que nuestros servicios públicos puedan llegar donde, en fin, no están llegando y estar, por tanto, a la altura de lo que nuestros ciudadanos y ciudadanas demandan y merecen.
1: I la Diputació de Barcelona destinarà 1.800.000 euros a la 30a campanya del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. En total es desplegaran 89 professionals sobre més de 621.000 hectàrees agroforestals. La campanya d'estiu comença el 17 de juny i acaba el 31 d'agost a la província de Barcelona, que compta amb 311 municipis amb una superfície forestal del 67%. Jordi Fàbregas, diputat de Prevenció d'Incendis de la Diputació.
3: Per tant, tenim tot un pla de prevenció d'incendis, de més de 2.000 quilòmetres on poder-hi anar i poder-ho tindre sempre en correcte manteniment cada any. També els dipòsits d'aigua, tindre els dipòsits d'aigua fets i en condicions òptimes tot l'any. Poder també fer les franges de protecció perimetral, que potser també ens hem centrat molt i que avui podreu veure des de l'aire com s'està actuant. Fer aquestes franges perimetrals de 25 metres ens va molt bé, perquè si hi ha un incendi molt fort, d'alguna manera frena.
1: El papa Lleó XIV té previst rebre el president de la Generalitat, Salvador Illa, en audiència privada al Palau Episcopal a Barcelona. Serà la tarda del seu primer dia a Catalunya, el dimarts dia 9 de juny. Ho ha explicat en una trobada amb periodistes el portaveu del Vaticà, Matteo Bruni. Està previst que el pontífex arribi a l'aeroport del Prat a 1:15, on el rebran representants de la Generalitat, una jornada en què el papa té una agenda ajustada, una pregària a la Catedral de Barcelona i una oració multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys. La donació i trasplantament d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos d'aquest any. Fins ara, 128 persones han estat donant-se cadàvers vàlids, un 4% més que el període de l'any anterior. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades de Salut. I el recinte emmurallat de Montblanc guanyarà 110 metres més de pas de ronda visitable quan acabi l'actuació que ha començat aquesta setmana. Els treballs permetran també millorar les instal·lacions d'una torre del recinte que estava molt degradada.
4: Informació local.
5: Aquesta tarda hi ha un taller sobre la menopausa, un taller pràctic per entendre la menopausa, compartir experiències i tenir eines per viure aquesta etapa amb benestar físic i emocional. És un acte obert a tothom que vulgui anar-hi. El taller el farà Sílvia Fernández, que és llevadora d'atenció a la salut sexual i reproductiva de l'Institut Català de la Salut. El taller es fa a les 8 al CAP La Granja, no cal fer inscripció prèvia, simplement anar-hi directament i escoltar i participar-hi si us interessa. Menopausa, a salut de les dones a la maduresa. També avui, a les 6 de la tarda al Museu del Renaixement, hi ha una nova xerrada dins el cicle Museus Convidats. Avui és el Museu Tèxtil de Terrassa. Sílvia Carbonell, directora en excedència del museu, parlarà del fons d'aquest museu i la vincle i relació amb el Museu del Renaixement. Avui, a les 6, a la Sala Gòtica, entrada gratuïta. I de cara al cap de setmana hi ha la 8a trobada modelística de Catalunya, amb tallers infantils, campus, exposició, concurs, una sessió, una edició especial enfocada a Itàlia. Es farà des de divendres fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7, tot el cap de setmana, a la planta baixa del Molí, trobada modelística. I divendres tornen les nits musicals al Botànic, que organitza el SEM, en aquest cas al pati de Can Ametller, no es pot anar al Botànic per les restriccions de la pesta porcina. Primera sessió, primer concert amb Namina and the Barbarians, el divendres al pati de Can Ametller. S'obren les portes a les 8 i el concert comença a 9:15. Podeu turbosar el vostre sopar, hi haurà també servei de bar, i en 9:15, com dèiem, comença el concert, que durarà una hora aproximadament. L'entrada general val 17 euros, pels socis 12, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I per acabar, recordem que el diumenge els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, segona trobada de percussió, cercavila pel centre de les colles participants a 7:15, i després a l'entorn de la plaça de la Llibertat a 8:15, lluïments de les colles, a 9:15, bingo musical, servei de barra, i després a partir de les 11, música amb el DJ Chibi. També l'exposició que s'inaugura avui a Can Ametller sobre el ciclisme amb quadres de Miguel Soro, que es podrà visitar fins al 5 de juliol. L'horari de visites és de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí. Acabem a la farmàcia de guàrdia. Avui és la granja, que està al carrer Roseta Canalia 16.

0: ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
1: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
0: A la nostra edat estem fets uns tequis.
2: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
4: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
6: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
5: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
6: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
5: Informa't al Molí Jove.
7: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
4: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: L'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda, anem a començar aquest concert d'aquesta sobretaula i començarem doncs amb una obertura. Obrirem doncs aquest concert amb una obertura de Richard Wagner. Serà concretament l'obertura de la seva òpera L'Holandès Errant. Aquesta obra, aquesta obertura, té moments en què ens aboca fragments i àries de l'obra sencera, però és clar, si no la coneixem gaire, doncs no. Més val que ens dediquem a escoltar, no cal que busquem a quin moment surt l'holandès i en quin moment s'ho senta, sinó que escoltem aquest conjunt que realment és molt bonic. Sentim aquesta obertura de l'holandès errant que ens l'oferirà l'orquestra de Cleveland sota la direcció de George Schell.

Acabem d'escoltar l'obertura de l'holandès Errant, d'aquesta òpera de Richard Wagner, que ens l'acaba d'oferir l'orquestra de Cleveland sota la direcció de George Schell. I ara doncs anem a escoltar, podríem dir, el plat fort del concert, que és el concert per a piano número 1 en si bemoll major, opus 23 de Pietro Ilich Tchaikovsky. De fet, és el concert per a piano número 1 i no va escriure cap més, no perquè no escrivís música, perquè ja sabem que precisament Tchaikovsky és un dels compositors més prolífics, perquè ha fet de tot, i sobretot els seus ballets, les seves sinfonies també són molt, molt conegudes i molt boniques, però sobretot els seus ballets són imprescindibles en el món de la dansa. Per tant, doncs, no és que no n'hagués fet més, sinó que potser no tenia temps de fer-ne més. Escoltarem doncs aquest concert per a piano de Tchaikovsky amb els seus clàssics tres moviments, Allegro, non troppo e molt maestoso. És potser el gairebé ell sol ja és una sinfonia, perquè és un moviment molt extens, però realment amb el piano doncs que fa unes converses amb l'orquestra que realment és molt bonic. Després hi ve un andantino simple, és el més suau dels moviments, i l'últim és un allegro con fuoco, allegro vivo. Escoltarem doncs aquest concert per a piano número 1 de Piotr Ilich Tchaikovsky, que ens l'oferirà l'Orquestra Filarmònica de Nova York. El pianista solista serà Emil Gilels i el director serà el director conegut sovint Mehta.

0: Acabem d'escoltar el concert per a piano i orquestra número 1 en si bemoll menor, opus 23, de Piotr Tchaikovsky, que ens ha ofert l'Orquestra Filarmònica de Nova York sota la direcció de Zubin Mehta, i sent el pianista solista ha sigut Emil Gilels. Espero que el concert d'avui els hagi omplert aquesta tarda del concert.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. El president Salvador Illa assegura que el PSC i el seu executiu han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que hi ha donat totes les explicacions que calia. Això mentre Junts vincula el contracte de fibra òptica per als centres de la Generalitat amb l'expresident Rodríguez Zapatero. Ha dit avui Salvador Illa al Parlament.
2: Quines explicacions que necessita? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat. Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I fonts eclesiàstiques donen per fet que el papa Lleó XIV també farà servir el català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després de la polèmica que ha suscitat la publicació del programa que preveu que el pontífex parli només en castellà en aquesta part central de l'acte el dia 10 de juny. Les mateixes fonts subratllen que es faran les gestions oportunes perquè es produeixi aquest canvi i estan segures que el Vaticà serà sensible a la petició. L'arcabisbat de Barcelona, però, no vol confirmar aquest extrem. En canvi, el bisbe de Lleida, Daniel el Palau defensa el català i confia a poder incrementar-ne el pes a la visita papal. Són declaracions que ha fet a Lleida Televisió.
3: Primer de tot hem de dir que parlar català no és pecat. Parlar, pensar, escriure en català per nosaltres és el més normal i el més habitual. Per tant, la seu de l'Estat Vaticà és sensible a aquesta realitat i segur que no hi ha cap inconvenient. Les proporcions... un joc molt complex i molt delicat, però no hi ha cap mala intenció enlloc, ni cap mala fe, tot el contrari.
1: L'OCDE ha millorat la previsió de creixement d'Espanya aquest any fins al 2,2%, una dècima més respecte a les anteriors estimacions que va fer al març. Per al 2027 manté el creixement de l'1,7%. Segons el seu darrer informe econòmic publicat avui, l'economia creixerà per la demanda interna, recolzada per un fort augment de l'ocupació i una inversió que beneficia els projectes finançats per la Unió Europea. I encara a l'àmbit econòmic, a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, s'ha posat la primera pedra de la nova planta de l'empresa Grífols, un acte que ha presidit Pedro Sánchez, el president del govern. Suposa una inversió de 160 milions d'euros, crearà 400 llocs de treball directe i més d'un miler d'indirectes. La nova planta de l'empresa especialitzada en medicaments derivats del plasma ha d'entrar en funcionament l'any 2030. I tornen els concerts de clàssica a la platja de Barcelona. La platja de Sant Sebastià tornarà a ser l'escenari de dos concerts gratuïts oberts al públic a càrrec de l'Orquestra del Liceu i l'OBC. L'Orfeo Català portarà la música a les residències també de gent gran i a l'Hospital del Mar.
4: Formació local.
5: Aquesta tarda s'inaugura una exposició en el marc dels actes previs al pas del Tour de França per Molins de Rei. Passarà el dia 5 de juliol per la carretera i l'Ajuntament ha organitzat diferents activitats sobre el lema Vivim el Tour. Doncs avui s'inaugura una exposició amb quadres de Miguel Soro, amb imatges vinculades al món del ciclisme. L'exposició s'inaugura aquesta tarda a les 7 i es podrà veure fins al 5 de juliol, de dimecres a dissabte, les tardes i els diumenges al matí. També avui hi ha l'acte de reconeixement als esportistes de la vila. L'Esportíssim és un acte institucional que organitza l'Ajuntament per reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives de la vila. L'acte es durà a terme avui a les 8 del vespre al pati de Can Ametller i està obert a tothom. Al cap de setmana, els matussers conviden els infants de la vila a una tarda d'inflables i a un berenar gratuït. Es durà a terme al pati de l'escola al Palau entre les 6 i les 8 del vespre el dissabte. És una activitat gratuïta, hi haurà inflables, també berenar. A partir de la col·laboració del comerç local, hi haurà berenar gratuït pels infants, cortesia de la pastisseria Arenas i de Xocopunt, i també la colla castellera oferirà un servei de bar pels acompanyants i famílies durant tota la tarda de l'activitat. La intenció és dinamitzar l'activitat social del poble, acostar-se a la població i donar-se a conèixer. Activitat lúdica pels infants que organitzen els matussers per dissabte a la tarda. I la grupa farà el diumenge una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda aquest diumenge, en aquest cas amb la Copla Mediterrània. I també de cara al cap de setmana destaquem la tremolinada que organitzen els timbalers del Camell. Han convidat a 9 colles perquè dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat hi haurà tota la festa, la segona trobada de percussió. Primer, a un quart de set faran un cercavila pel centre del municipi i després, a dos quarts de vuit, lluïment de les colles, a dos quarts de nou, bingo musical, hi haurà barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11, animació, música amb el disc jockey Chibi. Dissabte a la tarda a l'entorn de la plaça de la Llibertat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalies, número 16, a La Granja. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
0: Ràdio Molins de Rei. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
4: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good,
8: yeah. Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
9: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
10: No!
9: Nosaltres t'ho posem fàcil.
10: Yuhu!
9: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
7: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Benvinguts a Fora Clichés, amb Neus Pérez i Arlet Valls.
1: Molt bona tarda, família. Aviam, sigueu on sigueu, amb els auriculars posats, descobrint cançons noves o escoltant aquell tema que us sabeu de memòria. Benvinguts una setmana més a Fora Clichés.
2: La setmana passada vam obrir un meló que, sincerament, ens va quedar una mica gran per tancar-lo en una sola hora.
1: Vam començar un viatge ple d'històries, curiositats, orígens inesperats.
2: Bueno, com estem. I també de debats, perquè quan parlem d'això tothom té una opinió.
1: Alguns ho viuen amb passió.
2: Altres amb prejudicis.
1: I alguns encara pensen que tenen la veritat absoluta.
2: Però avui tornem a entrar en aquest univers que encara ens han quedat moltes coses per descobrir.
1: Però abans de començar, com sempre, jo sóc l'Arlet
2: i jo la Neus.
1: La setmana passada vam començar a descobrir com han nascut alguns dels estils musicals, gèneres musicals, més coneguts del planeta.
2: I vam veure que darrere de cada gènere hi havia molt més que una música.
1: Hi havia cultura,
2: història,
1: revolucions
2: i persones que van canviar la manera d'entendre el món.
1: Però ens vam quedar amb molts gèneres per explorar.
2: I tant. I avui, què farem? Continuarem on ho vam deixar?
1: Exacte, perquè el tema d'avui és...
2: els gèneres musicals part 2.
1: Avui parlarem d'òpera, de teatre musical, de jazz, de soul, de bachata i de música acústica i altres estils que, bueno, parlarem per sobre, però que si no farem un tercer programa. Ens encanten fer molts programes del mateix. Dit això, farem això i...
2: descobrirem d'on venen, com l'altre dia, que els fan diferents i també de les seves contradiccions.
1: Exacte, perquè no hi ha cap gènere perfecte.
2: Ni cap gènere que agradi a tothom.
1: Exacte, i ara pregunta com cada setmana pels oients, vosaltres creieu que escoltar molts gèneres diferents ens fa més oberts de ment o al final tots acabem tornant sempre els mateixos?
0: Preparades? Arriba el radar en 3, 2...
2: Si pensàveu que la música només serveix per ballar, relaxar-vos o cantar a la dutxa...
1: Espereu, perquè avui veurem que alguns gèneres han provocat escàndols, revolucions, protestes i fins i tot han canviat la història.
2: I tant.
1: Començo jo?
2: Vinga, va.
1: Parlarem de... Bueno, el titular és: el jazz va ser considerat una amenaça

0: Com cada cosa i cada revolució i cada música que sorgeix, cada gènere que sorgeix de nou, és com que al final està revolucionant l'actualitat d'aquell moment, no? O d'ara. El que avui considerem una obra d'art, vale? En aquest cas del jazz, fa 100 anys, era vist per alguns sectors com una amenaça per la societat.
1: Mm-hmm.
0: Vaja.
1: Jo seguiré amb l'òpera.
0: Com t'agrada, eh?
1: Com m'agrada l'òpera.
0: Com t'agrada.
1: I no és ironia.
0: No,
1: és que
0: ha
1: sonat ironia i no ho és.
0: Com li agrada a la Neus l'òpera?
1: L'òpera era el Netflix del segle XVIII. Abans del cinema, de les sèries, del TikTok, la gent anava a l'òpera per entretenir-se, però no era un lloc silenciós i elegant, com imaginem avui, que has d'anar perfectament vestit i elegant. Ai. La gent menjava, parlava, discutia, feia negocis i fins i tot feien apostes de diners durant les representacions. Més que un concert, al final era un esdeveniment social enorme.
0: 100%. L'òpera també ha tingut les seves coses, òbviament. Ja en parlarem més endavant. Jo vinc a portar el soul va ajudar a canviar la història. I direm, per què va fer canviar la història? Doncs durant els anys 60, artistes del soul van convertir les seves cançons en eines de reivindicació. O sigui, moltes peces es van convertir, en certa manera, en himnes dels drets civils als Estats Units. Llavors la música va servir per donar veu a persones que no la tenien en altres àmbits de la societat. I això va fer que el soul ajudés a canviar la història.
1: Molt.
0: Interessant.
1: Sí, avui anem per feina perquè tenim una de temes que parlar.
0: Avui,
1: t'has passat de gèneres.
0: Avui m'he passat de gèneres, però parlarem de l'origen de cada gènere, parlarem de la part bona i de la part dolenta.
1: Mare meva, no dona temps. Bueno, vinga, seguim.
0: Vinga, proseguim.
1: La bachata va ser menys preada durant dècades.
0: Pobre bachata.
1: Pobreta.
0: També és tranquil·la. Per què?
1: Quan va aparèixer a la República Dominicana, la bachata era considerada música de bars, de barris humils i de classes populars. Les emissores importants sovint es negaven a reproduir-la. Això em sembla molt fort. Anys després, els mateixos estils i emissores, no, les emissores que es negaven a passar aquestes cançons per la ràdio, jo crec que s'acabaven barallant a veure qui la passava primer. I després també, òbviament, van acabar omplint estadis arreu del món. És una demostració claríssima de que els prejudicis musicals canvien amb el temps.
0: 100%. Jo vull tocar un tema que és molt curiós, però ara jo crec que també en part és evidència, no? Els musicals generen més diners que moltes de les pel·lícules que es fan. I aquí hi ha pel·lícules que es gasten i gasten, eh? Produccions com El rei Lleó, Hamilton, que no sé si ho coneixeu, però és un musical de l'Immanuel Miranda, que és un gran compositor d'avui i és un fenomen del teatre musical. Per favor, qui sàpiga de musicals i no sàpiga qui és l'Immanuel Miranda, fora! No, de veritat, fora no, però teniu el vostre espai per poder-lo escoltar i meravellar-vos per les obres d'art que crea aquest senyor. Vale, dit això, no em vull enrotllar. El rei Lleó, com deia, Hamilton o Wicked, per exemple, i molts altres musicals, han generat centenars de milions d'euros. De fet, alguns espectacles de Broadway han superat els ingressos de grans superproduccions de Hollywood. El teatre musical continua més viu que mai? Això us ho dic ja. Però he de dir que, imagineu que Hamilton s'ha fet, als Estats Units s'ha fet, a Londres, i s'està dient de fer aquí també. És que Hamilton és molt... Bueno, s'han forrat. En resum, s'han forrat. I Wicked ja, ni te cuento, que han fet una pel·lícula i tot d'això. M'explico?
1: Però vale. Porto un tema que jo crec que ningú es sorprendrà. Que la música clàssica pot reduir l'estrès.
0: Ah, 100%! Què em passa a mi amb l'òpera?
1: T'adorms.
0: Efectivament.
1: Diversos estudis han observat que determinades peces clàssiques poden ajudar a disminuir la freqüència cardíaca i reduir l'ansietat. Per això s'utilitza en hospitals, centres terapèutics i espais de relaxació. Ara bé, segur que diu algú... a mi em relaxa més a CDC.
0: Home, no.
1: Bueno, pues...
0: No, però he de dir que...
1: No sé.
0: Per mi, l'òpera és un relaxant muscular. O sigui, de cop i volta em relaxa tant que m'adormo. Però m'adormo perquè... però en profunditat, eh? I després quan fan el crit una altra vegada és com que m'espanto i em torno a aixecar. És molt fort. Bueno...
1: Últim
0: I per
1: tema.
0: Últim, hi ha persones que no poden sentir plaer amb la música. Molt fort, eh? Plaer em refereixo que gaudeixin de les obres musicals. Existeix una condició anomenada anedonia... Espera't, és que és molt complicat aquest nom.
1: Anedònia.
0: Anadònia. Moltes gràcies. Vale, llavors.

0: Doncs existeix una condició anomenada anhedonia musical. Les persones que la tenen escolten perfectament les cançons, però no experimenten emocions ni plaer quan les senten. T'imagines no sentir res per la música? És que ho trobo molt greu.
1: Bueno,
0: és com mirar una
1: tampoc
0: pel·lícula...
1: Tampoc ho troben a faltar perquè mai ho han sentit.
0: Ja, ai, però és molt trist. El plaer que et dona els diferents gèneres, bueno, és com mirar una pel·lícula sense sentir absolutament res. O sigui, els científics encara intenten entendre per què passa, perquè si els científics no ho entenen, imagina't jo ho entenc menys bé.
1: I això només passa... No, això només passa, no. Això només és una petita part de tot el que amaguen els gèneres musicals.
0: Exacte. I per què cada estil té una història?
1: I alguns són molt més sorprenents del que ens pensem.
0: Com sempre, cada dimecres a les 5, nosaltres fem escalfament vocal.
1: Anava a dir esperem i pica pensem.
0: Perquè és una hora en el que la llengua està adormida. Vale? Proseguirem. Proseguirem a obrir el meló, perquè si no, no hi haurà temps. Vinga, obrim el meló.
2: Obrim el meló.

0: avui aquest meló és gegantí, perquè la música no és només música. És cultura, identitat i emoció. I també he de dir que a vegades és prejudicis, vale? Perquè tothom defensa el seu gènere com si fos un equip de futbol i perquè darrere de cada estil hi ha una història. Però clar, avui venim a parlar de tots aquests estils que hem dit, bueno, hem anomenat anteriorment, vale? I començarem per el que més li agrada a la Neus, jo crec, bueno, un dels que més li agrada, que és Redoble de Tambores,
1: l'òpera.
0: T'has d'esperar una mica més, Neus, t'has d'esperar que faci un rrrr, llavors ja entres, torna-m'hi.
1: No.
0: Redoble de Tambores, l'òpera. Ara s'ha entrat tard. Neus, per favor.
1: No, ja està, vinga, seguim. Ja ho han entès.
0: Vale, proseguim. L'origen. Explica'l tu.
1: Vale, l'òpera neix a Itàlia a finals del segle XVI. Home,
0: és broma,
1: favor.
0: Era broma, era ironia.
1: Sí, per si algú no hi havia caigut, no? Que tota l'òpera és italiana, per algú serà.
0: Uh-huh.
1: Sorgeix de la voluntat de recuperar les representacions teatrals de l'antiga Grècia.
0: Uh-huh. Molt interessant.
1: Combina, és com un musical, al final. Combina no. Música, teatre...
0: No és el mateix, no tenen guions.
1: He dit que és com un musical.
0: Vale, ja ho parlarem. Vale, sí.
1: Però no és un musical, perquè no. A l'òpera no hi ha textos, o sigui, no hi ha diàlegs.
0: Efectivament.
1: És la diferència, però si fa o no fa, hi ha música, hi ha teatre, hi ha literatura, hi ha interpretació.
0: A l'òpera, per exemple, no fan jazz, no fan... I comencen a moure's amb la cameta i pujant i fent una volta.
1: Sí, però la base...
0: Sí, que és broma, que sí. Vale. Tota la raó.
1: Vale. Doncs ja està. Part bona, vinga.
0: Part bona. Crec que l'òpera, la part bona podríem dir que és una de les formes artístiques més complexes que existeixen.
1: I tant.
0: I més rica en quant a contingut vocal.
1: Uh-huh.
0: Has de tenir una tècnica implacable per fer això, i no és gens fàcil, i això és molt positiu, si saps, i ets una bona cantant d'òpera, flipes en colors.
1: Sí. Ha influenciat a una gran part de la música occidental.
0: 100%, desenvolupa una gran tècnica, és el que deia abans, no? Una gran tècnica vocal i interpretativa, també, perquè, clar, posa't a interpretar...
1: Mentre cantes.
0: Ah, exacte, efectivament.
1: I et concentres, perquè no és fàcil.
0: No, i col·loques la veu, perquè, clar, la veu s'ha de col·locar.
1: Mare meva,
0: quantes coses, per favor, quin mèrit.
1: Conserva segles i segles i segles d'història, cultura i patrimoni musical.
0: I és capaç l'òpera d'explicar històries complexes només a través de la música.
1: I
0: complexes, i a més amb unes escenografies i amb uns muntatges increïbles.
1: Nosaltres vam
0: tenir, mira, vam tenir la sort de poder veure com es feia una producció per dintre.
1: Sí, vam anar a Múnich, no?
0: A Alemanya, sí.
1: A Alemanya, i ens van portar a l'òpera, uns familiars, i... vam anar a veure com estaven fent el muntatge. Va ser graciós perquè ens van fer una visita guiada amb alemany.
0: Amb alemany.
1: Efectivament, no ens vam enterar de res.
0: Però eren molt simpàtics i ens van donar un full amb...
1: Clar, ningú sabia parlar ni català ni castellà, però de cop tenien un full amb el que explicaven en castellà i va ser com, bueno, almenys ens enterem d'algo.
0: Efectivament.
1: I els familiars ens anaven traduint, òbviament.
0: Però va ser brutal, va ser increïble. Aquella visita guiada...
1: Sí, les cordes eren quilomètriques.
0: I l'escenografia, increïble. Com l'anàvem muntant. Sí. Brutal, és que no ho comentarem. Vale, per Fosca. Durant molts anys, jo penso que durant molts anys va ser considerada una cultura exclusiva dels èlits. I això ho trobo molt negatiu. Per què la gent que no tingués diners en aquell moment o que no s'ho podia permetre, per què no pot anar a veure una cosa tan brutal com l'òpera?
1: Bueno, avui en dia, directament.
0: Ja,
1: quan costa
0: també.
1: Una entrada...
0: No.
1: Per anar a veure qualsevol
0: òpera. Avui millor, abans, amb els preus que hi havia ni tot, l'òpera jo crec que era de les coses més cares que anaves a veure. Igual que els ballets. Els ballets aquells que fan, el Van Romeo i Julieta i les històries, jo crec que el Lago de los Cisnes, jo crec que això era per la gent d'èlit, d'allà dalt, i això és una
1: mica
0: merda.
1: Però avui en dia segueix passant. O sigui, els joves, perquè almenys en el Liceu tenim descomptes.
0: Sí.
1: Però...
0: És car. Aquest món és car. I no hauria de ser-ho. És una part fosca. A mi no m'agrada això.
1: Sí.
0: Som molt selectius.
1: Exigeix una gran pressió física i psicològica sobre els cantants.
0: Sí.
1: Perquè, mare meva, quin tut és fan. També et dic, amb el que cobren... i el poc que treballen.
0: Però igualment, per exemple, també els preus elevats que han dificultat l'accés a part de la... Bueno, és el que dèiem abans, però a part dels preus elevats és que...
1: Sí, cobren molts diners per treballar un dia a la setmana.
0: Exacte, cobren molts diners i després el públic ha de pagar una quantitat, per exemple, si tu vas a veure òpera a dalt de tot, que vam anar nosaltres, per exemple, a Alemanya, vam anar a dalt de tot, de peu, i era el més barato. Barato era? No. No era barato.
1: No sé, no...
0: Bueno, no era barat, tu.
1: Jo no vaig pagar.
0: Jo, no, però es va veure... No, o sigui, yeah. És el que costaria un concert de qualsevol artista aquí. Això, la mínima, o sigui, la mínima, eh? La mínima. Imagina't la de dalt. És que... Mare meva.
1: Posem cançó.
0: Posem cançó.
1: Un gran tema d'un gran home. Luciano Pavarotti.
0: Efectivament. Que simbolitza la grandesa emocional de l'òpera i la seva capacitat de transmetre sentiments sense necessitat d'entendre l'idioma. Que, per cert, l'última cosa que diré que no m'agrada de l'òpera és que sovint es percep com un art llunyà i inaccessible pel públic jove. Jo, per exemple, no aniria a veure òpera. Però no l'aniria a veure perquè no m'agrada, perquè, com tu ja saps, per mi em relaxa. Però no crec que sigui una cosa que estigui 100% feta per la gent jove, perquè llavors no tindria aquests preus, no tindria aquesta manera d'accedir. Bueno, escoltem
1: spoiler
0: el Pavarotti.
1: De la cançó que està sonant.
0: Exacte. Escoltem el Luciano. Escoltem-lo, el Luciano.

0: meva, quin gran tamacle. Proseguirem a un apartat que a mi em fascina, de fet crec que és dels meus preferits.
1: Del meu preferit al teu preferit,
0: el meu, és el meu, a veure, jo sóc actriu i cantant, nois, spoiler. Teatre musical, teatre musical. Llavors, el meu gènere preferit, un dels meus preferits, vale, és el teatre musical. O et pot agradar molt o el pots odiar molt, vale? O sigui, és com la trufa, la tòfona. La tòfona, o l'odies o l'adores. Jo en aquest cas adoro les dues coses. Vale, teatre musical, l'origen. Té les seves arrels en òpera, que és el que deies abans, i no volia fer spoiler, no volia fer spoiler.
1: Veus com tenia raó, sense haver-m'ho llegit.
0: El teatre musical té les seves arrels en òpera i l'opereta europea. Home. Vale? Aviam. Es desenvolupa principalment als Estats Units del segle XX, vale? Mm-hmm. I Broadway, m'encanta, es converteix en el seu gran centre mundial. És fascinant, vale? I neix amb la idea de combinar actuació, dansa i música dins d'una mateixa història. Per exemple, mm-hmm, hi ha un musical que es diu Hamilton, que és de Lin-Manuel Miranda, Torno,
1: si abans,
0: vale? Però no he dit això. Espera't un moment. Aquest musical no és una òpera, però té el mateix sentit que l'òpera en els... T'explico.
1: Sentit, no funcionament.
0: Funcionament. Un musical normalment té text, té dansa, o sigui, text-diàleg, text/diàleg, té dansa i té música cantada, vale, cançons. Hamilton té dansa i té música cantada, no hi ha text. Tota l'obra, que són tres oraques ben bones, vale, és tot cantat, tot. No hi ha cap frase que es digui amb text, amb diàleg. Llavors, podria ser com una òpera, però li falla per la dansa, perquè l'òpera no té dansa. Llavors, però va per allà, va per allà. Les arrels venen d'allà.
1: Mira, una de les diferències entre el teatre musical i l'òpera és que en el teatre musical hi ha un guió com a tal, en plan, sí, com tot el món coneix, no? En plan, textos, cançó, text,
0: guions,
1: cançó,
0: sí,
1: tal, tal, tal.
0: Guions teatrals.
1: I l'òpera, el guió és partitura.
0: 100%.
1: Directament.
0: 100%.
1: Perquè jo em vaig estar mirant per entrar a treballar al Liceu,
0: i has de saber,
1: a part de que havia
0: partitures,
1: de fer oposicions, i vaig dir, quina mandra, has de saber llegir partitura.
0: 100%.
1: I vaig dir, jo no puc treballar aquí dintre.
0: Has de tenir un mínim de solfeig i de llenguatge musical,
1: sí, sí,
0: per poder entendre tot el que succeeix. Jo en aquest cas tinc la sort de poder llegir partitures i saber-ne, vale? Bueno, per el que em dedico, clar, és necessari. Perquè he de dir que el teatre musical no tot el guió és partitura, però sí que és veritat que nosaltres per estudiar les cançons la partitura va molt bé per ajustar-se a la perfecció a el que el creador, compositor, volia referir-se en aquell instant. Per exemple, les partitures posa crescendo, decrescendo, forte... Llavors hi ha com aquestes petites coses que et van dient el que tu com a cantant també has de fer amb la teva veu. Vale? Llavors, també has de saber llegir una partitura pel fet de poder donar-li una mica de partit a el que el compositor va voler proposar en aquest tema. Òbviament, després tu fas el que vulguis. Però bueno, vale. És que m'agrada molt. Teatre musical, per favor.
1: Les altres anem més per feina,
0: sí,
1: eh? Perquè...
0: Vale, part bona del teatre musical, que jo diria tot bo, vale? Pues que fa arribar la música a un públic molt ampli. Pots trobar gent jove, pots trobar gent adulta, a gent...
1: que gran. Està,
0: sí, gent... Bueno, sí, gent de... Bueno, sí, 100%.
1: Totes les edats.
0: Permet explicar històries de manera molt emocional. Òbviament, has de tenir registrat que de cop i volta parlin i es posin a cantar i a ballar, vale? No tothom ho porta bé, ho puc
1: és
0: entendre.
1: Graciós.
0: Ho puc entendre, però és increïble. O sigui, històries...
1: Mira, a mi és la part dolenta dels musicals. O sigui, per això em passa a mi, Que és que jo, si vaig a veure un musical primer, o algú m'ha d'haver explicat de què va, o m'haig d'haver escoltat les cançons, o haver-me llegit la lletra abans de les cançons. Perquè quan canten no puc com entendre el que estan dient. Saps? O sigui, no puc entrar com en la història. És l'únic que em passa a mi amb els musicals, però no passa res.
0: Una altra cosa bona que podríem dir és que uneix diferents disciplines artístiques, que això trobo que és molt potent i que, a més, té molt de mèrit, perquè al final tu estàs allà a sobre i has de compaginar-ho tot. Vale? I és molt, molt, molt guai. A més, és que ho trobo meravellós. Jo és que, què voleu que us digui? És un dels meus gèneres preferits del món. I crec que també, bueno, és una part bona, podríem dir que ha generat algunes de les produccions més influents de la cultura popular. I això també
1: Petit
0: és...
1: Príncep,
0: sí,
1: per
0: bueno,
1: exemple.
0: La productora Nostromo, que és qui fa tot això, i altres productores. Però sí, és veritat que Petit Príncep és una cosa
1: porta
0: que fa
1: no sé
0: molts anys.
1: Porta quantes temporades.
0: 10 temporades, 11 porta.
1: Mare
0: ja. No sé si porta més, però porta moltíssimes. I jo vaig anar a veure la primera, imagina't.
1: Mare.
0: Fa anys, anys i panys. I tracta temes socials, emocionals i polítics. I ara comencen a fer més musicals pues, que tracten temes com bueno, el sector LGTBI, Q+, tot tipus de sectors. Vale? Llavors, és molt positiu. Jo és que m'encanta. M'encanta.
1: Per fosca.
0: Per fosca.
1: És una indústria molt competitiva.
0: Molt per fosca. Hi ha molta merda
1: molt
0: aquí dintre.
1: Molt competitiva.
0: Exacte.
1: Les produccions poden costar barbaritats, quantitats industrials de diners.
0: Exacte. Per veure què he dit, hi ha productores, no hem dit, hi ha productores grans i mitjans, però també hi ha les petites, que les petites et gastes, perdó, et gastes, és que estic molt emocionada, et gastes menys diners i al final és igual de bonic.
1: Clar, també les produccions costen tants diners perquè 20 ballarins, 30 sí, actors, sí. Tota la gent que hi ha darrere, no sé què...
0: La escenografia, la trets,
1: al final, una obra de teatre, són... Posa-li 10 actors com a moltíssim.
0: Sí, sí, sí, com a moltíssim, efectivament. Clar. Molts artistes, per exemple, treballen sota una gran pressió. Els sous aquí, per exemple...
1: Aquí no passa com l'òpera.
0: No, els sous aquí, per exemple, són nefastos a la majoria de produccions, de productores, en el teatre musical, i també a Londres i a Estats Units,
1: Broadway. Potser.
0: A Broadway, gràcies. No serà el mateix caché, òbviament, però aquí és una mica bastant cacota.
1: Sí, bueno. I sovint es prioritza l'espectacle per sobre del missatge.
0: Sí, la gent a vegades va veure el teatre musical i diu, uala, quina brutalitat més gran han fet aquí. I després, què passa a vegades, Neus? Que ho veiem tu i jo, ho veiem gent que està acostumada a veure això i que ens hi dediquem al món de l'art i realment hem anat a veure una merda grossa, una gran merdota, i la gent surt flipant, que jo dic, carinyos, us falta...
1: Bueno, potser els hi ha agradat.
0: Sí, però per la parafernàlia que genera de dansa i tot, m'explico?
1: Mm.
0: Clar, és que ho adornen tot molt, però el missatge potser no està tan remarcat, llavors fot una mica cagalera.
1: I com sempre... a la cultura del teatre europeu, diguem, jo crec que ja, és una mica inaccessible en tema preus d'entrades.
0: Sí, de fet, els musicals...
1: No pots anar, o sigui, és com una mica inviable pagar 60-80 euros per una entrada. Hem de valorar l'art? Sí.
0: Sí.
1: Però pot ser una mica més d'ajudes... de subvencions, tampoc aniria 100%, malament.
0: 100%.
1: Perquè la gent no s'hagi de deixar 80 euros en una entrada.
0: Sí, o que al final el govern i tot pues, fomenti molt més la cultura, no?
1: Que el problema no, és també...
0: És que també ve de molt més a dalt, perquè si no hi ha diners de base, imagina't.
1: Clar.
0: És tot molt
1: cançó.
0: Complicat. Ai, m'encanta.
1: Vinga,
0: es
1: va.
0: Diu In the Heights, és del musical original de Broadway Cast, vale? Simbolitza la diversitat cultural, la lluita per trobar el teu lloc dins d'una comunitat. I és un musical que barreja l'anglès i el castellà. Increïble.
2: Parcha, china, cherry, strawberry, and just for today, I got mame.
3: Oye, piragüero, ¿cómo estás?
2: Como siempre, señor Usted.

0: Heights, boníssim. Què?
1: Següent tema.
0: Següent generació. Ai, generació. Gènere. Ostres, com estem avui, xaval.
1: Jazz.
0: Jazz. Molt bo.
1: T'explico jo?
0: Comença, sí. Vale. Et toca tu.
1: L'origen. Neix a Nova Orleans a finals del segle XIX. Prové de la barreja de tradicions africanes, europees i caribenyes. Està estretament relacionat amb la comunitat afroamericana i sorgeix en un context de segregació racial dels Estats Units.
0: Sí, jo crec que per això també es van revolucionar tant i crec que el jazz no era benvingut per això.
1: Per això...
0: En part, sí. Vale, per bona.
1: S'ha de veure l'origen per entendre les coses.
0: S'ha d'anar a l'arrel.
1: Exacte.
0: Per poder-la arrencar. Per bona, va revolucionar la manera d'entendre la música, que això trobo que és molt positiu. Què més? La improvisació dona una gran llibertat acústica. Foten unes coses en el jazz tant vocalment com per la part d'instrumental i música. És increïble els moviments i la riquesa i el suc que li donen a tot plegat.
1: És un símbol de creativitat i innovació i per això ha influenciat a desenes de gèneres moderns.
0: 100%. I ha donat alguns dels músics més importants, ha fet trobar algun dels músics més importants de la història i més coneguts i més clàssics que tothom coneix. La part fosca. Què podríem dir? Pues que molts dels seus creadors, per exemple, van patir racisme.
1: M'ho imagino veient l'origen i el que hem dit abans.
0: Molts dels seus creadors van patir racisme i l'indústria musical va explotar nombrosos artistes afroamericans, que això també... Que allò de l'explotació segueix passant, però en aquell cas donem l'importància al jazz d'aquell temps. És molt dur que haguessin d'explotar artistes afroamericans dins de la indústria musical perquè no eren capaços d'acceptar certes coses.
1: Exacte. I, de fet, durant anys es va associar a ambients marginals i encara avui hi ha qui considera que és un gènere elitista o difícil d'entendre.
0: Sí. És que és molt difícil. Rítmicament és molt difícil. No tothom és capaç de cantar i de tocar jazz. És que és molt difícil. Fins i tot no sé si jo seria 100% capaç, imagina't. Sí que cantar-lo potser sí, però és molt difícil. Té com les seves coses. Què? Cançoneta.
1: Vinga, va.
0: Una cançó que hi ha moltes altres del jazz que són conegudes, vale? Però Louis Armstrong era un dels fenòmens de jazz de la història. What a Wonderful World, la coneixeu tots i totes segur. Simbolitza l'essència emocional del jazz i la seva capacitat de convertir la senzillesa en art. I això crec que és el més important.

0: wonderful world.
1: El soul. Origen. Neix als Estats Units durant els anys 50 i 60 i barreja el gospel amb el rhythm and blues, vale? I té les seves arrels a l'església, bueno, a les esglésies afroamericanes, no? Podríem dir. I creix paral·lelament al moviment pels drets civils. Llavors també és una reivindicació i una protesta constant.
2: Sí, una mica igual que el jazz, no?
1: Exacte.
2: Van de la mà.
1: Van de la mà, per això els he ficat...
2: Un darrere l'altre.
1: Un darrere l'altre, per bona.
2: És un dels gèneres més emocionals que existeixen.
1: Exacte.
2: I va donar veu a reivindicacions socials molt importants.
1: També penso que és un gènere que transmet autenticitat i experiències personals des de, des de la part més nua i més preciada, no? I ha influenciat a molts gèneres, el que dèiem abans, no? El pop, el funk, el rhythm and blues actual, i que al final no deixa de ser com un gènere que connecta directament amb les emocions del públic, no? Et fa com viatjar per tot arreu i és un gènere molt calmat i un gènere que et porta i et fa viatjar.
2: Sí.
1: És com l'aigua.
2: Per fosca, és com l'aigua.
1: És com l'aigua. No.
2: Molts artistes no van rebre el reconeixement econòmic que mereixien. Bueno, ja ens ho podíem imaginar, jo crec, això, malauradament.
1: Amb la mà amb el jazz, suposo.
2: Sí, i la indústria va aprofitar-se, igual que amb el jazz, de molts músics afroamericans.
1: Les seves reivindicacions socials sovint van ser invisibilitzades, que això crec que és molt més trist que tot el que hem parlat anteriorment.
2: I alguns artistes van patir fortes lesions, pressions comercials.
1: Bueno, també aquestes pressions comercials et posaven lesions
2: psicològiques,
1: que mira, doncs no va estar malament, eh?
2: No.
1: Digues tu la cançó d'ara.
2: Ostres, tu. Vinga.
1: És un clàssic.
2: És un clàssic. Simbolitza la lluita per la igualtat i la força de la veu individual. Òbviament és d'Aretha Franklin. Hollin, com que s'ha dit aquest nom. I la cançó és Respect.
1: Molt bona.

0: Quin gran tamacle, per favor, m'encanta. Bachata.
1: Venga.
0: Una altra cosa totalment diferent. Origen.
1: Neix a la República Dominicana durant el segle XX.
0: Sempre toquen els de la República Dominicana, eh?
1: Sorgeix a barris populars i entre les classes treballadores, mm-hmm. Està influenciada pel bolero i altres ritmes llatins i inicialment es tocava en bars i espais populars.
0: Ai, els boleros, m'encanten. M'encanta tot el que has dit. Per bona, penso jo que és un dels gèneres més emocionals de la música llatina.
1: Mm-hmm. Ha portat la cultura dominicana arreu del món.
0: Exacte. Hi ha molts tipus de bachata, vale? Però les seves lletres connecten amb experiències quotidianes, que crec que això és el més... Bueno, a mi m'agrada molt, que és molt humà, no? Al final és molt humà. I tots aquests gèneres que surten, normalment surten per reivindicar-se d'alguna cosa. Ha evolucionat sense perdre del tot la seva essència. Abans no era res, ningú omplia estadis fent bachata, i ara... és un dels gèneres també llatins que són molt potents.
1: Mm-hmm. Part fosca?
0: Part fosca.
1: Vinga. Com totes les altres gèneres i com tots els gèneres nous que surten, va ser menyspreada durant dècades i molts la consideraven una música de baixa categoria aquesta vegada.
0: Sí,
1: eh?
0: Pobra bachata.
1: Va patir, òbviament, discriminació mediàtica... i alguns artistes criticaven la
0: comercialització excessiva actual.
1: Això mateix.
0: Ens encanta la bachata. I ens encanta la música latina. Llavors, ens encanta tot.
1: Exacte.
0: Ens encanta molt l'Àngela Torres. És una de les persones que ens agrada molt. És molt guai, té una veu bastant semblant a l'Ariana Grande. Tot i que té la seva particularitat. O sigui, el to és com així suauet.
1: Sí,
0: bueno,
1: sí, sí.
0: Aquesta cançó es diu Ouch... i simbolitza com la bachata continua evolucionant i connectarà amb les noves generacions sense perdre la seva essència emocional, perquè he de dir que és una bachata relativament nova.

0: I per últim, d'aquesta segona part de gèneres, parlem de música acústica. Uh-huh. Vale? Que no sabia si era un gènere exactament, però jo crec que sí. És lo acústic, no tot el que es fa des de... I realment totes les persones, tots els artistes normalment solen fer versions acústiques de cançons. Llavors és...
1: A mi m'agraden més.
0: Normalment. Sí, és com molt més íntim i és molt més acústic. Origen de la música acústica. És tan antiga com la mateixa història de la música. Neix abans de l'aparició de l'electricitat i de la producció digital. Ojo, ojo, com això, eh? Es basa en instruments que produeixen so de manera natural i ja s'escolta i està present en pràcticament totes les cultures del món.
1: Perquè amb una guitarra tens som amb un piano, tens música acústica.
0: Efectivament, ho tens. O amb un piano sol, ho tens. Uh-huh. És que ho tens. Efectivament, ho tens.
1: Per bona, dona protagonisme a la veu i a la interpretació, acosta l'artista al músic i per això pot transmetre emocions de manera molt més directa.
0: També acosta l'artista al públic, també. I destaca la qualitat musical sense artificis. No sé per què. Ai, per favor. No sé per què m'estic rient. És que m'ha fet gràcia la paraula artificis. No sé per què. És igual.
1: Ah, jo m'estava rient d'una altra cosa.
0: Destaca la qualitat musical sense artificis i és una de les formes més íntimes de fer música. Uh-huh. És molt intern, és com molt petit.
1: Per això a les bodes es fan concerts acústics.
0: Sí, efectivament. Efectivament. Per exemple, per fosca, alguns sectors no la consideren superior a altres estils, generant elitisme musical. Uh-huh.
1: Pot ser vista com una crítica constant a la música moderna i de vegades es romantitza excessivament el passat.
0: Exacte, i en certa manera també es crea un fals debat entre música autèntica i música comercial, que això no m'acaba d'agradar. No. Hem escollit una cançó, no és de les més acústiques que hi ha, vale? Però ens agrada molt, és del Mau i Ricky, es diu Vas a destrozar-me, i simbolitza la capacitat de la música de la música acústica per transmetre emocions de manera directa i sense

0: Hola, Arlet.
1: Hola, Neus.
0: Avui posarem a prova el nostre radar musical una altra vegada, que se'm dona fatal.
1: No passa res. La Neus ha portat tres cançons que li encanten, com la setmana passada, i...
0: Tu tres més.
1: Exacte. I haurem d'endevinar el gènere i l'artista. Aviam com ho fem.
0: Malament, vale? Jo segur.
1: No, bé, avui és fàcil. Bueno, crec que és fàcil. Vale, cançó Neus 1. Calla, que m'ha posat una òpera. Ai, na, ai, na, na, na. És òpera, això segur. Il mio bambino.
0: Pues si no. T'ho acabo de dir.
1: Il mio bambino, no? Mec. Il mio... No sé com es diu, és que jo òpera no em conec. Ah, però és òpera, no m'has ficat de les...
0: Sí,
1: és
0: qui la canta? Òpera.
1: No ho sé! Avui suspenc jo. No ho sé, jo no sóc d'òpera, ho sento molt.
0: Maria Callas, Maria... Oh, mio bambino, ah, caro.
1: Oh, mio bambino, ah, Maria Callas, Julonis.
0: Però per què em dius error?
1: Mare meva, i no, jo he dit òpera sí. I no m'has ficat aplaudiments, eh? No, he dit òpera, ho he encertat. Vale, va, proseguim. Gràcies, Vale, cançó Arlet 1. Ai. Molt fàcil, per favor. Molt fàcil.
0: Sé quina cançó és. At me. Però no sé com es diu.
1: Espera, espera.
0: És jazz?
1: Vale, molt bé.

0: Vale, és el Nat King Cole. I
1: és que...
0: Es diu,
1: jo sé quina cançó és perquè la és la que canta amb el teu pare o tal.
0: Vale,
1: pare
0: es diu Love, la cançó. Amor, amor, mucho amor. Però ja, és molt bé. Vale, cançó Neus Lewis.
1: Anem empat.
0: Ara ja està. Bueno, tota la

0: Na, ah, és teatre musical. Na, na, na, na, na, na, na. No, és que Someone in the Crowd, no.
1: T'ajudaria, però jo ara mateix tampoc sé com es diu.
0: He de dir que no diu que diguem la cançó del títol de la...
1: A Lovely Night.
0: A Lovely... Però no diu, no diu que diguem... Lovely, però Lovely. Era l'artista i el gènere. Ens estem complicant.
1: Bueno, no passa res.
0: Ho he encertat. És la Lalan. Molt bé, és teatre musical. Toma! Vale, Cançardet 2. Molt bona elecció, eh? És un hitamen, això, eh?
1: És jazz, també, o soul? No. És que jo em lio aquests dos gèneres.
0: Ha sortit aquesta nona.

0: però aquesta cançó serà Glee, per mi és musical. Però...
1: No, no és, no és musical, per favor, és soul.
0: Ja, però és que dintre el teatre musical pot ser molts tipus de música.
1: Ja, però hem parlat de soul i quina cançó hem ficat?
0: La d'Aretha Franklin.
1: Vale, pues, qui és aquesta persona?
0: Molt bé.
1: Molt bona, Neus! Bravo, bravo. Xoca, ala. Vinga, cançó Neus 3. Na, na, na, na, na, na. The Greatest Showman.
0: Vale.
1: És teatre musical. This is me.
0: Molt bé.
1: Molt bé. No cal posar més. Vinga, seguim. Amb cançó L3. They say...
0: Mr. President. Hamilton.
1: Molt bé.
0: Teatre musical.
1: Molt bé, Neus. Molt bé.
0: Però perquè estic veient ja que no sé com es diu la cançó.
1: Molt bé. Mm. One last time. Es diu així, one last time. Vale, ja està. És que no ens donarà temps ja. doncs haurem d'anar al final, no? Perquè haurem
0: sí,
1: d'acabar.
0: Sí, no posarem cançó, no?
1: No cal. Mira, bueno. mira.
0: Escoltem una mica. Escoltem? Aquesta, si no.
1: Ah, doncs no, ja no. Escoltem aquesta, sí. La sintonia final.
0: Vale, vinga.
1: I llavors us dic, en 3, 2, 1, i... Després d'aquest viatge musical, queda clar que darrere de cada gènere hi ha molt més que unes quantes notes.
0: Hi ha persones, contextos, revolucions, emocions i maneres d'entendre el món.
1: Potser avui no hem resolt quin és el millor gènere.
0: Perquè probablement no existeix.
1: Però sí que hem descobert que cadascun explica una història diferent.
0: I tant. Gràcies a Ràdio Molins de Rei, com sempre, per cedir-nos aquest espai.
1: A David Rius, per ser el millor tècnic i el tècnic capaç de fer sonar fins i tot bé la gravació feta dins d'un ascensor.
0: Molt bona frase, avui.
1: Molt bona frase.
0: I a l'Àlex Gilabert, també, com sempre, la veu que ens acompanya cada setmana i que ja forma part de la família Fora Clitxés.
1: Família, la propera setmana que escolteu una cançó...
0: Pregunteu-vos d'on ve,
1: qui la va crear
0: i què intentava explicar.
1: Exacte.
0: I recordeu que al final...
1: La música no s'explica.
0: Se sent. I atenció,
1: la setmana que ve obrirem el meló de...
2: Això ha sigut Fora Clitxés. Ens veiem la setmana que ve amb més i millor.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. La sospita de corrupció socialista ha protagonitzat avui la sessió de control al govern. La diputada de Junts, Mònica Sales, ha estat la primera entre totes les respostes del president Salvador Illa. Ha assegurat que tot s'ha fet bé i que la corrupció és una línia vermella. Illa també ha advertit que alguns corren massa a dir, segons que hi ha recordat la presumpció d'innocència. Els escoltem tots dos.
2: Què té a dir vostè, a més de les presumptes comissions que Zapatero volia cobrar per la construcció del Roc. Aquest projecte va provocar eleccions anticipades a Catalunya i ens preguntem si només hi havia discrepància política o si hi havia també altres interessos foscos. Transparència, president, i comparega al Parlament, ja.
3: Quines explicacions necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: I Mataró reforçarà la seguretat al barri de Cerdanyola per evitar aldarulls com els registrats a les darreres 24 hores i que han acabat amb destrosses i 8 detinguts. Els fets s'han desencadenat per un desnonament fet dimarts al matí i que va provocar enfrontaments amb els Mossos d'Esquadra. L'alcalde David Bot ha assegurat que entén el neguit dels veïns, però que la violència no té cap justificació.
4: És una condemna ferma de la violència i alhora doncs, expressar el nostre compromís en actuar per tallar-la. Tenim la resposta preparada, els dispositius continuaran. Com he dit, hem actuat i continuarem actuant. En segon lloc, òbviament, manifestar la meva comprensió cap als veïns, cap a la seva preocupació.
1: I preacord a Ficosa va reduir de 172 a un màxim de 105 els treballadors afectats per l'ERO. Les baixes seran d'acollida voluntària i el text haurà de ser validat en un referèndum divendres pels treballadors afectats. S'han acordat indemnitzacions amb un topall màxim de 100.000 euros. I la Comissió Europea insta Espanya a revisar l'IVA reduït a l'hostaleria i la restauració pel gran impacte pressupostari del gravamen i el limitat efecte redistributiu que té, diu. A l'informe de recomanacions econòmiques publicat avui, Brussel·les avisa que l'Estat té una creixent dependència de la fiscalitat laboral i demana augmentar la pressió en àmbits com el consum, on Espanya està molt per sota de la mitjana europea. I uns 1.200 comerços, de la demarcació de Lleida s'ofereixen com a refugis climàtics dins una campanya impulsada per Pimec Comerç de Lleida. La iniciativa arriba a la tercera edició i enguany hi participen el doble d'establiments que l'any anterior.
0: Notícies en xarxa.
5: Informació local.
6: Ara que el cap de setmana hi ha la 8a trobada modelística de Catalunya, amb tallers infantils, campus, exposició, concurs, una sessió, una edició especial enfocada a Itàlia. Es farà des de divendres fins a diumenge, els dies 5, 6 i 7, tot el cap de setmana, a la planta baixa del Molí, trobada modelística. I divendres tornen les nits musicals del Botànic, que organitza el SEM, en aquest cas al pati de Can Ametller, no es pot anar al Botànic per les restriccions de la pesta porcina. Primera sessió, primer concert amb Namina and the Barbarians el divendres al pati de Can Ametller. S'obren les portes a les 8 i el concert comença a un quart de 10. Podeu turbosar el vostre sopar, hi haurà també servei de bar, i a un quart de 10, com dèiem, comença el concert, que durarà una hora aproximadament. L'entrada general val 17 euros, pels socis 12, i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I per acabar, recordem que el diumenge els timbalers del Camell organitzen la Tremolinada, segona trobada de percussió, Cercavila pel centre de les colles participants a un quart de 7, i després a l'entorn de la plaça de la Llibertat a 8:15 lluïments de les colles, a 9:15 bingo musical, servei de barra, i després a partir de les 11 música amb el DJ Chibi. També l'exposició que s'inaugura avui a Can Ametller sobre el ciclisme amb quadres de Miguel Soro, que es podrà visitar fins al 5 de juliol. L'horari de visites és de dimecres a dissabtes a la tarda i els diumenges al matí. Acabem a la farmàcia de guàrdia. Avui és La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
4: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
3: En el principi, Déu.
5: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
5: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda des de Saranó. Anem a trencar tabús un dia més, un dimecres més. Avui amb la nostra convidada especial, Agos. Agos és professora d'animació sociocultural i la tenim aquí per exprimir el 100%. Conjuntament amb l'equip que avui podem estar pràcticament al 100% amb Susana.
1: Bona tarda.
0: Amb Alicia.
2: Hola, bona tarda.
0: Amb Gemma.
3: Hola, bona tarda.
0: I amb mi, una tarda més. Aquí tots plegats farem feina perquè...
2: Ens fa falta avui el Jaume, que no
0: sí,
2: ha pogut venir.
0: Sí, és veritat, cert.
2: El saludem des d'aquí.
0: El saludem, és veritat. I intentarem estar a la seva alçada.
2: I tant que ho faràs.
0: Aviam. Aviam, què tal?
2: I tant,
0: bueno,
2: i tant.
0: Agos, benvinguda.
3: Gràcies.
0: M'agradaria que et poguessis fer-nos una petita presentació de lo que és la teva feina, de l'estratègia una mica de la teva feina, que està una mica també vinculada amb el nostre programa, i d'aquí poder nutrir-nos nosaltres de la teva experiència, la teva formació, i poder donar també als oients una mica més d'orientació perquè tinguin la informació que avui ens portes tu.
3: D'acord, bona tarda. Doncs abans de res dir-vos que moltes gràcies per tornar-me en aquest cas a convidar, perquè ja vam estar el curs passat, va ser, o fa dos?
2: Sí, amb dues alumnes. Es va venir molt, molt interessant. Que venien
3: venien supernervioses, no sabien ben bé, i quan van arribar aquí, a aquest estudi, tot el que van poder parlar, explicar i explicar el que estaven estudiant, que era l'animació sociocultural, va ser xulíssim. I em deien, quan ens volvem?
4: Sí. Ho van fer molt bé.
3: Sí, els hi va agradar molt, i a més després, durant el curs, aquest curs, hem començat un projecte de ràdio també a l'institut, perquè tenim tot un equip xulíssim allà muntat, i ja hem fet unes quantes sessions. Li hem dit Radiopati, i vam treure la ràdio al pati, i llavors allà fèiem tertúlia i els nanos de l'ESO anaven participant, i
0: gràcies. Els agrada, no?
3: Els va encantar, i volem continuar. Clar. Continuar i expandint per aconseguir que al final la ràdio sigui un espai més on fer classe i per aprofundir en temes, perquè dona per molt.
2: I ja sabeu, no?, que podeu tornar. Això sempre l'espai queda obert, vull dir que quan vulgueu portar a nens que estudien, doncs que vinguin, que nosaltres benvinguts siguin.
3: Doncs en qualsevol moment, perquè a més és un bon espai per fer difusió. Clar. Del cicle en qüestió.
2: Exacte.
3: Del que jo soc profe des de fa molts anys.
2: Que és un cicle de grau superior, no?
3: Sí, un cicle formatiu de grau superior. Això. Que pertany a la família de serveis a la comunitat. Els serveis a la comunitat són els cicles d'integració social, animació, educació infantil i atenció a persones en situació de dependència, conegut com APCD. Aquest és de grau mitjà. Aquí són alumnat que tenen 16 anys.
4: Més petitons,
3: quan surten de quart de l'ESO. Els nostres ja són de grau superior. Podrien estar a la universitat, però decideixen fer un cicle. Són les dues, els dos camins.
2: I es diu grau superior o cicle superior? Això sempre mai...

0: activitats.
1: Exacte.
0: Sí. Diguéssim que seria més idoni, entre cometes, que ho fes un animador sociocultural.
2: Clar,
0: el que passa que suposo que per estar, diguéssim, dirigit cap a
1: més sanitari,
0: la medicina, no? més sanitàriament, suposo que per això és integració social.
2: Clar, aquí es passa, us explico una mica així, mundo interno, d'aquests cicles. Integració es coneix molt, es reconeix, s'entén perfectament, no? I s'ubica que una persona, un alumnat que acaba el cicle d'integració social treballarà amb qualsevol tipus de col·lectiu, no? Que tingui alguna necessitat especial o alguna característica, no? Que tot el món de la inclusió. I això s'entén. Llavors tenen feina, és ja més, no, una inserció molt clara.
1: Més obertura.
2: En el món de l'animació és molt ampli, també poden treballar amb col·lectius, però està més adreçat a lo comunitari, a la cohesió, a la participació, als barris. És no només específic per treballar en línia directa, en primera línia, amb un col·lectiu, sinó que treballa per fer xarxa amb els altres agents del territori, no? Pues vinga, anem a l'institut amb la ràdio i amb el casal de joves. Quin projecte podem fer entre aquests tres agents?
3: És més comunitari, no?
2: Més comunitari. Té tota aquesta mirada, un paraigües més comunitari. És com una mirada. De vegades a les classes...
3: En salut mental es parla molt de lo comunitari.
2: Del tema comunitari.
3: També és necessari.
2: Sí, clar.
0: Què treballaria? A un ajuntament, per exemple?
2: Clar, molts dels projectes...
0: Centre
2: cívic, casals de joves, amb infants, amb gent gran...
0: I per projectes, diguéssim.
2: I amb projectes que estiguin... Sí, a la comunitat, que estiguin desenvolupant.
1: Però, de tota manera, com bé has dit, Gemma, no estaria gens malament, perquè crec que seria més idoni a l'hora de fer activitats d'aquestes, no? Diguem-ne, quan fan el programa, no?
0: Seria el tàndem, no? Un integrador social i un...
2: I un animador.
1: I un animador, perquè, clar, totes les activitats culturals que fan, perquè, de fet, es fan uns programes cada dia, no? Hi ha activitats, hi ha algunes que, per exemple, entra, clar, d'això il·lustrat, el llibre il·lustrat,
0: Còmic,
1: exacte. Jo què sé,
0: manualitats,
1: potser...
0: Cuina.
1: Estaria molt més adreçat a aquest tipus de cicle, o sigui, que no pas l'altre, o, bueno, un conjunt
2: tots
1: dels
2: dos. Sí,
1: tots
2: sí,
1: dos.
2: Perquè, de fet, clar, les persones que fan integració no es queden només en, no sé, les activitats de la vida diària dins del centre, sinó que surten al barri i també treballen a aquest nivell. Però sí, l'animació està molt enfocada a la inclusió dins de tot el teixit comunitari. Llavors, hem tingut persones amb pràctiques a Benito Meni i amb centres i recursos de salut mental.
0: Sí.
2: I sobretot intentem que coneguin molt projectes, iniciatives, que siguin inclusió i no només integració, no? Amb aquests dos conceptes sempre de vegades estem segur.
1: Sí, que és diferent.
2: Clar, llavors a classe ho parlem molt.
1: I em sembla que l'altra vegada també ho
2: també vam parlar d'això,
1: oi? Crec que sí, em dóna la... Me'n recordo d'alguna.
0: Quin matís de diferència té integració i inclusió? Perquè jo no...
2: Doncs la inclusió seria com la mirada o tenir aquesta obertura, sí, un paradigma més de que la diversitat pugui compartir espais. Som diverses, totes, no? De vegades, quan hi ha un col·lectiu que té una necessitat, unes característiques especials, treballem només amb aquell col·lectiu, no? Doncs, o si per persones amb mobilitat reduïda, o si per persones amb salut mental. Doncs com adaptem, com ens ho muntem, com a societat, com a comunitat, com a barri, perquè els espais siguin compartits entre
0: tothom. Perquè tots puguem, no?
2: Clar. I llavors aquí hi ha com una responsabilitat social, no? De que no sigui només la persona que té aquella necessitat, sigui, la que s'adapti a una hipotètica normalitat, sinó que tot el context i tot l'entorn faciliti que puguem viure com som, de diverses.
1: És tot el contrari. Vull dir, com el que es vol també a nivell del tema laboral, per exemple, no és que la persona s'adapti a la feina, sinó que la feina s'adapti a la persona.
2: Clar.
1: Vull dir, també és donar-li aquesta doble vessant, no? Que no sempre que ens tinguem que adaptar a tots, sinó al revés. Per exemple, en el cas de cadires de rodes o persones que tenen manca d'una extremitat, és molt més fàcil col·locar una persona en una feina.
2: Mm-hmm.

0: que els hi posen, doncs mira, doncs, la cadira de rodes, això, doncs, si no té alguna de les extremitats, doncs, no sé, però en canvi, en el nostre més col·lectiu, clar, és una adaptació diferent, perquè són barreres que no es veuen, no? Llavors, sí o no? Esteu d'acord o no?
1: A mi m'ho han preguntat, en una entrevista, m'ho han preguntat quin tipus d'adaptació necessites.
2: Mira,
3: això és molt positiu.
0: Per això és positiu.
1: És positiu,
0: clar.
1: Però clar, a nivell mental...
0: No ho saps.
1: No ets conscient de depèn què.
0: Depèn, clar. Depèn. A vegades si ets conscient, per
1: però
0: exemple...
1: Però quina adaptació et fan a nivell mental?
0: Bueno, poden haver-hi. No, poden haver-hi.
3: Pot ser, per exemple, amb els TDAH, amb els nens que són TDAH, una cosa que els funciona molt bé per ser funcionals a classe és que està clar que no poden mantindre una hora sostinguda, ¿vale? Però per a cada 15 a 20 minuts els deixen 5 minuts de que es puguin
0: aixecar
3: i fer, i aleshores el noi té la capacitat de poder estar a l'hora i poder aprofitar-la. Aleshores, nosaltres, per exemple, cadascú que tenim la nostra característica, a mi ja m'hagués agradat, la meva feina era molt competitiva, ¿vale? Però a mi m'hagués agradat que haguessin tingut l'empatia de
0: dir-me... I fer un bon acompanyament a la teva trajectòria, perquè l'estrès, l'angoixa, tot això, si haguessis tingut una adaptació o un acompanyament, pues hagués estat molt més fàcil, no?
3: Clar,
0: suposo.
3: Però et parlo de fa d'un temps, que parlar de salut mental amb una feina, amb la meva, amb aquell cas, era que l'empresa prescindia de tu, completament. És a dir, si no eres competitiu...
1: No, però clar, Mària, però que dius dels nanos amb TDA i això... per exemple, en el meu cas, que jo estic buscant feina ara perquè, bueno, no em van poder donar l'absoluta i he de treballar. I què passa? Que quan vaig amb... Jo ja em busco feines amb discapacitat. Però perquè em curo en salut. Perquè sé que amb un centre especial de treball podré dir, pues em passa això, em passa allò i em passa l'altre. Amb una feina ordinària... Uh-huh. Actualment no pots dir que tens un trastorn mental.
0: No, per això s'ha de canviar.
1: Clar que s'ha de canviar, Alicia, però com ho fem?
0: Però per això estan treballant també ells, diguem-ne, per fer un canvi. Clar. Els canvis de paradigmes que volem tots. Uh-huh. M'explico?
4: Molta sensibilització, sortir de la invisibilitat, que es conegui més, entendre... No? Que a vegades és qüestió d'adaptació i que
0: són diferents i que anem molt ràpid. És diferent.
1: Uh-huh. I que encara hi ha molts prejudicis, hi ha moltes persones que treballen a recursos humans i no estan preparats per treballar a recursos humans.
5: Però si encara estem amb la temàtica de manicomi, si encara no ens n'hem sortit amb manicomi, imagina't a parlar d'una depressió, sí, perquè jo a la feina he parlat de depressió.
1: Una depressió és més comuna dintre que cap.
5: I s'entén més. Un
1: trastorn no s'entén tant.
5: No.
3: Sí, les etiquetes s'entenen menys.
0: Sí, però és que les etiquetes són tan odioses. Uh-huh. Jo és que odio l'etiqueta. L'etiquetatge és que no m'agrada. No m'agrada, perquè no són persones, no són etiquetes, pel meu parer,
4: I a més que l'etiqueta ve amb tot un imaginari darrere. Exacte. Perquè inclús la depressió, que és, potser està més acceptada perquè fa menys por, però tenim l'imaginari de la persona tirada al llit sense poder-se moure i no té per què, no? I
0: exacte.
4: Hi ha dies
0: que potser estàs més productiu, però sí que és cert que, com ella diu, està més acceptada. Clar. I després hi ha d'altres patologies que són molt estigmatitzants. Però això, és que, per això dic que les persones no ens poden dir com el que són. Som persones, no som etiquetes. Ni malalties amb potes, sí, per què no?
1: No, a mi m'ha passat de presentar el certificat de discapacitat i la primera fulla et posa el tant per cent que tens, però la segona fulla posa específicament què tens.
0: Sí, pues, ho posa?
1: Sí, ho posa.
3: Sí, ho posa.
1: La segona fulla, sí. Pues jo estic segura que hi ha feines que m'han descartat.
3: Però és que la segona no tens obligació d'entregar-la.
1: No tens obligació, però te la demanen. Mario. te demanen. No, és que jo sóc la primera que presentaria la targeta de discapacitat i ja està.
3: Clar.
1: Però te la demanen.
3: Clar, jo quan em van donar la discapacitat i em van donar el segon paper que posava malaltia mental, jo pateixo un trastorn bipolar, vale? Aquell mateix dia que em van donar l'avinguda paral·lel, vaig anar a la noia i li vaig dir: m'ho pots canviar? Perquè amb això jo vaig a la feina i em foten fora.
1: Clar,
3: i m'ho van canviar.
4: Sí, eh?
3: M'ho van canviar. I a la feina, pel tema de l'IRPF i tot això, per poder... Sí. Vaig dir que havia patit un accident de cotxe, que tenia una discapacitat, i vaig entregar el paper i em van demanar el segon. Mm. I vaig presentar el segon, però com ho havien rectificat, va colar. Però és que, teòricament, no haurien d'haver-me demanat el segon, perquè per llei no correspon.
0: I tampoc, vull dir que rectificar-ho, què et posen llavors?
3: T'ho deixen en blanc.
0: Ah, vale. Rectificar és, vols dir, deixar-ho en blanc.
3: Sí.
0: Perquè, clar, rectificar podia ser que te posessin, jo què sé, una altra cosa, no? I llavors dius, ostres...
3: No, no posava mal al mental. Posava loco de remate.
0: Ah, vale. I llavors te baixaven el IRPF, però ràpid. I, bueno, a més li donem un premi, tu.
4: Como las cabras.
2: Como una regadera.
0: Li donem un premi, no? Oi?
2: Em falta un bojo. Això
0: està superbé.
3: Sí, però jo li vaig demanar que m'ho traies, perquè encara hi ha molta estigmació, i sobretot en l'àmbit comercial. Jo era director comercial.
1: Uau. Però és que a mi em surt la segona fulla, em surt que tengo
3: patologia dual,
1: i surt de consumo de
3: estupefacientes.
1: I jo a les entrevistes he de justificar-me, perquè he de dir, sí, aquest és el meu certificat, però jo fa 15 anys que estic abstinent.
4: Clar.
1: Encara que aquí surti al contrari.
4: Quanta tiempo de condena tengo que pasar por haber...
1: No, wow. Tiene que pasar 30 años.
0: Claro. Però això, vull dir que no es podria revisar? Vull dir
4: sí, es pot revisar, tu pots anar a revisar.
1: Jo no vaig a revisar res perquè no quiero tocar nada.
0: No tocar nada, mejor.
1: No quiero tocar nada, por si acaso.
0: Sí. No, perquè amb el certificat de discapacitat jo penso que tampoc, com no et donen diners...
1: Sí, i si em baixen sí, tant per cent...
0: No te'l baixaran.
1: Sí, te'l poden baixar, sí.
2: Que potser diran, sí, sí. Ui, estàs perfecta. Estàs...
0: No, home, no estic perfecta. Ui,
1: jamona. Jo, por si acaso, jo no toco res. Ja, ja, mal estar com estàs.
0: Jo dic més que res perquè, clar, aquesta terminologia potser potser era acceptable fa uns anys, però potser ara no és acceptable. Sí, vull dir que no es poden posar aquestes coses dintre d'aquest paperet que, a més, te'l poden, si dius que te'l demanen. Vull dir, jo tampoc crec...
1: M'han arribat a demanar hasta l'empadronament.
0: Bueno, l'empadronament... Pues, no,
1: jo tampoc ho trobo molt lògic, això.
0: A veure, no, l'empadronament no, per saber on vius, bueno, no sé. A veure, també és raro de nassos. Però sí, la veritat és que és raro. I el paperet de bateig, també? No sé si estàs batejat.
1: O com la meva treballadora social, que em diu sempre, tu no te cases, eh? No te cases. Perquè diu que si et cases, perds tots els drets, també.
4: Ostres, sí?
0: Si et cases, perds tots els drets.
4: Quins drets?
1: Els drets...
4: De discapacitat.
1: De discapacitat, no. Tot això. Això m'ho he de treballar social,
0: vale,
1: eh?
0: La discapacitat perquè et cases no la perds.
1: No, no, ella em diu que no me case.
2: Tu eres discapacitat perquè el paper ese lo pone.
0: A veure, això seria un agravi comparatiu.
2: No te quita nadie.
0: No pot ser, és un agravi comparatiu. No pot ser que perquè
1: fet d'aquest cas... No pot ser per tu, però m'ho ha dit l'assistenta social.
0: No, pues aquí hi ha un problema, eh? Vull dir que això no és... Seran unes altres coses, però això no és veritat.
3: Clar, jo tinc el meu dubte.
2: Potser t'ho va dir al revés. Potser et va dir, si et cases, et pujarà la...
1: No, no, em va dir que no em cases.
2: Això perquè et pujaria la discapacitat.
1: Que no és el caso, o sea, no m'he casat con nadie, però... Pues acaso.
4: Pues acaso, no.
0: A veure,
4: solterita.
0: No estic d'acord, eh? Vull dir, jo crec que aquí va haver-hi algun altre matís que et diria. Ho dic.
1: Home, m'ho va dir una treballadora social que porta 40 anys treballant en treballadora social.
0: Potser ha de fer un reciclatge. Ho dic perquè si aquí hi ha persones que ens estan escoltant i volen casar-se i tenen un certificat de discapacitat, es poden plantejar el fet...
1: Ella es referia no al certificat. Es referia a les ajudes.
0: Ah. Va, a veure, llavors són dues coses diferents. El certificat de discapacitat és una cosa i les ajudes o beneficis, que són poquíssims, que puguis tenir perquè tinguis un tal percent de discapacitat, podria ser. Però depèn també el carnet aquest de discapacitat. Si tu et cases amb alguna persona i feu la renda conjunta, a lo millor us surt més favorable i et tornen més diners. M'entens? Vull dir, perquè sí, sí, la casella aquella... De, vull dir que s'ha de, no pots dir això així a grosso modo, perquè t'han de fer una explicació molt exhaustiva, perquè no, si no podem portar la gent...
3: Jo crec que ella confon la discapacitat amb la incapacitat, perquè tu, les subvencions que et donen és per incapacitat, no per discapacitat.
1: No, és per discapacitat.
3: És per discapacitat?
1: Discapacitat.
3: Sí? Vale. Vale, vale, vale.
1: Però és el que estic dient, o sigui, no és el certificat el que estic dient. És mm-hmm. les ajudes que podem tenir,
2: clar,
1: que te les poden treure. En el cas d'aquest cas, és. Això és el que em va fer entendre la treballadora
2: social. Ah, sí,
1: social.
2: Això sí, perquè la renta per càpita llavors canvia.
4: I perquè llavors no et miren potser només els teus ingressos i no els de...
0: Són els del conjunt, però si, bueno, clar, però si sí. mires a la renda, clar, és que hi ha caselles que potser si tens el cònyuge amb discapacitat, el grau, tant, això també descompta i a vegades la renda surt millor. Clar, això seria fer un... Clar. És un món de coses, eh? Vull dir, no, perquè hi ha persones que potser es volen casar i ara pues no me caso, perquè això vull dir que també hem de filar molt prim.
1: Uh-huh. Però això estàs tu.
0: No, jo no estic per això, però no, ho dic perquè... A veure, no podem donar un missatge tan negatiu de si tens un certificat, igual que parella de fet,
1: però
0: és que llavors...
1: Però torno a dir, no he dit certificat, he dit els drets que tens, les ajudes que tens.
3: Això ho hauríem de mirar bé, perquè si no, jo penso que igual t'han donat una informació...
1: Cap problema, jo parlo amb la treballadora social que sí, ha sigut millor. La meva durant molts anys.
2: La porto?
1: I la convidaré.
3: També,
1: i que
3: molt
1: vingui
3: bé.
1: Ella.
3: Tu tens una capacitat de convidar
1: sí,
3: a tothom,
1: gent.
0: Exacte, o sigui, amb ella el que li donia un que donar una extra capacitat, perquè ella te diu, te vaig a portar el convidat que em diguis, me dona igual, te'l porta.
4: Té un poder de convocatòria.
0: Sí, té un poder i brac.
1: No, la puc portar, eh?
3: Sí, escolta, Agus, que m'he quedat amb una pregunta per fer-te. No vull canviar radicalment.
0: No, però està molt bé que canviïs, perquè si no...
3: Però abans de... Sí. Què et va portar a tu a fer com a professora d'animació?
4: Ostres, doncs jo sóc educadora social, vaig començar fent psicologia, llavors em vaig canviar a educació social, vaig acabar i estava treballant doncs en CRAES, amb persones amb drogodependències, amb diferents col·lectius, també com a educadora social, i una companya em va dir que hi havia la possibilitat que tenint aquesta titulació, entrar a ser profe de cicles formatius. I jo vaig pensar, jo estic en això, i m'agradava també en aquell moment. Però
0: I vas fer unes oposicions molt dures, perquè sí. No s'ha de dir, jo aquí me vas... No. Unes opos superdures
4: la
0: que vas haver
4: que...
0: a provar, clar.
4: Que no sabia, però va dir, bueno, ja aquestes opos, anem a provar, anem a presentar-nos i vam estar estudiant i jo no tenia massa esperança ni expectativa, podia ser perfectament que no perquè no sabia de les qüestions internes d'un institut ni de què era la programació ni dels temaris, dels continguts sí, perquè eren temes d'educació social i vaig a provar la primera part, no? El primer filtre i amb nota, a més, i vaig dir, doncs ara ja no puc aturar-me, i encara faltava, no? Perquè faltava la part pràctica,
0: sí,
4: embarassada...
0: Que són dures, estava... són opos dures, però
4: sí,
0: fàcils.
4: Llarguet, sí. Quan vaig veure que provava i que havia de continuar, vaig dir, uf, quina mandra ara, no?, haver-me de preparar. Però sí, vaig continuar i vaig entrar, i a més, molt bé. I la primera vegada que entres a un institut, doncs vas a parar allà on hi ha plaça, però és només en pràctiques, no?, el primer any. Però ja m'hi vaig quedar, que era l'Institut d'Esplugues, el Severo Ochoa, i allà porto, doncs, ara al setembre farà 20 anys.
2: Ostres!
4: Sí.
2: Déu-n'hi-do, 20 anys!
1: Mare,
4: sí,
1: marató,
4: sí,
1: això.
4: Sí, uf! Sí, increïble. I passen 20 anys, I
0: fa 20 anys que tenia 20 anys, bueno, no, 20 anys, bueno, no anava a dir jo, perquè jo fa 20, més 20, i ja me n'aniria.
4: No, no, no, és increïble, i el que ha anat canviant i tot el que... sí, una història, no?, podríem fer en aquests 20 anys. De... Hi ha coses que no han canviat, que són aules i profes i xavalada que va passant per allà. Ells sempre tenen la mateixa edat i nosaltres som un any més velles i més cansades.
0: Bueno. El que sí que podem dir que els cicles sí que han canviat. Han anat passant, no?, per diferents canvis, i jo crec que hi ha una ampliació de cicles molt més gran,
4: sí,
0: que no passa abans, no? Fins i tot amb les carreres graus, amb que no n'hi ha. Sí. Mare meva, abans hi havia 4, sí, i ara sí, hi ha 4.000.
4: Sí. Han anat ampliant i diversificant molt i també dignificant, no? Ara la FP, que és molt, molt normal i té, no sé si el mateix prestigi que la universitat, però encara continua arrossegant-se allò de no, vés a la universitat, que és el camino correcto, però cada vegada més moltíssima gent tria cicles i després continua a la universitat o no, o fa un altre cicle. Els camins són molt més amplis, no?, ara, que abans era, bueno, o te'n vas el que, o abans,
0: el que
4: no?
0: El que no d'esto se va a la FP.
4: Claro, no? El que no valia per Whoopi Cou a la nostra
1: estava
4: època.
1: Estava mal vist
4: i era, hi havia els de mecànica.
0: Que lleig quedava, això.
4: Clar,
0: el
4: clar,
0: que vale,
4: clar.
0: Vale, i el que no vale, no sé què, això sí que és horrorós.
4: Sí,
0: horrorós.
4: Sí. I llavors ara no, la veritat és que estan molt bé, doncs si et quedes amb la titulació del cicle ja et pots optar a treballar perquè estàs titulada.
3: I a més,
4: si no,
3: ara es demana molt perquè n'hi ha mancança de segons quin tipus de feina, d'oficis. Uh-huh. Tothom deriva cap a la universitat i és un bon moment pels oficis,
4: sí,
3: penso jo. Eh?
4: Sí, sí, perquè alguns s'estan perdent i a més també, igual per un tema de IA, no?, que parlàvem abans, hi ha feines més manuals, més artesanes, més d'ofici, que això cap màquina, bueno, no digamos que no, perquè tot pot ser, però no pot substituir una IA, no?
3: Clar.
4: És manual i de moment, per sort.
0: Hi ha coses que encara jo crec que les ha de fer les persones.
4: Clar.
0: Per exemple, no sé, el tema de la cuina, de més, és un art, mm-hmm, i l'art és encara manual, bueno, de,
4: sí,
0: cap, i manual, i expressar tot allò que tu vols fer a través de les mans. Em sembla que estem a la meitat, eh? Em sembla que sí, que ens està dient el tècnic des de la peixera: ei, pareu!
1: Anem a posar la primera cançó, I Like the Things About Me,
4: de Mavis Staples.

0: Bueno, ja estem aquí de nou. Estàvem aquí debatint una mica amb l'Agos el tema de l'AFP i de les sortides que té i de les avantatges. A mi m'agradaria també saber, quan vas començar, com ha evolucionat una mica tot això, quina acceptació n'hi havia al principi i quins problemes t'has anat trobant pel camí i has pogut anar solventant, no?
1: Bueno, el canvi, així, en quant a la mirada o la concepció d'entre aquest camí de BUP o de FP, ja havia començat a canviar bastant, però ha anat millorant. Millorant bastant. Sí, molts joves opten per cicles. Això per una banda. També és veritat que ja a quart d'ESO hi ha un filtre bastant important de qui farà batxillerat, no? I molts xavals ja també i xavales se'n van a quart ja cap a cicles de grau mitjà i ja des d'aquí ja van fent camí a través dels cicles. Moltes arriben a la universitat, d'altres es quedaran amb el títol i treballaran. Això a nivell d'això, no? De la dignificació o del reconeixement de l'AFP. I internament, doncs, molts canvis, no? En 20 anys, com de ràpid, i tots els canvis que hem viscut, si d'una cosa té la nostra era, és la rapidesa amb la que canvia i que no ens dona temps a actualitzar-nos.
2: Assimilar,
1: no?
2: el que vindrà després i el que comentàvem abans amb les noves tecnologies, que els professors han d'estar tot el dia reciclant-se, no? Sempre esteu fent cursos. O sigui, és que jo veig a molts professors que estan sempre estudiant, sempre cursos, perquè, clar, tot va avançant, tot va avançant, i tu, clar, ai, no em puc quedar enrere, no?
1: No et pots quedar enrere i hi ha tanta cosa amb la que actualitzar-te. Nosaltres en aquestes, en tots, no?, en tots els àmbits, però en aquestes feines o sortides que són socials, doncs a mi m'agrada actualitzar-me i estar al dia de contingut social, de quins projectes hi ha, de com està fent la gent, de quines xarxes, quines altres dinàmiques, formes, no?, de connectar-nos existeixen, i la part de tecnologia no dic que no sigui important, perquè també pot ser un suport i agilitza i té una part molt bona i positiva, però jo no sóc de les que fa propaganda i aventatjada, perquè sóc bastant obsoleta digital i una mica...
2: No sóc tecnòloga, bueno, no, la veritat no. És que no, a mi les tecnologies...
3: Una mica d'antigua usada. D'antigua
1: salta i que no dona la vida per actualitzar-te en tot.
2: No, jo és que sóc de molt antiga usança, de veritat. Clar. És que em costa
4: molt.
2: Però
4: sí que és veritat que les pissarres digitals sí que les teniu que fer servir.
1: Clar, ara ja no hi ha quasi bé pissarres Vileda o alguna petiteta que hi ha del costat, però totes les aules ja pissarres digitals, que són la bomba, que poden fer de tot, però al final el que fem és projectar un PowerPoint, o bueno, qui més qui menys. Ja, clar, aquí també hi ha molta diferència i diversitat entre profes, qui li agrada molt o qui decideix formar-se en tecnologies i en diferents maneres, o perquè li agrada, perquè, no sé, conviu amb algú que és informàtic, això també passa molt, no? Yeah. O que opta per formar-se en això perquè li motiva. Si no és el cas, es va donant aquesta també disparitat entre com formes de fer a l'aula, no? Que, mira, ara, després de molts canvis, no?, amb la innovació pedagògica, també treball per projectes, que va venir de la mà de la digitalització, llavors ara ens havíem trobat amb molts debats i reunions de profes de, bueno, sí, hem de sortir dels exàmens i de la classe magistral i fem els treballs en grups i cooperatiu, que això està molt bé, però al venir de la mà dels ordinadors, de la digitalització, de Google i d'ara el ChatGPT, molts treballs en grup de vegades es redueixen a cada alumne amb un portàtil, que semblen oficinistes, buscant a Google, no? I costa, per fer-ho bé, es necessita molt. I potser no voler fer tant, fer menys i ben fet...
0: Aquesta tendència, perdona... No està minvant una mica de treballar amb ordinadors i tornar una mica enrere?
1: Clar, ara estem, o almenys en els equips on jo treballo o jo mateixa, estem fent una mica un pas enrere per poder, sí, inclús tornar a l'escriptura manual amb adultes, perquè nosaltres no estem a primària, amb infants, estem amb persones ja a partir de 18 i tornem...
2: Sí, que ja no ho feu amb la d'ella, sinó
1: sí,
2: amb la mà.
1: Sí, encara ho fem, fem, però per poder escaquejar-nos una mica de, no, o evitar l'ús en tots els treballs de la IA, doncs estem demanant escriptura manual. També per tornar una mica a un ritme més lent, a aquesta capacitat d'atenció, perquè l'atenció està molt minada. Bueno, jo m'ho noto amb mi mateixa també, no? Molta menys capacitat de concentrar-me, d'atendre un fil. Doncs imagineu-vos ells i elles. Abans, quan vaig, fa 20 anys, era molt habitual posar una pel·lícula, no? Amb temes carreres socials, una pel·lícula i fer cinefòrum. Aporta molt.
4: Sí, me'n recordo.
1: No? Moltes carreres, nosaltres, moltes pel·lis.
4: Moltíssimes pel·lis havíem vist.
1: Sí, que pues igual jo, no haguessis vist.
2: Pues jo considero que continuen aportant molt, eh?
1: Molt,
2: a
1: molt.
2: A mi que em sembla superinteressant.
1: Sí, però ara tu has de pensar molt i triar molt bé la pel·lícula perquè no hi ha tanta capacitat de sostenir una pel·lícula sencera, no? Vídeos més curts o...
4: Per
1: no?
4: La immediatesa.
1: Per la immediatesa, no? Perquè si és una pel·lícula, no? De, jo què sé, Barrio, no? Heu vist la pel·li Barrio, recordeu? De,
4: sembla, sí, sí.
1: De fa molts anys, que són uns xavals que viuen a Madrid. Sí. Doncs a mi m'anava molt bé per parlar de joves que viuen en un barri de la perifèria i que són de classe treballadora, que no tenen alternatives d'oci, no? Que es queden tot l'estiu a Madrid, en un barri de Madrid. I m'anava molt bé. Però si la mireu ara, és una pel·li molt lenta. Si mireu cine d'ara fa temps, els diàlegs són molt més lents, hi ha estones que no passa res, no? Que estan els xavals allà. No, no,
2: no estarà,
1: no, que no, no passa
2: estarà,
1: nada.
2: No estan amb el telèfon així. Tic.
1: Clar, i llavors veus com es comencen a agobiar, es comencen a aixecar, treuen el mòbil, uf, allà rotllo. Llavors has d'anar, bueno, actualitzant-te també molt, però sí, te n'adones que l'atenció, no? Sí, la capacitat d'estar sostenint l'atenció durant molt de temps, sí, sí que es nota. Es nota que ha anat minvant-se. I ara ja veurem, perquè ara fa del ChatGPT, de la IA, vaja, fa que 4 cursos que la tenim i així instal·lada potser 3, 2... I encara no acabem de trobar del tot l'encaix.
4: Jo penso que la IA el que està fent és com minvar certes capacitats que tenim tots. Com, no sé com dir-ho, la IA t'ho dona tot mastegat, no?
1: Sí.
4: No et deixa crear, no et deixa pensar, no et deixa moltes coses, no?
1: Clar, els defensors o la gent que està motivada, que és més tecnològica, el que ens diuen, i també hi ha formacions per profes, per com introduir la IA a les aules, hi ha diferents aplicacions i diferents fórmules, i segurament si tu t'actualitzes molt i aprens a fer-la servir, segur que li pots treure molt de partit. Però encara no estem en aquest punt de saber-la fer servir per treure-li suc sense minvar les capacitats. De moment, la xavalada la fa servir com era el rincón del vago antes, o tu li poses un treball d'investigació sobre les necessitats dels joves al seu barri i li demanen a ChatGPT. I llavors no han fet el procés de fer una entrevista a un professional, d'enquestar joves, d'observar el seu barri. És tot un procés.
2: Clar, perquè a vegades el ChatGPT també ens diu coses errades.
1: Coses errades o molt generals.
2: Ja, són molt, i moltes errades. Vull dir que, clar, perquè encara està en evolució. Sí. Llavors suposo que, tot i que agafin el ChatGPT, se'ls pot dir, pues mira, tota aquesta investigació la podeu contrastar.
1: Clar,
2: amb
1: formes,
2: coses reals, no? Diguem, a veure si és veritat que aquesta informació que es treten aquí, doncs és veritat. Vull dir que, jo què sé, o el llibre tal que et dona d'allò, doncs pues mira tal, a veure si veritablement pots, m'entens, treure-li suc.
1: Clar, no? sí, ara haurem de començar a integrar pues, aquestes eines i veure com li podem treure partit. A mi no m'ha donat temps encara a posar-me al dia i llavors em trobo corregint treballs fets per IA, i tampoc és tan fàcil...
2: I teniu detectors d'IA, no?
1: No és tan fàcil. Abans, no? Sí que era més fàcil, s'havien copiat i
2: a el copy-paste,
1: no? De tota la vida, de tota la vida tampoc feia tant, que tenia
2: el copy-paste. De tota la vida tampoc, no?
1: Doncs era més fàcil contrastar-ho i demostrar-ho. Ara no tant. Ara no tant. Llavors... Estem una mica...
2: No hi ha d'això, està tactós de...
1: El que et diu és el percentatge que si està fet més per humà o més per IA. però igualment aquest percentatge dius, vale, però no pots trobar una font,
2: no? El 100%, no?
1: Això està copiat de la Wikipedia, o això està, no t'ho diu, no?
4: Però tu coneixes l'alumne i saps si parla i fa servir aquests adjectius, clar, o sí, fa aquestes frases, o...
1: Clar, les diferències, no us podeu imaginar el que ens trobem, perquè quan et fa un treball d'ahir, d'un nivell d'una correcció i d'una argumentació que són d'un nivell professional, i ells no estan encara, clar, en aquest nivell. I és,
2: perquè després sí, ells no ho modifiquen, diguem-ne, no? A vegades, clar, és això, no? Perquè la IA et pot donar una informació i després tu anar mirant i modificant. Diu, bueno, doncs em diu això. Uh-huh. Doncs vaig a contrastar-ho. Perquè no, si m'està dient això, doncs jo vaig a mirar per una altra banda, a veure si és veritat, no és veritat, o si el puc desenvolupar d'una manera o d'una altra, no.
4: No. Suposo que se'ls ha d'ensenyar a fer-ho servir, clar, no? Clar. Jo me'n recordo a 8è d'EGB, el professor de llengua, de llenguatge, penso que era, ens diu que escollim un llibre amb grups, no?, de dos, i el presentem a la classe, i nosaltres dues vam agafar un llibre, ens vam llegir la part del darrere i vam presentar el llibre amb el de darrere. I el profe ens diu, que no us haurà llegit el llibre, i nosaltres, no.
1: No n'hi havia prou.
4: És que no ho sabíem, o sigui, a ningú ens havia dit que per parlar d'un llibre ens el teníem que llegir.
5: Però jo sí que me'n recordo quan estudiàvem. Quan estudiàvem, me'n recordo que anàvem a les biblioteques.
2: Oh, sí, sí. I tant.
5: Això, avui en dia, les biblioteques...
0: I els bars.
4: No, estan plenes, les biblioteques.
1: Sí,
4: les biblioteques estan plenes, ja t'ho dic. D'estudiants, estan plenes.
5: Però em refereixo a buscar...
1: A buscar informació, clar.
2: A buscar llibres.
1: Tenies dos o tres llibres, sí, allà.
2: A buscar, clar, llibres, que anaves a mirar per les lletres, després, sí, anaves a la taula, agafaves els llibres, te posaves a copiar, i a més, copiaves a mà. Sí. Bueno, jo no sé si vosaltres heu arribat, perquè jo som més joves,
1: No, sí,
2: però jo copiava tot a mà. Clar, potser unes parrafades que havies de copiar perquè no podies fer fotocòpies. I després, clar, tu ahir acabaves amb per després fer el resum, pel treball, pel que sigui. Mm. Jo recordo d'agafar quantitat d'informació, sí, i tot per allà a sobre, i ara, clar, és un plis-plas.
1: Això, sí,
2: això ha passat, tot i que ja diu que hi ha molta gent a les biblioteques, però es fent d'una altra
5: estudiant,
2: manera, no?
5: Estudiant.
1: Sí, sí.
5: Però l'hàbit de la lectura s'està perdent, també. La gent que li agrada llegir un llibre... Tocar les fulles d'un llibre.
2: El paper.
5: Disfrutar llegint. Uh-huh. Bueno, jo perquè ho he viscut molt amb el meu pare. El meu pare és un devorar llibres. Però amb els nanos més joves no agafen llibres per... Uh-huh. Hi haurà algun que sí. O sigui, dic que no, hi ha nanos joves que els agrada llegir i molt bé. Però en general no llegeixen.
1: Bueno, amb els nanos més joves, i no us passa, jo de vegades me'n vaig al llit amb el mòbil i el llibre, i al final acaba guanyant el mòbil, moltes nits, eh?
2: Però també perquè, clar, si tot el dia tens un treball mental de molt estrès, a vegades també...
1: Vols anar-te un
2: rato. Mires una... Clar, si vols mirar alguna coseta que et diverteixi, no ho trobo malament. El problema és quan perds... Hores i hores amb el mòbil. Llavors, si es converteix en un problema. Mm. Però que t'estiguis una estoneta mirant, jo que sé, el que t'agradi a tu, doncs jo tampoc ho veig normal, no ho veig malament.
1: No.
2: I a part de llibres, evidentment que per preparar-te tot el que t'has de preparar durant el dia, t'hauràs de mirar molts llibres. Sigui de forma en paper, sigui en tauleta, o sigui en ordinador, o sigui com sigui. Això segur, perquè ara, clar... Per exemple, com va néixer, com es deien, els e-books?
0: Les taulets,
2: e-books, no? E-books, doncs també la gent, en comptes de portar-lo un paper, estava amb l'e-book. Vull dir que aquesta... Bueno, però bueno, si ho fas d'una manera o d'una altra, també val. Mentre la qüestió és llegir. El que passa que sí que és cert que el paper té la seva gràcia, no? Que com vas passant... No sé, és més romàntic.
0: Sí, perquè després de llegir el tens allà, sí, i tens més, tota la teva història, sí, pels llibres que has llegit. I
2: s'han posat,
0: jo soc més romàntic d'això,
2: sí, no? Han passat les pàgines, posar el marcar llibres o doblegar la, perquè
1: la pagineta.
2: Quina pagineta t'has quedat, i després intentava desplegar-lo i que no es noti, no?
1: Sí.
2: Vull dir que, clar, té la seva gràcia, però sí que és cert que ara hi ha d'altres maneres potser de llegir, com hem dit, l'e-book o les tauletes, o l'ordinador, o el que
4: mòbil,
2: no? O el mòbil.
4: El mòbil, sí, també. Però sí, ojo als ulls, eh?
2: Sí, però el mòbil...
4: Ja començo a notar...
2: El mòbil, és que...
4: Hi ha vegades que l'esgotament, els ulls, no puc mirar la pantalla de... Sí, sí, sí, ens l'estem atrofiant.
2: Clar, jo tampoc, amb els mòbils, llegir una cosa molt llarga...
4: Sí.
2: No, de seguida em canso i dic, no, és que no puc. Vull dir que les... És veritat, això, el tema pantalles és un altre problema per la vista.
4: Sí, sí. Cada vegada fem més així, no? Bueno, també l'edat ho fa, però bueno, amb el braç, que pues ja jo, necessito un palo selfie per...
2: Pues imagina't, tu l'edat dius, pues jo la meva ja necessito l'escombra. la vileda, necessito la vileda, no, pues al final, que sí.
0: Bueno, doncs arribem al final de l'entrevista. Ens quedem amb diverses preguntes per...
2: A la propera.
0: Al tinter.
2: Sí.
0: I...
5: Has de tornar,
2: Sí. Tornar, sí. I pot tornar amb
4: alumnes.
2: Amb alumnes, que seria molt xulo.
4: Tornem perquè els hi va encantar, eh?
2: Clar,
4: la veritat.
2: I a més tindrem la visió de nois i noies de l'edat, no? De dir que no només nosaltres que som més grans, sinó de gent que està estudiant, que això és el més... Jo crec que és el més xulo, és el més potent, no?
4: Sí,
2: veure el que si ens ensenyes, a veure si és bona professora, no? A veure què et diuen, això, no? Que també mira, estaria xulo.
4: I estic pensant que igual no seria xulo, ja em dieu vosaltres, eh? Però com que han d'aprendre, això que us deia, no? A fer entrevistes, a enquestar, si ells... porten elles fetes una entrevista per vosaltres.
2: Seria xulíssim, però que ens les facin fàcil, eh? Que no siguin d'aquestes enrabassades de la IA.
4: Això. No.
2: Vostè va estudiar a la universitat? No, per favor.
4: No, fàcil, així, per fer-li suquillo.
2: Ai, pues sí, pues estaria superxulo aquesta idea, molt bona idea.
4: Escolta'm,
2: pues molt bé, a la propera ella ve amb estudiants que ens faran entrevistes. Molt bé.
0: Bueno, doncs, gràcies. Ara, Susana, ens dius què ve?
5: La última cançó, Aunque es de noche, Enrique Morente.
0: I nosaltres aprofitem ja per despedir-nos.
2: Sí, per la propera setmana, que ha estat un plaer, de veritat, i que et volem moltes i moltes més vegades.
4: Moltes gràcies. Pues, moltes gràcies. Estàs super a gust. Gràcies a vosaltres.
5: Molt bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Pedro Sánchez ha anunciat avui que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona. Sánchez s'ha compromès a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
2: La llei d'amnistia, al igual que les medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
1: El cap de l'executiu espanyol ha afirmat que també abans que acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa. I els responsables de salut pública mostren la seva preocupació per l'augment del nou tabaquisme a Catalunya. Vapejadors, cigarretes electròniques i bossetes de nicotina s'estenen des de fa uns anys entre els joves, així com la falsa percepció que no fan mal. 8 de cada 10 encastats al Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent els utilitza, aquests nous dispositius, per la creença que no són perjudicials. I per complir la prohibició de venda del tabac a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar sobretot adolescents. Joan Lozano és coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
3: Les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que, insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
1: El tabac causa una mort cada hora a Catalunya. I s'hi ha iniciat la producció del Cupra Raval i el Volkswagen ID Polo, els primers elèctrics de la planta de Martorell. L'automobilística té capacitat per fabricar 1.200 cotxes al dia i ha començat a fer-los de manera esglaonada. Per fer això, treballen en un torn 390 empleats amb la previsió que abans de l'estiu es posi en marxa un segon. Ha tingut la presentació com a escenari les instal·lacions al Baix Llobregat i hi ha participat el president del govern, Pedro Sánchez. I l'Hospital del Mar obre un nou espai a Santa Coloma de Gramenet per donar suport als centres de salut mental del Barcelonès Nord. Es tracta d'un espai Salut Àgora que acull una quinzena de pacients que surten de tractaments psiquiàtrics de llarga durada i és un espai construït com si fos una casa amb la seva sala d'estar.
4: Formació local. Avui a l'acte de reconeixement als esportistes de la vila, l'Esportíssim és un acte institucional que organitza l'Ajuntament per reconèixer el treball, l'esforç o els resultats d'esportistes, equips o persones vinculades a les diferents entitats esportives de la vila. L'acte es durà a terme avui a les 8 del vespre al pati de Can Ametller i està obert a tothom. Al cap de setmana, els matussers conviden els infants de la vila a una tarda d'inflables i a un berenar gratuït. Es durà a terme al pati de l'escola al Palau entre les 6 i les 8 del vespre el dissabte. És una activitat gratuïta, hi haurà inflables, també berenar. A partir de la col·laboració del comerç local, hi haurà berenar gratuït pels infants, cortesia de la pastisseria Arenas i de Xocopunt, i també la colla castellera oferirà un servei de bar pels acompanyants i famílies durant tota la tarda de l'activitat. La intenció és dinamitzar l'activitat social del poble, acostar-se a la població i donar-se a conèixer. Activitat lúdica pels infants que organitzen els matussers per dissabte a la tarda. I la grupa farà el diumenge una nova ballada de sardanes a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda aquest diumenge, en aquest cas amb la Copla Mediterrània. I també de cara al cap de setmana destaquem la tremolinada que organitzen els timbalers del Camell. Han convidat a 9 colles perquè dissabte a la tarda a la plaça de la Llibertat hi haurà tota la festa, la segona trobada de percussió. Primer, a un quart de 7 faran un cercavila pel centre del municipi i després a 7:45 lluïment de les colles, a 8:45 bingo musical, hi haurà barra amb entrepans i beguda i a partir de les 11 animació, música amb el DJ Chibi. Dissabte a la tarda a l'entorn de la plaça de la Llibertat. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dimecres és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalies, número 16, a La Granja.

0: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
1: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
1: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
0: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Jo ja només demano ara al metge mitjançant l'aplicació.
5: I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
4: A la nostra edat estem fets ostequis.
6: A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
0: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: molt jove.
1: Bona tarda, amics i amigues oients. I si ens escolteu en segona remissió, en recordar-vos, el diumenge a la tarda a les 5 de la tarda. Benvinguts a una nova edició d'Obrint Camins, un programa de valors humans i cristians i un altaveu per totes les persones que treballen per fer un món millor per a tothom. Avui ens parlarà, en l'espai Monografia, el diaca Àngel Jiménez i Colàs. Després escoltarem una mica de música, llegirem l'Evangeli i acabarem fent-nos ressò de les principals notícies de la setmana. Moltes gràcies per escoltar-nos, sintonia, i comencem.
2: Diàlegs, entrevistes, opinions. Comencem amb la Monografia.
1: Benvingudes i benvinguts al nostre programa. Avui tenim el plaer de conversar amb una persona que dedica una part important de la seva vida a l'acompanyament espiritual i humà de persones que travessen moments difícils. Ens acompanya el vicari, molt vinculat a la pastoral penitenciària. Una tasca discreta, però imprescindible, que porta esperança, sap escoltar i suport dins els centres penitenciaris. Amb ell parlarem de la realitat de les persones internes, de reinserció, de valor de donar sempre una nova oportunitat. Mossèn, moltes gràcies per ser avui entre nosaltres i benvingut al programa. M'he equivocat, eh? No és el vicari.
3: Sóc el diaca.
1: És el diaca, exacte.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me i per donar a conèixer aquesta pastoral que crec que està una mica oblidada o no se sap massa d'ella dins el món, del nostre món.
1: Sí, ho ha fet una presentació estupenda, de veritat. Una presentació amb el cor que li ha posat paraules, simple i llanamente. Què és exactament aquesta pastoral? Quina tasca desenvolupeu dins les presons?
3: Mira, la pastoral penitenciària és un acompanyament a les persones que estan a la presó i ofereix un suport espiritual, humà, social, sense excloure a ningú. Vull dir, tampoc allà no anem a tot aquell que es vol apropar, doncs a la pastoral penitenciària se l'acull i se li fa, doncs, el mateix que tothom, el mateix, tothom. Com ho fem, això? Això ho fem a través de diumenges i dissabtes. Bueno, dissabtes i diumenges perquè, a veure, les presons són uns llocs molt especials per normatives, per normatives, diguem-ne, per altres coses, però per normatives. I llavors tampoc no la sortida dels interns, dels seus mòduls, per assistir a missa està molt regulada i no es pot fer una missa dominical amb 80-100 persones. Va. No es pot fer. Llavors es parteix i on surten els dissabtes,

0: Aquestes paraules a mi sempre m'han quedat gravades. El com. I ara, com va haver-hi l'oportunitat que ell va dir que sí, de venir aquí, vaig pensar, aviam com s'ho fan tota aquesta pastoral, que en som tots que no en sabem res, perquè jo ho veig tan difícil, quasi impossible. Ja sé que hi ha un Déu que ho fa tot fàcil.
1: No, vull dir, a veure, això...
0: No ho sé, Miquel Àngel, no ho sé.
1: A veure... Fem la missa dominical dissabtes i diumenges, per això que et dic, perquè no els deixen sortir tots de cop. Tret de festes importants com són Nadal, Pasqua, la Mercè, llavors sí que surten tots, però clar, hi ha molt, això significa molt més funcionari vigilant i significa molta més cosa, no? Llavors Brians té la nota, per dir-ho d'alguna manera, que hi ha dona, homes i dones. I llavors, doncs, bueno, vull dir... Però per aquestes festivitats així surten tots. I llavors es fa una missa més multitudinària, poden haver-hi 80-100 persones, ben bé.
0: Olla, balots, que diuen els menorquins. Perquè tu concretament estàs parlant de Can Brians, que és allà on te vas.
1: Brians 1.
0: Val. Que no, per posar en context.
1: Que no es confongui amb Brians 2. Tot i que estan juntes una al costat de l'altra, no hi tenen res a veure. Brians 1 és una presó de no penats. O sigui, la gent que estan allà no estan penats, estan en espera de judici. Tot i que hi ha alguna persona, diguem-ne, persona de confiança, que sí que són penats, molt poquets, que són els que fan unes tasques més específiques dins de la presó. Manteniment...
0: Lavanderia, no?
1: No, solen ser lavanderia i cuina i això, solen ser els mateixos interns. Però dintre d'això hi ha algunes persones que estan penades, que estan allà pel un altre manteniment de les instal·lacions, o per alguna cosa així.
0: Vale.
1: I llavors... Això, vull dir, tots estan en espera de judici. I ara, i després, Brians 2 són penats.
0: Tenim ja una gran diferència, eh?
1: Tot i que alguna vegada haureu sentit per televisió que fulanito de tal està a Brians 2... Això ja és, jo ja no, aquí ja no se m'escapa. És serveis penitenciaris que, segons aquí, el posarà Brians 2 o el posarà Brians 1. Però normalment, gairebé tothom, quan està pendent de judici, està a Brians 1, que és l'antiga model de Barcelona.
0: Val.
1: És el que era l'antiga model. Jo, quan vaig començar a Brians 1, sí que eren penats, tots eren penats, i era molt diferent treballar llavors que treballar ara. Perquè, a part de lo que fem allà, o sigui, les misses, les eucaristies, dissabtes i diumenges, i festius de gran rellevància, que, per cert, Nadal, Pasqua i la Mercè, algun d'aquests tres cops, gairebé cada any ve el bisbe a dir la missa.
0: Molt bé.
1: Està el bisbe allà. El bisbe diu que aquella és una parròquia seva.
0: Ah, clar.
1: És una parròquia seva.
0: Ah, clar.
1: Vull dir que està dintre del seu territori i és una parròquia, i l'ha d'atendre com qualsevol altra parròquia.
0: No, és que no hi més. És que no hi més.
1: Bueno, a part d'això, doncs, bueno, es fa gent que es vol preparar per la primera comunió, gent que es vol confirmar, gent que es vol batejar, fem xarles, fem... A veure...
0: Perquè les necessitats humanes i espirituals més freqüents que tu o vosaltres us trobeu allà, entre les persones internes...
1: Les necessitats humanes i espirituals, vull dir, a veure... Espirituals... necessitats humanes totes.
0: Clar.
1: Totes. Perquè a la que et veuen et demanen de tot. Et demanen de tot. Hi ha qui no té família i llavors aquest, si t'enganxa, t'escura.
0: Clar.
1: A veure, t'escura.
0: Amb el bon sentit la paraula, ja ho entenc.
1: I de relacions espirituals, Bueno, doncs la gent està allà tancada, tampoc no té la família...
0: I no hi ha al·licient.
1: No, segons com, segons

0: qui, segons qui, perquè clar, de persones penades hi han de tot, de tots tipus.
1: Oh, clar.
0: I segons qui, doncs, és una persona més, posarà a ser més espiritual, més necessitat de coses, i aquests demanen anar a xerrar amb ells. I simplement passar-te una hora xerrant amb ells, que a vegades dius, i ara que m'ha explicat aquest, ok, però bueno, simplement aquest estar amb ells, aquest acompanyament ja fa molt. Molts es volen confessar, molts.
1: Veus, i ens sembla impossible.
0: Molts.
1: I ja he començat dient, no?, lo del pare Francesc, lo del Sant Pare Francesc, i ja he començat dient també que com ho fa? Aviam, val a dir, a Miquel Àngel, que les persones que et coneixen sabem que tu tens una gran capacitat d'escoltar. Perquè en moments allò que jo puc estar amb ell en alguna reunió que podia saltar xispes, ell no. Té un control sobre si mateix que bueno, els que el coneixeu ja ho sabeu, no? Llavors, aquesta capacitat d'escoltar es deu traslladar amb aquest tipus de persones que estàs dient ara en aquests moments, no? De dir, bueno, què m'està explicant? És igual si estàs tres quarts sí. d'hora amb ell, si estàs sí, sí, sí, mitja hora...
0: Sí, sí.
1: Bienvenido sea Noé, no?
0: Sí, sí, sí, no, vull dir, a veure, jo he estat amb alguns que al final és el que deia, que, bueno, i ara aquest que volia. Però bueno, és igual, hem estat una hora parlant.
1: Doncs pues ja està.
0: Ja està.
1: Ja dir, està.
0: El que volia és estar parlant amb tu.
1: Exacte.
0: I ja està, és l'únic, és la, aquesta d'allò espiritual. Molts són, diguem-ne, religiosos, hi ha gent que no ho és tant, aprofita aquesta, diguem, una hora i mitja, dues hores que tenen d'esbarjo, per dir-ho d'alguna manera, quan surten a missa, per estar amb el company, per poder parlar amb el company de l'altre mòdul.
1: Ah, clar.
0: Però, bueno, vull dir, això... és molt normal. I és molt normal que això sigui així.
1: És que no sé què faríem els demés, privats de llibertat.
0: I llavors, a veure, quan allò era un centre, diguem-ne, penats, llavors sí que hi havia gent que t'escanyava, però t'escanyava, et volia treure, bueno, tot el que podia i més. Tot el que podia i més.
1: O sigui que has notat diferència ara.
0: No, home, sí, i a part de que hi ha una cosa que ara no es pot fer el que es feia igual que es feia abans. Abans hi havia un que, a veure, que et deia, bueno, és que jo em vull batejar. Vale, doncs tu et vols batejar. Fèiem tot un
1: recorregut.
0: Un recorregut, un any.
1: El que tu calguessis.
0: El que creies que ell estava preparat i tal per batejar-se i tal. Ara et ve algú que potser et diu vull batejar-me, resulta que comences i vas al cap d'un mes i mig o al cap d'un mes i mig que potser les vist tres vegades i llavors dius on està fulano? Diu no, és que ja l'han juzgat i l'han enviat a un altre lloc. Clar. Abans es feien grups de pregària, grups d'estudi d'Evangeli, de comentari d'Evangeli. Doncs tenies un grupet, com que no sortien d'allà, estaven per 4, 5, 7, 8, 12 anys, estaves en allà, i bueno, doncs cada setmana o cada 15 dies et reunies amb ells, parlaves, comentaves, ara això...
1: S'ha deshumanitzat, llavors?
0: No és que estigui deshumanitzat, però la labor que es fa es fa d'una altra manera. Perquè no tens aquesta continuïtat de les persones.
1: És el que anava a dir. O sigui, amb quin valor t'enfrentes tu, bueno, perquè tu ets tu, evidentment, quan saps que la teva feina és a l'aquí i a l'ara? Perquè d'aquella persona no li podràs fer un seguiment.
0: Ara no.
1: Perquè la llei així ens t'ho interrompes.
0: Sí, no, ara no es pot fer aquest seguiment.
1: Carai, i llavors el dia a dia de vosaltres, d'aquest grup de voluntaris estem parlant, com ho feu? Com visiteu els centres de penitenciaries? En aquest cas és Cambrians 1, no? Perquè quan sou? El grup en si?
0: En grup som unes 20 persones.
1: Unes 20 persones que aneu rotant dia a dia o com funcioneu? Avui puc jo, demà pots tu.
0: Sí, cada un va quan pot.
1: Quan pot.
0: Quan pot. Normalment el gruix que hi va de gent és dissabtes i diumenges perquè la missa es fa en una sala polivalent, una sala que utilitzen els catòlics, utilitzen els protestants, utilitzen els testimonis de Jehovà, i segons s'ha de muntar tot. S'ha de muntar tot. Llavors, aquell dia hi ha, potser van 5, 6, 3, depèn. Hi ha dies que el mossèn està sol i diu, a veure qui pot vindre demà, perquè... Però bueno, també passa. Vull dir que, clar, cada un té la seva feina, té la seva família, i són moments en què és una dedicació que tu fas voluntàriament. I el dia que no pots anar, doncs no pots anar.
1: No, home, si tens que... un fill, una dona, uns nets, dona igual, sí, o unes altres coses.
0: Altres coses.
1: Perquè els voluntaris ja sabem que tenim molta fe, però hi ha vegades, fe vull dir de fer les coses, hi ha vegades que humanament és impossible. Per tant,
0: tots els voluntaris es fa un curs per poder entrar a la presó. Se'ls diu exactament què és la presó, com t'has de comportar dins de la presó, què pots fer dins de la presó, què no pots fer dins de la presó, i tots, més o menys, doncs, ens hem d'adaptar.
1: Aneu a una.
0: Sempre hi ha qui se'n passa per aquí, se'n passa per l'altra banda.
1: Ah, clar.
0: Perquè, clar, vull dir, a veure, un cop estàs allà i és això, l'humà que tens tu i que té a l'intern, doncs a vegades, bueno, dius, a veure, què faig de més? Que no ho puc fer, però a veure què faig.
1: Exacte.
0: Tot i que, bueno, pot comportar moltes...
1: Molts riscos.
0: Molts riscos, sí. Sí.
1: Molts riscos.
0: Sí. Jo, precisament, vaig entrar amb això per una cosa d'aquestes, d'uns altres. Vull dir, a veure, a Brians 1 hi havia mossèn Fabró, que algú poder el coneixeu pel nom, que portava Brians 1 i Brians 2. I llavors una voluntària, no sé exactament què és el que va passar, perquè no mai allò que no... Però, bueno, aquesta voluntària la feien fora. Llavors, mossèn Fabró, el pare Manel també, el responsable era mossèn Fabró, però hi havia mossèn Fabró i mossèn Manel, el pare Botella.
1: No.
0: Que tots, bueno, tots dos són morts, Però bueno, tots dos estaven allà. Llavors, no sé què va passar, aquesta interna la feien fora, i ell es va posar molt a defensar aquesta voluntària, que ella no ho havia fet, o que no
1: havia participat,
0: o el que fos, i amb la directiva van dir que no, i ell va dir, doncs, si no, jo tampoc. I llavors, Brians 1 es va quedar sense...
1: Desengelat.
0: Sense ningú. I amb aquestes... sense ningú que coordinés tot allò, voluntariat, i d'allò, el bisbe Agustí em va agafar i em va dir, Miquel Àngel, vols anar a fer això? I jo no en entenc res.
1: I tu, amb aquest vot que deus haver fet del sí...
0: M'estàs ficant en un lío en aquí que... Bueno, sí, bueno, jo, bueno, vaig anar a parlar precisament amb mossèn Fabró. Mossèn Fabró em va acollir molt bé, i a partir de llavors, doncs, ja estic allà.
1: I quant temps hi portes? Quants 16 anys?
0: 16 anys.
1: Déu-n'hi-do.
0: Bueno, primer vaig coordinar tot el voluntariat, vaig coordinar totes les misses de dissabtes i diumenges. La coordinació aquesta significava, a veure, buscar un capellà perquè vingués a dir la missa del dissabte, perquè un capellà que vingués a dir la missa del diumenge, i jo tenia una llista de 5 o 6 capellans, i anava a trucar, escolta, tu podràs vindre, tu, tal, i bueno, i coordinar tot el voluntariat, fer les relacions amb direcció, bueno, tot això és el que... I això es va acabar el dia que tanquen la Model, i amb les reunions que fem cada mes dels capellans de presons, doncs el capellà de la Model diu, ara a mi em tanquen la presó, jo què faig?
1: No? I cap al Brians 1.
0: Dic, a veure, a mi em demanaven que els confessés. Jo no ho puc confessar.
1: No.
0: Llavors em deia, no, ja li diré al mossèn... No, però mossèn tal no vull que vingui. Mossèn tal tampoc. Vull que vingui i tal. I dic, és que m'ho poseu difícil. Llavors, clar, és molt més fàcil si tu pots confessar i te'ls coneixes.
1: Estàs exactament.
0: Allà, que no pas enviar... Tot el que quan mossèn Jesús Roy va dir que ell quedava lliure, vaig dir, vés a parlar amb el bisbat de Sant Feliu, vés a parlar amb el bisbe, i ja parlaré jo també.
1: Se't va obrir el cel.
0: Home, clar, no. a veure, no per la feina, sinó pel fet de tenir una persona...
1: Home, clar.
0: Que, i llavors, a partir de llavors, ja ha sigut el Jesús Roy el que ho ha portat portant tot això.
1: Ho està portant. Perquè tu dius que no pots confessar, però hem d'explicar per què no pots confessar. No pots confessar perquè ets diaca.
0: Jo soc diaca.
1: O sigui, pots fer tots els enterraments, pots fer quins sacraments?
0: Batejos.
1: Batejos.
0: Casaments. I ja està.
1: La consagració?
0: No.
1: Que no. És que l'altre dia justament m'ho van preguntar. Justament m'ho va preguntar ma filla, eh? I, bueno... Anava per aquí, no anava tan desencaminada jo. I dic, bueno, però li preguntaré. Així ens...
0: No, però això no.
1: Vale. Que això és una lluita que tindríeu que tenir, però bueno, això ja és fora de programa. Això ja és una altra història.
0: Són figues d'una altra manera.
1: Que diuen. Altra cosa no, però parlar clar. Què aporta la fe a una persona que està, complint, bueno, una privacitat de llibertat?
0: A veure... Jo, per lo que l'he anat veient en aquests anys, penso que la persona que té fe ho viu d'una altra manera.
1: Tot.
0: Però allà dintre es viu d'una altra manera. Així com hi ha alguns que els veus en allà... Vull dir, a veure, a mi sempre m'ha impressionat molt entrar al mòdul i veure gent relativament jove a les 10 del matí, a les 11 del matí, quan entres, juguen al futbol, allà juguen al futbol o al... No, al futbol no, perquè jo... bueno, sí, al futbol.
1: Futbol dominó, el que
0: no, vaig. No, al futbol, perquè és... Però és un pati petit, és una pista de balonmano, però vale. Però juguen al futbol, és igual. I dius, tota aquesta gent, que fa aquí?
1: De 30, 40 anys?
0: O 50, però és igual, tots aquí, què fan? Estan perdent el temps. A part de, i el que treballa, eh? I el que està treballant i tal. Però tots aquests. Llavors, clar, quan arribem nosaltres, clar, a la que et veuen, per això és el que et deia abans, sempre volen parlar amb tu i estar amb tu i d'allò. I això és el que...
1: I això és un treball, un doble treball, perquè, clar, tu això no t'ho emportes, no t'ho hauries d'emportar a casa.
0: Bueno, no t'ho emportes a casa.
1: Això és molt dir, oi? És com ens diuen això... a nosaltres els psicòlegs, que ens diuen que els problemes no ens els hem d'emportar a casa. No. Però, bueno, això... Sí, això... Són figues d'un altre paner, com diu aquí l'amic nostre.
0: Sí, sí.
1: Aviam, jo aquesta pregunta no sé si te la tinc a fer o no te la tinc a fer, però jo te la faré. És possible la reinserció real de les persones que han estat a la presó?
0: El que es vol reinserciar
1: és reinserciar.
0: Aquest ho fa. I el que no...
1: Bueno, això passa com el que està fora, el que vol tirar endavant, tira, i el que no, no.
0: Exacte.
1: No, o sigui, el que té força, el que té ganes, el que té llum, o el que diu, bueno, jo ja més en sota no puc anar,
0: sí,
1: o no vull anar perquè tinc família o perquè no tinc família, és igual, per és mi igual. Mateix.
0: Però que t'agafes i te n'adones que dius, ei, això que he fet, vale, ja he complert, ja estic aquí complint,
1: exacte.
0: Prou.
1: Ja hi he pagat amb la societat, s'ha acabat.
0: Deixa-me córrer, jo no. Però hi ha aquell que, bueno, i sobretot, no tinc números ni sé, sobretot el que està allà per droga. Aquests, jo crec que aquests costa molt més la reinserció.
1: Aviam, tot el que sigui una addicció costa, però jo he viscut persones que han estat he viscut laboralment, persones que han estat molt, molt, molt addictes a el que sigui. Perquè diem, oh, droga, el vi és una droga.
0: Sí.
1: Vale? El que passa que socialment sembla ser que la tenim més ben vista, val? Que acabem amb una copa de vi un dinar, però bueno, una cosa és una copa de vi, una altra cosa és una altra cosa. Però bueno, diem-ne vi, diem-ne droga pura i dura, diem-ne el que tu vulguis dir, no? Clar, aquesta persona té que tindre o un acompanyament molt fort, el que feu vosaltres, o una força de voluntat extraordinària per deixar aquella addicció i dir, no, jo a partir d'ara pues, aniré a rentar cases o aniré a...
0: Bueno, suposo que hi ha gent que ho ha fet, eh? Vull dir, clar, jo no conec... A veure, no conec ni per què estan penats...
1: Vale, això ja està bé.
0: Si no t'ho diuen ells, no, ningú ho coneix, si no t'ho diu ell, ni... després, la vida que fan després, segons qui tampoc no és, no els hi hem fet un seguiment allò d'agafar i de dir què fas, que no sé què.
1: Però caldria o no ho trobes adient?
0: Bueno, vull dir, hi ha gent que tampoc no vol. Hi ha gent que et truca, que et busca un cop ha sortit, vale? I hi ha gent que no, que ja veus que no i que, bueno, pues...
1: Bueno, pues hasta donde me has dejado.
0: Hasta donde me has dejado y donde... Exacte. Hasta aquí hem arribat tots dos.
1: Exacte.
0: Vull dir que no... Vull dir, no sé. Bueno...
1: Sí, perquè suposo que també l'estar fora ha de ser molt dur. O sigui, un cop has estat, has pagat a la societat el que has mal fet, has tingut un mal moment, etc, etc, etc. Però després dius, bueno, va, Àngels Castilla, ja estem a fora una altra vegada. Si no tens aquell pal de paller que sou vosaltres, tens que ser molt fort, tens que tindre idees molt ben concebudes per poder tenir endavant tu sol, o no?
0: Sí, sí. Hi ha gent que està allà i la família no vol saber res d'ell. Doncs aquest ho té molt fumut.
1: Oi tant.
0: Per després tornar a sortir. Un cop fora, a veure, jo en conec un dels casos de quan estàvem penats. Vull dir que d'això ja em fa que el conec, poder 16 anys. I aquest, a veure, aquest, la família no vol saber res d'ell, però res. I no, i tampoc, vull dir, quan surt, quan ha sortit, tampoc ell no fa res per incorporar-se una altra vegada.
1: Clar, és que la famosa frase, Déu diu, ajuda que t'ajudaré.
0: Sí.
1: I suposo que la família deu pensar això, també, no?
0: I aquest,
1: no ho sé.
0: Pel que em va explicar des de petit, que està internat. Centres d'acolliment, centres de menors, centres de no sé què, va entrar a presó i...
1: I suma i sigue.
0: I suma i sigue. Pues ara deu tenir uns 56 anys, no sé, 50 i pico, i no ha sortit mai d'un puesto tancat. No se sap desenvolupar la vida. No se'n sap desenvolupar la vida.
1: Clar, si és que no hi ha estat mai.
0: I tampoc ell no té cap mena de... Per això el que deuen... queden inserits a la societat. És que segons qui no en sap. No en sap. Et necessites... Hi ha gent que ho fa, eh? Hi ha gent que ho fa. Mm-hmm. Que, o sigui, a veure, això que estem... Nosaltres estem amb el SEPAP, que és el servei... el Secretariat de Pastoral Penitenciària, però n'hi ha altres associacions, com hi ha Sor Lluïsa de Marillac i així, que aquests no diuen la missa en allà, però fan una labor semblant. I sí que acompanyen aquests interns a fora. SEPAP també ho fa. Té els mercedaris, tenen pisos que acullen gent que quan surten de presó amb permís o surten, els acullen.
1: Uh-huh.
0: I aquests una mica sí que van, tenen una vida més o menys organitzada. Però hi ha gent que no, que...
1: No, és difícil, és difícil. I quines històries de superació o canvi personal t'han marcat més? De dir, bueno, amb tots aquests anys que portes aquí, suposo que n'has viscut més d'una i de quatre.
0: N'he vist més d'una. A veure, procuro... Normalment la gent et demana diners, diners, diners. Superació, sí, alguns... I aquests no han demanat diners dintre la presó. Depèn del delicte que has comès, perquè, clar, hi ha el delicte de droga, i el delicte de malversació de fons, hi ha delictes de robatoris, hi ha delictes de sang, hi ha delictes de molts, no? Alguns que vaig tractar en allà són gent que un cop van sortir han continuat amb el seu negoci, han continuat amb la seva feina, van dir, bueno...
1: Això ja està passat, ha sigut una etapa de la meva vida. Bueno, i si vosaltres els hi feu aquest acompanyament mentre estan allà, no? Mentre estan allà, que a mi se m'ocorreix que podria ser a fora, també, no? Però suposo que això ja són legislativament.
0: Hi ha gent que ho fa a fora, eh?
1: Vale.
0: Hi ha gent que ho fa a fora.
1: Vale.
0: Jo a fora no...
1: No t'hi dediques.
0: No,
1: vale.
0: Per exemple, el Lluís, que havia de vindre, que no ha
1: sí.
0: pogut, ell ara està a Brians 2.
1: Uh-huh.
0: I acompanya molt a la gent que surt amb un permís de cap de setmana.
1: De setmana.
0: Els acompanya, els va portar al lloc on ha d'anar a dormir, algun dia està amb ell i després es torna al centre.
1: Ara, és que jo continuo dient que a mi em falta la segona part, o sigui, la primera, vamos, és per lloar-vos, i llavors dius, bueno, molt bé, jo he fet aquesta feina durant 4 anys, durant 5 anys amb aquesta persona, i ja està, acabat i acabat. Iau, ara el llenço a la mà, però el llenço a la mà amb quines condicions? Clar, amb tots els vostres ensenyaments, amb tot això sí, però fora el carrer és una jungla.
0: I tant. Per ell sí.
1: No, clar, exacte, si ho és pels altres, per ell sí tant.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Vull dir, clar, i això sí que hauríem de reconsiderar.
0: Sí, sí, Justícia i Pau també, Justícia i Pau, uh-huh, també té tot un equip de voluntaris que recull aquesta... Recull.
1: Sí.
0: Aquestes persones i les acompanya durant un cert temps durant la seva... un cop estan fora de presó.
1: No, vale, vale, vale. Vull dir que sí, ja hi ha algun, sí, organisme que ho fa.
0: Sí, hi ha organismes que ho fan.
1: Val. Bé, com podem ajudar les famílies amb aquest procés de recuperació o reinserció als interns? O sigui, els que estem a fora, els que no som voluntaris, com es pot ajudar? Perquè ara imagina que hi ha algú que ens està escoltant, bueno, que hi ha molta gent que ens està escoltant, però hi ha algú que se li desperta aquesta llum de voluntariat o aquesta llum de dir, bueno, jo com a voluntari no, perquè sóc gran, no tinc cotxe i no puc anar a Can Brians. Què puc fer jo?
0: Donar suport a totes les iniciatives que es fan.
1: I on t'ho busco?
0: A veure, n'hi ha... que passa és que, clar, és un món que la gent no acaba de ficar-se dintre d'això.
1: Per què? Per desconeixement? Per por?
0: Jo penso que per desconeixement i també potser per por. Però hi ha iniciatives que es fan, vull dir, a veure, la pastoral penitenciària, primers de curs, es fa una trobada pels voluntaris i oberta a tothom. Final de curs es fa una trobada de voluntaris i oberta a tothom. Un cop l'any es fa una trobada de voluntaris de tota Catalunya. Que ens reunim de totes les presons de Catalunya, els voluntaris, i totes...
1: Però on es pot buscar això? A nivell de parròquia? A nivell de... A on t'ho puc jo veure? Un cartell que m'indiqui estem a final de curs l'any 26 i ara resulta que hi ha, pues, això, una trobada, un esmorzar, una xocolatada, més igual, de voluntaris.
0: De moment, jo, poc. Poc. Això, poc. Jo, allà a Castellbisbal, que ara estic a Castellbisbal, de tant en tant vaig anunciant alguna cosa. Però no sé si és que o no ho faig bé...
1: Home, això ho dubtem tots, eh?
0: No, la manera d'anunciar-ho. O no té prou xispa com perquè l'agència apunti.
1: Però tornem al que deies abans. Per ignorància, per desconeixement, perquè no sabem que existeix potser això.
0: Bueno, però quan ho dius, tampoc no... No ho sé.
1: A veure, és qüestió d'anar dient, eh?
0: No, sí. A veure, sí que és veritat que per ser voluntari has de tenir una certa edat. Vull dir, a partir dels... crec que són els 80 anys, almenys amb el CEPAP, uh-huh, la pastora penitenciària, ja no et volen com a voluntari.
1: Clar.
0: Vull dir, a veure, són coses de seguros.
1: Ja. Yeah.
0: Seguros, eh? Seguros de vida, seguros, clar, de... Clar, i tens una edat que...
1: Yeah.
0: Hi ha altres associacions que et diuen no, pots entrar. Vull dir, no sé.
1: No, jo més que res per donar un micròfon, no? Per donar un altaveu, que per això estem aquí i per això és aquest programa.
0: I això, el Servei de Pastoral Penitenciària, que està al carrer Sant Pau, 101 de Barcelona,
1: a
0: l'església de Sant Pau del Camp.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs allà, anant-hi allà, agafar i dir, escolta'm, vull que...
1: Val, doncs ja tenim una pista. Ja tenim una pista per tothom que tingui aquest...
0: A veure, esclar, vull dir, no tothom, o què puc fer? Com a voluntari has de passar tot un curset, fer un curset, i veure, primer estàs, un cop has fet el curset, estàs uns mesos, diguem-ne, de prova amb el centre més a prop de casa teva, evidentment, mm-hmm, perquè si estàs a Molins de Rei no aniràs a Lledoners.
1: Exacte.
0: Tot i que s'hi pot anar, però bueno.
1: Bueno.
0: Però clar, o a Girona.
1: Mm-hmm. Eh? No, busquem l'accessibilitat, no, també.
0: No, clar. Però estàs un temps anant amb aquests voluntaris, amb el capellà encarregat, i llavors tu mateix decideixes, jo aquí no torno més, jo
1: que ha de ser
0: molt
1: dur.
0: Jo continuo. Llavors, doncs, ja està, vull dir, és això.
1: Aviam, jo parlo des de la pastoral de la salut, també és molt dur, eh?
0: Sí.
1: Són coses dures, però bueno, gratificants. Vull dir, si a tu el voluntariat t'agrada i no t'agrada solament que per un netejar consciència, que això ja seria una altra part i donaria per un altre programa, que quedes invitat, penso que valdria la pena, doncs, bueno, una persona que tingués ganes i ànim, doncs, bueno, ja has donat una pista com per poder-hi anar, no? Mm. Bé, i quines són els principals reptes que afronta actualment la pastoral penitenciària?
0: Bueno, ara, el repte és que jo crec que la visita aquesta del Papa, de Lleó, és un signe de que les persones privades de llibertat no han de ser oblidades, que jo penso que molta gent les té oblidades, i per la societat i per l'Església, perquè estan... A no ser que tinguis una persona molt propera, que sàpigues què està, estan oblidades.
1: Estan oblidades, això és veritat.
0: Doncs el repte és això, donar a conèixer tot aquest món, donar a conèixer tot aquest voluntariat, donar a conèixer tota aquesta labor que s'està fent. Tot això és el que és el repte que
1: hi ha. I quin missatge donaries ara, en aquests moments, ho transmitem als nostres oients, eh? Sobre aquesta esperança, sobre el perdó, sobre la dignitat? Perquè ara ell diu, bueno, aquestes persones que estan allà oblidades, automàticament penso la dignitat d'aquestes persones, no?, privades de llibertat. Quin missatge seria el que donaries?
0: El missatge és que tothom que està allà té la mateixa dignitat. Tothom. Hagi fet el que hagi fet.
1: Oi, que no són jutges?
0: No, totes són filles de Déu. I Déu ens tracta a tothom igual. Cada un té la seva especificitat allà dintre. Un delicte de sang, l'altre per droga, l'altre per violació, l'altre... És igual. Tots són fills de Déu. I a tots els hem de tractar igual. I això és el que s'intenta fer des de la pastoral penitenciària.
1: Uh-huh.
0: Després, clar, un cop vas coneixent a la persona... Un cop coneixes què vol de tu, a veure, has de saber també centrar-te i dir, ei, aquest el bonic que vol de mi és treure'm tot el suc possible.
1: Ei,
0: a veure,
1: no, hasta aquí hemos llegado, eh?
0: Hasta aquí, bueno, a veure, vale. També, a veure, es comenta entre els voluntariat, es comenta entre el capellà que porta el d'allò i dius, escolta, mira que fulano, no, fins clar. Aquí, o ja m'encarregaré jo,
1: o sigui, allà qualsevol voluntari que hi anés, que passés aquests cursets, aquests preàmbuls, no tindria la soledat del mando, que
0: no,
1: dic jo.
0: No,
1: o sigui, hi ha un equip,
0: no,
1: eh?
0: Hi ha tot un equip.
1: Tant humà com psicològic, que ajuda a tirar endavant,
0: sí,
1: o dir, escolta, Anna, que ho estàs fent malament, o Papet, tira per aquí, tira per allà.
0: Sí.
1: Val. O sigui, no tingueu por, eh?
0: No tingueu por. No, vull dir que, a veure, el que més impressiona és, a veure, entrar... Un control. Se t'obre la porta.
1: I el tancar la porta darrere.
0: Tanquen la porta. Camines uns metres. Un altre control. T'obren la porta. Tanquen la porta. Vas més una mica més avall. T'obren la porta. Tanquen la porta. Tot això, vull dir, al començament xoca molt.
1: Home, i tant.
0: Xoca molt.
1: Que sentis una porta per darrere l'esquena, clac, com les pel·lícules. Jo és que ara ja m'ho imagino, no? Que sentis aquell soroll aforrellat.
0: Després ja és normal, perquè ja
1: bueno,
0: saps que has de baixar, no sé què, que trens aquell, l'altre. Depèn del funcionari, farà la sonrisa, tu li faràs la sonrisa igualment, però, bueno, vas fent.
1: Uh-huh.
0: I després, a veure, hi ha casos també molt... molt xocants, vull dir, a mi m'ha passat estar-me un dia 20 minuts dintre un mòdul després d'estar parlant amb una persona i no deixar-me sortir. I què està passant, i què està passant, i què està passant, i resulta que hi ha un trasllat d'algú que s'ha barallat o d'algú que no sé què, llavors ho tanquen tot.
1: Causa interna.
0: I allà on t'estiguis, allà et quedes, fins que allò no se t'obre. Clar, també has de saber estar-te'n allà, perquè un cop estàs allà, Jo aquells 20 minuts que vaig estar fora de parlar amb l'intern...
1: Eterns.
0: No, però un altre... Padre, que me podria... Padre, que no sé què... Padre, no te preocupes, que ja te l'apunto. I clar, vull dir, saps allò que dius... Bueno, obriu la porta, perquè sisplau, és que si no perquè... aquí ompliré una llista que
1: de Reis Mags.
0: No podrem fer res.
1: I que no ho podrem complir,
0: això,
1: no?
0: També has de saber...
1: Vale. Vols explicar algú més que no hàgim dit?
0: No, vull dir que...
1: Oh, el programa pot donar per molt, però...
0: A veure, que, si algú vol ser voluntari, que no tingui por.
1: Ara.
0: Que s'apunti, que faci aquests cursets i que, si realment vol continuar, que té, un cop fet el curset, hi ha això, 3 mesos, 2 mesos, el temps que tu creguis que pots estar allà dintre, que per dir, vale, sí... Vull continuar. Si no, doncs agafa i diu, no, això no és el que jo pensava, jo marxo.
1: Amb total llibertat.
0: I amb tota la llibertat, i no hi ha cap mena.
1: Igual que entres amb llibertat, pots deixar-ho estar. Sí. I sobretot això, que no hi ha la soledat del mando, que hi ha un equip, com Déu mana.
0: Mai.
1: Bé, gràcies per haver compartit amb nosaltres aquesta realitat tan necessària de conèixer. Avui crec que hem après que darrere de cada persona hi ha una història i que l'esperança, l'acompanyament i la dignitat poden obrir camins de futur. Moltes gràcies per la teva visita, Miquel Àngel, i per la vostra feina que feu.
0: Gràcies a vosaltres per donar-me aquest espai per poder explicar el que estem fent.
1: Pues no
0: serà l'últim. I més ara que ve el Papa i que ve Brians.
1: A més ve Brians. Sí. Ah, i per cert, aquest dematí he agafat el bus del poble i he vist un anunci en català del Sant Pare, que no l'havia vist, eh?
0: Sí, estan fent a TV3, jo l'he vist.
1: Però un anunci aquí, a la marquesina de l'autobús.
0: Sí, jo per TV3... I molt ben fet.
1: Ah, sí, que surt les muntanyes de Montserrat.
0: Sí, i molt ben fet, molt ben fet.
1: Sí. Bueno, he dit per cert perquè l'altre dia vam estar en una reunió i vam estar parlant de coses d'aquestes, eh?
0: No, ens colaran el castellà, però jo penso que el que s'està fent aquí és una molt bona feina.
1: Exacte.
0: I, a veure, no sé què en sortirà. Poder no aconseguirem el català, però...
1: Bueno, vamos en ello.
0: En ello estamos.
1: En ello estamos.

0: Déu ens adreça la paraula.
1: ¿Quién dijo que todo está perdido?
0: Què ens diu aquest diumenge?
1: Yo vengo a ofrecer mi corazón.
0: Escolta-ho a l'espai.
2: Paraula d'Evangeli.
3: Lectura de l'Evangeli segons Sant Marc. Uns saduceus l'anaren a trobar, a Jesús. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció. Per això li van plantejar aquesta dificultat. Mestre, Moisès ens va prescriure que si un home mor i deixa muller, però no ha tingut fills, el seu germà es casi amb la viuda per donar descendència al germà difunt. Doncs bé, hi havia 7 germans. El primer es va casar i va morir sense tenir descendència. El segon es va casar amb la dona del difunt i morí sense tenir descendència. Igualment el tercer. Cap dels 7 no va tenir descendència. Després de tots va morir també la dona. Així, doncs, quan arribi la resurrecció i tots els ressuscitin, de quin dels 7 serà muller, si tots 7 s'hi havien casat? Jesús els respongué: aneu equivocats, precisament perquè no coneixeu les Escriptures ni el poder de Déu. Quan tots ells ressuscitin d'entre els morts, ja no prendran muller ni marit, sinó que seran com els àngels del cel. I sobre el fet de que els morts ressuscitin, no heu llegit en el llibre de Moisès, en el passatge de la bardissa, com Déu li va dir: jo sóc el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob? Ell no és Déu de morts, sinó de vius. Aneu molt equivocats.

0: Els saduceus intenten entendre la resurrecció amb esquemes purament humans i per això no poden captar la novetat que Déu els ofereix. També avui correm el risc de voler reduir la fe només al que podem controlar, demostrar o imaginar. Jesús ens recorda que Déu és més gran que els nostres càlculs i que la vida no s'esgota amb l'horitzó immediat. En una societat sovint marcada per la indiferència, per la presa, la incertesa i la preocupació pel present, aquest text convida a viure amb esperança i confiança. Déu continua actuant i cridant-nos a una vida plena, fins i tot quan no entenem tots els seus camins. El missatge és clar. La fe no consisteix a tenir totes les respostes, sinó a confiar en el Déu dels vius, que obre sempre un futur més gran que les nostres expectatives.
1: Els diaris en van plens. Ens costa valorar-les com a positives o negatives. Aquí volem prendre partit, subjectivament, però amb valentia. Són
2: les bones i males notícies.
3: Atenció, oients. Penseu-hi tots. Divendres, dia 5, celebrem el nostre pa amb oli. On? Al menjador de l'escola Pare Manyanet. A quina hora? A les 21 hores. El que recollirà, per què servirà? Serà per ajut a Càritas, val? Llavors, el que no pugueu anar, el que no vulgueu anar, hi ha també fila zero, val? A mi se m'ocut, doncs, bueno, o al despatx de la parròquia, o bé a la ferreteria Artés, que també, vull dir, si no hi podeu anar-hi o perquè és ja cap de setmana i la gent ja comença a marxar o així, que sapigueu que hi ha fila zero i sobretot que el que es reculli serà per ajut a Càritas.

Bé, i així acabem el programa Obrint Camins, que ha estat possible gràcies al David Rius, el nostre tècnic, el nostre convidat, que no l'oblidem, el prevere, ara sí que ho dic bé, el prevere Miguel Àngel, que amb aquest somriure a vosaltres, perquè no el podeu veure, però amb aquesta dolçor de paraules, ell és així, ens ha explicat una mica més el que no sabíem. Bé, us ha parlat una servidora, Anna Ribas i Merino, i no vull deixar el programa sense dir-vos que la setmana que ve el recondoirà l'Àngel Veumala i Reventós. Moltes gràcies per escoltar-nos, que tingueu molt bona setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Les obres als túnels del Garraf acabaran dilluns i a l'R3 s'allargaran fins a finals d'any. Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, en una visita a les obres que fa Adif a la infraestructura. Dilluns que ve recepcionarà l'obra i començaran les marxes en blanc, amb trens que circularan sense passatgers per comprovar que tot és correcte. Paneque ha avisat que el dia concret s'anunciarà amb antelació i no el mateix matí, com ha passat en d'altres ocasions. Les obres a l'R3, en canvi, com us dèiem, s'allargaran més del previst. La reobertura de la primera fase prevista a finals de maig passa a finals d'any, juntament amb la segona fase, per tant, es reprendrà tot el servei a finals de 2026. I Pedro Sánchez ha anunciat avui que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ha dit que ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en pel mateix conflicte polític.
2: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
1: I a Barcelona l'Ajuntament ha activat l'operació estiu per incrementar la seguretat i la neteja a la ciutat. Implica el patrullatge 24 hores de la Guàrdia Urbana a les platges i un reforç del 40% de la neteja. Com a novetat també entraran en funcionament fins a 11 càmeres de vigilància al front litoral. L'operació estiu posa en el punt de mira l'espai públic i sobretot les platges. Allà s'hi desplegarà un dispositiu de 80 agents que patrullaran a peu, amb moto, cotxe, embarcacions, bicicletes i fins i tot quads. Tot plegat en un estiu marcat per dos grans esdeveniments, una propera, la visita al Papa i la sortida del Tour de França. I l'ONG Educo alerta que a la fi del curs escolar 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies, el que correspon a les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per l'alimentació durant els períodes no lectius. L'entitat també ha alertat que al voltant del 7% dels infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. I l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa comença a provar fèrules 3D per a fractures de radi discal. Es tracta d'un projecte que també s'ha fet a hospitals com Capdevano i Blanes, unes fèrules que substitueixen el guix, provocant menys molèsties segons les primeres valoracions dels pacients.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
1: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Vaig relliscar quan entrava a la banyera. Ai, per sort, no em vaig fer gaire mal.
3: T'hauries de posar un plat de dutxa. Ja ho saps, que existeixen subvencions perquè la gent gran adapti el seu habitatge.
2: Vols dir que val la pena?
3: I tant. Són ajudes perquè el teu pis sigui més accessible i segur. Fins a 4.000 euros i cobreixen el 100% de les obres.
4: Si tens més de 65 anys i vius a Girona, Lleida, Tarragona o a les Terres de l'Ebre, pots demanar una subvenció per adaptar l'interior del teu habitatge. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho tan bé com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: all systems. Ready for transmission. Look for it, Hello AT style. DJ Happy Vibes, Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
2: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Escolteu que estem ja fa caloreta, eh? A punt d'encetar l'estiu, encara em falta un parell de setmanes, no? Ara no sé, un parell, sí, tres, potser va. Bé, és igual, que ja tenim la calor aquí, que ja fa dies que hem tret a passejar la màniga curta, només faltaria, que ja fa dies que ompliu les platges, que ja fa dia que fa aquesta oloreta d'estiu, encara que, doncs, no hi siguem allò com Déu mana, no? Però sí que ja estem, doncs, això, buscant aquesta oloreta de... Aquesta oloreta de Sant Joan, que ens dona el tret de sortir de l'estiu. Encara queda, encara queda. Però no, i en tenim tantes ganes que ja en parlem com si ho tinguéssim aquí a tocar. Avui el que tocarem, doncs, seran cançons, que és el que ens agrada tocar a nosaltres. És el que a nosaltres ens fa tornar cada setmana a oferir-te una nova entrega d'aquest Generació Chic, aquesta història que fem per recordar els grans èxits dels 80 i els 90, aquells èxits que tu, doncs mira, també has crescut amb nosaltres i, per tant, també som part de la teva vida, la banda sonora de la teva vida. Que bonica que queda aquesta frase. Però és que a més és veritat, és la banda sonora, és el que són les cançons que han anat posant, doncs, això, música a les nostres vivències. Per tant, es mereixen que les tractem amb aquest respecte, com no, que busquem aquí a la Generació Chic.

Perquè nosaltres, doncs, aquí, el Generació, ja saps que estem, doncs, busquem aquelles cançons que ens fan viure, que ens fan recordar que som vius, que ens fan recordar d'on venim. Entre elles, mirem d'encabir-hi sempre, doncs, algunes de les que vosaltres ens demaneu. Aquelles cançons que per vosaltres també són importants, perquè si ho són per vosaltres, ho són per nosaltres, per la colla del Generació. Ho feu a través d'Instagram. M'agrada recordar-t'ho al principi del programa, perquè així també, durant el programa, ens podeu anar escrivint i dient cosetes del que us sembla, del que anem posant avui. Mira, avui comencem amb una dels Roxette. Una cançó que va ser banda sonora de pel·lícules com, per exemple, Pretty Woman, eh? Sí, a Pretty Woman hi sortia aquest It Must Have Been Love. Una cançó de 1987 d'aquest duet que ens estimem tantíssim aquí, el Generació, els Roxette, Some It Must Have Been Love.

Et deia una cançó de pel·lícula perquè va sortir a Pretty Woman, però una cançó genial per si sola, la cançó escrita per, com sempre, Pierce Diesel. Amb la Mary Fredrickson a la veu, els Roxette, doncs, començant el Generació Chic d'avui amb aquest toc de balada, power ballad en diuen d'això, d'aquestes

Els suecs de Roxette donant el tret d'inici en el Generació d'avui. Un Generació que ja t'aviso, ve carregadet de coses guapes, guapes, guapes i xules. Aquestes noies són les Winslow Phillips. Això es diu Hold On, aquí, al Generació.

Hold On, sens dubte, el gran èxit d'aquesta banda californiana de les Wilson Phillips. Amb una girl band, podríem dir-ho, perquè és una banda que està formada únicament, exclusivament per noies. I, a més, quines noies, eh? Ara t'explico, perquè aquí hi ha història. Saps que m'agrada sempre, eh? Aquí aquest grup està format per, mira, t'ho diré, per tres noies. Dues d'elles són germanes, la Carney i la Wendy Wilson. Wilson, de Wilson Phillips. La Phillips és la Cynthia. La Cina Phillips. Doncs la Cina Phillips és filla del John i Michelle Phillips, dels Mamas and the Papas. Però les altres dues germanes, la Carney i la Wendy Wilson, en aquest cas són filles del Brian Wilson, de The Beach Boys. Així que aquí ja tenim clar que ja corria per les seves venes, doncs, sang musical, eh? Entre els Mamas and the Papas també els Beach Boys. Senyor, una banda ara, aquesta anglesa, una de les més importants segurament del rock simfònic, en diuen d'això. Parlem, evidentment, de Supertramp, la banda de Roger Hodgson. Aquí hi ha la banda més alta, eh? Aquesta cançó de Supertramp és de l'any 82. It's raining again, està plovent un altre cop, senyor!

Començàvem el programa parlant de bon temps, perquè estem de bon temps, perquè sí, perquè per l'època que és i perquè estem ja encarant l'estiu i tenim ganes d'estiu. Encara estem a la primavera, eh? I a la primavera comença a ploure o li fot bastant això de ploure. Però, tot i que la pluja la comencem, o la normalment, moltes vegades l'associem a coses així com tristes, no? La pluja com a tristo, hi ha cançons com aquesta de Supertramp que ens donen vidilla, ens donen com festa guapa, això d'aquest It's Raining Again. Des d'un àlbum que es deia Famous Last Words d'aquesta formació de Supertramp, la banda de Roger Hudson. Mira, quan diem que alguna cosa ens dona vidilla, no sé. Que tu també, quan et dic que això dona vidilla, mou aquella cosa per dins, no? I dius, ostres, sí, noto, estic notant, justament, estic notant aquella vidilla que em fa dir que, noi, que tot va bé, com, quan, si et quedes amb mi. I si et quedes amb mi, ho pots fer amb el Sopa de Cabra des del Ben Endins, en directe, des del 91.

Doncs va, queda't amb mi, no? Si et quedes amb mi. Nosaltres també ens quedarem amb tu. Això de... També és una frase molt d'abans, això de quedar-se amb algú. Ai, t'estàs quedant amb mi. Deien. Aquí es va quedar... És els Queen es van quedar amb el David Bowie, o el David Bowie amb els Queen, una coproducció del David Bowie amb Queen, aquest Under Pressure. Fet una cançó que es va escriure per la Hot Space de 1981. El que és una superobra mestra de dues bèsties, David Bowie, Queen, tots junts, Under Pressure.

0: Doncs sota pressió diuen que es treballa molt millor, eh? Quan treballes sota pressió, diuen això. Treballes o fas alguna cosa, amb aquesta pressió, doncs acaba traient o fent que surti el millor de tu. No ho sé, nosaltres el que sí que veiem és que no sé si és el millor de tots dos, però segurament podríem dir que aquí David Bowie, que és qui va escriure aquesta cançó, ho va fer pensant en Queen. De fet, la va escriure perquè la cantés Queen al final. És una cançó que havia de ser un senzill, però que va acabar, doncs, això, sent un dels, una de les cançons d'aquest Hot Space dels Queen. Una cançó escrita, això sí, per David Bowie, cantada per tots dos, una de les cançons que s'ha recordat més en els directes de Queen. Eh? Però que no volem dir que aquí no hi hagi la mà del gran David Bowie al darrere. I això aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Anem amb uns d'aquí, ara, de Madrid, directament. La Unión. I aquesta història basada en un conte de Boris Vian, el seu èxit més internacional, aquest Hombre Lobo en París, de 1984. Anem amb la Unión i aquesta que segur que la cantaràs perquè la coneixes des del primer minut.

0: Aquest diuen que va ser l'èxit més important de la Unión, de la banda... de la banda madrilenya La Unión, l'èxit internacional més potent. De fet, van vendre més de 200.000 còpies. Més de 200.000 còpies del senzill. Abans es venien singles. A part de l'àlbum, aquest àlbum és el 1000 siluetes de 1984, però a part d'això, es venien els singles, es venien els discs, els petits, els singles i els senzills. No?
1: L'Homme Hombre en París.
0: L'Homme Hombre en París. Amb la producció del Nacho Cano, també, al darrere, eh? Aquí, La Unión tirant de gent guapa, guapa, guapa. Rafa Sánchez al davant, com sempre, de La Unión. Atenció, perquè això que ve ara és per posar-se drets.
2: Tamasso.
0: Tamasso important que ens arriba ara de la mà del grandíssim rei del pop, el senyor Michael Jackson, aquest, The Way You Make Me Feel. Amb aquells crits tan característics, una de les cançons, jo diria... Bé, és que clar, ja tenim els crits aquí, noi. Això de posar-se a triar entre les millors cançons d'un fiera com és el Michael Jackson és molt difícil, però The Way You Make Me Feel de 1987 estaria segur dins de les millors de totes.

0: The Way You Make Me Feel, la manera que em fa sentir. Abans et deia allò, de com em fem sentir quan parlem de coses que ens donen, vidilla, doncs aquestes cançons, per exemple, del gran Michael Jackson, són coses que ens donen vidilla. Vinga, nena! The Way You Make Me Feel. You Really Turn Me On. Doncs senyors, com us dic sempre, tots en peu quan sona una cançó del rei del pop, el senyor Michael Jackson. Aquesta des de l'àlbum Bad, del grandíssim àlbum Bad, i com sempre en les grans produccions, el grandíssim Quincy Jones al darrere. Ai, coses que no volem deixar passar aquí al Generació Chic perquè ens donen aquest poder interessant.
1: Americanska firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Ai, senyor, que us pensau que se'ns havia fos la ràdio. No, i només per un canal. Aquí tirant d'estèreo a tope amb els Snap i aquest I've Got the Power. Anem ara amb una banda, doncs, que això, que ens dona aquesta cosa així del poder. Ens dona poder. I ho diuen així de clar. Vinga, fot-li fort.

tirant de poder total, eh? Aquesta banda sona alemanys, això és una representació clara, claríssima, d'allò que se'n va dir a l'Eurodance, sens dubte. Aquí, de la mà d'aquesta formació, es diuen Snap, i diuen que tenen el poder. I've got the power. Aquesta és de 1990, des d'un àlbum que es deia World Power. Són els mateixos del Oops Up. Recordes aquell altre? Però aquesta és, home, doncs ja diria que també el gran èxit dels Snap, d'aquests senyors. Representant, sens dubte, d'aquí, del que et dic. Aquest power i aquest Eurodance. Una mica d'Eurodance que venia després, sempre t'ho explico, em faig pesat amb això, eh? Després del que es va anomenar Italo Dance o Spaghetti Dance, o aquella música de ball de les pistes de les discoteques que sortia sobretot des d'Itàlia. A Itàlia hi havia un senyor que es deia Fancy i ens va conquistar a tots amb aquest bolero, Blame the Bolero. Això venia d'un àlbum que es deia Contact, de 1985, i tot i que ha tret algunes altres cançons, hem compartit i hem escoltat aquí el Generació Chic. Aquesta de Bolero és una de les que ens demaneu moltes vegades aquí, doncs ja ho saps, el perfil que tenim a Instagram, Play Me the Bolero, Fancy.

Et deia abans que això era una mostra d'aquell Italo Dance, tot i que aquest cantant en concret, Fancy, és, ell arriba des de Múnich, és alemany, per tant, tot i ser alemany, diríem que és una... Això sí, el tipus de cançó és més Italo Dance que no aquell Eurodance que sortia després des d'Alemanya. És una mica complicat d'entendre a vegades això.

aquelles cançons que ens feien vibrar. Mira, això està al contacte en 1985. Què feies tu el 85, va? Te'n recordes? M'ho expliques o no? No ho sé, si m'ho podries explicar. O si per explicar-m'ho hauries d'explicar-me un conte, vés a saber on. A nosaltres els contes que ens agraden són, per exemple, el que ens portaven gent com els Celtes Cortos. Sí, senyor. I amb els Celtes Cortos mirarem d'arribar cap al final d'aquest generació xic d'avui. Celtes Cortos, cuéntame un cuento de 1991.

0: Aquí explicant contes una mica és el que fem, és el que al final és una mica el que és la música, no? Això d'explicar contes. El que passa que aquesta música o aquestes contes que ens expliquen les cançons, el que tenim és, diguem-ne, que versionats amb aquesta musiqueta per sota, que sempre entra molt bé. Qui no ha mirat d'explicar un conte a la seva vida? I no dic només per fer dormir els nens, eh? Quan et diuen... Ah, no m'expliquis, cuento chino. D'aquests també n'hem explicat, segur que tu també n'has explicat més d'un i de dos. El Cifu i la Colla, aquesta gent venen des de Valladolid, és una banda que porta 1000 anys. Eren actiu des de 1986. Aquest Cuéntame un cuento, a part de ser aquesta cançó que estem escoltant, és també el títol de l'àlbum. L'àlbum és homònim d'aquesta cançó, la que titulava aquest àlbum de 1991 dels Celtas Cortos. Aquesta, juntament amb el 20 d'abril, potser podríem dir, no?, que també és d'aquest àlbum, també surt d'aquest àlbum d'aquest Cuéntame un cuento, doncs són les cançons més importants d'aquesta banda de Valladolid, amb el Cifu al davant, Jesús Cifuentes. Cifu pels amics i pels que, bé, tot i que no siguin amics, segur que són coneguts o saludats, com deia aquell. Amb els Celtas Cortos estem arribant, ja, de fet, al final del Generació Chic d'avui. Aquest Generació Chic que us deia, doncs, que ja té aquest gust d'estiu. Ara ja sí que no ho para ningú, ara sí que anem de baixada cap a aquestes cançons més fresques. Ara haurem de posar, més frescotes, no? Més d'estiu, perquè tenim la calor a sobre, perquè ens encanta. Així que si teniu idees de cançons que voleu que compartim, cançons d'aquestes que us donen la vidilla aquesta de l'estiu, doncs escolta'm, cap problema, ens ho dieu a través d'Instagram, és la via de comunicació que tenim obert amb vosaltres, el perfil d'Instagram @generaciochic, i aquí, doncs, als comentaris, o si voleu, doncs, per missatge privat, ens podeu demanar o compartir amb nosaltres el que vulgueu. Amb tot això que ens dieu vosaltres i alguna que posarem nosaltres també de la nostra pròpia collita, segur que muntarem més programes, com per exemple el de la setmana que ve, que ja comencem a tenir a punt, eh? I per què ens aneu demanant coses? Va, de moment acabem aquest d'avui i ho fem amb els Celtas Cortos. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies! Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, assegura que el PSC i el govern han actuat sempre dins la legalitat i amb transparència i que ja ha donat totes les explicacions que calia. Recordem que Junts l'ha vinculat, ha vinculat el contracte de fibra òptica de 127 milions d'euros per als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei, amb l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero. Illa també ha advertit que alguns corren massa, ha dit segons què, i ha recordat la presumpció d'innocència.
2: Quines explicacions que necessites? S'han donat en seu parlamentària. Les han escoltat? Les han valorat? Respecte a la campanya del PSC i la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit.
1: 9 de cada 10 alumnes fan servir la intel·ligència artificial per a usos educatius i es dediquen una hora al dia. Són dades d'una enquesta estatal del sindicat Estès amb la participació d'USTEC que analitza la irrupció de la IA en l'educació. L'informe apunta que un 80% dels docents també la fan servir de manera ocasional i amb una visió més crítica. L'estudi ha encastat 6.000 professors i mestres i un miler d'estudiants no universitaris. Glòria Polls és portaveu d'USTEC a Girona.
3: La tasca docent consisteix en ajudar l'alumnat, ajudar-lo a pensar, ajudar-lo a llegir, ajudar-lo a escriure, argumentar, relacionar conceptes, arribar a errors i a construir, sobretot, el criteri propi. Si això ho deleguem en una eina d'intel·ligència artificial, evidentment, qui pensa ja no som nosaltres, sinó que algú està pensant per nosaltres.
1: Diversos col·lectius laics han engegat una campanya contra la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya sota el lema Jo no t'espero. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Ateneus de Catalunya i Europa Laica, han convocat una manifestació de protesta el 9 de juny a la tarda, coincidint amb l'arribada del pontífex a Barcelona. Les entitats denuncien l'ús dels diners públics per finançar la visita del Papa a la ciutat. I la calor avançada d'aquest mes de maig a Espanya ha provocat la mort d'un total de 101 persones, amb unes temperatures molt elevades, entre 10 i 15 graus per sobre de les habituals en aquestes dates. És una xifra que multiplica per 3,6 la mitjana de morts la darrera dècada i que es converteix aquest mes en el més letal des de 2015. Ho ha avançat avui la ministra de Sanitat, Mònica García. I a Agramunt, l'Ajuntament i l'Associació Alba han signat un conveni per formalitzar la cessió de part de l'edifici de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de propietat municipal a l'entitat del tercer sector. La cessió és per 75 anys i l'objectiu és que l'entitat pugui donar resposta residencial a persones amb diversitat funcional amb la construcció d'una llar residència per a 8 persones.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roger de Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
2: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
1: Un kit d'emergències?
2: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
3: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.

del mar, vora la platja, s'hi passeja un pescador, que amb els ulls humits i closos pensa en els records borrosos de la mar i de l'amor. Vora el mar, prop de la platja, els records del pescador es fonen en les onades. Hi ha una noia enamorada, li canta aquesta cançó.

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.
3: Ràdio Molins de Rei.
4: Aquest programa s'emet en segona audició.

0: Benvingudes i benvinguts. Una setmana més parlem de còmics a Ràdio Molins de Rei. Gràcies per acompanyar-nos en aquest passeig que ens agrada fer pel món dels TVOs, les historietes, les novel·les gràfiques o, com també se'l coneix, el nou art. Com sempre, el passeig el fem gràcies a l'Eli Arjona, que està a l'altra banda del vidre, garantint que això s'escolti com cal. I comencem amb ella el 32è programa de la quarta temporada amb una nova convidada a l'estudi. Una convidada amb un primer còmic sota el braç, que apenas té 2 mesos, aquest còmic, però que ja ha viscut una diada del còmic en català a Mataró, una... bueno, que de fet hi vas tenir xerrada inclosa, ha viscut també un Sant Jordi i ha viscut també un Saló del Còmic amb signatures als estants. L'obra que ha escrit i dibuixat parla d'una vivència seva, però també d'una vivència que pot ser universal, en el meu cas, en el meu propi. Em ressonava per la seva formació, ella és arquitecta, però també pel viatge que fa al Japó, l'experiència del qual, això sí, no té res a veure amb la que vaig fer jo, que hi vaig anar com un simple turista. Parlem de Japó, viatge d'anada i tornada, una òpera prima fascinant que ens permet acompanyar-la en el seu periple per un país que ella no va experimentar com a turista. Parlem d'una autora que, com qui diu, acaba de començar, però que apunta ben alt. Aina Riu, molt benvinguda.
1: Hola, Pau. Gràcies per tenir-me aquí.
0: Gràcies a tu per venir fins a Ràdio Molins, per venir a parlar de còmics i per venir a parlar d'aquesta obra que tant ens ha agradat. Ara toca una mica de biografia, d'aquestes per posar en context els oients i les oients, i com sempre us dic, si hi ha alguna cosa que dic que no és, doncs tu em corregeixes. L'Aina Riu és arquitecta, això ja ho hem dit, és arquitecta de formació per la Universitat Politècnica de Catalunya, però també és dissenyadora gràfica. És de Barcelona, però ha viscut també a París i a Berlín, i també, doncs, com veurem, ha viscut temporalment al Japó. A París i a Berlín, doncs, hi ha treballat molts anys en sets de rodatge, en l'edició audiovisual, en el màrqueting per pel·lícules d'autor, treballant amb productores internacionals i amb directors com el Luca Guadagnino o el Ruben Östlund. També ha escrit o ha estat crítica de cinema i corresponsal del web especialitzat en cinema El Séptimo Arte a la Berlinale. I la seva passió per les històries, això en parlarem més tard, l'ha portat a seguir explorant els recursos gràfics, debutant com a autora i il·lustradora en l'obra que avui ens presenta. Creadora multidisciplinar, actualment està centrant la seva producció en el camp de la comunicació visual i la il·lustració per seguir investigant les possibilitats que ofereix el còmic en aquest encreuament de camins entre la literatura i el cinema. Trobareu les seves il·lustracions i fanzins en els mercats d'autoedició i a llibreries com la Fat Bottom, del carrer de la Lluna de Ciutat Vella, a Barcelona. I jo de moment ho deixo aquí, perquè m'agrada que tu tinguis temps de parlar i t'ho posa't còmode, perquè tenim moltes ganes de parlar de còmics i especialment d'aquesta obra amb tu.
1: Sí? Genial, moltes gràcies, Pau.
0: Preparada? Doncs vinga. Deixa'm començar per aquestes vivències més recents que apuntàvem, des que ha sortit publicat el teu còmic, que, això, ha viscut una diada del còmic de Mataró, un Sant Jordi i fins i tot un Saló del Còmic ben recent. Com han estat aquestes experiències? Quines sensacions t'has emportat?
1: Molt bones, la veritat. Em fa molta il·lusió que, com dius tu, que només surti l'obra, ja hi hagin aquestes ocasions de sobretot tenir aquesta experiència en persona, no? Amb el que és el públic lector, de veure l'interès que hi ha darrere dels còmics i això, no? Poder estar poder estar darrere una taula, poder estar en un escenari parlant de còmics i això, no? Veure tot l'interès de la gent i que et preguntin pel que has fet i tot això és molt, molt agraït.
0: Bueno, d'entrada, aquesta diada del còmic de Mataró, que vau tenir una xerrada, després en parlarem un moment, i en aquest últim saló, que deies, bueno, és que es van esgotar els exemplars que tenia la botiga, es van esgotar els exemplars, per tant, molt bona senyal.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Molt bé, doncs molt content. Doncs ara sí, deixa'm fer la pregunta pels oients i les oients, que es poden preguntar, bueno, però de quina obra estem parlant, hem dit el títol, però deixa'm-ho preguntar-te tu. Què trobaran els lectors i les lectores a Japó, viatge d'anada i tornada?
1: Doncs trobaran una obra autobiogràfica ficcionada del que va ser la meva experiència com a arquitecte al Japó. No? Vaig aconseguir una feina allà i una miqueta el que va passar a partir d'aquí.
0: Clar, això just sortint de la carrera, em deies fora de micro, per tant, any
1: 2012, vaig acabar arquitectura el 2012 i al cap d'uns mesos doncs, va ser com la primera així oportunitat que em va sortir. Ja havia treballat d'arquitecte, no? Com a, fent altres pràctiques, però sí que vaig acabar en plena crisi i la veritat és que això, no? Tenia ganes com de buscar oportunitats a fora i va ser com això, la gran oportunitat que se'm va obrir, a més d'anar a un país que sempre havia tingut moltes ganes, no?
0: Molt bé. Com deia, com diu el Marc Charles a la contracoberta d'aquest llibre, que aquesta contracoberta que t'ha dedicat, que el que ha de ser una simple, o aparentment simple, estada de pràctiques en un estudi d'arquitectura al Japó, es transforma en aquest relat íntim, sensible i profundament humà, això tinc en paraules del Marc, entre carrers silenciosos, temples amagats i l'enrenou de la vida quotidiana nipona, l'Aina traça una ficció autobiogràfica que és alhora un mirall i una confessió. I ara entrarem en tot això, per aquesta capacitat que tens de transportar-nos o deixar-te acompanyar, però alhora fer-nos sentir en la teva pell. Això en parlàvem ara fora de micro, però crec que és molt difícil, i tu ho has fet amb aquella naturalitat com qui no vol la cosa.
1: No, em fa il·lusió que ho diguis, perquè suposo que és el que un pretén, no? quan escriu, el transmetre una sèrie de sensacions al lector, i és, per tant, m'agrada molt que diguis que en el teu cas ho has viscut així, no? Però sí, penso que a més això, no? Que la història va més enllà d'aquestes pràctiques i es va transformant en un viatge molt personal, que d'alguna manera, i espero que no soni pretensiós, sí que m'agradaria pensar que és un viatge que pot fer el lector ell mateix, no? No només meu, sinó que tingui aquest punt d'universal.
0: Totalment, jo diguem, ho deia al principi i ho ratifico, que és precisament això, és a dir, el que fas és una vivència personal que dius, bueno, a partir d'aquesta experiència autobiogràfica, doncs ho has ficcionat, no? Deus haver utilitzat alguns elements per ficcionar-ho, però vull dir, el que aconsegueixes és que siguem aquella protagonista que està vivint o patint aquella situació. Jo deia això, és aquest quadern de viatges, inclús podem dir-ho així, d'un periple, d'un viatge que fas tant en fora com en dins.
1: Sí, totalment.
0: Vull dir que crec que això, no, és una mica com el que queda, i aquesta crònica de la teva experiència pel Japó i l'aprenentatge vital que et suposa fer-la, fer aquesta experiència. A mi em sorprèn el dibuix pel no? Veig que estàs com aquest, tens aquest estil que està encara, potser l'estàs encara buscant, però ple de recursos, crec que està farcit de recursos compositius, narratius d'un nivell altíssim, i el que fan és això, que com que t'atrapa tant, la lectura passa en un pim-pam. No sé si això també ho feies de forma conscient.
1: No, això no... Clar, hi ha aquest punt que he sentit que es comenta a vegades, no?, entre els autors de que tu no pots controlar amb quina velocitat llegirà un lector, no? Que realment el factor temps és un factor totalment personal de cada persona que agafa el llibre, i clar, jo vaig dedicar moltes hores, no?, a moltes de les pàgines, i després és veritat que la gent em ve, i hi ha molta gent que em diu que se l'ha llegit superràpid, clar. I em sorprèn, però bueno, també, vull dir, m'alegra, sí, veig el costat positiu, no?, de que t'atrapi i de que tinguis ganes de seguir llegint-lo, no?
0: Doncs sí, molt aconseguit, ja dic, volgut o no, està molt aconseguit. De fet, si veu el gust pel còmic, a nivell de recursos narratius, l'interès pel còmic, també per l'arquitectura, si veu la formació en arquitectura, segons què t'interessa, segons què expresses o què mostres, també pel disseny gràfic. Això també s'hi veu, això, no? Ja et dic, el gust pel còmic i també pel manga, no? Que, diguem, atrevint-te, i això en parlarem, a sorprendre'ns amb un moviment, amb un gir, amb una particularitat que té aquest còmic, que fa que sigui una obra, jo m'atreviria a dir, única. Perquè, clar, vull dir, sí que de recursos compositius i narratius en podem trobar molt bons còmics, però aquest gest, aquest gir, aquest moviment, que potser després apuntem sense fer massa spoiler, en parlarem. Jo crec que és una obra excel·lent. Per què aquest títol?
1: El títol? Japó, viatge d'anada i tornada. Perquè per mi és tan important l'anada, no? Aquest camí, aquest inici, aquest impuls cap a sortir, no? Cap a un nou lloc, cap a una aventura. Però també és molt important la tornada, no? Aquesta segona part del viatge en què tornes, en què reflexiones, en què... aquest completa el cicle també, no? Aquest anar però sempre acabar tornant a l'inici, a casa, per mi és molt metafòric també del que és la vida, no?
0: Tornar no sent la mateixa persona que eres quan vas sortir.
1: Exacte. És l'important, és el que tenen els viatges.
0: El creixement i l'aprenentatge sí. Que fas. En quin moment decideixes convertir aquesta experiència, malgrat que ara l'hagis ficcionat, i no sé quins són els detalls ficcionats, però en quin moment aquest tràngol que tu, diguem, experimentes, sobretot a l'inici d'aquest còmic, d'aquesta obra, d'aquesta història, en quin moment decideixes que això ho convertiràs en un còmic?
1: Doncs, si estem parlant que l'experiència va tenir lloc al finals del 2012, no va ser fins al 2019 que em vaig decidir a fer-ne una novel·la, no? A fer-ne un còmic. La veritat és que és com algo que m'havia quedat pendent, no? Perquè vulguis que no, un és conscient, no?, de que ha viscut una història com molt completa, i quan ho comentes amb les amistats, no?, amb els sopars, i surt, ostres, hi ha tantes anècdotes que dius, ostres, és que això faria una molt bona història, no? Però sí que vaig trigar bastant, i jo crec que per diversos motius, no? D'entrada, perquè no havia fet mai un còmic, llavors també potser havia de trobar el moment vital, no?, per dedicar l'energia, per fer la recerca, per atrevir-me, pues, això, a buscar un estil, a dibuixar, no?, a realment seure'm i posar-m'hi. Però també, i que potser és el que em feia més por, és perquè, clar, va ser una experiència molt dura, no?, una experiència, podríem dir, traumàtica, en certa manera. Sí, sí. De fet, va ser l'última vegada que vaig treballar com a arquitecte, i, clar, no és evident, no? No és evident, però penso que és molt interessant a la vida, justament quan algú ens fa por, o quan tenim una certa aversió, no?, cap a algú, doncs anar-ho a mirar i anar a veure realment què va passar és una bona manera de que no sigui un fantasma que ens segueix perseguint, no? O sigui, de fer-ne teràpia d'alguna manera. I la veritat és que l'art, en qualsevol de les seves formes, és molt sanador, és molt terapèutic.
0: Molt bé.
1: I per això al final em vaig acabar decidint.
0: Clar, i aleshores, o sigui, amb aquest temps que passa, amb aquest transcurs de temps, com tots aquests records, perquè són com molt vívids, són molt vius, tu els veus i els detalls que hi ha, vull dir, això és aquesta part, diguem, que has hagut de ficcionar potser, o perquè, clar, hi ha una recreació d'espais, de sensacions, d'ambients, de tot això.
1: Sí, és que d'alguna manera hi vaig com tornar mentre ho estava escrivint. De fet, el que vaig recuperar van ser, bueno, jo tenia un diari de viatge i tenia fotografies, tenia correus electrònics.
0: Molt bé.
1: I tenia una

0: Japó, no? I mentre estava allà. I va ser molt catàrquic, o sigui, jo he plorat molt fent aquest còmic.
1: Però
0: m'ha anat molt bé.
1: Clar. No, és que clar, jo en aquell... És a dir, quan ho llegeixo, el que pensava era, ostres, clar, vivint aquesta experiència... En quin moment et poses a dibuixar, no? A plasmar-ho allò d'alguna forma. Sí que, evidentment, hi ha qui escriu un diari, hi ha qui doncs, té la necessitat de volcar-ho d'altres formes, però, clar, em deia, construir un còmic és una feinada. Clar, llavors, ara em quadra el fet aquest, que necessités aquest temps i que t'obligués, diguem, a reviure-ho.
0: Sí, també et diré que agraeixo que passés tant de temps, perquè una experiència així crec que seria molt diferent si l'expliques en aquell moment, només viscuda, o si realment l'has pogut pair, no?, d'alguna manera amb més temps.
1: Això, bé, clar.
0: Sí.
1: Llavors, ara una pregunta que clar, jo la tenia... aquí l'alegrament de com arriba el projecte Pagès Editors, pensant, bueno, doncs presentes una idea i la desenvolupes quan et donen l'ok. Però no és ben bé així.
0: No va ser
1: com va anar això?
0: Jo portava treballant en aquesta obra, de fet, com et dic, la vaig començar a treballar des del finals del 2019. I vaig estar força temps dedicant això temps a escriure-la, a dibuixar-la. Va haver-hi temps que va estar en un calaix i, de fet, va requerir de que jo decidís... O sigui, quan, després de 9 anys vivint a Berlín, vaig decidir tornar a Barcelona.
1: Sí.
0: I va ser amb tota aquesta tornada... És que dic perquè és com bastant metafòric, no? També sembla, o sigui, aquest viatge d'anar i tornada, no és fins que no em decideixo i torno a casa a Barcelona,
1: sí,
0: que llavors acaba apareixent el Jaume, no?, de
1: Pagès
0: Editors, i li acabo presentant el projecte ja molt construït, no? O sigui, estava pràcticament sencer, només que, bueno, pues, sí que ens vam asseure i vam comentar coses i va ser molt útil, també les seves aportacions, però bàsicament el projecte sí que
1: ja
0: l'havia...
1: Ja estava cuinat. De fet, bueno, vull destacar dues coses. Un, que és casualment és el desè títol de la col·lecció Doble Tinta de Pagès Editors, aquesta col·lecció que porta el Jaume Barrull. I el Jaume Barrull, quan em presentàveu, o quan l'havíeu de presentar a la llibreria Documenta, ell va fer una publicació a Instagram i va dir: fa un any vaig passar hores i hores mirant portfolis d'autors i d'autores al Saló del Còmic de Barcelona i només uns pocs em van cridar l'atenció. Un era el de l'Aina Riu. D'aquella trobada no en faria un any, i avui serem a la Documenta de Barcelona presentant aquesta primera edició de Japó de viatge d'anada i tornada. Clar, i d'entrada ja li vas cridar molt l'atenció. Clar, i és una cosa que tu ja tenies feta, això estem parlant del 2025, li presentes amb ell, i el 2026 ja tenim el llibre fet i publicat. Clar, anava a preguntar-te com va anar la gestació del còmic, jo crec que això ja ens ho has explicat, i una cosa que sí que et vull preguntar en respecte a l'arribada de Pagès Editors és, clar, el format amb què treballa aquesta col·lecció el Jaume és un format concret, unes dimensions concretes, i a més amb la particularitat del bitó, no?, de la bitonalitat. Clar, no et va condicionar tu aquest format, no? Vull dir, de fet, el que has fet és treure'n profit.
0: Sí, d'alguna manera vaig mirar de donar-li la volta, perquè sí que és veritat que, clar, vaig tenir una feina d'adaptar-ho, i que l'obra tenia... no és que tingués gaires més colors, però sí que els tenia combinats, no?, totes les pàgines. Però sí que vaig dir, no, mira, escolta, mirem el costat positiu, no?, que és que he trobat aquest editor i que sortirà.
1: Clar.
0: I llavors vaig aprofitar per fer una revisió, no?, vaig fer una revisió del que eren totes les pàgines, i jo penso que fins i tot aquesta idea de la doble tinta, com que fins i tot li dona una coherència, no?, i una certa... Li queda bé, o sigui, estic realment contenta del resultat final.
1: Clar, i a més marca un canvi, diguem, en l'obra, diguem, té dues parts, i marca un canvi de l'una a l'altra, que també ajuda, i dic que té un canvi perquè hi ha una singularitat, que jo no em vull fer molt l'espoiler, però sí que és veritat que tu ho dius a l'inici del llibre, amb compte, no patiu, hi ha un canvi, no patiu, no és que estigui mal imprès. Jo ho vull deixar així, perquè m'agrada que la gent s'acosti al llibre. Com surt aquesta idea, sense fer spoilers, que fa que, de cop, el relat, que és un relat, diguem, occidental, de cop i volta passa a ser un relat que l'hem de llegir com un manga?
0: Doncs això, mira, t'haig de dir que no estava decidit des de l'inici, o sigui, no és que fos una decisió des del principi de tot, però

0: sí que hi va haver-hi un moment que, de fet, va ser més o menys això, quan arribaven a la segona part, que és com que el propi relat m'ho demanava. I el que se'm va acudir la idea és que jo no la vaig poder deixar estar. I vaig pensar, ostres, espero molt que em permetin fer-ho, no? Perquè sé que no és evident i que potser hi haurà gent, no?, editors que, jo què sé, s'haguessin posat les mans al cap, en plan, això no ho podem fer, però no, no. O sigui, confiava que esperava molt que pogués sortir així i sí, agraeixo molt al Jaume que apostés per deixar-ho així.
1: Jo l'aplaudeixo a ell per, diguem, haver-ho acceptat i per haver-ho permès, però t'aplaudeixo tu per la genialitat, no?, que crec que fa singular i tan particular aquest còmic. Vaig avançant, perquè jo ja veig que com sempre ens quedem sense temps, això. I vull fer referència, perquè l'altre dia parlàvem amb la Berta Cusó, de la xerrada que el 18 d'abril es va celebrar a Mataró per la quarta diada del còmic en català, organitzada pels Bufacanyes i per la Plataforma per la Llengua, i li deia a la Berta que dius, bueno, tu no hi vas ser, però hi haguessis pogut ser, perquè hi havia tres de les autores que precisament heu publicat amb Pagès Editors. I, de fet, hi havia diferents xerrades, totes, jo crec, molt interessants, una de les quals és precisament la que es va dedicar a les dones al còmic contemporani, que hi havia precisament tres de les autores que ha publicat amb la col·lecció Doble Tinta, l'Andrea Lucio, dibuixant a una història catalana, la Glafira Smith, l'autora de Trufa, i tu, que presentaves aquest llibre. De fet, recomano, faig falca publicitària, recomano molt i molt que recupereu, els oients i les oients, que recupereu aquesta xerrada al canal de YouTube dels Bufacanyes, i està penjada, i crec que val molt la pena que la veieu i que escolteu aquestes tres autores amb el cap. Perquè precisament per introduir la xerrada, que la conduïa el Jaume Capdevila al cap, va parlar de les dues grans i recents revolucions del còmic. La revolució digital, que ha permès canviar el sistema de treball, i la revolució provocada per l'aparició, per la irrupció de les autores. Que diu, l'autora sempre n'hi ha hagut, però, diguem, estaven com invisibilitzades. I ell parlava precisament d'això, no?, de reivindicar aquest canvi que havia sigut l'aparició, per fi, de les autores. Que deia que ha transformat el còmic des de dins, no?, deia, i que ha canviat la manera d'expressar el còmic, la mirada, el tipus d'històries, les temàtiques, l'enfocament, i que ha ampliat i potenciat les propostes. Clar, ara et pregunto directament, que ja sé que en vas parlar, però t'ho pregunto directament, què és el que t'interessa explorar i aportar tu en les històries, en el camp del còmic?
0: A mi m'interessa molt el que és la naturalesa humana i com som els humans i per què som com som i per què fem el que fem i com ens comuniquem. Llavors, tots aquests temes, molt això, no?, com de la psicologia humana i de la comunicació, em semblen grans, grans temes per explorar. Sí, i...
1: Jo tinc aquest de la comunicació, n'has parlat, de fet en parlaves fora de micro, i jo crec que vull recuperar una cosa que vas dir a la xerrada, que és això, no?, parlant de el que us interessa o el que t'interessa tu és parlar d'aquelles emocions que solen atribuir-se, i tu deies amb aquestes paraules, a l'arquetip femení. Tu deies, no?, és a dir, aquesta vulnerabilitat, reflexió, profunditat, no?, jo crec que aquí està molt aconseguit, en aquesta obra teva, això traspua, no?, perquè traspua aquesta autenticitat, aquesta honestedat. Crec que el Marc Charles ara, no vull dir malament, però que parla com d'obrir-te en canal, no? És a dir, tu t'estàs expressant com allò que vas viure i des dels dubtes, les pors, les cabòries, i per tant, això, aquesta manera de portar aquesta perspectiva com fresca i única, diguem, als teus projectes. Per tant, tens camp per córrer, però l'has de fer. I una cosa que deies que és això, no?, que la història acompanyi i faci créixer el lector.
0: Sí.
1: Això també ho tens molt present.
0: Sí, perquè, clar, jo m'ho passo molt bé dibuixant, no?, i pensant en això, m'explicar una història, però sempre intento pensar que realment pugui aportar en el lector, no?, i que el lector s'hi pugui reconèixer d'alguna manera, i potser perquè sóc molt lectora, també jo recordo molt les obres que m'han ensenyat coses de mi mateixa que potser no era tan conscient, no?, i em sembla algo molt bonic i, bueno, m'agrada, és quan passa.
1: Llavors, el còmic, diguem, en aquest anar i tornar que has tingut en la lectura i això, com l'has viscut? És a dir, perquè com a autora tens aquesta primera obra, diguem, però com t'has foguejat tu en el còmic? A nivell la mà, com has entrenat la mà en aquest temps en què tu estaves formant-te com a arquitecte i tot això, el còmic com ha aparegut?
0: Sí, mira, d'entrada, arquitectura, jo vaig fer totes les optatives que vaig poder, eren de dibuix, dibuix del paisatge, dibuix amb aquarel·les, retrats de cares, o sigui, tot això es podia fer llavors i les vaig agafar totes, perquè ja tenia molt l'interès de dibuixar, no? Però després he anat fent alguns cursos bastant puntuals, perquè doncs, per les circumstàncies professionals doncs, és el temps que tenia, no? Això, però mira, la plataforma de domèstica em va ser un recurs molt útil.
1: Molt
0: i per exemple recordo fer el curs de Paco Roca,
1: sí,
0: té un curs en allà del còmic És altra història, crec que es diu,
1: sí.
0: I va ser també com el primer curs que després de fer-lo vaig fer com les primeres pàgines d'un còmic.
1: Molt bé.
0: I vaig dir, ostres, no? aquí comença. I després vaig fer algun més, recordo de amb un il·lustrador de Mozambic, però que treballa i ensenya a Nova York, que es diu Marcos Chin, i que m'agrada moltíssim el que fa i que vulguis que no, em va ajudar molt a començar a definir el que era l'estil, que era com una gran pregunta que suposo que tot autor té al principi, no? En plan, com ho dibuixaré?
1: Clar.
0: I van ensenyar tants recursos, que sí, que em va ajudar molt, la veritat, a trobar aquestes primeres pàgines, no? I dibuixos.
1: Que bo. Em sap supergreu, Aina, perquè ens hem quedat sense temps, perquè clar, et volia preguntar en què estàs treballant, és a dir, en què estàs treballant, i segurament és en la promoció del llibre, perquè acaba de sortir.
0: Sí, la veritat és que sí, encara sí. Estem encara amb la promoció.
1: Et deixarem que les idees vagin bullint al cap i les volem veure més endavant, però ara volem que promocionis aquesta obra.
0: Sí.
1: Però ho hem de deixar, però no vull acabar el programa sense preguntar-vos, com a totes les persones que passeu pel Parlem de Còmics, que ens recomanis un parell d'obres.
0: Molt bé.
1: Un clàssic que consideris imprescindible i una obra que et sembli més desconeguda o menys reconeguda. Quines són les teves propostes?
0: Mira, la primera proposta és un clàssic immediat, si m'ho permets.
1: Vinga.
0: I et diré el llibre de Vampir del Jon Sfar.
1: Ah,
0: val?
1: Clar, és recent, sí, sí,
0: clàssic,
1: clar,
0: però mira, vaig pensar que tenia ganes de recomanar-lo perquè és una combinació tan bona, trobo, entre el que és romanticisme i humor, no? I ho fa d'una manera tan, sembla tan lleuger, el parlar de coses més profundes, no? I de sentiments també, que em sembla molt, una molt bona obra.
1: Apuntem el clàssic i el menys reconegut.
0: I el menys reconegut. I jo crec que és conegut, però la veritat és que aquí, quan en parlo, em sembla que la gent no l'ha llegit tant, i per això també tenia ganes.
1: Vinga.
0: De parlar-ne. És el de Sunday, d'Oliver Schrauen, que aquí està traduït com a Domingo Flamenco.
1: Això, anava a dir, clar, pel Sunday no el tinc present, però per Domingo Flamenco sí.
0: Sí.
1: No l'he llegit, però...
0: Vale. Doncs mira que ve la recomanació.
1: Molt bé, perfecte. Sí.
0: Em sembla que és un autor molt interessant i que la seva obra val molt la pena, no? Té un llenguatge molt propi, té un llenguatge gràfic molt propi.
1: Molt bé. Doncs prenem nota d'aquestes dues propostes. I ara sí, per últim, com que enguany ho estem fent, et demanem un nom. El nom d'una persona que estigui vinculada al món del còmic i que vulguis reivindicar, doncs, o destacar la seva feina per alguna raó concreta, que aquesta raó la decideixes tu. Quin és el nom que ens proposes?
0: Mira, et proposo un autor, que és Nick Trenasso, que és aquest autor americà, molt, molt particular, no? Amb un llenguatge gràfic també molt especial.
1: Taller d'interpretació... Sí, sí, sí.
0: L'obra més coneguda, Sabrina. I la raó és perquè justament amb aquesta obra, amb Sabrina, va aconseguir ser anomenat a un premi literari genèric, o sigui, no només de còmic, i a més ser publicat en una editorial també que no era específicament exacte,
1: de còmic.
0: I em sembla molt interessant justament aquesta idea de trencar una mica les fronteres i aconseguir portar el món del còmic al món lector en general. Em sembla que és algo bonic i que no és la primera vegada potser que passa, però que quan passa, doncs val la pena.
1: Molt bé, doncs apuntem el nom del Nick Trenasso. Ai, ens hem quedat sense temps. Moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Molins. Ha estat un autèntic plaer. Espero que hagis estat a gust.
0: Oh, i tant. Moltíssimes gràcies a tu.
1: Perfecte. Doncs ara sí. Fins aquí aquest 32è programa de la quarta temporada del Parlem de Còmics. Gràcies, Eli Arjona, com sempre, per fer possible aquest espai. Un luxe. Els oients i les oients Moltes gràcies per escoltar-nos, molt bon cap de setmana i, sobretot, llegiu Japó, viatge d'anada i tornada de l'Aina Riu.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
2: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
1: En el principi, Déu.
3: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Ràdio Molins de Rei.
5: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bon dia, us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció Informació Càncer Molins Picam, Associació de Pacients al Servei de Pacients.

0: Avui entrevistem a la doctora Carme García, referent en malaltia respiratòria i tabac i col·laboradora en la referència de salut comunitària del CAP Molins al Papiol, que ens parlarà de les noves formes de fumar alternatives al tabac convencional, que actualment estan molt de moda. Bon dia, doctora García.
1: Hola, bon dia.
0: Bueno, anem per aquestes preguntes. Això de què vol dir altres formes de fumar? De què estem parlant? D'on venen aquestes noves formes de consum?
1: Hola, doncs, a veure, aquestes noves formes, perquè és així, vull dir, ara estem davant de tot un ventall de noves dispositius, de noves estratègies, no?, que... o alternatives per fumar. Llavors, bueno, hem vist, no?, que els últims anys han aparegut molts dispositius, no?, de consum de tabac o nicotina. És evident, no?, que el tabac o el consum de tabac convencional està disminuint en tot el món els últims anys i la indústria tabaquera ha buscat noves maneres de comercialitzar els seus productes, no?, que al final són productes addictius. Per què? Pues per mantenir els consumidors actuals addictes a la nicotina i per reclutar nous usuaris, i nous usuaris joves.
0: Sí, sí.
1: Llavors, al final és tota una estratègia, no?, per normalitzar els seus productes, no?, al final han construït això. De què estem parlant? Bueno, són productes que se'ls ha volgut donar, perdó, un paper com a ajuda per disminuir els danys que ocasiona el tabac tradicional o com a alternativa per deixar de fumar. Però això ja veurem, i ja s'ha vist que això no és, és fals.
0: Totalment. No és així.
1: No és així. I què tenim? Bueno, doncs tenim d'entre els dispositius les cigarretes electròniques o també anomenades vapers, les pipes d'aigua o xixes o catximbes, el tabac sense combustió, que es fa per escalfament, i ara una nova modalitat que ha sortit, que és l'esnús blanc, que ja en parlarem.
0: Com?
1: Esnús blanc.
0: Esnús?
1: Això és la nova alternativa que ha sortit fa molt poc, que ja està en el comerç o ja està, que es pot adquirir, i que és una nova modalitat de consum de nicotina.
0: Caram.
1: Sí, vull dir que estem davant d'un ventall bastant ampli.
0: Caram. Em quedo parada, perquè, clar, vull dir, els que ja són grans i que no, no ho saps, saps que hi ha aquestes noves modalitats, però...
1: Sí, sí, ens hem de posar una mica, doncs, això, no?, estar al cas, no?, i de fer una bona prevenció no només del tabac convencional avui en dia, sinó de tot el que ens ve i que ja tenim, no?
0: O sigui, el tipus serien això, eh?, les noves presentacions que n'hi ha, serien aquestes, o
1: bueno,
0: què? Com ho fan?
1: Clar.
0: Com...
1: Si volem pensar en tot això, podem dividir-les en dos tipus, no? Hi ha dispositius que són susceptibles d'alliberar nicotina, que no contenen tabac, vale? I que poden tenir nicotina o no, que serien les cigarretes electròniques o vapers, les pipes d'aigua, i després està l'esnús, que té nicotina. I després hi ha productes que es diuen productes d'escalfament de tabac, que són dispositius electrònics que escalfen el tabac en lloc de cremar-lo. Vale? I que aquests sí que tenen tabac. I ens es poden dividir en aquests grups. Si voleu que en parlem un per un...
0: Sí, entre no? una... Anava a dir-te quina diferència cara a la salut.
1: Clar. Per exemple, primer jo crec que és interessant, no?, veure de què estem parlant cadascun. No? Per exemple, les cigarretes electròniques o vapers. No? Què són? Bueno, doncs són aparells electrònics que tenen diferents formes, que el que fan és escalfar el líquid que contenen i que produeixen un aerosol, que normalment aquest aerosol tenen diferents aromes, està aromatitzat, i que aquest aerosol és inhalat per la persona que consumeix. Llavors no generen fum, el que generen és un aerosol. El líquid pot tenir o no nicotina, però a part d'això, el que sí que té són molts o diferents compostos químics que són perjudicials per a la salut, i que això ja s'ha vist.
0: Aquí és on anem.
1: Clar, per exemple, sí que s'ha vist que tenen propilenglicol, aldehids, dissolvents, nitrosamines, inclús petites quantitats inclús de metalls pesats.
0: Caram.
1: Claro. Llavors, poden tenir una nicotina, si es pot posar, però no tenen tabac, vale? Inclús les últimes generacions, pues, són, les han fet més petites, amb bateries de més duració, els fabricats, perquè els fabricants, no?, d'aquests dispositius, perquè siguin atractius, sobretot perquè estan destinats no?, a una població jove, pues, les han fet, pues, diferents formes, inclús formes de bolígrafs, de USBs, en diferents dibuixos, diferents colors, que els fan molt, molt llaminers.
0: Llaminers,
1: no?,
0: clar, per a tot,
1: claro,
0: per a gent jove, sobretot.
1: I no tenen la imatge aquesta d'algú nociu, no?
0: Clar, clar.
1: Bueno, es proposen, no?, com productes més segurs que el tabac tradicional, com substituts d'aquest tabac tradicional, i que podria ajudar a deixar de fumar, però això ja en parlarem, no?, que no és així. Després tenim les pipes d'aigua, que això també són conegudes i que segur que si ens escolta algun jove també ho coneixeran segur, que són les famoses catximbes, que són dispositius que utilitzen per fumar una mena o un tabac especial o unes herbes, que el que fan és que tenen diversos gustos afruitats, diferents aromes, i es col·loquen una mena de tabac sobre un carbó que el que fa és cremar-los. I el fum que genera s'aspira a través d'una mànega que passa per un filtrat d'aigua i és el que inhala la persona que ho consumeix. Què passa? Bueno, doncs que està molt de moda en els joves. De fet, a molts llocs d'oci les trobem, les pipes aquestes d'aigua, que sabem que el consum és un consum sobretot molt social, molt en grup, que això fa que sigui atractiu per al jovent, no? I perquè fa sentir-te, bueno, doncs tot una sessió, no? De pipa d'aigua, de catximba, entre els amics, no? Una sessió de catximba, per exemple, pot durar uns 80 minuts i es poden fer entre 50 i 200 calades per fumador. Això vol dir que la quantitat de fum inhalada és molt alta, equivaldria a més de 100 cigarretes tradicionals. Amb el que comporta això.
0: No. A més, ells iguals es creuen que no, que això no és tabac. Aquest és el problema.
1: Claro, de tots aquests dispositius, de fet.
0: Aquest és el problema, eh?
1: Claro. Després, per una altra banda, tenim el que és el tabac sense combustió. El tabac sense combustió és un producte que s'assembla molt a les cigarretes electròniques, que funciona mitjançant un dispositiu electrònic que no produeix fum ni cendra i que el que fan és escalfar el tabac. L'escalfen a una temperatura inferior a 400 graus centígrades, normalment estan entre 300 i 350, i el que fan és que no arriba a la combustió. O sigui, perdona, eviten la combustió, ja ho dic bé, i el que fan és que no ho cremen, vale? Sinó que l'escalfen. Clar, la diferència entre les cigarretes electròniques i les pipes d'aigua i el tabac sense combustió, bàsicament és que aquest últim sí que té tabac i les altres no. Les dues són líquids. Vale?
0: Clar, per això molts pensen és que aquest porta tabaco, però els altres no, per tant creuen
1: clar, exacte, té la falsa imatge de que és més innocuo, no? I això és un perill que tenim, no?
0: Clar.
1: També el tabac sense combustió també es ven, com que és menys nociu que les cigarretes convencionals, i ja veurem que tampoc. I després l'última aparició, no? que ha sortit,
0: carambes,
1: que això és bastant nou, és el snus blanc, que és una alternativa nova, que es tracta d'unes bossetes de nicotina que es fiquen a la boca i que es van xuclant i que no fan fum. És com si fossin
0: un xuclet o un caramel.
1: Exacte. Això ve del Regne Unit i dels països nòrdics. Llavors, es venen amb unes capsetes, com si fossin caramelos, que tenen unes 20 unitats, vale? Que això no hi ha cap mena de regulació, per tant, es pot trobar als estancs, ho trobarem aviat als supermercats, a internet ja estan disponibles, que són econòmiques, però que la quantitat de nicotina que tenen aquests productes és alta i és una via molt ràpida d'addicció. De fet, els neumòlegs ja estan avisant que contenen inclús 10 vegades més de nicotina que un tabac convencional.
0: I cosa dolça, no? També deu ser.
1: Deu ser atractiu.
0: Per tant, la gent jove, molt jove.
1: Exacte.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: També volia fer un petit comentari, que això potser ja és més conegut ja de sempre, no és res nou, però ara sabem que ha augmentat el tabac per cargolar, vale? El consum d'aquest tipus de tabac en lloc de les cigarretes manufacturades. I hi ha un fals mite entre els consumidors d'aquesta mena de tabac que, bueno, es pensa, no, que les cigarretes aquestes són menys perjudicials.
0: Són més naturals.
1: I no és veritat.
0: No.
1: De fet, hi ha estudis que han posat de manifest que les persones que fumen cigarretes festes a mà tenen concentracions més altes de monòxid de carboni a l'aire exhalat que les persones que fumen cigarretes manufacturades.
0: Compte tu.
1: Malgrat facin menys cigarretes al llarg del dia. I això es creu que quan... Podria ser, que l'explicació seria que la pipada d'una cigarreta feta a mà crema molt més paper que la pipada quan es fa amb una cigarreta manufacturada. I a més s'ha vist que aquest tabac moltes vegades contenen altes, bueno, o més dosis de nicotina, a part de presència d'additius, que no està tan regulat com un tabac convencional.
0: Perquè falta la regulació, no?
1: Exacte, és el gran problema.
0: Carambes.
1: Sí, ens hem
0: que ens trobem. Hi ha prevalença a Catalunya d'aquestes noves formes de consum?
1: Sí, ja sabem que està en augment, vale? De fet, tenim diverses dades ja. Per exemple, si mirem l'enquesta de salut de Catalunya, el 2023, l'1,4% de la població de 15 anys o més declarava haver utilitzat estaven utilitzant les cigarretes electròniques en aquest any. Però un 11% les havia utilitzat regularment o les havia provat sovint anteriorment. Llavors, el consum en aquesta enquesta sí que va demostrar que sobretot el consum és molt, molt més alt entre la franja dels 14 a 40 anys.
0: És que comença molt aviat, eh?
1: Sí, sí.
0: Massa.
1: De fet, per exemple, hi ha una enquesta d'estudis el 2023 que està adreçada a escolars entre 14 i 18 anys, que el que va posar de manifest és que el 52% dels participants havien consumit cigarretes electròniques alguna vegada a la vida, i el 44% l'últim any i el 24% l'últim mes.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Clar, llavors, al
0: final,
1: estem parlant d'una prevalença a Catalunya potser que els 40% dels joves entre 16 i 21 anys declarava consumir vapers com a mínim un cop al mes.
0: Com a mínim.
1: Sí.
0: Bueno, i els riscos per la salut, ni te cuento, no?
1: I són.
0: El tema del cor, que el tema ara que ha sigut la setmana del cor, ara que serà la setmana del càncer de mama i tota la història, tots els riscos.
1: Clar, vull dir, ja se sap que el tabac tradicional té risc.
0: Sí.
1: Però clar, que apareguin nous dispositius que sembla que són més innocus, això es crea una mica bastanta controvèrsia i s'han d'informar bé, no? De fet, hi ha diversos factors que fa que siguin atractius, no? Ja sabem que la venda i subministrament a menors de 18 anys de cigarretes electròniques està prohibida.
0: Clar.
1: Però trobem
0: sempre hi ha alguns amics que el fas comprar amb un altre amic o...
1: Bueno, no? I que a més es troben a supermercats, es troben per internet. Vull dir que això fa que si un producte és tan fàcil accés, potser no és que estan dolent. Això
0: clar,
1: és un fals
0: clar,
1: mite
0: clar,
1: que a vegades
0: clar,
1: en tenim,
0: clar,
1: no?
0: Sí.
1: Hem de pensar que és una porta d'entrada molt fàcil per tots els públics i que és una manera molt subtil de la indústria tabaquera, no? Que són els que realment han introduït aquests dispositius, no? De captar nous consumidors joves, que al final és una porta d'entrada per ser o fumadors duals o que acabin amb fumadors de tabac tradicional, també. Clar, no tenen tabac, no emetran fum, tot això, no?
0: Són... Clar, es pensen que... Això, no?
1: Exacte, que això no fa mal i és més sa, i és més segur. És més, inclús, per exemple, avui en dia a les xarxes socials cada vegada més hi ha influencers que promocionen el vapeig. Això és un mirall, no? I llavors, és un factor de sociabilització, és un factor de consum en grup, és un factor que potser és menys dolent que el tabac normal. Bueno, però malgrat tot això, sí que sabem avui en dia, hi ha estudis comprovats que tenen efectes perjudicials a la salut. Per exemple, hi ha un informe del Ministeri de Sanitat respecte a les cigarretes electròniques que ja va parlar d'efectes secundaris de cada un dels seus components. Per exemple, els líquids que contenen els vapers, que això és important que la gent ho sàpiga, sobretot el jovent, s'han trobat substàncies cancerígenes a les emissions i el que és l'aerosol del líquid d'aquests dispositius. Per exemple, hi ha un augment o augmenten aquestes substàncies, la freqüència del càncer de pulmó, del càncer d'esòfag, ¿vale? A més, la presència de nicotina pot ocasionar addicció, si
0: clar,
1: en tenen.
0: Clar.
1: I a més, tots aquests sabors, no?, i aromes que els hi donen, que a més són més atractius, també poden donar i s'ha vist que tenen problemes respiratoris, no? I a més, els vapejadors també tenen metalls que són quantitats petitones però que són tòxics a concentracions molt baixes. Això el líquid. Si parles de l'aerosol, en realitat els vapes, per exemple, provoquen un aerosol, no un vapor com a tal. L'aerosol contenen partícules sòlides que s'inhalen. Són molt petites, però s'inhalen i es depositen a nivell pulmonar.
0: Mare meva.
1: Amb la qual cosa, això és un risc. I a més, en llocs tancats també hi ha una exposició passiva important
0: clar,
1: a aquests productes.
0: Persones. Sí.
1: I ara, inclús, hi ha una malaltia amb els vapejadors que es diu EVALI, que és la nova malaltia que ja té el nom, que en realitat les cicles són el que seria la traducció a català de lesió pulmonar associada a l'ús de cigarretes electròniques i vapeig, que s'ha vist que a diferència dels efectes nocius del tabac convencional, que no li restem risc, vull dir, existeix, ja ho sabem, aquests, normalment, els efectes d'un tabac tradicional ho comprovem amb els anys. Sempre diem, el malalt l'emet poc, el malalt no, que ha fumat durant molts anys, no? Però aquestes lesions que estem trobant a nivell pulmonar amb aquests dispositius es presenten molt més ràpid, en dies, setmanes, no? I poden ser greus.
0: Sí, que persones molt més joves... Hi ha bastants problemes que hi ha de cor, de càncer i de pulmó. Bueno, de tot.
1: Sí.
0: Només
1: sí,
0: falta
1: sí, sí.
0: Sobre això.
1: Clar.
0: Clar, en lloc d'agafar i anar cap a una vida més saludable, cada vegada hi ha...
1: Exacte.
0: Més coses que el que fan és...
1: I que ho venen com que és més salut, com que és més... I no, no? I de fet, hi ha altres estudis, eh? Un estudi a l'Hospital del Mar i al Moisès Broggi, precisament del nostre entorn, que es va fer una recopilació d'històries clíniques del setembre de 2016 fins al juny del 2020, que es van identificar 8 casos d'intoxicació per monòxid de carboni a conseqüència de fumar pipes d'aigua.
0: Fixa't tu.
1: I es va veure que tots eren de mitjana per sota dels 30 anys i que presentaven concentracions de monòxid de carboni a la sang elevades. I a més, inclús alguns tenien ja sintomatologia neurològica per la intoxicació d'aquests productes, amb la qual això ja va alertar de que algú estava passant, no?
0: I què s'està fent per abordar aquest consum des de l'administració, com des de l'àmbit poblacional, social? Què s'està fent? I què no s'està fent, eh?
1: Clar.
0: Què s'està fent i què s'hauria de fer, vaja?
1: Clar, el que ens hem de quedar una mica amb la idea és que aquestes noves formes de consum són una via d'acostament del tabac d'adolescent, sobretot els adolescents. També és veritat que està a l'abast de persones més adultes, però posem l'alerta, no?, amb els joves, sobretot, no?, per les característiques que tenen. És una nova via d'entrada al tabaquisme, augmenta molt el consum de tabac en un futur les persones que vapegen perquè consideren que és com una llaminadura, que no, però hi ha el que és no sé com dir-ho, l'enganxe o l'atractiu de fumar, l'addicció que crea ja inclús psicològica, això ja comença, no? I això comença molt ràpid. I clar, què s'està fent? A veure, és evident, no?, que les grans companyies de tabac, no?, tenen molta participació.
0: Molta, sí.
1: Clar, i això dificulta, no? Podem pensar que va una mica en contra de lo que són les polítiques de promoció i prevenció de la salut, no?, que es pot fer en prevenció del tabaquisme en general, no? Aquests productes, a més, han estat introduïts en el mercat sense estudis preclínics, ni proves toxicològiques, ni assajos de seguretat a llarg termini. O sigui, això en realitat es requereix a tots els productes farmacèutics o productes sanitaris que es posen en el mercat, i aquest no hi ha cap regulació. Llavors, dit això,
0: s'està fent alguna cosa. Si no hi ha regulació, s'hauria de prohibir. Clar. Del moment que es demostra que... També es prohibeixen altres coses i es continuen fent, per
1: exacte.
0: Això.
1: Exacte. No, jo crec que hem de...
0: Més informació, també. Més informació.
1: I una regulació.
0: Regulació, no? I informació.
1: Què tenim davant, no?, amb les nostres mans. L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, que és la Ecosan, ja va emetre un informe que avisaria dels riscos, això ja fa uns anys. Al nostre país... El Consell, si parlem de coses una mica que han estat sortint, o les alertes, no?, que han estat sortint. El Consell Internacional de Sistema Nacional de Salut va publicar també el 2020 una alerta al respecte. Després tenim l'Agència de Salut Pública de Catalunya, que ja no només per aquests dispositius, sinó que a nivell de tabac en general, de la prevenció del tabac, hi han dos xarxes de professionals de salut, no?, que en marxa ja fa uns anys, que és una, per una banda, és la xarxa d'atenció primària sense fum, que estan escrits tots els centres de primària de salut de Catalunya, i per una altra banda tenim la xarxa catalana d'hospitals sense fum, que estan integrats per 89 centres sanitaris, que inclou la majoria d'hospitals de la sanitat pública. A l'àmbit educatiu, s'estan fent coses, ja no només per aquests dispositius, sinó també en general. Ja parlem del tabac perquè al final això és una forma de tabac, no?
0: Sí.
1: Llavors, a la Generalitat de Catalunya va portar a terme una intervenció que es deia La classe sense fum, que és un programa destinat a l'alumnat del primer cicle d'ESO, i que sí que va demostrar en diversos estudis que era efectiu per reduir l'inici de l'ús del tabac i la progressió amb el consum habitual. Vull dir, ja s'estan fent algunes coses a nivell educatiu, no? Després tenim, que ja ho coneixem nosaltres, la Setmana sense fum, que es fa anualment, que això és una cosa que es fa a nivell de tota Catalunya, que també serveix per sensibilitzar la població, no?, d'intentar deixar el consum de tabac, de gaudir un ambient lliure de fum. També es fa anualment una enquesta sobre temes de tabac a la població general. Una altra intervenció que jo crec que també és interessant i que, per veure que podem fer moltes intervencions a nivell de molts àmbits, no?, i és les cigarretes electròniques generen residus, no?, perquè
0: també
1: porten uns cartutxos fungibles que s'han de substituir a mesura que es consumeixen, i moltes vegades són abocats al medi i a més fan servir bateries, sistemes electrònics molt petitons.
0: O sigui, la contaminació
1: existeix
0: puja
1: a nivell ambiental.
0: Ara s'està parlant molt del tema de la contaminació.
1: Exacte. I, per exemple, una de la intervenció que és força interessant i que es va portar des del Departament de Salut va impulsar, no?, lo de les, molts municipis del litoral de Catalunya es van adherir a lo que són les platges lliures de fum, de tabac, de bories de cigarretes,
0: sí, sí,
1: altres residus,
0: sí,
1: vale? I inclús han entrat ja a ser lliures de tots els productes relacionats amb el que és el tabac. Llavors, bueno...
0: Clar, però llavors la gent no fumarà a la platja, però s'ajuntarà després en un lloc o el que sigui. Clar, la informació és bàsica.
1: És bàsica.
0: És bàsica. I per començar... Com dius, a la media primària o a l'ESO, com comencen? Perquè comencen cada vegada més joves,
1: més joves.
0: Que el que parlàvem abans.
1: Sí, sí, i a més que ja es venen, no?, perquè siguin atractius per aquesta població, no?, perquè siguin atractius pels joves, perquè siguin atractius per la gent que potser està més desinformada, no?
0: És que és això, a vegades la gent jove diem, bueno, avui en dia la gent està informada per el que els interessa,
1: uh-huh,
0: a través d'internet, a través de les xarxes i tota la història, però aquestes coses, no ho sé, sembla com si no s'interessen, bueno, o no es volguessin enterar, no,
1: bueno,
0: ho sé, no, ja.
1: Això tenim el paper nosaltres, no?
0: Sí, això és veritat.
1: Des de tots els medis que
0: clar,
1: podem per
0: la
1: intentar...
0: Gent sí que, quan té algú al seu entorn que uh-huh ha tingut un problema de salut, llavors és quan agafen consciència, però llavors a vegades pot ser massa tard,
1: potser
0: o
1: sí,
0: és una mica tard. Clar, convém molt, molt
1: clar,
0: abans, eh?
1: Jo sí que volia dir una mica com conclusions,
0: sí,
1: no? És una mica...
0: No, tenim, anem bé, eh?
1: Vale. Que, bueno, és evident, no?, si parlem de tot això, que no hi ha proves suficients. O sigui, al final, el que ens hem d'emportar a casa, no?, és no hi ha proves suficients que aquests productes no siguin nocius. Al contrari, sabem que la toxicitat de molts dels seus components, i a més també no s'ha demostrat que siguin efectius per deixar de fumar. I com podem argumentar això? Bueno, hi ha tres arguments que són molt, de molt pes, uh-huh, i que posen en dubte que realment siguin menys nocius i que serveixin per això, i és. Per exemple, si tenim en compte que entre el 60 i el 80% dels consumidors de cigarretes electròniques també consumeixen cigarretes tradicionals, és un consum dual. Que a més els joves que s'inicien en el consum, en aquest consum, tenen el triple de risc de fer transició a un consum tradicional. O sigui, és una porta d'entrada perquè després no et quedes amb aquest consum, avances al següent.
0: Clar.
1: Claro. I que a més els països de major consum de cigarretes electròniques no s'han trobat en els últims 15 anys una reducció del consum de cigarretes tradicionals atribuïbles al consum de cigarretes electròniques, sinó que més aviat...
0: Per tant, és doble.
1: Exacte.
0: Perquè és les tradicionals més
1: exacte,
0: tot el que s'ha
1: no s'ha demostrat que disminueixi el consum de tabac tradicional. I que, a més, ja es coneixen problemes de salut importants, que ja s'han vist amb estudis clars, no?, derivades d'aquest consum. Amb la qual és evident que és un problema de salut pública, no?, i que des de totes les vessants s'ha d'abordar. Des d'administració, des de la regulació, des del ministeri, des de l'àmbit educatiu, social, familiar...
0: Doncs sí, sí, sí. És que a més, inclús amb el tabac convencional, no?, que fins ara s'ha fumat mm-hmm i així, una persona tampoc no és conscient. Jo, evidentment,
1: vaig
0: estar uns anys que també vaig ser fumadora i no ets conscient. Tu no ets conscient. Ja et diuen que ja ho saps, que el tabac no és bo, però no fumo gaire.
1: No passa res.
0: No passa res.
1: Fumo poc, no?
0: Exacte. Sí,
1: clar,
0: no,
1: clar,
0: es consumeix. M'entens? Vull dir que no som prou conscients les persones fins que a vegades en el teu entorn o el que sigui hi ha algun problema o ja et mentalitzes molt o el que sigui, però costa,
1: bueno,
0: eh? Costa.
1: Bueno, i que és una
0: addició. Les addicions, és una addició. És una addició molt, molt forta, eh?
1: I no és fàcil a vegades,
0: no,
1: deixar fumar.
0: No, l'entorn, l'ambient,
1: bueno, però...
0: amb el que...
1: Exacte.
0: Tot influència.
1: Clar. I bueno, amb aquestes noves, no?,
0: sí,
1: nous,
0: sí,
1: dispositius.
0: I a més,
1: bueno,
0: això que sembla que siguin...
1: no ho teníem i ara ho tenim. I
0: és que a més
1: ja...
0: et diuen això no, sí, això no... no
1: sí,
0: no,
1: exacte.
0: No és el mateix.
1: No
0: és el mateix, et diuen. No és el mateix, no.
1: Bueno, i que hem de lluitar perquè estigui regulat, perquè estigui
0: això
1: la gent
0: clar
1: informada, perquè siguin conscients del que consumim, no? I, bueno, lo de prohibir o no prohibir, això ja és, no?, d'un altre nivell, no? Però, evidentment, sí que hem de saber que tenim davant les mans, perquè, a més, això... és un problema de salut,
0: que
1: i
0: sí,
1: com a tal
0: sí
1: l'hem de tractar.
0: I tant que sí. Bueno, pues res, escolta, moltes gràcies, doctora, molt interessant. Esperem que també serveixi per donar informació.
1: Exacte,
0: i els joves que ho escoltin, i si no els pares que els avisin, o el que sigui. Doncs que moltíssimes gràcies.
1: No, a vosaltres, encantada.
0: I a més, ara amb aquest mes, que és la Setmana del Cor,
1: sí.
0: també la Setmana del Càncer de Mama, serà ara, vull dir que, bueno, tot això és molt, molt interessant. Bueno, doctora, moltíssimes gràcies per venir i, bueno, sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que l'hagi motivat. Per tant, quina frase ens portes?
1: Bueno, jo crec que una bona frase seria "Lluitem per respirar millor".
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Molt adequat, oi? I quina cançó t'agradaria que et poséssim?
1: Bueno, m'ha fet gràcia perquè hi ha una cançó que es diu "Para dejar de fumar", del Chipirón de Granada, que parla precisament d'això, que millor que no, una cançó que parli d'aquest tema específicament.
0: Pues mira, molt bé, pues te la dediquem. No la coneixia, no? A veure si se'ls fa...
1: Exacte.
0: Ressò. Doncs molt bé, moltes gràcies.
1: A vosaltres. En el paquete dice...

Fins aquí el programa d'avui. Agraï l'entrevista a la doctora Carme García, que és, per cert, molt interessant, molt instructiu, i esperem que, en fi, que hagi tingut molta audiència i que, bueno, que aprenguin la lliçó, no? I rebeu una salutació de tot l'equip del programa, l'Anna i jo mateixa, la Marisa i la Eli, que estan al control de so, i, com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Juhu!
1: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.

0: anymore.
1: Aquest programa que us parla diu això: ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa, i com sempre amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jazz i que al blog hi trobareu l'enllaç. Doncs el programa d'aquesta setmana serà força atípic pel fet que no serà temàtic ni per músiques, ni per instruments, ni per editorials discogràfiques. I és que escoltarem primer el darrer treball del guitarrista Jordi Farrés, Nexus, on s'hi percep el llegat del seu amic i nostre, en Jordi Bonell. De fet, és un disc que li dedica Jordi Farrés a Jordi Bonell. Després seguirem amb un disc publicat per Enja Records i anomenat The Tides of Life, del baixista Holger Scheidt i el seu grup, per acabar amb una més de les moltes conversacions del bateria Florian Arbenz, la Conversation Lab 2025, amb una colla molt gran de músics. Doncs som-hi amb el projecte Nexus de Jordi Farrés, mesclat i masteritzat per Aniol Bastita, de Sound of Wood, gravació i producció de Jordi Farrés, a Mujal Records 2025-2026. Aquí tenim a Jordi Farrés, guitarres i l'Orquestra Filarmònica de Varsovia en un tema. Tota la música composta per Jordi Farrés, excepte l'arranjament de cordes del tema 11, el bonus track, on hi ha la filarmònica compost per Carles Casas. Els temes de l'1 al 8, tocades amb la guitarra La Nòvia, fabricada per Fernando de Oleza. Els temes del 9 al 11, tocades amb la Colorines, la Bromista i la Dona, fabricades per Josep Melo. Agraïments molt especials a una colla de gent, ell diu, i també a la seva família, a la memòria del meu estimat amic i músic excepcional Jordi Bonell, del Punt de Color, a l'Ala de la Papallona. I sí que aquest darrer projecte del Jordi és molt delicat i íntim, on totes les composicions respiren aquest dolç tarannà. Els tempos són lents, havent-n'hi de més vitals, tot i que només un puntet. I també hi ha tres meravelles curtetes a moda d'intro de possibles futures cançons, i aquestes són Despertar, Enllà i a l'Estiu Coral, no arribant als 6 minuts entre les tres. I delicadeses n'hi ha tantes que se'n fa difícil seleccionar-ne una, car totes tenen una determinada qualitat melòdica, harmònica i o de dolça rítmica, i és clar que hi ha un parell de blues, el dedicat al seu amic i també gran guitarrista, en John Stovall, i un d'ells anomenat John Scissors Blues. Doncs res, que ja el començarem escoltant en aquest tema, el John Scissors Blues de Jordi Farrés.

I de quina delicada manera hem començat el programa d'avui amb un tema que d'entrada no semblava cap blues, no, però ben aviat l'hem copsat i l'hem assimilat, sobretot durant la seva improvisació. Un projecte seu on s'endinsa en el blues, cosa que ell no feia de fa temps, si és que ho havia fet tot i enregistrant-ho. De fet, només són dos temes, però vaja, dos bluesos molt macos que hi ha en aquest projecte. Tema dedicat a les tisores del seu amic i també gran guitarrista, en John Stowell, i és clar que tot aquest disc li dedica també al seu amic mestre i referent guitarrístic, en Jordi Bonell. I al final, quin solo més bonic, tot i fent-lo per sobre d'un bump que ell mateix s'ha fet, doblant-se amb la guitarra rítmica, acabant-lo d'aquella manera que sempre us dic, que d'un directe s'allargaria segons públic i músic, ideal i bonic tema per començar-lo a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Fresh Sound Records, Quadrant, etc., Club del Disco, Origin Records i Raval Jazz Underpool, enllaços que trobareu al blog. I en John Stowell ens parla del Jordi Farrés i si no m'escolteu aquí ho podreu llegir al blog. I hi ha temes com Ennio, que comença delicadament amb una intro i ja apareix la melodia amb un so fosc que ens acarona i arpegis per de sota, fets en el dubbing. I la nòvia és d'una delicadesa remarcable, a més d'haver-la tocat amb la guitarra que Jordi Bonell li va regalar. I sí que se li reconeix el so a Bonell. Maese, un altre tema, comença amb un arpegi contundent i ja la melodia amb un so encoratjador per la seva potència sonora, tot i el tempo delicat. I hi ha un parell de temes amb una característica similar, la del ritme emprat per la guitarra rítmica que hi ha de background, i aquests són Il viatge del produttore i Petit gegant, un parell de meravelles més que Jordi Farrés ha dedicat al seu amic Jordi Bonell. Doncs ja els deixarem d'escoltar amb el tema Petit gegant, de Jordi Farrés.

I quin tema més maco ens ha fet d'una bellesa molt remarcable per com la melodia ens ha acaronat per la dolçor del seu missatge, per l'amor que brolla delicadament d'aquesta música. Un gran gegant com ho són tots els gegants. I aquí estic pensant en tots tres, els dos Jordis i el John. I si la melodia ha estat bonica, ja heu escoltat de quina magistral manera ha improvisat, doblant el tempo per la quantitat de notes emprades en la seva exposició solista magnífica. I de nou la molt bonica melodia que ja ens ha impressionat d'entrada. I tot i sonar pels dos canals, la solista melòdica i improvisadora és més vital pel canal dret. I de nou ha acabat el tema amb un bam de dos acords i acabant-lo de la mateixa manera. Preciós, aquest petit gegant, d'aquella manera que us dic que un directe s'allargassaria segons públic i músics. I músic, en aquest cas. I més coses del projecte podeu llegir al blog. Ideal tema, per ja deixar-lo d'escoltar, o sigui que moltes felicitats, Jordi Farrés, per aquest exquisit treball, una abraçada ben gran. I seguim amb el també delicat projecte del baixista Holger Scheidt, The Tides of Life, publicat el 2014 per Angel Records, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Holger Scheidt, contrabaix, Rick Perry, saxo tenor, Gordon Au, trompeta, Víctor Gol, piano, Antoni Pinciotti, bateria, música composta per Holger Scheidt. I, de fet, els títols dels temes del disc ja parlen per si mateixos. El primer, fracàs, el segon, desesperació.

el tercer ràbia, el quart calma, el cinquè esperança i el sisè triomf. I és clar que també les músiques hi estan relacionades. O sigui que no escoltarem el tema Desperation per motius evidents, i tot i que el tema calm ja no és desesperant i que segueix el tarannà rítmic del primer, tampoc l'escoltarem. Com tampoc el primer track Fedor, i melodia no tan descoratjadora com la primera. I per començar, sembla que aniria molt bé fer-ho amb el tema anomenat Triomf, de Holger Scheidt.

I tot i que els temes descartats, entre cometes, són temes que t'arriben a commoure, m'ha semblat que era millor començar amb aquest triomf i seguir amb els més positius, també, entre cometes. I tot i ser un projecte publicat el 2014, no ha perdut cap punt d'actualitat. És clar que això passa sovint amb el jazz fet amb majúscules, com és el cas d'aquest disc del baixista Holger Scheidt. I sí que el canvi estilístic és prou evident, sí, però m'ha semblat que aquest tema enllaçaria la mar de bé amb les músiques escoltades abans, les de Jordi Farrés. Crec que és un tema força contingut, a mig tempo, i sí que hi ha uns copets a la caixa del bateria Pinchiotti a tot fang, però crec que està força controlat. I ves per on que la melodia l'han fet a duet de vents amb Rick Perry, saxo tenor, i Gordon Howe, trompeta. I ja la primera improvisació a càrrec del pianista Victor Gold, el qual l'ha fet també amb una gran elegància i magistral llenguatge. També el sol de Gordon Howe a la trompeta ha estat de traca i mugador, com també el del saxo tenor Rick Perry, tots tres mostrant-nos lo bé que ho feien aleshores i que espero que encara ho facin millor. I recuperació de tema i ja acabar-lo delicadament, aquest Triumph, ideal per començar-los a escoltar. I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques, Discordian Records, Munjon Records, Awan Records, Apunema, etc, etc, enllaços que trobareu al blog. I el Holger ens parla de com li van agradar els quintets dels 60s, el segon de Miles Davis amb Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter i Tony Williams, i el de Herbie Hancock, el disc Maiden Voyage, i jo afegiria que també el del mateix Wayne Shorter i discos tan emblemàtics com els Speaks No Evil i tants altres. I segueix dient que li van fer pujar diversos graons en la seva comprensió de la música a un nivell més important i potent. Va ser aquell període que el jazz em va obrir les meves oïdes a un univers molt més gran, el de la música que aquest món pot oferir. I nosaltres ja els acabarem d'escoltar en el tema més potent i per això el títol Ràbia, Rage, de Holger Scheidt.

I sí que m'ha semblat adequat aquest vital tema per ja deixar-los d'escoltar. Sí, rage és ràbia, o sigui que interpretem-la adequadament com la necessària i justa per sortir d'una determinada situació i per això el tempo viu i el swing, gràcies al walking del baixista, compositor i líder de la banda. Tema potent de melodia feta per Perry al saxo tenor de ritme de tempo per sobre del qual els solistes hi cavalquen la mar de bé. I de nou qui enceta els solos és el pianista Gould i de nou amb la seva modernitat interpretativa per la mà dreta lleugera i gràcil improvisant, mentre que l'esquerra matxucant amb delicadesa el teclat del piano amb els seus irreverents acords. I és clar que Perry al saxo tenor n'ha fet l'entremaliada melodia i també ha fotut un brutal solo tal que ens ha deixat clavats a la cadira. Llenguatge, fraseig, tempo, swing, interpretant, tècnica, al servei del bon gust, al servei de la música. I sempre, sempre, el trio base, la secció rítmica, potser més la dels dos, Holger al contrabaix i Pinciotti a la bateria, brutals tots dos, els quals han mantingut la pulsió d'aquest increïble tema Rage, que han acabat de cop ideal, per ja deixar-los escoltar, o sigui que felicitats, nois, Holger Scheidt, Rick Perry, Gordon Au, Victor Gould i Anthony Pinciotti. I nosaltres ja encarem el final del programa amb el Conversation Lab 2025 de Florian Herbens amb tota una colla de músics. Conversation Lab, un moviment independent que fa que cada trobada sigui única. Publicat el 13 de març de 2026. I aquí tenim a tots aquests músics, dones i homes. Greg Osby, saxo alt en uns quants temes. Tineke Postma, saxo soprano en dos. Saxo alt en un. Chris Chick, saxo soprano en un tema, Immi Churchill veu en tres temes, Arno Krieger, Hammond B3 en sis temes, Joao Barradas acordió en sis temes, François Mouton contrabaix en tres temes, Rafael Hergen contrabaix en tres temes, Florian Herbens bateria en tots els temes i percussió. Al blog hi trobareu l'enllaç al seu Bandcamp. I aquest és un projecte sorprenent pels músics que hi col·laboren, però també per les músiques encabides, també en el jazz contemporani, per la seva modernitat. També pel fet d'haver-hi 12 temes i amb dos que superen els 10 minuts, dos que s'apropen als 15, tres al voltant dels 7 minuts, un parell de prop de 9 i un parell al voltant dels 5, i crec que tots en directe. És, doncs, un projecte generós, cosa que li agraïm molt a Florian Herbens. De ritmes i tempos n'hi ha de diversos, havent-n'hi de molt vitals, temes a tempo medium i algun de molt delicat i dolç per la veu d'Amy Churchill i tema de George Gershwin, I Love You, Porgy, de l'òpera trencadora Porgy and Bess. Em sembla preciós el tema instrumental i interpretat per Greg Osby i anomenat Still Searching. I us recordo de nou que mireu d'entrar al seu Bandcamp i baixar-vos aquesta magnífica música, l'única manera que podem ajudar els nostres herois i heroïnes. Però ja els escoltarem en el tema d'aquest saxofonista, el Greg Osby, on hi toca també l'acordionista Joao Barradas, anomenat Please Stand By.

I ves que seguim amb la modernitat, amb el jazz contemporani, per com ha estat la melodia, per com Barrades ha acompanyat amb l'acordió, que brutal. Tot i això, la melodia l'ha fet Osby al saxo alt, després d'haver encetat el tema amb una intro també a saxo alt, ell mateix s'ha posat a improvisar seguint l'aspecte harmònic i rítmic del tema. I ves per on que ens ha sonat un puntet balcànica, melòdicament, la seva improvisació en alguns moments. Improvisació espaterant del compositor, esclar que sí. Un tema on ell n'ha estat el quasi que total protagonista i amb un permanent suport de la resta de companys i més l'acordió de Barrades, que sempre ha estat per de sota fent-li un background brutal. També el baixista deixa anar el seu alè amb les seves profundes notes. I que impressionant el solo de Barrades a l'acordió, que brutal, tot i que no ha sigut massa llarg. I sempre, sempre el saxo alt de Greg Osby recuperant-ne la presència. I sí que els de la base rítmica han estat brutals en aquest tema, ells que han estat Barrades a l'acordió, mutant el contrabaix i Arbenz a la bateria. I quin final més delicat per com l'han anat acabant, magnífic aquest Please Stand By, ideal per començar-los a escoltar. I el Florian ens diu unes coses que, si no les escolteu, les podreu llegir al blog. Durant més de 30 anys he estat reunint formacions emocionants i poc convencionals, guiat per la meva afició pels sons distintius i les fortes personalitats musicals. Els projectes del laboratori uneixen músics de diferents països i generacions, cadascun amb les seves pròpies històries úniques. El que els connecta és el seu domini excepcional dels seus instruments, l'amor per la música jazz i el desig de superar límits. Alhora, el laboratori fa una declaració de respecte, diversitat i unió tant en la música com en la societat. El públic esdevé part d'aquest viatge intens, autèntic, analògic i únic. Estic orgullós i molt content de presentar algunes de les millors gravacions en directe del 2025 que vaig crear amb el col·lectiu. Gràcies a Greg, Tineke, Chris, Joao, Arno, François, Im i Rafael per la vostra musicalitat excepcional i per formar part d'aquest viatge. Això va dir Florian Arbenz. I ja els acabarem d'escoltar, i nosaltres el programa d'avui amb el tema més potent i anomenat Evolution, de Florian Arbenz.

0: I de nou hem escoltat un tema farcit de contemporaneïtat. És clar que l'ha començat el líder i baixista, ambdós amb la pulsió adequada, i és que la melodia l'han fet el saxual Osby i l'acordió sempitern de Barrades. I quin tempo més brutal, i com hi van els dos de la base rítmica, amb quina trempera. Una melodia curta feta pels dos solistes en la A del tema i posterior interpretació inversemblant de tots dos improvisant a mode d'improvisació col·lectiva. Quina tècnica l'emprada per tots dos, quina creativitat i velocitat d'execució més inversemblant. I sí que Florian està sempre a la bateria, sí, i el baixista és de nou el magnífic François Moutain, que va a tot drap. I ell mateix s'ha posat a improvisar després de Grec i Barrades, i és clar que també ens han noquejat per com ho ha fet, per també la velocitat del seu fraseig, alhora que per les seves idees exposades. I quina pulsió rítmica que ha tingut tocant el solo del contrabaix i per de sota Florian recolzant-lo amb copets discrets al canto de la caixa de la seva bateria i després d'ells dos, a tot brutal swing, els altres dos s'hi han afegit tot i recuperant el motiu principal per ja anar acabant aquest brutal tema del líder i ideòleg d'aquestes ja moltíssimes conversations, acabant el tema de cop ideal per ja deixar-los d'escoltar i nosaltres acabar el programa d'avui que, com sempre, espero que us hagi agradat tant com a mi, o sigui que felicitats, noia i nois, i concretant felicitats, Florian Arbenz, per totes aquestes conversations, concretament les del 2025. Felicitats! I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz, Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazz Cava Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts i nosaltres ja fins al 19 de juny, on tindreu un quintet de luxe liderat per Xavier Caselles. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es, i jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrat pels descosits d'interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, club de nit en el jazz de cadascú.
1: I'll be your baby tonight. Be your baby.
2: Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, club de nit.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
5: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: Liderar no és només ser els primers. És saber on anem i no deixar ningú enrere. És renovar energies i posar en marxa el que fa massa que espera. Tenir infraestructures que ens connectin entre nosaltres i amb el món. Liderar és protegir el teixit productiu i crear llocs de treball de qualitat. Amb innovació, estabilitat i feina ben feta. Per una Catalunya més forta, amb un futur per a tothom. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't de les 200 mesures a gent.cat/CatalunyaLidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
8: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
7: En el principi, Déu.
5: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Magí Canyelles.
2: Bon dia. Avui us porto a una cançó molt coneguda per tots, una cançó tradicional, que és l'Hereu Riera, però amb una versió de la Rufaca Folk Jazz Orchestra, que bueno, forma part del segon disc d'aquesta formació. És una proposta liderada pel Sergi Vergés, que és un arranjador, trombonista i director, que el que volen amb aquest projecte, bueno, és una big band, de fet, amb alguns músics també que toquen instruments tradicionals vinculats a l'Escola Folk del Pirineu. I amb aquest segon disc el que volien era recuperar danses, de fet va ser un projecte de la mà de l'Esbart Català de Dansaires, doncs volien recuperar algunes danses tradicionals, però amb aquesta nova mirada des del llenguatge de Big Band i del jazz. És un disc molt interessant, de fet els dos discos d'aquest projecte són molt interessants i us recomano escoltar-los, així que us deixo amb l'Hereu Riera, de la Rufaca Folk Jazz Orchestra. Bon dia.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimecres 3 de juny la compartim amb l'Antoni Bonilla. Què tal, Antoni? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Telemàticament, la Samar Elansari. Què tal, Samar? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I Toni Ramoneda, molt bon dia.
3: Bon dia.
0: I bona hora, som-hi. Avui amb la baixa del Pere Madurell, també de la Mari Carmen Juárez, que per motius personals doncs, no ens poden acompanyar. A veure si incorporem també d'aquí uns minuts el Jordi Turró i en canvi incorporem de nou la Samar, que la setmana passada no ens podia acompanyar i que de fet ja tenia previst Samar que ens expliquessis, entre els articles que es puguin anar fent aquesta setmana, n'hi ha un que només podien veure els socis i sòcies del Viu Molins de Rei, parlant del Parc Pont de la Cadena, que per fi comença a florir, explicaves, però que segueix amb desperfectes.
2: Correcte.
0: I com que la gent que no és sòcia doncs, només podia llegir el primer paràgraf, explica'm doncs, què és el que argumentes en aquest article.
2: Doncs mira, nosaltres fa... Ara no me'n recordo, ara no t'ho sé dir de memòria, però fa un any i mig aproximadament ja vam fer un primer reportatge perquè ens vam adonar, bueno, va ser el José, que un dia passejant es va adonar que hi havia com uns petits problemes al que és el terra, ¿vale? Que algunes, com t'explico? És que en realitat són com les peces aquestes que hi ha als voltants de les jardineres doncs que no estaven ben posades, és a dir, que s'havien com mogut. I ja vam fer un primer article sobre el tema, perquè jo em vaig passejar, vaig començar a fer fotografies i em vaig adonar que no eren una ni dues, sinó que eren moltes. I en aquell moment l'Ajuntament doncs, ens va explicar que, bueno, que el que passava era que bueno, eren desperfectes que podien sortir a qualsevol de les obres i que aquestes obres doncs, estaven encara en l'assegurança, diguem-ne, de l'àrea metropolitana, que és el que fan bàsicament és que quan surten els desperfectes en un temps, un cop ha finalitzat l'obra, doncs ells mateixos, sense necessitat d'incrementar el pressupost de l'obra, les arreglen directament. Què ha passat? Doncs que l'altre dia ens vam tornar a donar que aquests desperfectes, de fet, no és que continuessin, que continuaven exactament els mateixos, sinó que ara havien sortit més desperfectes en altres punts del parc. I vam dir, ostres, això en teoria no s'havia d'haver arreglat fa un any i mig. Doncs vam tornar a escriure i vam dir, ostres, és que estem en el mateix punt que fa un any i mig o dos anys, i resulta que no és que no hagi estat arreglat, sinó que és que a sobre han pitjorat i altres zones que també estan fetes malbé, que el terra d'altres zones també està fet malbé. Llavors, doncs, vam parlar amb l'Ajuntament, vam parlar amb l'àrea metropolitana i bàsicament ens van explicar que aquest estiu, juntament amb diguem-ne, el paquet de licitació on s'incorporarà la guingueta que va sota la pèrgola i la resta de jocs infantils que van a la plaça, doncs que s'inclou en aquest paquet de licitació doncs, la millora de tota, no? Que arreglin tots aquests desperfectes doncs, que han anat sortint al llarg d'aquests dos anys.
0: Uh-huh. De fet, ara recuperava un article teu del maig del 2024 que ja deien surten desperfectes al Parc Pont de la Cadena dos mesos després d'acabar les obres.
2: Exacte. Aquest és el primer, el que et comentava abans, que ja vam parlar del tema
0: era
2: i
0: aquest.
2: De fet parlàvem també de que, bueno, de que no hi havia encara la vegetació, que s'havia de plantar, doncs ara ja tenim la plaça plantada, tota la vegetació ja plantada, que per cert fa goig veure com van creixent les plantes, però clar, si veus que fan goig les plantes noves i veus que, ostres, doncs comença a tenir aquesta pinta de bosc urbà, no? Que es pintava en un primer moment el projecte, però clar, encara continues tenint aquests desperfectes al terra, doncs fa una sensació de deixadesa que potser doncs, s'hauria d'arreglar, perquè ja no només deixadesa, sinó que és perillós. Uh-huh. És a dir, ara perquè sí que és veritat que van posar unes valles al voltant, però clar, és que és perillós.
0: Anem a pams, perquè quan ha dit fa goig la Samar, doncs hi ha hagut cares aquí com Toni Ramoneda que ha mogut el cap d'una manera que intueixes que no ben bé estàs d'acord.
3: No,
0: a Toni, bon dia.
3: Bon dia. Depèn de per on ho agafis, el goig.
0: Sí.
3: Potser és que jo tinc un toc així molt marcat, però per mi una cosa fa goig està ben posadeta, ben alineada, sí, ben recta, sense res que surti. I aquests parcs modernos,
0: sí,
3: on tot ha de ser salvatge i créixer de la seva manera, sense intervenció i tot això, com també tenim aquí a
0: la plaça d'Octubre.
3: A la plaça d'Octubre, sí. Tot això que creix lliure i salvatge i frondós i... Bueno, sí, però a mi m'agrada... Som més dels jardins de Lluís XV.
0: Sí.
3: Tot ben posadet, ben retalladet, ben... Però això potser és un tema personal, eh?
1: Sí, sí. El fa goig és relatiu, no? Que ets guapo o ets lleig, no?
0: També... T'agrada més el jardí de Versalles?
3: Exacte.
0: Clar, però aviam... Això ja són de,
3: sí, sí, per
0: ja
3: això dic, Champions, eh? Que és un tema de potser és de percepció personal, però vull dir que aquesta manera moderna de fer les coses, de que tot creixi així salvatge i que la natura faci la seva vida i tota aquesta...
1: Comparteixo el teu goig, eh? Vull dir que
3: sí. Allò de la criança lliure...
1: Estic d'acord amb això, eh?
3: Aquestes coses potser se'ns estan anant una mica a la pilota.
0: Sí.
3: A banda d'aquesta floració que faci goig o no,
0: sí,
3: sí que és cert que... El que tots podem veure és això, és aquests

0: algú ho ha fet malament. Vull dir, ja ha de tindre una garantia. No sé si això està, ho heu estudiat, sí, sí, o heu parlat amb l'Ajuntament.
1: Bueno, ho vaig parlar també amb l'àrea metropolitana, de fet. La garantia es va acabar. Llavors, com la garantia es va acabar i encara quedaven pendents, a mi l'Ajuntament després el que em va dir és que com encara quedaven pendents alguns elements per tornar a instal·lar, en comptes de fer una nova licitació per arreglar tots els desperfectes, el que es va fer directament va ser incloure el pressupost d'aquests desperfectes que havien d'entrar a la garantia directament amb la licitació de la guingueta. Però sí, sí, és que ja t'ho dic, ho vaig parlar tant amb l'àrea metropolitana com amb l'Ajuntament i la resposta va ser aquesta.
2: Està clar que hi ha d'haver, que totes les feines tenen una garantia, que un cop s'acaba la garantia, doncs s'acaba la garantia i ja està, no hi ha més. Sí que és cert que a mi em costa de creure que aquests desperfectes hagin aparegut a partir just del dia que s'acaba la garantia. O sigui, potser no, simplement no hem estat a sobre dels últims mesos de la garantia i, ei, senyors, que això que
1: veus
2: fer...
1: No, Toni, van aparèixer abans, perquè estem parlant de que van aparèixer 2 mesos després de finalitzar les obres i en aquell moment, quan jo vaig escriure l'article, encara estaven en garantia.
0: Aquí està la cosa.
1: És a dir, doncs clar, aquí està la cosa.
2: Aquí vaig. Ara, si tu no reclames la garantia fins al cap de 25 anys, doncs evidentment el proveïdor et diu que...
0: De tota manera, una cosa és que tu compres un electrodomèstic i si té 2 anys de garantia, això com a estàndard, com a llei, però amb algú que sigui una construcció feta, un bloc de pisos, una casa, no té 2 anys de garantia, té molt més.
2: Hi ha elements que tenen la garantia decenal, que es diu que són 10 anys, com el seu nom indica,
0: correcte,
2: però que són elements de construcció. Segurament, no sé, ara tampoc no sóc expert en el tema, però, per exemple, no sé, un endoll no tindrà 10 anys de garantia.
0: Sí, està clar, està clar.
2: Però una columna sí.
0: Però estem parlant de que si estan on estaven les plantes, les pedres, que no sé com es diu, que estan al costat de les plantes,
2: sí,
0: és on es va malbé. Hòstia, jo penso que això, 2 anys de garantia, no fotis. Em sembla molt poc, 2 anys de garantia, amb alguna cosa que no deixa de ser una construcció.
3: Sí, sí, a veure, sí, us aneu passant articles. Nosaltres teníem informació també que de l'àrea metropolitana de Barcelona que sembla que havia sigut un camió de molivers, el que havia causat aquests desperfectes.
2: No, cap problema. Si de
3: cap
2: més,
3: problema.
2: No, home, cap problema. No. Cap problema, vull dir que si identifiquem qui és el responsable, sí, doncs es va cap al responsable, punt.
0: Es fa un parte, i aquest parte, aquesta empresa, imagino que aquest camió té una assegurança, el que sigui, i que sigui l'assegurança qui pagui, punt. És que, clar, per què ara hem d'esperar una licitació que s'aprovi, vull dir, és que és pagar, sobrepagar, sobrepagar, perquè aquesta licitació, aquests diners que es gastarà a arreglar això, d'on surten? Dels molinecs, una altra vegada.
2: Després també, i ara aquí rellegint una mica mentre en parlem, l'article de la Samar, del Viu, hosti, veig una dada que també és per fer-nos-ho mirar tots plegats. Llegeixo, que és molt, només una frase. Durant aquell procés, parla de la licitació d'octubre del 25, un any i mig després de la seva reobertura, diu, durant aquell procés una licitació va quedar deserta per 23 cèntims d'euro.
1: Correcte.
2: Hosti, fem-ho mirar, Ja els poso jo.
3: Ja els poses tu, Toni, Aquests 25...
2: 23.
3: Sí. 23.
2: I perquè vull que em tornin els dos.
3: Sí, sí, sí, això ja ho vam explicar bastament.
0: Sí.
2: Fem-ho mirar tots plegats com a societat, una mica.
0: Sí, sí, llavors clamen al cel.
3: Bé, en tot cas, doncs... ara s'ha de completar el parc doncs amb aquesta guingueta que deies. Samar, anem a veure doncs, si dona encara més ambient allà al parc i aquests jocs infantils, i si s'arrengen doncs, aquests desperfectes, haurà quedat ja aquest parc, que no sé, Toni, tu el tenies, és una zona que coneixes propera, no sé...
2: Sí, havia jugat jo allà.
0: Ha jugat prou allà, oi?
2: Sí, abans
3: de
2: que hi haguessin Palmera.
3: Abans de la pista aquella, exacte, abans de tota la reforma dels 80...
0: Quants partits de futbol,
2: I quantes fogueres de Sant Joan.
3: També fogueres de Sant Joan.
2: Allà s'han fet les fogueres de Sant Joan. Home, els més viejos del lugar...
3: Sí, que no eres tu.
2: No, home, encara n'hi ha de més vells, de moment sí, però... Però allò és, de fet, el parc aquest no deixa de ser l'espai que quedava entre els dos recs, el rec nou i el rec vell. I quan jo recordo veure els dos recs destapats, per tant,
0: sí.
2: I tot allò eren canyes, no? És aquella famosa frase, no? Tot això eren camps, doncs,
3: sí.
2: Doncs jo ho havia vist com a camps, sí, com a, com,

0: com a camps totalment deixats, canyes i el i aquesta un conductor que hi havia just que sortia d'enfront del carrer Folquer, un col·lector que unia els dos recs.
1: Que anava cap a la que va vingut de Barcelona. Allà, mare meva, agafant pilotes més d'una mica caigut a l'aigua, eh?
0: Exactament, sí, sí.
2: Després hi va haver, doncs, aquesta...
1: A l'aigua, bueno.
0: A l'aigua, sí.
1: Allò que passava per allà.
2: Sí. La reforma dels 80 que va durar fins a aquest, això, del que estem parlant d'aquesta...
0: No et sabria dir, no recordaria l'any que es van cobrir els... Però no crec que fos els 80.
2: No. Dic, o sigui, l'estructura del parc com la teníem fins a la reforma darrera.
0: Ah, l'estructura sí, amb les pistes, amb la pista, correcte. Tot això sí, potser sí, però això que et parlo dels dos recs... O sigui, la cobertura dels recs, algú m'hauria de dir l'any, però no crec que...
1: Jo penso que es va fer
0: abans dels 80, segur.
1: No, jo penso que es va fer quan es va fer el Parc de la Mariona, més o menys per aquesta data, que no sé quants anys fa el Parc de la Mariona,
0: Jo crec que això devia ser cap als 70.
1: No,
0: 75.
1: Més.
0: La cobertura dels recs?
1: Sí. Sí, la que va en paral·lel a la d'allò, més tard, segur. Més tard de 75. Sí, però jo recordo haver vist lliure i davant de la per la carretera, segur. Una pudor de
2: Bé, en tot cas, la filosofia del parc, tal com l'entenem ara, més enllà dels desperfectes, aquest urbanisme, diguem, que es proposa, us sembla bé?
1: Home, si estem parlant d'estètica, doncs, evidentment, cadascú té el seu gust.
2: És molt subjectiu.
1: Exacte, és molt objectiu i molt, es pot criticar relativament. No. A mi, personalment, com ho parlàvem abans amb l'Antoni, soc més classista, d'alguna manera. No? A mi aquesta zona, diguéssim, verda, de vegetació salvatge, doncs, home, ja tenim colserola, vull dir, per veure d'aquesta manera. Al poble m'agradaria que estigui... Que a mi m'agradaria que estigui més arreglat. No?
0: Sí, que tot el que... La vegetació que surt dels sota arbres, dels
1: animals
0: aquells, no?
2: Escurcells.
0: Escurcells, això.
2: Escurcells.
0: Escurcells, però escurcells és un ocell, no?
2: Sí, crec que sí.
0: Bé, doncs allò de sota els arbres. Ostres, deixem que creixi així lliure perquè algú ha decidit, i deuen ser els criteris actuals que s'ha de fer així, de que tot ha de créixer en la seva harmonia pròpia i segons si plou bé i si no plou malament, perquè al final és un acte natural i no hem d'intervindre, i totes aquestes històries poden ser molt modernes o que segur, no dubto que s'hagi de fer així. Jo dic que a mi m'agrada doncs que les plantes no surtin d'on són.
1: Sí, sí, completament d'acord.
2: Molt bé. Havíem parlat encara el tema sa mare. Alguna cosa més que vulguis afegir?
3: No. Jo només dic que a mi sí que m'agraden els parcs aquests moderns que són amb plantes més silvestres. És a dir, sí que crec que s'han de cuidar, que han d'estar cuidats, que no pot ser d'aquí poso una planta i ja m'oblido per sempre. Sí que han d'estar cuidats, sí que necessiten de jardineria per veure's bé. Però a mi sé que m'agraden. També crec que depèn una mica el context, és a dir, no queden bé a tot arreu, com s'estan implantant ara, però crec que un parc que potser m'agraden més en zones així com més àmplies, però bueno, que a mi sí que m'agraden. És a dir, jo crec que l'equilibri entre uns i altres deixa ciutats bastant maques, així com a punt.
2: Mm-hmm. Bé, avancem doncs, i abans comentàvem també amb l'Antoni una notícia que de fet ja hem comentat, notícies econòmiques del mercat laboral. Llegim a tots els diaris, jo agafo la notícia del periòdico del Gabriel Ubieto, que diu parla de l'atur el mes de maig. Catalunya lidera la creació de llocs de treball, diu, i frega els 4 milions de cotitzants, i explica que després d'una bona setmana santa les contractacions es van mantenir al maig en el conjunt del mercat espanyol. Pesa més el bon temps i la perspectiva que l'economia continuarà tirant, almenys a curt termini, que les turbulències més incertes que puguin generar, per exemple, el context que tenim a la guerra de l'Iran. Així, el mes de maig va marcar el millor saldo d'ocupats des del 2018 i una transversalitat entre sectors que convida l'optimisme, segons l'article del periòdico. Això va ser degut, en gran part, diu, a les persones d'origen migrant que ja representen el 15% del total d'afiliats a la Seguretat Social. No obstant, les contractacions estan sent molt més explosives, especialment en aquests mesos primaverals, en sectors de baixa productivitat i condicions laborals qüestionables, com és el cas de l'hostaleria. Diu que la Seguretat Social va sumar al maig respecte a l'abril un total de 231.975 cotitzants, fins a un total de 22,3 milions de persones. És el segon millor registre en un cinquè mes de l'any de tota la sèrie històrica i consolida l'ocupació en màxims històrics. Diu, mai a Espanya hi havia hagut tanta gent treballant al mateix temps. L'atur, per la seva banda, va baixar en 36.323 persones, fins a un total de 2,3 milions de desocupats. El maig, diu, acostuma a deixar bones xifres d'ocupació, si bé aquest ha sigut més generós que altres i previsiblement la bona dinàmica continuarà durant els pròxims mesos. M'aturo aquí. Quina lectura em faries, Antonio, doncs, aquestes dades d'entrada?
1: Bé, dades meravelloses i fantàstiques, evidentment, no? És curiós que l'agricultura passa a ser el primer en lloc del servei, que és el segon, i també la indústria passa a ser una dada negativa, d'alguna manera, no? I tot això és gràcies també a que hi ha immigrants que estan treballant a Lleida, per exemple, que llegint la notícia, Lleida ha sigut diguéssim, la comarca que més ha crescut amb aquesta amb aquests cotitzants, diguéssim, aquests 4 milions, i a partir d'aquí, una vegada més, tornem a la mateixa conversa de sempre, no? Vull dir que necessitem a persones de fora, perquè segurament aquesta cotització que està fent, possiblement, i desitjo que ens paguin la nostra jubilació el dia que ens toqui jubilar-se. Sí. Vull dir que si volem créixer de veritat necessitem més gent, i a partir d'aquí, pues, bueno, m'agradaria que a nivell genèric els polítics siguin més ponderats a l'hora, sí, de parlar-ne, i amb aquestes dades a la mà, hòsties, que es pot millorar? Clar que es pot millorar, però són excel·lents notícies, no? Per Catalunya, sobretot.
0: Toni? Ara hem de veure que aquesta... O sigui, el que passa, que tu deies, tot, sí, i ser un dels millors, sí, mesos de maig de la història, al final estem un mes de maig que el que ens porta és una crescuda històrica, sempre ha sigut així. El que interessa és que quan arribi setembre o octubre, la caiguda no sigui, sí, igual que la pujada ara al maig ha sigut millor que altres mesos de maig, si fem que el setembre-octubre la baixada sigui menor que en altres setembres-octubres, haurem consolidat llocs de treball, que és el que fa falta.
1: Completament d'acord. Uh-huh. Home, el fet de que sigui una dada rècord, sigui que el mes de maig sempre ha sigut molt important, perquè el segon trimestre és quan es contracta molta gent, si ja estem en una dada molt alta, a veure si això, com tu ben dius, el tercer trimestre, el quart trimestre, diguéssim, no es veu, diguéssim, repercutit en l'atur, no? Que evidentment aquesta seria la part més feble d'aquesta notícia, no?
2: Samar?
3: No, estic en una mica en la mateixa línia, és a dir, al final estem al maig, és a dir, s'apropa l'estiu, Catalunya rebrà moltíssims turistes, ja en rep, però rebrà encara més, i bueno, al final les empreses, sobretot les empreses d'hostaleria, doncs estan preparant una mica, doncs, per aquest estiu, no? Llavors sí que és veritat que, bueno, molt bé, és una dada boníssima, però a veure què passa quan acabi l'estiu i si aquests llocs de treball ja es mantenen o no es mantenen. Llavors esperem que no decai, tal com ha pujat ara mateix, però bueno, a poc a poc. També és veritat que jo crec que va una mica lligada, perquè ara t'ho dic de memòria, però... fa uns mesos, potser unes setmanes, vaig llegir una notícia que explicava que arran del conflicte Orient Mitjà, que aquest any a Catalunya i a Espanya en general s'esperava una pujada de turistes que no podien anar cap a l'altra banda o que bueno, tenien com por d'anar cap a Àsia, cap a l'altra banda, i que preferien aquest any, doncs, quedar-se aquest estiu a Catalunya, a Balears, bueno, a la costa espanyola en general. Llavors, que aquesta pujada no sigui per aquesta previsió, que em quadra bastant, i que després, doncs, com deien el Toni i l'Antonio, és a dir, al final, que no decaigui quan arribi l'octubre, no? A veure què passa aquest estiu, a veure què passa a la tardor. Però bueno, també és veritat que, mira, sempre és bo, no? Sempre és bo que al final les vagin creant llocs de treball i que les dades de l'atur, doncs, siguin cada cop més baixes. Però Bueno, a veure què passa després, perquè al final això passa sempre, no?, en aquest país.
0: Sí, bé, hi ha un argument en tot això, que l'Antoni ho deia, que és el que canvia respecte a altres anys, i és que això normalment, històricament, passa de que l'estiu creix, sobretot perquè som un país que viu del sector serveis, es contracten més cambrers, i el setembre se'ls acaba la feina. Per tant, això és l'ABC. Què passa aquest any, a diferència d'altres? Que el sector que ha tingut més contractacions és agricultura, en comptes de serveis. Per tant, això... tot i que, evidentment, també és un sector que es mou per temporades. Sí. No hi ha la mateixa feina al camp, no hi ha la mateixa feina al gener que l'octubre, que el març, que el desembre, però pot donar una mica d'això, que passi, que s'acabi consolidant aquest número d'altes a la Seguretat Social.
2: Sí. Parlàveu de turisme, per cert, que hi ha una altra notícia al periòdico que diu que el turisme va arribar a un nou rècord en un abril marcat per la Setmana Santa. Evidentment, Espanya va rebre per primer cop aquell mes més de 9 milions de visitants internacionals, evidentment, que van desemborsar, diu, un total de 11.600 milions d'euros.
1: Sí, sí, seguim...
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, seguim amb el que la part més important de rebre, quan tu rebes diners, d'ingressar diners, és el tema serveis. I el tema està que no només s'ha de mantindre això, aquest ingrés, sinó s'ha de pujar amb d'altres indústries. Per exemple, estem parlant que la indústria ara, els cotitzants estan per sota, és en negatiu, no? Ostres, què tal si... es pot invertir en aquest tipus d'indústria, perquè, no sé, a mi amb gent que està, de veritat, tirant. Sí, és veritat que la indústria, i això ho sé perquè jo estic més ficat més en aquest sector, la guerra està, d'alguna manera, reduint el nivell, diguéssim, de negoci que hi ha actualment, no només a nivell nacional, sinó a nivell europeu i mundial, no? I el tema de la guerra, el tema del petroli, increment de preus, vull dir que tot això afecta a que el negoci cada vegada vagi a menys, en aquest sentit, s'està reduint una miqueta, i en aquest cas els empresaris estan reduint la contractació de persones en aquest sector perquè les seves vendes i els seus marges estan reduint, no?
3: Sí, correcte. Vull dir,
1: en aquest sentit, s'hauria d'aprofitar aquest ingrés amb serveis, per exemple, per reinvertir-ho en d'altres sectors que potser ho necessita més. No?
2: I per cert, Samar, també llegia encara amb una tercera notícia, que les dones migrants prenen la davantera en la creació d'empreses a Espanya. És una dada, una conclusió de l'última entrega del Global Emprenedors Monitor GEM, per no fer-nos mal, del curs 25-26, la radiografia del qual, del teixit empresarial, ha constatat que les dones migrants emprenen el doble que les espanyoles. Atenció.
1: Completament d'acord.
2: El 2025, diu, el percentatge d'emprenedores d'origen migrant duplica el de les espanyoles, una proporció que supera fins i tot la diferència entre els homes d'origen migrant i els nadius.
1: Completament d'acord.
3: Sí, és molt interessant aquesta dada. Mira, de fet, aquí a Badalona tenim una associació d'empresàries,
2: sí,
3: i una d'elles és una noia que em sembla que ve del Senegal, que és com, està com, si no era la mateixa la presidenta, va ser la presidenta fins fa un any com a molt. I jo parlava fa relativament poc, potser un any, amb ella, i és que hi ha moltes dones que volen emprendre. Molts cops sí que és veritat que t'haig de dir que és perquè molts cops s'han trobat que els hi costa entrar al mercat laboral.
2: Uh-huh.
3: Llavors, els hi costa entrar al mercat laboral, són dones que potser també tenen problemes a nivell burocràtic, sobretot, això amb dones i homes, però per convalidar els seus estudis aquí, llavors potser venen d'altres països sent, m'invento, infermeres, aquí no poden exercir d'infermeres perquè han de tornar com a fer pràcticament la meitat del grau un altre cop i no s'ho poden permetre, llavors comencen a reinventar-se moltíssim. Mm-hmm. I això passa molt. I ostres, no, és una dada que em sembla interessantíssima, que és molt bona i que al final dius, ostres, mira, és que també el fet d'emigrar, no? Fa que et busquis una miqueta les castanyes, per dir-ho d'alguna manera, i si no pots trobar treball del que tu mateix has estudiat, doncs busques una altra cosa, una altra cosa, una altra cosa. I a mi em va semblar molt interessant, és que no me'n recordo com es diu aquesta noia ara mateix, però bueno, que jo vaig parlar, he parlat un parell de cops amb ella i molt, o sigui, molt bé, molt bé, i bueno, de fet, és que a mi és una dada que em va sorprendre molt, perquè si et fixes aquí a la, bueno, aquí mateix, jo perquè tinc aquesta visió, no? de l'Associació de Dones Empresàries aquí de Badalona, la meitat són migrants. I dius, ostres, com han canviat les tornes, no? En els últims anys, però molt bé, molt bé, molt bé. És superinteressant.
1: Sí, sí. Dono fe. Jo sí? he pogut participar amb diferents associacions, la gran majoria de dones, fent, ajudant-lo amb el tema empresarial, el tema, diguéssim, de lo que és l'emprendiment pròpiament dit, no? I a més de confirmar lo que tu em dius, que jo ho he viscut d'alguna manera parlant amb tantes i tantes dones, també és veritat que l'empoderament de la dona en els últims anys també ha ajudat moltíssim a sí. que alguna persona, una dona del Perú, d'Argentina, de Colòmbia, d'allà on sigui, que vinguin aquí i que pugui veure certa llibertat a l'hora de dir, escolta'm, jo em prenc i jo puc ajudar a d'altres companyes meves amb alguna cosa que sé fer, pues ho fa, o veneçolans, no? He tingut dones que tenen, són cirurgianes però que no poden exercir perquè convalidar diguéssim el títol de Venezuela aquí a Espanya, pues és complicadíssim, pues on ha pres un camí pel mig diguéssim a l'hora de poder ajudar d'altres dones en aquest cas que es volia dedicar a la dona amb el que sabia fer, que és el tema, diguéssim, de la cuidar-los la pell, etc, no? Amb diferents temes alimenticis, etc, amb la seva coneixença com a doctora, no? Que és doctora cirurgiana, no? I jo la vaig ajudar en aquest sentit a com caminar, a com enfocar el seu propi negoci, no? I que en aquest sentit tens tota la raó, però també l'empoderament de la dona ha tingut també un pes molt important en aquesta, sí. allò, i afortunadament, afortunadament.
3: I de fet, Antonio, tu m'ho confirmaràs, obren de tot, és a dir, hi ha des d'empreses d'assegurances, immobiliàries, botigues de roba, és que obren de tot, és a dir, clíniques estètiques, és el que tu dius, no? Pot ser més que clíniques estètiques o salons d'ungles o perruqueries, és que obren de tot, és increïble la capacitat aquesta que tenen del que tu dius, no? De reinventar-se i de dir, ostres, doncs aprofito els meus coneixements en aquest àmbit, en aquest tema, per dir, ostres, doncs jo no em puc dedicar al que jo em dedicava al meu país, però aquí em puc dedicar a una altra cosa, és increïble.
1: Sí, sí, vaig ajudar una dona de Lugo, que és enginyera d'alimentació i ha creat, diguéssim, un negoci en el qual ofereix i ven productes de superaliments, el cúrcuma, la chia i aquest tipus de coses. Vull dir que ella té un coneixement i es dedica a fer això. Sí, vull dir que en aquest sentit tenen molta empenta.
0: Al final és que tu tinguis, tu pots quedar, ho deia la Samar, no? De gent que no troba feina del que voldria o del que feia en el seu país i venen aquí i sortiren per una altra banda. La cosa és, tu pots quedar-te plorant un racó de ai, que no trobo feina, o espavilar-te i buscar altres vies. Sí. I al final les oportunitats de negoci ens fan créixer a tots com a societat. Vinguin d'on vinguin. D'homes, de dones, immigrants, amb 8 cognoms d'aquí, m'és igual. El que s'ha de fer és fer créixer l'economia, perquè això, al final, l'economia és redundant. Si aquí creem negoci, molta part d'aquest negoci es queda aquí i ajuda a crear altres negocis i fa que tot pugi. Per tant, tot això ho hem d'entendre com una bona notícia en general.
1: Al final, la mentalitat de qualsevol emprenedor, i és el que tenen la gran majoria de dones que emprenen, és dir, bueno, jo si ho vaig a treballar, tindré un salari al fi de mes. Hòstia, si jo emprenc i faig això, potser, si no és el mateix, no ara, però d'aquí a un any o dos, jo això aconsegueixo i treballo per mi. Aquesta és la mentalitat que tenen.
3: I ja no... Digues.
1: No.
3: No, que ja no només això, sinó també el fet de dir, és que què puc trobar jo, si no? Treballs de cures, potser, és a dir, netejar pisos, tal que són treballs, són feines que estan molt pitjor pagades que potser del que jo guanyava en el meu país. Mm-hmm. I sí, doncs per un temps, doncs mira, sí, arriba a un país nou, agafo el que sigui i ja està. Però després, ostres, jo em vull dedicar al que jo he estudiat, o jo em vull dedicar a una altra cosa que potser estigui relacionada. I llavors en aquest punt és on també elles és on busquen aquest emprendiment, és que al final és així.
1: No, i que la gent es pensa que no, és que és colombiana, és que és venezolana, i allà, però allà ha estudiat una carrera, vull dir que són universitàries, vull dir que no és que vinguin allà de la selva, no fotis, tio. O sigui,
3: és que tenim, jo crec que en general tenim com una cosa al cap, i és que ens creiem que només estudiem a Europa.
1: Exacte.
3: I ja està, i és com, ostres, és que a la resta del món també hi ha universitats molt bones, uh-huh. I hi ha gent amb molts estudis.
1: Sí.
3: És que, i sobretot, per exemple, a Llatinoamèrica, és increïble la quantitat d'estudis que surten de les universitats,
1: sí.
3: I que, sobretot en el que són estudis socials, de l'àmbit de les ciències socials, ostres, són una barbaritat.
1: Colòmbia tenen un bon... Sí. El govern colombià té moltes universitats, sobretot d'estudis socials, molts.
2: Les comunitats autònomes, per cert, que encapçalen aquest auge d'emprenedoria són Catalunya, el País Valencià, Andalusia i Madrid, per aquest ordre. Per tant, Catalunya, doncs, encapçalem aquest rànquing.
1: Sí.
2: Molt bé, alguna cosa més al respecte? Per cert, que des de primera hora del matí us estàvem dient, parlem de Renfe un moment, de Rodalies, mm-hmm. perquè hi ha hagut una incidència.
1: Vaja.
2: Vull dir, perquè no és nou.
0: Avui?
2: No, per robatori de coure.
0: Vaja, avui també.
2: A les estacions de Mollet, Sant Fos i Granollers Centre. Això passava fa un parell d'horetes, ho hem explicat. Què vol dir això? Doncs que les línies R2 i R2 Nord circulen amb demores de 30 minuts de mitjana, i la R8, que ens connecta Martorell amb Granollers, doncs directament la circulació està interrompuda i hi ha alternativa per carretera. Ara això ho he actualitzat de fa 10 minuts i encara segueixen les demores. La R2 Nord de 45 minuts de mitjana i amb una circulació de 2 trens per hora i sentit. Un dels aspectes, per exemple, que em deies, Antoni, fora del micròfon, és que no saps ni per on començaries a fer que seria aquest robatori.
1: És que clar, jo em plantejo, vaig a robar coure.
2: Sí.
1: Honestament, no tindria ni idea de com fer-ho. O sigui, a on està aquest coure? O sigui,
2: és més, patiries potser directament una electrificació.
1: No sé, jo
0: no posaria la mà per si de cas.
1: No ho sé, però és que jo dic, hòstia, d'on treuen aquest coure? O sigui, hi ha vies, em costa molt imaginar-me això, i si de veritat puc treure un coure per guanyar-me la vida de veritat amb el risc que comporta això. No ho sé, hi ha coses que...
2: Però el cas és que passa, perquè hi ha molt bons experts.
0: Passa cada dia.
2: Sí, però aleshores, Toni, que dius, no tens nou, però com intentes resoldre o prevenir-ho? Perquè és que, clar, és molt difícil això, no?
0: No ho sé, jo no, si tingués la recepta, segurament
2: sí.
0: Estaria cobrant més del que cobro. I treballant en un altre lloc, no sé. El que està clar és que tenim un problema. Un problema que, a més, afecta a un sector que ja... Té porta els problemes de casa, que no li fa falta que li vinguin gent de fora. El tema de Rodalies està com està. Moltes vegades, recordeu, coincidia més amb un dia d'eleccions, que hi va haver aquell famós robatori també de coure que va paralitzar completament les línies de tot el país. Jo tampoc sabria per on començar, però hi ha gent que s'hi dedica, i si s'hi dediquen és perquè dona calés.
1: Vale. Però aleshores, ostres, si tenim sempre, si és un problema que no és que sigui esporàdicament que vingui aquest problema, sinó que això fa unes setmanes enrere també vam tindre el mateix problema. De veritat, no hi ha una solució, no sé... clar, barreres al costat no es poden posar, perquè penso que pel tema de la inèrcia del tren i demés, no sé si es poden posar.
0: No sé si
1: prohibir d'alguna manera que algú pugui entrar.
0: Jo diria que, per exemple, l'alta velocitat sí està tota ballada.
1: Vale.
0: Però vaja, el tanques a què? O sigui, poses una tanca de malla d'aquesta de pollastre? Home, hòstia, si saben tallar el coure, no sabran tallar una malla d'aquesta?
2: Sí.
0: Que... Al final, o sigui, veus la malla aquesta? Potser sí que m'hi veig en cor de tallar-la jo.
2: Sí. A Samar.
3: No, poc res a dir. És a dir, al final és que és una cosa que passa cada dia. És a dir,
2: sí.
3: A Renfe, de la majoria d'incidències que hi ha al dia, la majoria és per robatori de coure. I dius, ostres, sí que és veritat que treuen molts diners, perquè no sé quan es paga el coure exactament, però sé que es paga molt car, sé que es paga car i que és una manera fàcil d'aconseguir diners, però clar, val la pena aquest risc, és a dir, no ho sé, no ho sé. De fet, fa unes setmanes, si no recordo malament, va aparèixer un cadàver a les vies, a l'alçada més o menys entre Papiol i Castellbisbal, i aquest cadàver que va aparèixer va ser precisament, sí, bueno, es va intuir, bueno, jo tinc algunes fonts que m'ho van confirmar, però bueno, un home que va entrar doncs, a robar coure i que bueno, es va quedar enganxat i va morir electrocutat.
2: Sí. Efectivament. Això llavors, va, sí, va bueno, passar.
3: I parlem de professionals, és a dir, parlem de persones que segurament no és el primer cop que entra a robar coure a les vies. I... el problema és que bueno, aquest coure també el paguem entre tots, no?
2: Sí. I de fet doncs, ja està comportant efectes pràctics, doncs això, aquestes demores de 45 minuts i molèsties hem vist, no sé quina estació era, no sé si Mollet o Granollers, però que de gent esperant a les andanes.
0: Mm. Bé, però és que quan començaves a llegir la notícia, sí, ja tirava dinoria i anava de... És que avui és el coure, demà falla els marcadors de no sé què, sí, després no funcionen les màquines que treuen els bitllets, els que les piquen, els que... Hosti,
2: i... però les màquines potser sí que depèn de que hi posin solució, no?
0: No, dic que és un sector...
2: Els responsables, però el coure, el robatori de coure...
0: Sí, dic que el robatori de coure és un dels grans problemes que té Rodalies, que però que no en té només, sí, aquest. I que segurament portem reclamant la gestió de Rodalies des d'aquí fa molts anys. Crec que ens hagués anat millor en molts aspectes i segurament el robatori de coure no és un d'aquests, perquè el robatori de coure no depèn de si la gestió la té la Generalitat.
3: Exacte.
0: O la porten des de Vigo. I, al final, entenc que si la infraestructura és teva i el control el porten des d'aquí, potser sí que es pot tenir un
1: control més gran, no?
0: Més vigilància.
1: Més detallat.
0: Perquè, clar, si la vigilància l'ha de fer algú, qui ha de decidir la vigilància està a Madrid, doncs potser no és el mateix que qui ha de decidir la vigilància estigui aquí. Veurem, quan tinguem la gestió plena, des d'aquí com funciona això, però que tenim un problema gran a Rodalies,
1: sí, és una evidència.
2: Per cert, que avui llegíem també relacionat amb el tren al diari Ara que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència calcula que més de 509.000 viatgers han renunciat a utilitzar el tren d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona respecte a les èpoques en què feien el trajecte en els millors temps històrics, i calculen que això ho han deixat de fer per culpa doncs, de l'alentiment del servei.
0: Lògic, no? És a dir, tu agafes un tren d'alta velocitat...
2: Sí.
0: Primera, te'l cobren com a alta velocitat perquè la velocitat és alta. Quan deixa de ser-ho, o no el cobres com a alta velocitat... Però clar, tu te'n vas a Madrid demà, bé, perquè són 2 hores 43 minuts.
2: Sí.
0: Què passa? Que no, és que ara aquí hi ha sectors que per seguretat no podem passar de 150, més quan abans anàvem a 180 o a 220, em és igual, el que sigui. Què fa això? Que un trajecte, que en el millor dels casos es feia en 2 hores 43, ara s'està fent
2: amb 3...
0: amb 350, llarga, amb 4, sí, hores, bueno, però amb 4 hores, o me'n torno a anar al pont aeri, o em llogo un cotxe i paro a dinar on em dóna la gana. A veure, el que tu no pots és dir, ostres, és que el servei d'alta velocitat ha perdut clients. No, el que ha perdut és velocitat. I, per tant, això fa que perdi clients. Però ja no és el servei que oferies. I dues coses. Planteja-t'ho, arregla-ho per poder tornar a les 2 hores 43 o 2 hores 30, o almenys no ho cobris com a tal. Si no, doncs el servei no el cobris.
1: Mm. Completament d'acord. Completament d'acord.
0: Això és el mateix que passava quan teníem les autopistes de peatge. Autopistes parades perquè hi havia retencions. O sigui, tu m'estàs cobrant un peatge perquè això és una via ràpida? Molt bé, jo pago el peatge. Avui és ràpida? No. I està tot parat i no corres? No em cobris el peatge. Això ja no és una via ràpida.
1: Sí, sí. Però és important que el fet de que hi hagin hagut aquests accidents i demés, el tren, com l'avió, segueix sent medis de transport molt segurs. Vull dir que el missatge ha d'estar aquí, ho posem a sobre la taula. Vull
0: I
1: dir que...
0: precisament es triga més perquè sigui segur.
1: Correcte, correcte.
0: Per seguretat, sí, em sembla correcte, molt bé. Jo no estic dient, no, que saltin els d'això, que tirin ràpid igual.
1: Perquè potser hi ha gent que no agafa el tren per por a... vull dir que en aquest sentit segueixen un transport molt segur, més que el cotxe fins i tot.
0: I tant.
2: Tu ja has hagut de tornar a Madrid diverses vegades, Antonio, em penso, per feina?
1: Sí, sí, no? I a Madrid estaré...
2: I tu segueixes confiant en
1: el tren,
2: eh?
1: Sí. Per mi és molt més còmode.
2: Malgrat la... No per... és a dir, per motius, diguem, de temps, d'economitzar el temps.
1: Sí, sí.
2: Et segueix sortint a compte anant...
1: Per mi és molt més còmode perquè jo estic 2-3 hores estic treballant, puc connectar al tren, tinc més amplitud, em puc anar a prendre un cafè, vull dir que l'avió és, diguéssim, més estressant, entre cometes, per mi. O vaig en cotxe o vaig en tren. Vull dir que en aquest sentit...
0: Així sí, al final, si parlem del Madrid-Barcelona, trigues més o menys el mateix. Quan, amb les èpoques més ràpides del tren i el pont aeri, al final, diguem, de punta a punta, de porta a porta, acabes trigant més o menys el mateix. Sí. El que passa és que aquest temps l'emplees d'una manera o d'una altra.
2: Clar.
0: Sí que és veritat que el trajecte de pont aeri, diguem, viatjant, potser estàs 20 minuts, però com que has d'estar una hora abans, estàs a un Cristo a perdre el gorro, no trobes taxis, has d'esperar no sé què, per arribar al centre de Madrid, des del centre de Barcelona, trigues més o menys el mateix. Però l'estona... Amb tren, sí, no, clar, és que amb tren estàs 2 hores i pico, 3 hores... Però aquestes 3 hores estàs amb més o menys amplitud, si et pots aixecar i estirar les cames i anar a fer això, o anar a fer un cafè, pots tenir el teu ordinador, anar treballant...
1: És diferent. Hi ha una connexió, però bueno, tu pots anar treballant si és que tens...
2: exacte.
1: I tu pots carregar, vull dir que en aquest sentit, en canvi, a l'avió directament has d'estar desconnectat, vull dir, no tens...
2: Digues, Samar.
3: No, i que més en un trajecte tan curt com és Madrid-Barcelona, és a dir, al final és que no et dona temps ja d'obrir l'ordinador quan ja l'has de tancar, i al final és això, que has d'anar fins a l'aeroport, esperar, passar el control, pujar l'avió, tal, no sé què, i al final acabes trigant el mateix perquè tant l'aeroport de Barcelona com el de Madrid estan els dos lluny de la ciutat, és a dir, és una realitat, i en canvi a Totxa Sants vas directament al centre, és que causa el centre de la ciutat.
0: Hi ha un altre aspecte important que hem de tenir en compte. Abans parlàvem de si les plantes creixen lliures i salvatges.
2: Sí.
0: La petjada de carboni que deixa anar un avió per anar a Madrid no és el mateix que deixa anar un tren. Per tant, tot el que puguem fer en tren, millor que no ho fem amb avió. De cara a salvar el planeta. Que al final...
3: I de fet, sí, no, completament d'acord. I de fet, és que és una llàstima, no?, que ara, amb els temes de la problemàtica de la llarga distància, que hi hagi gent que ja s'estigui plantejant tornar un altre cop a agafar l'avió en trajectes que abans es podien fer en tren. Llavors, bueno...
0: No, el que es vol és que es puguin fer en tren.
3: Bueno, sí, exactament.
2: Es poden
3: Perquè
2: fer...
3: Ara ja no sé quan es triga, però abans però ja... jo me'n recordo Barcelona-Màlaga, eren 5 hores i mitja, ara ja no sé quan serà, però clar...
2: Bé, en tot cas, també molt interessant això que has dit, Toni, no?, per intentar doncs, a contribuir a no fer alçar més aquestes temperatures que ja prou dures que van ser la setmana passada.
0: Avui. I espera't.
2: Que... Esperem, no?
0: Estem dient que tindrem un dels estius més càlids de la història.
2: I espera't,
0: que,
2: eh?
0: Calceu-vos.
2: Calcem-nos, doncs millor n'agafem
0: o descalcem-nos, no sé, estarem més frescos.
2: Potser sí, i remullem-nos. Samar, Antonio, Toni, moltes gràcies per la xerrada i que tingueu molt bona setmana,
3: Igualment.
1: Bona setmana a tothom.
2: Vinga, endavant.
0: Bon dia.
2: Gràcies.
3: Bon dia.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Ara fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel. Mira,
4: no.
1: Amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
5: 3.000 programes el divendres!
6: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...